0: més gols i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
1: D'altra banda, el migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City a falta de confirmació oficial. També jugarà el Barça Joao Cancelo. Arribarà com a agent lliure en les pròximes hores.
0: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols de Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bisibo.
1: I també en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi en el seu retorn a la segona divisió. El conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
0: Aquest dilluns el Sabadell inicia la temporada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: I aquest diumenge s'ha acabat l'Europeu d'Atletisme de Birmingham i els catalans Guillem Crespi i Jael Secura Bestué han aconseguit la nova medalla per l'atletisme català. Han aconseguit el bronze al relleu del 4x100 metres mixt.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
4: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
3: Donem espai als testimonis en primera persona.
5: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
3: Fem reportatges.
6: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
3: I denúncia.
7: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
3: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
8: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
3: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Quin gran cotxe, quina joia. Arrenco una nova pista de fusta. Soc Miqui Puig als plats. Gràcies per venir. Cada dia de dilluns a dijous. A les 8 del vespre a la FM Dicat. Cap de setmanes de repetició. I sempre que ho desitgis a Trascat Cultura. A partir del migdia, goig i joia de que ens torneu a buscar. Que feu gaudimenta. Repartiment. I que el podcast viatgi aquí i allà. La joia. També sé l'aplicació per mòbil i tableta de la gran casa. I tenim nou disc de Sant Isidro. Lento aposta. En Sant Isidro, amb la guitarra increïble de Raúl Cantizano.

0: Aquest són Isidro des del seu darrer disc editat per La Castanya. Lento Aposta, el tercer disc del valencià, amb meravelles com aquesta, amb Raúl Cantizano a la guitarra. Folk, fet a casa, aquí al costat.
1: Miqui Puig, els plats, et recomana...
0: Recomanar Sant Isidro, deixa un fet. Dengue, dengue, dengue. Així es diu la banda, i això es diu Batman.

La història dels clubs de Lisboa signada per Enxufada. Un club, un segell. Reflectit en un recopilatori, els sons que ballaven la canalla en els clubs. Dengue, dengue, dengue. Produïts per el mític productor d'Angola, Jordi, i aquest Batman. Un home dolent darrere d'un ball, d'una cúmbia peruana, feta per un angoleny en una recopilació de 20 anys de clubs a Lisboa. Coses que sents a la pista de fusta, que anem a buscar, que piquem d'aquí a allà perquè no deixem de ballar junts. Charles Peterson. Meet versus reality. Sempre la realitat i el mite. Ja ho sabeu, el punt és intermig.

0: Un any després d'editar Children No Zuzu, Charles Peterson torna amb tot el repertori remesclat. El Big Myth vs. Reality té un títol increïble: Greater Manchester Housing Authority Spiritual Space Rework. El que són mateix les cançons del Children of Zuzu passades per la batedora de molts artistes amics i logran que un gospel psicodèlic s'apoderi del mite versus la realitat.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? Funcioné.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
0: El grup es diu Los Pulpitos. Us ho juro per Déu nostre senyor. Això es diu Squidla. Avui tindrem moltes percussions, molts baixos d'aquests gruixuts i, sobretot, molts ritmes de contramaluc. Vinga, tots.

això de los pulpitos és un disc d'electrònica, però alhora és un disc de ritmes i tropicalisme. Eric King Abuzu, percussionista, col·labora amb els productors Felip Salma i Dirk Reyes. Tentacletac, així ens es diu l'àlbum. Un àlbum que heu de degustar, de veritat el recomano molt, perquè té coses increïbles, fora de la norma. I si anem fora de la norma, sempre ens agrada. Percussions, avui he dit que en tindríem moltes. African Jamboree, Dizzy K, amb un remix de Clive from Accounts. La pista crema de ball.

0: qualsevol ens baixa un beat d'afrobeat i diu que fa afrobeat i un dur fa afrobeat. El ritme va amb la veu cinemàtica, et porta i t'emociona i jo m'aixeco a aplaudir i un dur. A l'àlies del Quiscotxes, dient-te que recordis qui ets. We move because we must. Ets a la pista.
1: Jingle, jingle bass.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Don't stop the party, don't stop the party, don't stop the party, don't stop. Keep it hot.
0: Us he avisat que avui petaríem malucs contra malucs i que les percussions serien tan intenses que voldries tenir a l'abast un amortiguador. Harry Romero i el seu Feels Good, aixecant rodeo.

un segell menut de Mannheim, d'Alemanya, anomenat Cecil Records, convença una llegenda de New Jersey com Harry Romero perquè faci aquest feel good increïble, imparable, amb samplers, amb ball. I ara imagina't Rafael Amargo col·laborant amb Dani Coiba. No puedo dormir. House, guitarras españolas y un aire mediterráneo único.

espectacle estiu Flamenco Grama. I Dani Coiba i Rafael Amargo us porten al seu terreny clàssics de la nit del ball per fer aquesta cosa. So potent, poderós, que d'altres mai podran fer. Es fa dir un lloc i treja. I aquesta és la seva, Plàstica Emília. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta i això és Pista.

cosa molt seriosa. Així és l'àlbum Low Bloom de Olof Dreja, un dels membres de The Knife, aquella banda obscura que fa les delícies als fanàtics de la música de ball, portant aquí la seva dèria per Chicago i per percussionistes africans amb un disc increïble, Low Bloom, la camèlia de plàstic. No té per què ser menys vistosa que d'altri. Ets a la Ràdio Inquieta i el programa és...

0: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: Quina tarda, en nane. It looks like love. Un clàssic remesclat per Jamie 326.

de cames. Aquest increïble disco de Burzum de Jamie 326. És a Nani, una de les mítiques companyes del Sohaus, el segell Nervo Records i la necessitat de caldat. Ompli espais.

House of music, the vida toda. House of music, the vida toda.

Vista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: Soleil Carrillo, produint com si fóssim a 1994, amb aquest so tapeït de house a tota la vida, ple de percussions, com feien els mestres aquella època. House music a vida toda, amb aquest sample a la brasileira, per portar-te amunt, amunt, amunt, amunt i fora. Us he demanat. Atenció, perquè avui això seria molt i molt fort. I quan he dit que és molt fort, és que és molt fort i que les novetats em van picant. Necessito que s'escapin. French Fry, James Green. Una que se surt de la norma, una altra peça que se surt de la norma. I si se surt de la norma, ens agrada.
1: Jo també ballo pista, pista. Jo també ballo.

Morskima, ti bile uj utekla. Definition of Love. Un single increïble, com aquest remix. The Pee-wee Ferries. Puja molts els octants de la pista. Que sonin les sirenes. Que arribi el moment final on la pista de fusta et diu que això s'acaba. Soc Miqui Puig, els plats. I la sirena em diu que he d'anar acabant. Demà hi tornaré perquè hi torno cada dia. De dilluns a dijous, a les 8. Aicat, a la ràdio, a la Inquieta, a la FM, el so vellotat. Pum, nois! Xips diu que necessitem. Soroll. I el soroll bonic és ball. Miqui Puig, els plats, et diu adéu. Demà hi torno, eh?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Nou intent del president dels Estats Units, Donald Trump, per acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. Trump ha anunciat que ha ordenat al seu secretari de Defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. Aquest tipus d'exercicis són habituals entre els dos països perquè són aliats històrics, però ara, en un missatge a la seva xarxa social, el mandatari nord-americà s'ha declarat insatisfet amb el fet que els Estats Units acordés fa temps participar en maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També ha conclòs que té molt bona relació amb el líder nord-coreà. Trump i Kim Jong-un es van trobar 3 vegades durant el primer mandat del president nord-americà i en l'actual legislatura Trump ha intentat diversos acostaments amb Kim que no han fructificat en res. També a la seva xarxa social Truth, Donald Trump ha valorat positivament l'aliança defensiva que van firmar Turquia, el Pakistan i l'Aràbia Saudita el 7 d'agost. Més notícies amb Cristian Roldán.
2: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que aquest diumenge ha visitat la zona, s'escuda en elements com que no s'ha demanat al personal que està de vacances que torni o que la meitat de llits de l'hospital estan lliures, però reconeix el sobreesforç que ha fet el personal sanitari.
3: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuesto, estimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
1: Un militar va morir i 3 van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
4: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
2: La batalla campal de dissabte a Lleida, amb prop d'un centenar de persones implicades, ha acabat amb un detingut i 5 ferits per arma blanca, 4 dels quals són menors. El detingut se l'acusa d'homicidi en grau de temptativa i 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident ha començat quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves.
1: Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria aquest diumenge. El vehicle ha volcat en un tram d'autopista situat 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres.
2: L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
5: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions, en el qual tenen rendibilitat, però clar, quan comences a baixar per sota del 1 milió de litres a any, i n'hi ha, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
2: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment.
1: Esports, l'Espanyol l'ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els 2 primers gols i Dolan ha fet el 3er. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
2: D'altra banda, el migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City i a falta de confirmació oficial. També jugarà el Barça, Joao Cancelo, que arribarà com a agent lliure en les pròximes hores.
1: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols de Adeyemi, Hamzat Delkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bissibu.
2: I també en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi en el seu retorn a la segona divisió. El conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
1: Aquest diumenge s'ha acabat l'europeu d'atletisme de Birmingham i els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bestué han aconseguit una nova medalla per l'atletisme català. Han aconseguit el bronze al relleu del 4 per 100 metres mixt. Abans, Meritxell Soler també s'ha penjat el bronze a la marató per equips.
2: D'altra banda, a l'última jornada de l'europeu de natació a París, els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huch han acabat sisens i fora de les medalles a la final del 4 per 100 estils amb l'equip espanyol.
0: Fins aquí les notícies.
6: Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A 1861, un ric propietari...
8: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
6: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat als grups imprescindibles de la història del pop català. Arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquets, avui volem retre homenatge a un d'aquells grups que van dignificar el moviment del rock català de principis dels 90. Potser no van tenir l'èxit dels quatre grans del Palau Sant Jordi ni un reconeixement massiu per part del públic. Però la seva manera de fer, la seva proposta musical diferent, arriscada i personal, els ha convertit en un dels pals de paller per entendre el rock nacional i un dels grups més enyorats del nostre país. Avui volem retre homenatge als grans, als immensos, als meravellosos Un Papa.

Sants Innocents. Quines cançons que fotien els papa, eh? Aquí hi ha tota la seva saviesa musical encapçalada en una sola cançó. Les lletres críptiques i descarnades de l'Adrià Puntí. L'acompanyament ple de sensibilitat dels seus companys de grup i una proposta que bevia dels clàssics del rock sense deixar de ser contemporània. I els Un Papa d'on surten? Doncs venen de Girona i van sorgir d'un grup primerenc que es deia la Mami Oplis Band, on ja hi havia el Marc Marquès a la bateria, el Joan Solà Morales al baix i el Francesc Terrades, el teclista. El Marc tenia un germà, en Pau, que tocava la guitarra amb el swing sec, i finalment la cireta del pastís la va portar un tal Josep Puntí, que es feia petar als bars de Girona juntament amb una ànima bessona que era l'Eduard Canimes. Tots plegats van muntar un grup diferent i especial. Un grup que de seguida ja va començar a tenir uns seguidors fidels. Una maqueta que es deia Tomahawk va córrer de mà en mà, i des d'aquí us confesso que la meva l'he perduda i em sap tantíssim de greu, perquè hi havia una versió del Moon Dance preciosa del Bob Morrison i també una cançó que parlava d'anar mundiant. La qüestió és que amb aquesta maqueta i alguns concerts de taloners del Sopa de Cabra fan que els Un Papa aconsegueixin enregistrar el seu primer disc. Un disc que mostra ja a un grup de músics que, malgrat la seva joventut, estaven bregats en mil batalles i que tenien un frontman absolutament magnètic. El primer tas de la seva proposta ja era tota una declaració de principis. Una cançó que parlava de catximbes, rostolls d'angelina, tot ben perfumat a ritme de rap.

La Catximba i els rostolls d'Angelina, el primer hit dels Umpapa, publicat en aquest primer disc, produït per en Marc Grau, que es deia Raons de pes. El Raons de pes va ser com una espècie d'explosió sonora en l'ambient del rock en català. No s'assemblava en res i al mateix temps hi veies rastres d'en Dylan, d'en Van Morrison i també de Bob Marley. Cançons que parlaven de temes tan universals com la ressaca infernal de l'endemà d'un dia de festa.

L'Adrià, que ja no pot esperar i vol aiguardent. Bevent passat, una altra de les grans cançons d'un disc que, malgrat ser el de debut, està composat per un grup de músics que ja porten anys i panys defensant la seva proposta. Diguem-ne que el Raons de Pes és eclèctic i toca diferents pals, des del reggae al blues, passant a aquesta filigrana pop que ens recorda el Dylan dels principis. Aquesta nina que ve de la carretera de Sal, una nina ensucrada.

de les cames com una nina de mèlida, tu. No t'ho suïcidis, hauràs de fer l'amor. No t'ho suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi. Ben passada la nit, buscava la lluna, l'hora negra dels amants, perduda en un mar de bogeries que poden ofegar.

Nina ensucrada. L'Adrià Puntí aquí, químicament pur, amb una lletra plena de desig i d'amor no correspost. Hem de plegar ja amb els raons de pes, tot i que jo el posaria sencer, si més no perquè és el que els va donar a conèixer i amb el que em va fer servir de compartir escenari amb ells i gaudir en primera fila de la seva màgia. Però vaja, també volia escoltar aquests raons de pes.

Els Un Papa en clau de blues en aquests raons de pes. La cançó que donava títol al primer disc dels Un Papa i que ja va servir perquè tothom els tingués present a l'hora d'apuntar els grups de més qualitat i més representatius de la nova escena catalana. A partir d'aquí, Un Papa comença a girar per les terres del nostre país, aplegant uns seguidors absolutament fascinats pel seu univers i que volien emocions una mica més personals i fortes que la que els hi proporcionava les grans patums d'aquella època. El disc no és un multivendes, però sí que és un èxit prou rotund com perquè la discogràfica Salseta Records els proporcioni més pressupost per enregistrar el seu segon disc. Produït una altra vegada per en Marc Grau, els Un Papa tornen a tancar els estudis Aura per treure el que molta gent considera la seva obra mestra, el Bamboo Avenue.

repapiejant un homenatge gens dissimulat a l'obra de Van Morrison en aquesta peça que ja ens mostra que l'Adrià feia lletres d'una altra manera. El seu lèxic, el seu vocabulari i també el seu imaginari barrejaven realitat i somni d'una manera absolutament orgànica i també esbrinaven ja aquesta facilitat que tenia per parlar d'universos sòrdids i desesperats.

El bulevard del Xiprés. Ai, mare meva, estic aquí fent una regressió proustiana que no te pots ni imaginar, eh? Com me'l vaig servir a escoltar aquest disc i com m'agradava i m'agrada aquesta cançó, on el seu protagonista llisca pels vicis, lliscant per criptes i somicant. Un altre dels punts àlgids d'aquest segon disc és una carta destinada a una ciutat llunyana en la distància, però propera en l'estat anímic del seu protagonista. És la carta de Donosti.

Ai, Grisolda, Grisolda, que lluny de tu em desfaig, que tot el meu cor encès és per tu. Heus aquí un altre punt culminant de la trajectòria del Zoom Papa. En Bamboo Avenue té un punt menys amateur que el primer, molt més treballat, l'aportació de vents i de saxo en particular, i aquestes balades folk plenes de desesper i romanticisme marca de la casa de l'Adrià Puntí, com és el blues per Nadal.

tots de fartar pobres, sen i sí, arrossegant. Esperro d'un temps malmès que no passa de llarg. Temps de poques soltes, de paròdies i d'asfalt.

0: Saludos per Nadal, la darrera cançó que escoltem del Bambú Avenue en aquest cel obert que vol retre homenatge als un papa i que ara demana una petita pausa per encarar la seva segona etapa creativa amb tot l'amor que es mereixen.
1: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Geografia, història i els gran un papa. Un dels grups més importants de la història del rock en català i probablement l'aposta amb més pes específic d'aquella fornada de principis dels 90. Just en l'època, el 94, en què els un papa comencen a patir canvis importants i que marcarien el final de la seva trajectòria. Primer, tenen bones notícies, guanyen els Premis Onda com a grup revelació espanyol i tot seguit deixen el seu segell independent català per fitxar amb la multinacional discogràfica RCA, amb la qual es llencen a la piscina en una proposta absolutament agosarada, treure dos discos, un en català i un en castellà al mateix temps. Independentment de qüestions lingüístiques, queda clar que el disc català té molt més èxit i realment és molt més rodó. Es fa dir Bordell i té aquest joc d'ous.

Un joc d'ous, la cançó potser més comercial d'aquest bordell, publicat el 1994, que malgrat haver de competir amb un altre LP del mateix grup cantat en castellà, torna a demostrar-nos que un papa, almenys a nivell artístic, estaven en un moment dolç. A mi, entre altres coses, em fascina aquesta manera que té l'Adrià d'utilitzar les onomatopeies i transformar-les en parts essencials de la cançó. Per exemple, el ding-dong de novembre.

un papa del bordell, un disc que aparcarem ja, més que res perquè ens falta temps, els un papa ja que comencen a veure com la xifra de concerts va davallant poc a poc, les diferències entre el grup també, les decisions de cantar en diferents llengües no els acaba de funcionar, i els rumors de que pleguen comencen a escampar-se pel mundillo musical. Això sí, ells encara, abans de deixar-ho córrer, tenen una columna de Simenon on hi ha una altra dels seus clàssics, aquests.

amb aquest sí del Joan Papa, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut i que visquin per sempre els grans Joan Papa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Alfonso. Continua descontrolat l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, en què ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits mentre participaven en les tasques d'extinció. Tots quatre anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
2: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: El foc crema des de dilluns i avui un equip de bombers de Catalunya s'afegirà al dispositiu per contenir-lo. Les flames ja han calcinat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. Més notícies, Cristian Roldán.
3: L'Iran augmenta la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. El responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30.000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60.000 si qui ho fa és una dona.
4: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30.000, aproximadament 5.000 milions de tomàquets.
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que la gestió de la mobilitat que va fer el govern el dia de l'eclipsi va ser nefasta i assegura que s'assuma a la llista de fracassos de l'executiu de Salvador Illa. A banda del col·lapse de Rodalies del passat dimecres, Alemany també ha assenyalat la manca de capacitat de la Generalitat a l'hora de desencallar les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
5: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir.
3: Protecció Civil manté en prealerta el pla Inuncat perquè aquest migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya. La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat.
1: Aquesta tarda arrenca el Festival És Dansa a les Preses a la Garrotxa, la 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional. S'allargarà fins diumenge, dia 23, amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Llavorsí, el Pallars Sobirà, ha celebrat el concurs de gossos d'atura. El certamen ha reunit els millors gossos i pastors i ha servit per homenatjar aquest ofici. Marta Llubic.
6: Hi han participat pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya, i tots ells han destacat la bona entesa que han de tindre amb el gos per fer una bona exhibició d'agilitat i destresa a l'hora de conduir un ramat per un circuit marcat. El pastor basc Marcos Espizua així ho detalla.
7: El perro que tenga afición a trabajar, lo primero, que tenga mucha afición a las ovejas, y luego pues con penetración, pues al final estar todos los días con él.
6: El concurs és també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la seva contribució en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
1: Esports, l'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els dos primers gols i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
3: El migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City a falta d'una confirmació oficial. També jugarà amb els blaugrana Joao Cancelo. Arribarà com a agent lliure en les pròximes hores.
1: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols de Dejemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bissibu.
3: També en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi en el seu retorn a la segona divisió. El conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
1: Aquest dilluns el Sabadell inicia la temporada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir a l'exclusió digital de Catalunya Ràdio.
3: Aquest diumenge s'ha acabat l'Europeu d'Atletisme de Birmingham i els catalans Guillem Crespí i Gelsa Curavestué han aconseguit una nova medalla per l'atletisme català. Han aconseguit el bronze al relló de 4x100 metres mix. Abans, Meritxell Soler també s'ha penjat el bronze a la marató per equips.
1: I a l'última jornada de l'Europeu de Natació a París, els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat sisens i fora de les medalles a la final del 4x100 estils amb l'equip espanyol.
0: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
10: Si no ho cal.
9: És que és
10: quedem unes preguntes a vegades.
11: Ell t'ho explica,
9: A veure, Xuriguera.
10: Ai, el swap i el rap, a més, llavors hi ha el crack.
9: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
11: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho hauria explicat.
8: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
13: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
8: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
14: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
0: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
14: Parlarem de gastronomia.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
14: La Fonda.
0: D'una a dues.
14: Vinga, va, la casa.
8: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
8: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
8: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
8: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
8: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.

La invenció del telescopi a inicis del segle XVII va suposar un avenç de gegant per aquells interessats a observar el firmament. Tot i així, uns anys abans de la seva existència, alguns estudiosos van aconseguir afinar molt les observacions i van fer avançar l'astronomia de manera considerable. Un d'aquests personatges capdals va ser el danès Tycho Brahe, que va desenvolupar instruments especialment precisos i va mantenir una col·laboració tensa, però fèrtil, amb un altre astrònom molt destacat, l'alemany Johannes Kepler.

0: Stige Ottesen-Brahe va néixer el 1546 en una família influent de la noblesa danesa, fill d'un conseller privat del rei. Més endavant, el jove Tige va adoptar la versió llatina del nom, Tycho. Des de ben jove es va mostrar interessat per les matemàtiques i l'astronomia. Mentre estudiava a la Universitat de Leipzig, el dia 24 d'agost de 1563, va tenir lloc una conjunció planetària de Júpiter i de Saturn. El fenomen havia estat predit per les taules astronòmiques basades en les hipòtesis de Ptolomeu, però segons aquestes s'hauria d'haver produït un mes abans. Brahe es va adonar que calia elaborar unes taules més exactes, detallant la posició i el moviment dels cossos celestes. Aquest seria el principal objectiu de la seva vida. Entre les grans descobertes que va fer hi ha la d'una estrella supernova, que va ser visible a la constel·lació de Cassiopeia el 1572. De fet, Brahe va ser el primer a fer servir nova com a terme astronòmic i el primer a percebre la refracció de la llum i aplicar aquest efecte als mesuraments. També va ser ell qui va poder mostrar que els cometes no eren fenòmens meteorològics, sinó cossos més enllà de l'òrbita de la Terra. Brahe va comptar amb el favor de Frederic II de Dinamarca i gràcies a això va fer-se construir un observatori pioner, Urani Borg, situat en una illa i proveït dels millors instruments del moment. En una etapa posterior es va traslladar a Praga, convidat per l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Rudolf II d'Habsburg. Va ser allà, poc abans de morir, que Tycho Brahe va treballar amb Kepler, qui, tot i les discrepàncies, va recollir-ne el llegat. A partir de les observacions metòdiques de Brahe i dels seus mapes del cosmos, Kepler va poder formular les tres lleis sobre el moviment dels planetes. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un fenomen que jo, llegint una mica sobre el tema, el que em fascinava més és que aquesta gent fa tots aquests descobriments tan absolutament fantàstics, complicats i difícils, sense telescopi, que és una cosa que trobo... És impressionant. Com aquests que són genis o fills de l'època?
1: Jo crec que, en certa forma, pels neòfits, com és el cas, suposo que teu,
0: Sí, tant.
1: Quan mirem el cel, quan mirem el firmament, sempre tenim una mica la sensació de que és un lloc que t'obre totes les incerteses i aleshores tota la teva impotència per comprendre tot allò, no? És a dir, i aleshores hi ha persones amb les quals tenen un privilegi o una sort o una virtut extraordinària, amb el qual a nivell d'observació d'un fenomen que els afecta de nanos, s'hi posen i sense instruments miren, quan et diuen, amb tot el que hem anat llegint, no? Que miren i miren el cel i miren el cel i miren el cel i se n'adona d'uns canvis que nosaltres, els mortals comuns, no veiem ni amb telescopi, gairebé,
0: sí.
1: Doncs, que poden fer aquest avenç extraordinari. A més, un avenç extraordinari amb el qual, doncs, això suposa moltíssim més aspectes per comprendre la composició, ja no del cel, sinó la composició del nostre univers, no? Del nostre món, de tot el que ara coneixem de moment, no?
0: Sí, sí.
1: És extraordinari, vull dir, a més,
0: aquesta gent és del segle XVI,
1: sí,
0: vull dir, que
1: sí,
0: estem parlant...
1: Que no...
0: No és un segle fàcil,
1: no. Ni molt menys, ni molt menys. Bueno, també es dirà això del segle XX, dins de un segle o dos, eh?
0: Sí, sí.
1: Quan parlin del segle XX, en les guerres mundials, en totes les atrocitats, es dirà semblant. Però vull dir que a vegades amb això ens sobra una mica supèrbia,
0: el
1: nostre segle XX, i no sabem què passarà al XXI. Però sí que és veritat que aquestes persones, dins de tota aquesta tragèdia, dolor, mort, epidèmies, guerres, persecucions, religions, etc, tot això, que tinguessin la capacitat d'abstreure's per poder investigar la ciència, no? I després, malgrat recels o no recels, sumar uns als altres, encara que no s'estimessin gaire, però, bueno, el llegat aquell, no? L'últim moment de la meva vida, llego que per la posteritat més coses. Això, bueno, n'hauríem d'aprendre.
0: Doncs, aviam si n'aprenem. I qui ens ensenyarà, segur, és un bon amic del programa, és l'Ignasi Llorente, escriptor i divulgador científic, que és autor de diversos llibres, vull destacar un parell, però en podríem destacar molts altres. 100 protagonistes de la història de la ciència, la història de la ciència, com mai te l'han explicat, que són llibres que, no només per parlar d'aquest tipus de temes, sinó per molts altres, realment t'obren molt els ulls. Ignasi Llorente, moltíssimes gràcies per haver d'haver tornat a l'avantguarda.
2: Un plaer ser aquí, com sempre, amb vosaltres.
0: S'ha de dir, i disculparàs, que el meu coneixement de l'astronomia és una mica com el de Pumba al Rei Lleó, no? Que t'estires i veus el cel i dius, deuen ser unes llances, que, vull dir que és una cosa... El que és fascinant és que en aquell moment quin coneixement hi havia, estem parlant de mitjans del segle XVI, del cel. Quines eren les bases científiques amb què els científics de l'època miraven el cel i per entendre una mica què va fer Tycho Brahe, no?
2: Hi ha tres elements. Un l'ha destacat ja la Maria molt bé, que és que no hi havia eines. I quan pensem d'eines, no només hem de pensar en eines des del punt de vista d'enginyeria, és a dir, telescopis, microscopis, exploradors de partícules, també eines matemàtiques. És a dir, falta un segle. Quan Brahe mort, falten 40 anys perquè neixi Newton i, per tant, perquè s'inventi el càlcul diferencial. Per tant, tenen unes matemàtiques molt rudimentàries.
0: Leibniz.
2: I Leibniz, exacte. Sí, sí. És a dir, el càlcul diferencial és un segle després de les investigacions de Brahe. Per tant, ell fa unes matemàtiques... Molt bàsiques, molt simples, i, per tant, encara li dona més mèrit. A més, ho fan en un context polític molt complicat, i a més ho fan un context de, en aquell moment, neix en el moment en què hi ha una pugna i un debat molt gran entre l'antiga astronomia ptolemaica aristotèlica i la nova astronomia copernicana. És a dir, ell arriba en ple debat, i de fet és una de les coses que marcaran la seva vida. Després de la seva mort, el llibre més famós de Galileu és Sopra i due massimi sistemi del mondo, i el títol sempre ens ha quedat dient un debat sobre els dos màxims sistemes del món. Ell, quan fa aquest títol, ho fa expressament per dir només n'hi ha dos que puguem debatre. El tercer, que és el de Tycho Brahe, ja ni el vol posar en el llibre. Però, és a dir, durant uns anys, durant mig segle, hi ha tres models diferents. Diguem, el clàssic, el geocentrisme clàssic de Ptolomeu, o sigui, i Aristòtil.
0: Que la Terra està al centre.
1: Tot gira al voltant de la Terra.
2: L'heliocentrisme de Copèrnic i Galileu.
0: És el Sol el que està al centre de l'univers.
2: I un model intermig de Brahe, basat en dades i no basat en misticisme ni en res, que és que el Sol, efectivament, està tots els planetes giren al voltant del Sol, per tant el sistema solar té com a epicentre el Sol, però el Sol gira al voltant de la Terra. És a dir, el centre de l'univers és la Terra, el Sol gira al voltant de la Terra i els planetes giren al voltant del Sol. És un model intermig, i que ell justifica, i en parlarem, perquè com aquell joc que fem de petits, on en posem el dit i tanquem un ull i obrim l'altre i veiem que el dit es mou, encara que estigui quiet, sí. Ell diu, si realment la Terra es mogués, hauria d'existir un fenomen que es diu paral·laxi, i hauríem de pensar que les estrelles més llunyanes també es mouen entre, doncs, per exemple, el solstici d'hivern i el d'estiu, no? Que és quan el Sol està més allunyat d'un extrem a l'altre de la circunferència, per alguna manera, no? I això no es produeix. I, per tant, no pot ser que la Terra es mogui. I aquest plantejament és absolutament cert. Sense telescopi, però, no es pot detectar la paral·laxi. És a dir, ell avança un fenomen que amb el telescopi és detectable, però sense no ho és. I com que ell no sap que s'inventarà el telescopi i es demostrarà la paral·laxi, arriba a la conclusió que la Terra no es pot moure, no? Però bé, això ho deia...
0: Amb les dades que té, és absolutament certa.
2: Juga amb les dades que té.
0: Que ja després apareixeran noves dades, que és molt científic, això.
2: La ciència és això. Tu has d'arribar a unes conclusions amb les dades que tens ara, no? Allò típic que a vegades la gent es diu, és que ara diuen que les llenties no tenen ferro i abans deien que sí. La ciència evoluciona, i fa nous anàlisis, i a partir de les nous anàlisis...
0: Hi havia ferro, allò no ho havíem vist perquè estava tapat, però ara ho trobem.
2: Doncs emet noves hipòtesis a partir de les dades, no? I veurem que això també és la seva gran contribució. És a dir, ell no parteix d'una hipòtesi per després trobar les dades que les reforcin, sinó que és el primer, sense saber-ho, perquè és un personatge estrambòtic, que parteix de les dades, anem primer a observar, i d'aquesta observació en traurem unes conclusions. I això s'avança, sense dir-ho, sense sistematitzar-ho, sense fer-ne una teoria del mètode científic, però s'avança a Galileu i a tot el mètode científic modern, a partir de Galileu i a partir dels seus diguem, successors. Però és el primer que ho fa, això.
0: De fet, pel que sé, ja el seu... No naixement, però la seva infantesa ja és una mica estrafolària.
2: Molt, molt. De fet, a mi, si em permets un petit recordatori de 10 segons, jo estic aquí i m'interesso per la divulgació científica per culpa de TV3, dels inicis de TV3 dels anys 80, que fa una sèrie que es diu El dia en què el món va canviar, de James Burke, de la BBC.
0: Sí, el James Burke.
2: Que
0: sí,
2: el meu pare em obligava a veure-la.
0: No? Meravellós, James Burke.
2: I jo vaig anar veient capítols i al principi, bé, m'interessava i m'agradava, no? No sé si la feien els dissabtes, diumenges, i el meu pare, doncs, passàvem una hora veient aquells... I quan va sortir el capítol de Tycho Brahe, clar, dius, ostres, fins ara tots els científics han sigut gent exemplar, intel·ligent, modèlica...
0: Sí, clar, només cop... basats en la ciència...
2: I de cop apareix un paio que no seria model una ni heterodoxa. Referència de res, que té tanta afició per l'astronomia com per la cervesa, que en un duel perd el nas i es posa una pròtesi. És a dir, surt un personatge estrambòtic propi d'una sèrie de televisió, d'un guió que no et creuries i diries
1: o sigui,
2: no pot ser.
1: Ignasi, tu ets una mica estrambòtic, ja, ja ho entenc.
2: Em va fer obrir els ulls, sí, de dir, ostres, sí. Hi ha científics que no diries mai que són científics que han fet grans aportacions a la ciència des d'un
1: caos. Això que estàs dient és molt cert, i no ve el cas, però les vocacions de la gent no saps mai per què neixen.
0: Sí, sí.
1: Finalment, al llarg
0: sí,
1: de la teva vida.
0: I en totes les professions tots coneixem sí, gent sí. que respon a l'estàndard d'aquella professió, la manera de ser, la manera de veure el món, etc, i uns quants que van per lliure i que sí. dius, no entenc com, però sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: I poden ser tan bons o tan dolents sí, de la professió sí. com els altres, eh? Digues, sí, sí, no. sí. Però sí, sí, n'hi ha sí. casos ben particulars.
2: Ell és un cas típic d'una època en què la ciència no s'ensenyava a les universitats, no estava sistematitzada, no hi havia un mètode científic, no hi havia centres d'observació, d'investigació, i per tant, ell és un home que neix en una família molt rica, de les més riques d'Europa, per dir-ho d'alguna manera, influent a la cort danesa, amb un pare i un tiet que són influents a la cort danesa.
0: Neix en un castell, ja t'ho diu tot,
2: amb
0: això.
2: Amb títols nobiliaris, sí, sí. i de fet, ell ha de començar a estudiar dret, llatí, humanitats, diplomàcia...
0: El trivium, el quadrivium, sí, que era sí, sí. les típiques... Sí.
2: El que passa és que ell, a partir d'un eclipsi, cosa que en molts casos, no? des d'Hipàtia, doncs, hi ha hagut moltes vocacions científiques sí, sí. que s'han despertat a

0: insisteixo, en una pel·lícula les veuríem i diríem, aquest guió se'ls ha anat la mà, home, sí, això sí. No és creïble, no?
1: Quin tipus de aquest plantejament científic que ell fa d'estudiar la ciència, clar, com ho fa? Perquè, com dèiem, la universitat de l'època no es plantejava res de temes científics. A més, l'explicació dels fenòmens naturals eren unes explicacions filosòfiques sempre. De fet, es parlava això, la filosofia natural, per distingir una mica entre la filosofia purament especulativa a la que referia als fenòmens que es veien. Però, a part d'aquest matís, era filosofia, vull dir, no hi havia res més.
0: Ells mateixos no es deien científics. No. Ells mateixos a si mateixos es deien filòsofs naturals. No. Galileu es deia filòsof natural a si mateix. No. I el principi matemàtic de Newton, potser el llibre més famós de la història de la ciència, és Principia Matemàtica Filosofia Naturalis, és a dir, ell mateix admet que és filòsof.
2: Ningú volia enfrontar la idea de que Déu no fos el gran creador de tot.
0: No es volien enfrontar, i fins i tot els excèntrics com ell, que ell no té cap mania en fer caure determinats tabús, com és l'astrologia, com són les taules que feien en aquells moments astrològiques i amb les que es guanyaven la vida, perquè al final tots els reis i tots els barons volien, doncs, escolta, fes-me una predicció de com anirà aquesta batalla, no? Ell és un dels primers que diu, escolta, això és una pantomima, això que estem fent. A més, mentalment, era, clar, molt difícil enfrontar-se, perquè no tens eines. Per tant, en el fons, no deixa de ser un acte de fe. Dir, és que jo no crec en això que m'estan ensenyant, vull observar-ho per mi mateix, perquè crec que obtindrem uns resultats diferents. I, com deia al principi l'Enric en el text introductori, ell, quan veu que les prediccions que fa les taules ptolemaiques i copernicanes, que en aquell moment s'utilitzen les dues a la vegada, diu, escolta, però si això és que, vaja, és un encert, com si jo ara tiro una fletxa en una diana i va al córner, vull dir que...
1: S'ha de dir que amb l'eclipse encerten, amb un mes de diferència. Però clar, l'eclipse apareix, cosa que dius, caram, deu ser que la taula no està ajustada, però la taula té raó de concepte, clar, això.
0: És una taula...
1: No és una cosa menor, això.
0: De fet, són taules fetes a partir de l'observació, ja de l'època dels grecs, i el que passa, clar, basades en un model, algunes en el model geocèntric i altres en un model heliocèntric, però que considera que totes les òrbites planetàries són esferes, són cercles perfectes, i per tant no encaixen amb la realitat. I això és on es produeix, efectivament, encerten el fenomen,
1: perquè finalment acaba passant.
0: S'equivoquen amb un mes de distància, clar, cosa clar. Que fa que hi hagi una certa, no?, una preocupació.
1: Però la deducció lògica és dir, el model està bé,
0: model
1: però s'ha de polir.
0: S'ha de polir, efectivament. És una cosa que ha passat moltes vegades a la història de la ciència. Allò de Thomas Kuhn, quan diu del canvi de paradigma, quan un paradigma arriba a la fase final ja de que està moribund, és aquesta, en què diu, escolta, no canviem encara de model, anem a ajustar les dècimes i les centèsimes.
1: L'estructura interna de la revolució científica
0: és la fase final. I Kuhn, de fet, parla molt d'aquesta època quan fa aquest llibre, perquè és un moment en què es nota que els models antics, el Ptolemaic, fins i tot part del Copernicà, estan ja arribant al final de la seva vida, perquè és que són imprecisos, i ha d'arribar una nova forma de treballar, que és la que arriba, insisteixo, amb Galileu i amb Kepler, que veurem també al final.
1: Hem comentat també al principi que ell es forma a la Universitat de Leipzig, però Leipzig no està a Dinamarca.
0: No.
1: Sí que és Alemanya, encara que Alemanya només és una expressió geogràfica en aquell moment, està plena de comtats, regnes i de tot. Com és que va parar a Leipzig?
0: Ell, quan decideix enfrontar-se, diguem que decideix dir-li a la família, escolta, jo no seré diplomàtic, em dedico a la ciència, ell comença a buscar la seva pròpia vida, i en aquell moment és cert que Alemanya, amb cometes, és el lloc d'Europa en què millor es pot aprendre. Pensa que estem encara a una època anterior a l'arribada de Galileu, i per tant en què les universitats italianes agafaran una mica aquest relleu, doncs diguem, de l'astronomia també, diguem-ho així, si em permeteu, de l'astronomia lliure. Perquè hi ha un moment d'Europa en què tota aquella astronomia que s'enfronta a la Bíblia té problemes, Kepler, ho veurem al final, ha de fugir perquè l'empaiten, perquè... i en canvi a Itàlia, que encara hi ha una mica aquestes ciutats-estat, que escolta, Venècia, Pisa, no sé què, encara hi ha una certa llibertat de càtedra, i per tant doncs Itàlia acabarà agafant aquest relleu, però ara, quan neix Braille, encara és Alemanya aquest lloc en què pot trobar altres científics d'Europa que van allà a veure què troben, no?
1: Pensem que fa aproximadament, en aquell moment, uns 40-50 anys que hi ha hagut el penjament de les tesis de Luther, falten uns 10-15 anys, depèn del moment, del final del Concili de Trento, que s'està celebrant en aquells moments, que dura 30 anys, vull dir, és normal que s'estigui celebrant. Per tant, és un moment de transformació. Tant els poders catòlics veuen que allò s'està desmadrant, i els poders protestants comencen a veure que som calvinista,

0: Estan, vull dir, hi ha un... Que prepara la guerra dels 30 anys. De,
1: i l'òptica, diguem-ho així, mediterrània, catalana, sovint li atribueix a la Inquisició i a l'Església Romana una persecució de Copèrnic, el copernicanisme, més gran que se li atribueix en altres contrades europees. Però en aquell context, els més crítics amb Copèrnic són els luterans, perquè ells fan una interpretació de la Bíblia gairebé literal, sense un intèrpret ni un traductor, que seria el Vaticà. I, per tant, ells, en el primer moment, són molt més radicals en la persecució del copernicanisme en els ambients luterans que no pas doncs a Itàlia, en aquest cas, que, bueno, escolta, fins que el Vaticà no es pronunciï, no tenim tesi de si això és positiu
0: Suïssa,
1: o no.
0: A la Suïssa, una mica posterior, però més o menys d'aquella època, es farà una persecució Miquel Servet, sense anar més lluny, però es farà una persecució dels científics absolutament radical, molt bèstia.
2: Segueix, vull dir que... Se segueix el llibre sagrat, que és la Bíblia.
0: Sí, amb interpretació directa i literal, que, esclar, a més a més, això...
1: I aquest és el context en què, per exemple, Kepler ha de fugir del centre d'Europa per anar-se a trobar doncs amb Brahe, que la primera trobada crec que la fan a Venècia, diria, o almenys les primeres cartes se les escriuen quan Brahe està a Venècia, perquè també, insisteixo, és un entorn en el que més o menys doncs no hi ha problemes per defensar el copernicanisme, o en el seu cas una tercera via.
0: En tot cas, tornem al Brahe jove, que està estudiant.
1: Sí.
0: Mentrestant, la seva família té problemes a Dinamarca.
1: Ell, sí, però en tot cas a tots els té problemes propis de famílies de rics. El pare torna
0: que no sabem el que és
1: d'una batalla.
0: N'han parlat d'això.
1: Té problemes de rics, per entendre's d'una manera. Ell, el que passa és que aquests problemes en certa manera l'afavoreixen econòmicament, no familiarment, perquè segurament
0: es devia estimar
1: el seu pare adoptiu, però el seu pare adoptiu mor salvant del riu, diuen els cronistes de l'època, el rei Frederic II, que cau al riu, sembla ser que celebren una victòria militar i se'n van de festa i tornen, clar, i cau a un riu gelat de Dinamarca.
0: Potser amb molt alcohol a la sang.
1: Exacte, el pare valent es llença i el salva, però agafa una pneumònia i ell no sobreviu a la pneumònia. Aleshores, ell, aquesta situació tràgica familiarment, què li comporta? Doncs que automàticament es converteix en l'home no més ric de Dinamarca,
0: però gairebé
1: un dels 5 o 10 homes més rics de Dinamarca, amb diferència. I què fa? Primer, el Frederic II està eternament agraït al seu pare i a ell.
0: A la família...
1: El recompensa anomenant-lo científic, astrònom reial, tot el que vulgui, donant-li una illa perquè faci les seves investigacions...
0: El que tu vulguis, cap problema.
1: Una assignació reial immensa, i a més ell té una quantitat de diners que no sap què fer, i els inverteix en un observatori, que és Uraniborg, que és el més gran d'aquell moment a tot Europa.

0: L'any 1572, Tycho Brahe va observar l'aparició d'una nova estrella, un sisè estel que s'afegia als cinc que tradicionalment havien conformat la constel·lació de Cassiopea. Aquesta descoberta desafiava la creença establerta que els estels eren immutables. Brahe, que aleshores tenia 26 anys, va poder observar aquest estel durant els 18 mesos que va ser visible, amb una brillantor gairebé comparable a la del planeta Venus, apreciable fins i tot a plena llum del dia. El jove estudiós del firmament va descriure en detall l'estudi d'aquesta supernova que amb el temps va acabar rebent el nom de Tycho Nova, al llibre De Nova Stella.
1: L'any passat, l'onzè dia del mes de novembre, després de la posta de sol, quan contemplava les estrelles al cel clar, com de costum, em vaig veure una de nova i inusual. Vaig advertir un estel que brillava intensament damunt del meu cap. A mi, que des de petit coneixia gairebé totes les estrelles del cel, una habilitat que no revesteix gaire dificultat, em semblava força evident que mai abans n'hi havia hagut cap en aquella posició, o com a mínim, cap estel de tal magnitud i d'una brillantor tan notòria. Eventualment, em vaig arribar a preguntar si realment podia confiar en els meus propis ulls. De fet, altres van poder notar que apareixia una estrella al lloc que jo havia assenyalat, així que els meus dubtes es van esvair. Tots els filòsofs estan d'acord. I el mateix fet ho deixa prou clar, que la regió etèria del món celestial no es produeix cap modificació de la creació ni cap corrupció. Més aviat, el cel i els cossos eteris que en ell estan continguts no augmenten ni disminueixen ni varien en nombre, mida, magnitud o en qualsevol altra forma, sinó que es mantenen exactament igual al llarg dels anys. Encara més, les observacions fetes pels experts des de fa milers d'anys ens asseguren que les estrelles han mantingut sempre el mateix nombre, posició, ordre, moviment i quantitat, fins i tot en el nostre temps, per part d'aquells que es delecten en les coses celestials. Tot i que he decidit centrar-me en aquesta estrella nova i naixent, confesso francament que no puc afirmar res sobre com s'ha generat i per quins motius existeix. Abordaré només aquells temes que pertanyen al domini de les matemàtiques. Així doncs, parlaré de la seva posició de longitud i latitud relativa a les estrelles fixes i al zodíac, de la seva distància respecte a la Terra, així com de la mida, la brillantor i el color.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb l'Ignasi Llorente i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Tycho Brahe, un dels grans científics, es pot dir així, encara que ell mateix no s'hi afirmava, respecte a l'astronomia de la història. Acabem de sentir, Ignasi Llorente, precisament un fragment de Tycho Brahe, amb què a mi m'agrada molt l'aspecte aquest de confesso francament que no puc afirmar res sobre com s'ha generat aquesta nova estrella. O sigui, realment això és una actitud molt modesta, de dir, jo d'això només explico el que sé, i el que no sé, especularé, però sense afirmar-ho d'una manera molt ferma, no?
3: Efectivament, Brahe neix en una època, com dèiem al principi, que la hipòtesi estava molt per davant del que era l'observació, i ell és un observador, i ell accepta humilment que el que li falta per esdevenir, diguem, per entrar a l'Olimp dels grans científics de la història, és que ell no fa cap teoria o no és capaç de formular una hipòtesi, però és capaç d'observar. I ho fa amb els ulls d'algú obertament, perquè noves estrelles o supernoves se n'han observat al llarg de la història, però sembla que David Fowns es va fer un càlcul que deia que a ull nu, abans de l'invent del telescopi, se'n veia una cada segle, segle i mig. Per tant, era un fenomen poc habitual. Sí. I excepte un text xinès del segle V abans de Crist que diu que l'anomenen estrella convidada i no saben explicar el fenomen.
0: És bonic això, estrella convidada. Estrella convidada,
3: perquè es veia durant el dia i es veia molt a prop de Venus i per tant, bueno, doncs van dir estrella convidada, no? els grecs, l'època medieval, tots els astrònoms abans de Tycho Brahe, tots, ho deien que era un fenomen atmosfèric, perquè segons Ptolomeu, Aristòtil, Plató, el cosmos és immutable, i per tant no poden aparèixer ni desaparèixer estrelles, ni planetes, ni res més, i per tant tots els fenòmens, com els cometes o estel, tot havien de ser atmosfèrics. Ell és el primer que diu...
4: L'atmosfèra creava aquests fenòmens que ells veien.
3: Una brillantor que poder no podien descriure, normalment hi atribuïen... A més, li atribuïen efectes d'oracle, això vol dir que vindrà una guerra, vindrà una pandèmia, que en el segle que era, diguem, també era fàcil encertar-ho, no?
4: Encara coses així es diuen ara, com el bòlit que va passar fa l'altre dia de Catalunya, que va sortir teories de tota mena.
0: Recordeu que els astrònoms de Carlemany anuncien els anys, que és l'any 800, perquè estan marcant un altre cop, basant-se en fenòmens d'aquest tipus, no? I quan s'apropa l'any 1000, comencen des de diversos monestirs arreu d'Europa a dir, ha aparegut un cavall al cel que a través d'una llum ha aparegut no sé què. Això vol dir que l'any 1000 tot això s'acaba. Vull dir que és normal,
3: Ell està en un context en què és aquest l'explicació. Però ell és el primer que diu, no, això és una estrella. I és una estrella nova. I per tant vol dir que les estrelles neixen i moren. Això, en ple debat de copernicanisme i geocentrisme i heliocentrisme, per no situar-ho amb noms, és una bomba de dinamita enorme, perquè clar, diu, escolta'm, ara m'estàs dient que no només hem canviat el sistema solar, sinó també més enllà, el que hi ha més enllà del sistema solar també és mutable. Clar, això és molt, molt fort. Giordano Bruno va anar a la foguera per dir una cosa similar, per tant, és molt bèstia el que ell diu. I ell ho diu amb tota naturalitat, li posa el nom de nova estela,
0: és
3: que
0: és
3: tan ample.
0: Poderós.
3: És
0: I això,
3: poderós.
0: Per tant, escolta'm, perquè a mi un toquin
3: viu en un
0: no
3: context
0: fàcil,
3: intocable, per dir-ho d'una manera, per tant, s'ho pot permetre. Però sí, que a més té aquesta visió més diguem-ho així, més infantil o més verge, no? De dir, escolta, no ho sé què és aquest fenomen, ho dic clarament, però això és nou. I és una supernova que no es va tornar a observar fins als anys 70, des de l'Observatori de Palomar.
0: 70 de 2000, del 1900.
3: Nascut, els tres que estem aquí, torna a observar, perquè clar, a ull nu es pot observar durant els 18, 19, 20 mesos posteriors des de que apareix, no?, aquest fenomen. I per tant no va ser ja fins al 1970 i escaig, no recordo l'any exacte, que des de l'Observatori Palomar van buscar les coordenades que descriuen Brahe i Kepler, i efectivament van trobar les restes d'aquesta supernova que, el nom no el recordo, em sembla que és N1758 o alguna cosa així, però que tothom la coneix com a supernova Tycho Brahe, no? Perquè al final és el que la va descobrir. Això és, ho té un impacte enorme a tot arreu. I Europa en aquest moment el considera l'astrònom de referència. Entre Copèrnic, diguem, i l'arribada de Kepler, en aquell moment,
0: Brahe
3: es converteix en l'astrònom de referència, comença a rebre cartes de científics de tota Europa que volen anar a estudiar amb ell, una d'elles és la de Kepler, és a dir, comença a ser el personatge, diguem, que tira del carro i que marca la nova tendència.
0: Però
3: no?
0: Això ho fa amb la illa aquesta que li ha regalat el rei Frederic de Dinamarca.
3: Sí. Ell
0: li regala una illa. Detall menor.
3: Regals de reis, no? Doncs, una illa, no? I ella ja hi construeix Uraniborg, que és Ciutat del Cel, que és el primer observatori modern en molts aspectes. És a dir, no només té una gran quantitat d'elements d'observació, astrolabis, nou telescopis, sinó...
4: I ell s'inventa els nous aparells.
3: Els millora. Més que inventar-los, molts són coses que ja existeixen, quadrants, els fa més grans, més precisos, a més té un sistema de notació propi, cada nit fa observacions i veu com es va movent. Al final, l'esfera celest, més o menys, sembla que es mogui, no? Quan fem allò una fotografia fixa, sembla que es mogui. I per tant va anotant els moviments, se n'adona que la llum quan entra a l'atmosfera es produeix un fenomen de refracció que fa que la posició aparent no sigui la real. A més, hi posa una impremta, perquè se n'adona que ella ha de comunicar. És un divulgador científic, en el fons. Ell se n'adona que ha de comunicar amb veu pròpia i escriure ell els seus propis llibres directament a l'illa per explicar-los. I tot això ho fa de nit, i durant el dia beu grans quantitats de cervesa i ingereix tota mena d'aliments i fa altres coses.
0: Doncs, sense diguem, nas, perquè no ho hem dit, això.
3: Sense nas.
0: Ha perdut el nas en un duel.
3: Efectivament, ho hem dit quan estava a l'Universitat de Leipzig, que allà amb aquest diguem, caràcter temperamental el porta a discutir, tenen una discussió matemàtica amb un altre estudiant, i, escolta, en lloc de resoldre-ho amb un paper i un llapis, ho resolen amb una espasa, no?, amb un florí, no sé quina mena d'arma.
0: I
3: li vol el nas. I llavors ell es posa una pròtesi d'or i plata. En fa ostentació la resta de la seva vida d'haver perdut el nas defensant les seves idees. És a dir, ho converteix en un símbol.
0: Clar, per això, és que vull imaginar el personatge amb la illa aquesta, Uraniborg.
3: Amb un nas d'or.
0: Amb un nas d'or.
3: Sense acompanyar per un bufó, una persona de baixa estatura que es diu Jeppe i que li va cantant les excel·lències tot el dia i dient que gran que és el senyor Brahe. És a dir, i convivint amb una dona amb qui no s'ha casat perquè no es poden casar.
4: En aquella època.
3: Perquè no es poden casar perquè les dues famílies ho desaproven. La família, diguem, de Brahe, perquè és una dona que no és de l'alta noblesa, i per tant no perdria l'herència, perdria totes les seves prebendes, perdria el seu estatus, i ell no vol renunciar al seu estatus ni a l'assignació reial, però la família d'ella, de Kirsten, és luterana, filla d'un pastor luterà, i li diu, tu no pots casar-te tampoc amb una persona que no és practicant, que no sé si es creguera o no, però vaja, no ho sembla massa, i que té aquesta vida. I per tant el que decideixen és conviure com a parella, de fet, la resta de la seva vida.
0: Molt moderns. Molt moderns.
3: I de fet és una parella que dura, és a dir,
0: És la seva parella,
3: l'acompanya fins a la mort, l'acompanya a Praga en el seu, no exili, sinó exili voluntari, no?, que ja veurem, i de fet, doncs, tot el llegat de Brahe i de Kirsten li donen a Sophie, que és la filla de Brahe, que es queda tota l'herència, diguem-ho així, del pare, no?

0: Tycho Brahe es va fer famós arreu d'Europa per la precisió de les seves observacions, capaces de mesurar de manera acurada la posició de gairebé uns 800 estels. No és estrany que arribés a ser conegut com a ull d'àguila. De tota manera, les dades no les recollia pas a ull nu, sinó que comptava amb el millor instrumental del seu temps, en bona mesura dissenyat per ell mateix. A l'obra Astronomiae Instauratae Mechanicae, Brahe descriu algun dels instruments que va poder construir a l'observatori pioner d'Uraniborg.
1: També teníem un quadrant molt gran anomenat mural o ticonicus per la paret on estava fixat. Estava fet de llautó, sòlid i finament polit. Tenia 5 polzades d'ample i 2 polzades de gruix, i la circumferència era tan gran que corresponia a un radi de prop de 5 colzes, uns 194 centímetres. Els seus graus eren, en conseqüència, extremadament grans, i cada minut podia ser dividit de nou en 6 subdivisions. D'aquesta manera, 10 segons d'arc es podien distingir clarament, i fins i tot la meitat, o 5 segons d'arc, podien ser llegits sense dificultat. Tot això estava fet mitjançant punts transversals dibuixats segons el nostre mètode habitual. Aquest mecanisme enginyós que jo mateix havia inventat i construït pel meu compte i pagat per mi mateix, el vaig presentar humilment a Sa Majestat, el rei Cristià, el meu senyor molt graciós, quan fa 7 anys, en el 14è any del seu regnat, va ser prou gentil de venir a visitar-me a Uraniborg, a l'illa de Ven, acompanyat per 3 dels més nobles consellers del regne que en aquell moment eren al capdavant del govern, així com per la resta de la casa reial. Aquest globus encara està en el seu poder, però Sa Majestat, el rei electe, amablement em va presentar una cadena d'or, una obra d'art magnífica, bellament treballada i guarnida amb el seu propi retrat.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Ignasi Llorente, amb Brahe, curiosament, malgrat que no li van malament les coses en general, també li afecta la política. Si està 20 anys ben bé a Uraniborg fent observacions, però els canvis polítics a Dinamarca l'afectaran molt directament.
3: Sí, ell efectivament té aquesta relació que hem explicat del seu pare, el seu tiet, amb Frederic II, però bé, Frederic II, doncs com tots els reis,
0: no
3: té, totes les persones acaben morint, i a més ja hem vist la vida excèntrica de Brahe, i per tant, doncs, quan hi ha un relleu a la corona danesa, ell ja no té la mateixa, diguem, sintonia amb el nou rei, que a més es cansa de totes aquestes coses que han anat passant, i té un episodi també amb Guillem IV en què li regala un ant i l'emborratxa, i l'ant cau a escales avall del castell. És a dir, té situacions realment molt estrambòtiques, i el rei diu, escolta, aquest personatge
0: aquest tipus no se'l
3: pot treure de sobre perquè segueix sent d'una família noble, però el que fa és reduir-li molt les assignacions econòmiques com a matemàtic i reial, i per tant Brahe se sent ofès i se'n va a buscar, doncs, el favor d'un altre cort, en aquest cas, i se'n va cap a Praga, on efectivament, doncs, allà fa aquesta mena d'exili voluntari.
0: S'ha dit que a Praga no existia Txecoslovàquia o Txèquia, sinó era Bohèmia, i a més era un estat que estava molt lligat al que aquest concepte d'Alemanya difús que dèiem, perquè era el Sacro Imperi Romano-Germànic, que era una cosa... És que, clar, intentem posar termes del segle XXI, o fins i tot del XX, a coses que passaven al segle XVI a cavall...
4: Per entendre'ns. Perquè, clar, si dius el Sacro Imperi i no ho situes...
0: Dius Praga-Alemanya, no funciona això, perquè no ho era tampoc. Poc, però era...
4: El Sacro Imperi també era una cosa una mica difusa, amb tant regnes, ciutats-estat i països principats.
0: Però, en tot cas, culturalment tenia un lligam molt directe amb molts altres estats pseudo-alemanys. Vull dir, és per una mica explicar-ho, perquè, clar, no és senzill, diguéssim. Per això s'entén que no és que se'n vagi a Bohèmia, a Txèquia, per entendre, sinó que se'n va al Sacro Imperi Romano-Germànic amb el que representa.
3: Sí, canvia... Diguem-ho així, canvia de cap, no? És una mica, no? Com si hagués canviat d'empresa, una mica, diguem-ho així, no? I sí, se'n va a la cort de Rodolf II, que l'acull i li ofereix ser astrònom imperial. Allà, a més, funda un nou observatori, que és Stoltenburg, que és Ciutat de les Estrelles, en aquest cas, enterrat sota terra, perquè Uraniborg era un castell, i ell deia que el vent movia el castell i no feia les observacions precises, cosa que, és a dir, s'ha de tenir un veritable ull d'àguila per adonar-se'n que, sí, que el castell s'està movent pel vent, sí, i ell decideix enterrar-lo sota terra.
0: El vent que devia fer.
3: Clar, el vent que devia fer per moure un castell. No?
0: Per Jutlàndia fa un vent important, vull dir que ja és això.
3: Ell,
0: ja,
3: ell se n'adona, no? I llavors diu, no, el propi observatori l'enterraré sota terra per evitar aquest fenomen, no? I allà doncs comença doncs, aquesta relació amb Kepler d'amor-odi, eh? Kepler...
0: Perquè Kepler està ja a Praga.
3: Kepler s'hi ha de traslladar, mm. Kepler té una vida molt complicada, i quan se n'adona de les observacions de Brahe, que insisteixo, és l'astrònom de referència, diu, escolta, jo, el model que estic fent ara, que Kepler està obsessionat en fer encaixar les òrbites planetàries amb els sòlids perfectes platònics, i no li encaixaven, evidentment, clar, perquè no encaixen ni amb calçador, ell diu, potser si vaig a buscar aquestes dades, que qui millor de dades té és Brahe, doncs podré aconseguir-ho. La relació és molt tensa, perquè Brahe pot ser moltes coses, però no és tonto, se n'adona que l'únic interès que té Kepler amb ell són les dades, les xifres, i per tant ell el voldria com un ajudant, i Kepler, que és una de les ments més brillants de l'època, diu, escolta, jo no sóc ajudant d'aquest borratxo, sí, més a més.
4: El vol de Penene.
3: Clar.
0: Aquest personatge.
3: A més, Kepler té una vida molt estricta, molt endreçada, ell és luterà i, a més, ha estudiat teologia i és una persona, doncs, que dedica...
0: És un científic més tal com els
3: com els que coneixíem,
0: veiem, no?
3: Exacte, sí, sí, com els que coneixíem fins a aquell moment, i a més segueix una vida, insisteixo, exemplar del punt de vista religiós. Clar, quan es troba aquella cort i aquelles bacanals, i diu, escolta'm, això no encaixa ni per caràcter ni per ambicions d'un i altre. I Kepler està molts mesos demanant-li les dades i Brahe no li dona. Fins l'últim moment. L'últim moment, ja quan està morint i quan està al seu llit de mort, Brahe se n'adona que ha de fer un últim gest i li ofereix totes les dades a Kepler, que serà al final amb aquestes dades les que podrà veure que allò que volia fer no encaixa ni a tiros, però en canvi pot fer una altra cosa molt més gran i que ha passat a la història, que és inventar-se l'astronomia moderna, o diguem-ne directament astrofísica, que és el nom amb el que es coneix avui dia.

0: La nit del 23 d'octubre de 1601, poques hores abans de morir de matinada, Tycho Brahe va voler veure al llit de mort la persona amb qui havia mantingut més d'una discussió i també la que considerava més capacitada per heretar els coneixements que havia adquirit al llarg dels anys. Brahe va fer cridar Johannes Kepler per cedir-li tots els documents on es recollien les observacions de tota una vida. Estava especialment preocupat perquè totes aquestes dades donessin els seus fruits i fessin avançar la ciència astronòmica. El llibre La història de la ciència, com mai t'han explicat, Ignasi Llorente recrea aquella última conversa a partir del que em va explicar Kepler.
1: Johannes, he deixat instruccions perquè em succeeixis com astrònom imperial. Això et donarà uns ingressos més estables que la misèria que deus guanyar fent d'astròleg. Mira, fa 40 anys que observo el cel i estic convençut que Copèrnic s'equivoca, en part. El Sol és el centre del sistema solar, cert, però la Terra no gira al voltant seu. És impossible.
2: Penseu igual que l'Església Romana, doncs?
1: No, home. Déu no hi té res a veure amb aquest fet, ni amb cap altre, crec. Però si la Terra es mou, per quin motiu les estrelles estan fixes? No hauríem d'apreciar un canvi en les seves posicions? Si l'observador es mou, el fet observat també ha de canviar de lloc, almenys aparentment.
2: No sé respondre, em falten dades. I sembla que Copèrnic va tenir accés a les més fiables d'Europa.
1: I honrava... Les dades més precises del món les tinc jo, evidentment. M'ha costat mitja vida recopilar-les i el que et dic és cert. He estat més temps observant les estrelles que gaudint de la meva família, segurament. Ne frustra vixi sevider.
3: Pare, ja torna a delirar.
1: Ne frustra vixi sevider.
2: No, no, està dient. No vull que la meva vida hagi estat en va.
1: Gira't, Johannes. Veus aquell armari? Obre'l. Aquí hi és tot. Cada moviment planetari, cada posició estel·lar, cada cometa observat. L'aparent moviment retrògrad de Mart, la capacitat de refracció de la llum que s'ha de tenir en compte si vols que les observacions siguin precises. Tot. Ho tens tot a les teves mans. No hi trobaràs a faltar res. Estudia aquestes dades. La resta és cosa teva. Segur que sabràs aprofitar-les.
2: Ho faré, mestre Brahe. No sabeu com us agraeixo aquesta confiança.
1: Només hi ha una condició. No et guardis per tu les conclusions. Comparteix-les. Publica-les. Ne frustra vixi sevider.
2: Així ho faré, us ho prometo. La vostra vida no haurà estat en va.
3: En guàrdia.
0: Ignasi Llorente, l'autor, per cert, del text que acabem de sentir. Òbviament sabem diverses coses respecte al que havia fet Brahe fins al moment i el que farà Kepler després. Va ser definitiu i clau el salt que va fer Kepler a partir de les dades de Brahe, a partir de la mort de Brahe, en definitiva.
4: Sí, amb Kepler tenim un problema, i és que era un home molt endreçat, com hem dit, en la seva vida privada, però molt desendreçat amb els seus escrits. És a dir, és un home que alguna vegada algun dels biògrafs de Newton diuen el més gran descobriment de Newton ha estat trobar dades encertades dintre dels textos de Kepler, perquè Newton va estudiar tots els textos de Kepler i ell barrejava coses, teories, rumors, és a dir, són difícils d'interpretar. Però és evident, i dels textos que en surten de Kepler, és evident que ell, des del 1601 que agafa aquestes dades fins al 1609 que publica les seves tres lleis de Kepler, que es diuen del moviment planetari, està aquests anys observant el cel i observant les dades que li ha passat Kepler, i és a partir d'aquesta observació.
0: La seva observació al cel es basa, en definitiva, en les observacions anteriors.
4: Efectivament, no només observacions, sinó fins i tot amb això, no? amb aquesta fórmula d'intentar entendre que el que observem a vegades no és la posició real dels planetes o l'estrella, sinó que per culpa de l'atmosfera ja es produeix un fenomen de refracció, que és allò que ens passa quan posem un llapis dintre un got d'aigua, no?
0: Que
4: sembla que es torça. No, el llapis no s'ha torçat. Doncs això passa també a nivell atmosfèric, no? I això, Brahe és el primer que se n'adona. I, per tant, Kepler corregeix algunes de les seves observacions observacions a partir d'aquest fenomen i, per tant, les fa més precises. I és aquí quan s'adona, u, que els planetes no segueixen òrbites circulars, és el primer que s'atreveix a dir-ho des de que Plató va dir que eren moviments perfectes circulars, és a dir, han passat 25 segles, i és el primer que diu això. No,
5: això és
4: una elíptica. Dos, el Sol no està al centre de l'elipsis, està en un dels focus de l'elipsis. Canvi radical. I tres, els planetes no segueixen una velocitat constant, sinó que recorren, cobreixen àrees iguals en temps iguals. Això és un daltabaix que, a més, lliga per sempre més l'astronomia a les matemàtiques i a la física. I per això es diu que es passa de l'astronomia a l'astrofísica. Això no es completarà del tot, perquè al final els invents o els descobriments científics no són obra d'una sola persona, sinó de moltes, fins a Galileu i Newton. Tot això a partir de Galileu, i sobretot que Galileu és el que introdueix que l'observació és una base, diguem, sòlida de coneixement, i Newton i Leibniz, que desenvolupen el càlcul diferencial, i per tant tot això que ha dit Kepler de mala manera es pot contrastar, doncs, amb unes fórmules matemàtiques més precises, fa que es considera que realment des del naixement de Kepler fins la mort de Newton, aquests 200 anys, 250 anys que passen entre el naixement d'un i la mort del següent i del tercer, doncs és quan es canvia com un mitjó tot el que sabíem pel que fa a l'astronomia.
0: És que no tornarà a haver un canvi tan bèstia fins a principis del segle XX. I tot i així, molt sovint també amb ciència això passa, com passa a la vida, no? Que els invents o els descobriments o les reflexions anteriors semblen de poca categoria amb respecte al que després s'ha vist que era més cert.
4: Ens quedem moltes vegades
0: en
4: l'últim capítol, perquè, perquè l'últim fenomen, no? A vegades, també mediàtic, no? Que s'ha descobert això, no? Fa que ens oblidem dels capítols anteriors, però al final hem arribat aquí gràcies a gent com aquesta. Per cert, ho haig de dir, Brahe en alguns temps ha sigut oblidat precisament perquè les seves teories no van arribar enlloc, les dades sí, després amb temps s'ha posat en valor la seva figura, i de fet avui dia si algú visita Praga, a l'església Nostra Senyora del Tint, hi trobarà una bandera danesa i allà hi ha la tomba de Brahe en honor a aquest astrònom, que per cert es va exhumar fa uns anys per descobrir si realment havia mort d'una intoxicació etílica
0: com
4: que havia acabat produint una urèmia, i efectivament és bastant plausible l'autòpsia que li va fer que fos aquest el motiu, no? Per tant, una mica relacionat una mica amb la mort del seu pare, no? És a dir, l'alcohol sempre havia tingut algun paper.
0: Com van quedar els dos centres astronòmics que havia creat, tant Urani com les estrelles?
4: Realment, el que passa el 1609 és que Kepler publica les seves tres lleis i, a més, un altre personatge, Galileu, rep una carta dient-li que s'ha inventat una cosa que es diu telescopi. Per tant, el llegat de Brahe dura 8 anys.
0: Ja, és poc, és poc.
4: Brahe li diu a Kepler que el que vol és que usi les dades per demostrar que el tercer sistema, no el geocèntric ni l'heliocèntric, sinó el seu, és el veritable, no? I per això li diu Nefrusta Vixidier, no vull haver viscut en va, no? I Kepler no en fa cas, i de fet hi ha uns anys que hi ha uns litigis fins i tot legals entre els hereus de Brahe i Kepler. Que Brahe queda oblidat, i els seus centres d'investigació queden sense finançament, sense estudis, és el que he dit abans, l'epicentre científic europeu es trasllada on hi ha Galileu, per tant, a Pisa, a Venècia, a Florència, i per tant, doncs, diguem, el llegat de Brahe durant uns anys queda, diguem, tapat o escombrat o diguem, difús, i no és fins molts anys després que es comença a recuperar la importància d'aquest personatge, que avui dia se l'hauria de considerar el pare dels observatoris astronòmics moderns.
0: És que pensem també que al principi del segle XVII és el moment de l'esclat del barroc, i malgrat que, òbviament, l'Església Catòlica fa moltes maleses a través de la persecució que fa, té una cosa bona, molt bona, que és que el barroc precisament és l'exuberància, i l'exuberància demana precisament una mentalitat d'obrir-se al món, de mirar els estels, de mirar... I sí, això facilita, encara que potser sigui amb recança, però facilita aquesta obertura de ment que...
5: I arribant a tothom.
0: Sí,
5: el barroc té aquesta voluntat d'arribar a tothom.
4: Sí, sí, és així. Aleshores, el seu llegat es va perdent en aquests moments. Insisteixo, ja s'ha recuperat, però els seus centres d'observació no deixen de ser restes arqueològiques, per dir d'una manera, no tenen més pes. Crec que el Duran i Borg ara s'hi ha fet una mena de centre d'observació de la seva vida, museu, però no té una continuitat.
0: Doncs, sic transit, Gloria Mundi, que hi som, Ignasi Llorente, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta figura, jo crec que força desconeguda dels oients i de nosaltres mateixos, no, Josep Maria?
5: I tant.
0: I que val molt la pena. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, un plaer.
0: Josep Maria Soler Sabater, pleguem ja, perquè ja és l'hora.
5: Som-hi.
0: Vinga, això és La Guàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Bet Verdagí.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que aquest diumenge ha visitat la zona, reconeix el sobreesforç del personal sanitari.
2: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
1: García insisteix que el que passa a Ceuta és una crisi humanitària i diu que el risc epidemiològic per la població és baix, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i diuen que l'alerta és real. Enrique Roviralta n'és el president en declaracions a 3CAT Info.
3: Insistim en que sempre és millor prevenir que curar. I 10.000 persones hacinadas, sin salubridad, sin higiene y sin condiciones mínimas de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, sin las condiciones mínimas sanitarias ni de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
1: Repassem més notícies amb Cristian Roldán.
4: Un militar va morir i tres més van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller de l'Interior del govern aragonès.
5: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
4: A les pròximes hores un equip de bombers de Catalunya se sumarà al dispositiu d'extinció.
1: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. El comunicat es va fer públic ahir, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau que forci Israel a acceptar el full de ruta.
4: El Brasil ja ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats són l'actual president, Luiz Inácio Lula da Silva, i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident ultradretà. Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
1: Tarragona, en plenes festes de Sant Magí, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua. Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya, la Conca de Barberà, carregat d'aigua des de la font d'aquest indret, i demà arribaran a Tarragona. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne l'ubicació.
4: L'acte començarà a les 10 del matí i s'hi farà un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compta amb mi, de Charango. Com és habitual, també seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Recordem que en els atemptats del 17 d'agost del 2017 van morir 16 persones i més de 100 en van resultar ferides.
1: Esports, l'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els dos primers gols i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
4: El migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City a falta de confirmació oficial. També jugarà amb l'equip blaugrana João Cancelo, que arriba com a agent lliure en les pròximes hores.
1: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols de Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bisibu.
4: També en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi. En el seu retorn a la segona divisió. El conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
1: Aquest dilluns el Sabadell inicia la temporada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
4: I aquest diumenge s'ha acabat l'europeu d'atletisme de Birmingham i els catalans Guillem Crespí i Gael Sacura Bestuer han aconseguit una nova medalla per l'atletisme català. Han aconseguit el bronze al relleu del 4% metres mix. Abans, però, Meritxell Soler també s'ha penjat el bronze a la marató per equips.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
8: Apagarem tantes veus.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és...
10: Quan el cel es torna negre.
0: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
10: Els veïns desemparats.
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Catalunya Ràdio.

0: Aviam què passarà avui.
1: A veure... Puc demanar una cosa?
2: Sí, tant.
1: Perdoneu. És que si em sento,
2: sí,
1: a mi mateixa cantant...
2: Ah, és tan fàcil com treure't els auriculars, si vols.
1: Sí, me'ls sí. És que si em sento, no em lio parlant.
2: T'escoltes a tu mateixa?
1: Sí.
2: Doncs treu-te'ls i ja està.
1: Vale.
2: Cap problema, no hi ha problema.
1: Vale. Ara semblaré més intel·ligent.
3: Va, Mercè, para la tele.
4: Vinga. O sigui, aquesta la d'Andreu, bona, eh?
0: Bona, molt bona.
4: Sí, sí, sí.
0: I el Tamagotchi. Parlarem del Tamagotchi.
4: Avui parlem del Tamagotchi.
0: És l'aparell aquell.
4: Sí, creu, que arriba, jefa.
2: Déu vos guard.
5: Yes.

0: El Tamagotchi és un invent japonès del 1996.
1: Collons de japonesos.
0: Sí, sí, sí. De fet, anem a explicar una mica què és el Tamagotchi pels més vells, però estava pensant que s'ha d'explicar també pels més joves, sí. Perquè a tu, Laia, quin any hem quedat que havies nascut?
2: 2004.
0: 2004, eh?
1: 4.
0: Clar, és que va néixer abans el Tamagotchi que ella.
2: Clar, jo n'he tingut de Tamagotchis.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Mira, el Tamagotchi era una maquineta en forma d'ou, i més o menys de la mateixa mida que un ou, realment. Es podia portar a la butxaca, tenia una pantalleta, tres botonets, eh? I en aquesta pantalleta hi vivia una mena d'animal, que era el teu animal de companyia digital. I tu l'havies de cuidar, li havies de donar a menjar, netejar-lo, jugar, si no se't moria.
3: Ah, com un gos o sí. Bueno, un animal.
0: Sí, sí, com un gos. L'avantatge és que la merda del Tamagotchi es netejava apretant un botó. Diguéssim que la del gos és més cardat.
4: Bueno, més cardat. Cardat és entendre la situació geopolítica del món, potser, bello, però sí. Recollir la, mesa, o sigui, la merda del gos és una buseta,
0: Sí.
4: Recull, inclús et pots portar una ampolla amb aigua, si vols, perquè això he vist que hi ha
0: sí gent que hi ha gent que van...
3: Salfumant.
0: Salfumant.
3: Una mica de calç viva.
0: Hòstia. I les façanes de les cases queden precioses. Doncs allò de la bosseta de plàstic, sí. Ja ho sé, que no es pot anar deixant merda de gos pel carrer, però no hauríem d'inventar un altre material, perquè el plàstic deixa passar la temperatura. Sí. I tu agafes la merda del gos i es calenta, i notes calent.
1: Aquest gest que fas amb la mà, no m'agrada gens.
5: Ets molt delicadot, tu també cagues calent, Peyu, o què?
0: No, caguen molt més calent. Els gossos caguen molt calent, que a l'hivern a vegades surt fum, que jo ho he vist, això.
5: Perquè és el contrast.
0: No, perquè tenen la temperatura corporal més alta, els gossos.
1: Ah, sí?
0: Llavors caguen més calent que nosaltres.
1: I això vol dir que van amb febre tot el dia?
0: No, simplement...
1: Van calents així... Ja de...
0: Són així.
1: Ja.
0: Sí, no sé quan estan... Sabeu quin és l'animal que caga més calent?
3: No, i ara que ho dius...
1: Jo tinc feina.
0: El colibrí. Perquè els ocells són els animals que tenen la temperatura corporal més alta.
1: I
0: se't cau una caca de colibrí a sobre... Caguen a 42-43 graus.
1: Oh,
0: és molt,
3: És bastant. Tu, Pei, una cosa, això ho saps tu de tu? De saber teu?
0: Sí.
3: O t'ho prepares, tot això, pel programa?
0: Hi ha un equip de redacció que busca tot d'informació.
1: Vale, ara així ja em calma a mi.
0: Però concretament la dada aquesta del colibrí ho sabia jo per uns temes meus que no venen al cas.
5: Sí, però 42 graus, vols dir que no et pot cremar?
0: Bueno, pensa que des de que caga fins que et toca es va refredant, Hauries de tenir el colibrí sobre l'espatlla i que se't cagués.
5: Com un lloro.
0: Amb l'espatlla nua.
4: I la merda aquella de l'ocell de l'Almeida, sabries dir-me a quina temperatura estava?
0: No. Ell devia estar a 36 graus.
3: Sí, no tenia febre, sí.
0: En fi...
1: Tamagotchi, parlàvem.
0: Ah, sí, el Tamagotchi.
5: No
0: sé quina temperatura caga el Tamagotchi, no ho sé. El va crear una senyora japonesa que es diu Aki Maita.
3: Aki Shuigera, canvi.
0: No. Sisplau. Respecte. Aki és el nom. És una senyora japonesa que es diu Aki i el cognom és Maita.
3: Wow.
0: La senyora no es va fer milionària perquè l'invent el va fer mentre treballava per l'empresa Bandai, que a finals dels 90 en va vendre uns 82 milions.
1: Hòstia, fes números.
0: Ah, no, és que
1: aviat estan fets,
0: Et queda un euro per Tamagotchi, són 82 milions d'euros,
1: Ja pot anar cagant el Tamagotchi, vull dir que...
0: És que... A partir dels 2000, però, la moda va caure en picat, la tecnologia va avançar tan ràpid que les consoles i altres dispositius portàtils van matar el Tamagotchi. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Avui ens visita una boja coneguda, una cantant i compositora que cuina les seves creacions amb llenya de roure, una caldera i deixant que la sopa vagi fent xup-xup. Unes cançons fetes amb gran delicadesa i que et travessen el cor com un record que creies oblidat. En fi, prometo no posar-me més melodramat.
0: Carai, Déu-n'hi-do,
3: Sí,
0: s'ha posat intens,
6: Estic inspirat avui, què vols
0: dir? Molt bé, Arnau. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Anna Andreu! Bravo!

0: Anna Andreu, què has menjat avui per esmorzar?
1: Un plàtan.
0: Un plàtan.
1: I després un entrepà de formatge.
0: Ah, i no veus res?
1: Sí, cafè, cafè també, dos.
0: Cafè, dos cafès, eh?
1: Sí, és que m'he llevat molt d'hora. I ja venia cap aquí, dic, necessito més gasolina.
0: Escolta'm, tu ets de Sant Quirze del Vallès.
1: Sí, vaig créixer allà. Vaig néixer a Barcelona, però sóc de Sant Quirze del Vallès.
0: Jo hi vaig viure un parell d'anys, a Sant Quirze del Vallès.
1: I què tal? Té les seves coses.
0: Què has menjat per esmorzar? No, bé, és que jo vaig viure una zona... Bueno, era quan estudiava a l'Autònoma amb la meva xicota i vam trobar un pis allà darrere l'Alcampo, que és a l'altra banda de les vies.
2: Conec.
3: Amb... Sí. Sí, i tenia la meva millor amiga.
0: Ah, sí?
3: I dia allà.
0: Ah, sí. Mira.
2: Darrere les vies de l'Alcampo...
0: Sí.
2: Ja veus que no t'ho vas passar molt bé.
0: De tots els cotxes aparcats que hi havia, crec que el 50% eren policia secreta. Sí, sí, feia una mica de cosa sortir a passejar el gos per allà.
1: Era... Sí, hi ha zones i zones,
0: sí,
1: a Sant Quirze.
0: Sí, però...
1: L'Alcampo està bé. El Leroy Merlin.
0: Sí, el Toys R Us hi havia també, no?
1: Sí,
0: sí, sí, ben maco tot allò.
1: Molt, molt maco.
0: Tu vivies a l'altra banda de les vies.
1: Jo vivia a l'altra banda de les vies. A l'altra banda de l'Alcampo.
0: A l'altra banda de l'Alcampo.
1: Però no hi vaig fer gaire vida, tampoc.
0: Ja. I on vius ara, on tens?
1: Jo visc a Sants, fa anys.
0: Barcelona.
1: A Barcelona.
0: Molt bé, escolta. Pels que encara no hagueu escoltat mai, l'Anna Andreu és aquesta noia que la teniu aquí asseguda i que sona així de bonic.

0: Ja t'inspirava la música en aquella època que corries per allà darrere l'Al Campo, diguéssim? Ja tenies ganes de fer això?
1: La veritat és que no... fer música mai havia estat com una cosa que pensés que no era la meva vocació o el meu somni. Era una cosa que he anat veient amb els anys que em dona certa pau i que me n'en surto. I llavors he tingut la sort de descobrir-ho de més gran i poder-ho fer.
0: A què t'haguessis dedicat, si no?
1: No en tinc ni idea.
0: No ho saps.
1: Jo vaig estudiar psicologia.
0: Psicologia? Hòstia, no ho diguis, això, perquè llavors sempre ja et sents analitzat quan parles amb
1: un... No. I vaig fer màster i així tot, però no m'hi vaig enganxar gaire.
0: No et va agradar?
1: No. Bueno, la carrera no em va agradar gaire, no.
0: On vas fer-la?
1: A l'Autònoma.
0: I aquesta és la falca publicitària de psicologia. No, aviam, un altre li pot agradar.
2: I tant, home, sort n'hi ha, que n'hi ha que els agraden.
0: En Xuriguera també va fer filosofia a l'Autònoma.
3: Sí, i alguna assignatura de psicologia.
1: I què tal?
3: No em va agradar gens.
1: Que no. No, a mi tampoc. No,
3: és psicologia.
0: Es trucaran de l'Autònoma i es queixaran.
3: Bueno.
0: No.
2: Jo a l'Autònoma, jo hi vaig...
0: Tu sí, eh?
2: Jo a l'Autònoma...
3: No t'he vist mai a l'Autònoma, tu.
2: No m'hi van voler.
1: A una festa.
2: Però vull dir que jo sóc un gran defensor de l'Autònoma.
1: Sí, no, jo també, eh? Sí, sí.
0: Escolta, l'any passat vas treure el Vigília, que és el teu tercer disc, que a més el vas treure poc després d'haver sigut mare. No sé si recordes aquell procés, com va ser.
1: Quin dels dos?
0: Els dos conjuntament, perquè els vas fer conjuntament.
1: Sí, sí. No, bueno, sí, no me n'oblidaré mai. No me n'oblidaré mai. Sí, no, el disc va sortir un cop ja la meva parella i jo ja havia nascut el nostre fill. I pel que sí que tota la preparació del directe i tot plegat sí que ho vam fer quan ell era molt petit, que tenia pocs mesos. I
0: que us l'enduíeu a...
1: Sí,
0: a
1: durant la gira també els primers mesos veníem nosaltres i, ostres, sí, no ho oblidaré mai.
0: Perquè la teva parella també forma part del projecte,
1: sí.
0: Llavors és difícil no combinar-ho. La criatura
1: està
0: amb
1: una plata. Si fa pit i tot, vull dir, tampoc, vull dir, pot estar poca estona sense nosaltres. Era
0: clar.
1: El que durava el concert i poc més.
0: Com és això de compartir projecte amb la teva parella? Us ha passat algun dia que a mig concert aprofiteu per... Recorda't que hem d'anar a comprar macarrons que ens fan.
1: Aviam, té coses boníssimes. Jo diria que en té moltes més de bones que de dolentes. Perquè al final és amb la persona que millor t'entens i quina sort poder compartir també aquesta faceta, no?, de la vida juntes. Després sí que és veritat que a vegades...
2: Les dolentes.
1: Aviam, les dolentes pot ser que, no sé, que un dia t'enfadis i estiguis fent les proves de so i t'emprenyis, però llavors tens la sort de que tens un concert per endavant. Que no parlaràs. I llavors, és veritat. Sí, perquè llavors et comuniques d'una altra manera, et mires, estàs tocant, connectes d'una altra manera i te'n recordes de què és l'important. No? I això fa que a vegades ens reconciliem sense haver de parlar res.
0: Quan té la criatura ara mateix?
1: Ara té un any i nou mesos.
0: Un any i nou mesos amb dues mares músics?
1: Sí.
0: Què li espera la criatura?
1: Mira, és que no ens deixa tocar, perquè sap que quan agafem la guitarra o la Marina agafa el violí o la bateria, sap que ho associa a la feina i llavors diu, no vols.
0: Ah, no?
1: No vols.
0: No li agrada?
1: No ens deixa.
3: Ah, diu no vols.
0: No vols.
1: Clar,
0: no vols.
1: És molt difícil d'entendre, això.
3: No.
1: Clar, Brem, no vols.
0: Bé, escolta, la Maria Rufat, Rufat té estudis de música i tu ets autodidacta perquè vas estudiar psicologia.
1: Sí, jo n'he après el que sé, ho he après sola.
0: Bueno, però bé, no?
1: Sí.
0: I què t'empenya ensenyar-ho al públic, això? De dir, hòstia, no vull que sigui un hobby, vull dedicar-m'hi professionalment.
1: Bueno, perquè em passa que quan de veritat connecto amb el que estic fent és quan ho canto per algú, no? Abans, quan tu estàs, no sé, d'alguna manera que estic fent les cançons i puc entrar-hi més o menys, però si sé que hi ha algú que està escoltant, entro molt més en el que estic fent i d'alguna manera pren una intensitat diferent. I a mi el que m'agrada és això, és fer concerts. Llavors, per mi, fer cançons és una miqueta el que he de fer per poder-les ensenyar després. El que m'agrada és... Bueno, pot sonar com si tingués un ego molt gran, però m'agrada cantar per la gent i de cop es crea una tensió que m'agrada.
0: Al final, tots els que fem alguna cosa ho fem per algú, diguéssim,
1: sí.
0: No?
1: A mi em canvia molt. És com que em creixo una miqueta, com si hi ha algú a l'altre cantó.
0: I t'ha arribat d'algú que li hagi arribat la teva música d'una manera especial? Algú que t'hagi fet saber d'hòstia, a mi això... Ho vaig sentir, em va fer plorar, em va desmuntar.
1: Sí, m'ha passat bastantes vegades, de fet, i agraeixo molt a la gent que s'acosta a dir-m'ho, perquè perquè és bonic, no? De vegades... puc demanar una cosa?
0: Sí, i tant.
1: Perdoneu. És que si em sento,
0: sí,
1: a mi mateixa cantant...
0: Ah, és tan fàcil com treure't els auriculars, si vols.
1: Sí, m'ho sí. És que si em sento, no em lio parlant.
0: T'escoltes a tu mateixa?
1: Sí.
0: Doncs treu-te'ls i ja està.
1: Vale.
0: Cap problema, no hi ha problema.
1: Vale. Ara semblaré més intel·ligent que...
3: A mi m'ha semblat tot bastant intel·ligent.
0: Sí.
1: Bueno, espera't,
0: sí,
1: eh? Sí.
4: Prova't a treure els auriculars, si vols.
0: Allà sí era això.
4: És que no et passi això.
1: Potser és això, eh? Potser se t'arregla aquí. Bueno, què m'estàs preguntant?
0: No, tu volies... Estaves agraint a la gent que se t'acosta a donar-te una mica de feedback del que fas,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, perquè... A vegades és difícil... Em sento per allà, també.
0: També? Al final...
3: L'han parat la música, si
0: et fa una vegada. El programa de ràdio s'ha de sentir perquè nosaltres també ho fem per la gent, eh? Vull dir que...
3: Silenci!
1: No, que deia que sí, que ho agraeixo, perquè, bueno, perquè veus que té sentit el que fas. L'altre dia em va escriure un noi que em va dir que havia tingut un accident a la muntanya i s'havia quedat atrapat amb la seva companya en una llau o alguna cosa similar, no domino molt de conceptes de muntanya, i va haver d'esperar moltes hores a l'helicòpter i va estar 8 hores, que em va dir que estava cantant les meves cançons per dins, perquè allà, en aquells moments, la concentració és molt important i se les va estar repetint per dins.
0: Veus?
1: Que l'altre dia, per no congelar-se.
0: Fa pinta que ets molt perfeccionista, vull dir que hi deus estar una estona a fer cada cançó, a composar-la...
1: Sí, sí. Per això faig discos molt curts. És veritat.
0: Quant tardes a fer una cançó?
1: Depèn. Hi ha algú, perquè tampoc... No, a vegades les cançons les comences i veus que no avances i les deixen un racó i al cap d'un mes la torno a agafar i si no, potser no acaba ni en aquest disc, acaba...

0: No estic allà fent-me birres ni... No estic supernerviós,
1: no fas,
0: però estic...
1: No fas la cara, tampoc, eh?
0: Bueno, no. I estic concentrada. M'agrada estar concentrada.
1: Bueno, també la manera com cantes i tot necessita també entrar en un clima, no? I
0: sí.
1: No es pot fer un concert de final de festa major amb tot de bars al voltant i gent beguda. Complicat.
0: No m'acompanya molt.
2: Has dit això del disc curt? Què vol dir un disc curt? De quina durada?
0: Fan, no sé, són 8 cançons, normalment, uns 20 i pico minuts. Però perquè...
2: 20 i pico minuts?
0: Sí, però perquè sí que intento posar només les cançons que n'estic molt convençuda. Vull dir, si tinc 12 cançons, doncs trio les que més m'agraden i a mi m'agrada, el que m'agrada és tocar, llavors intento posar les cançons que sóc més o menys conscient que no les avorriré, no? Vale. Que em funcionen bé del tot i que podré estar un any i mig cantant-les, entrant cada vegada que la canto, entrant-hi bé i sentint que aquella cançó...
1: Va una mica, però, en contra del que manaria la indústria, no?
0: Absolutament.
1: I ho fas conscientment, això, també.
0: El què?
1: Això de triar un camí que no és el camí habitual que marcaria
0: la indústria. No ho sé fer d'una altra manera, tampoc. Vull dir, si ho intentés, crec que no em sortiria gaire. Perquè, bueno, no són cançons, tampoc, que...
1: És que tu i la Marina, a final dels concerts, sortiu a vendre discos i merchandatge?
0: Sí.
1: A vosaltres mateixes, eh?
0: Sí.
1: També això és com...
3: Mercat.
1: Comerç de proximitat, portat a l'extrem.
0: Sí. Sí, bueno, també, al final, la gent... Viure de la música en directe és molt complicat, és una manera, no, d'agrair al públic que vingui, que ens permet dedicar-nos a això, que aquest sigui el nostre ofici, la nostra feina, i que menys,
1: sí,
0: que si
1: cantant,
0: la gent ha vingut a veure't sortir... No?
1: Hi ha cantants que l'última cançó
4: ja, quasi ni
1: ja no hi són i desapareixen amb una limusina per darrere.
0: Clar, sí. O amb un helicòpter, no? Però no, nosaltres encara no estem aquí. No, igual un dia no ho fem. O sigui, sí que és veritat que acabes el concert i estàs amb tot el subidón i necessites descomprimir, i l'últim que et demana el cos és sortir i començar a parlar amb gent, perquè potser estàs 40 minuts o una hora
1: clar.
0: Parlant amb tothom. Però, bueno, crec que val la pena. Crec
1: bueno,
0: que
1: forma
0: també...
1: part de l'experiència com a públic, no? També.
0: Sí, també mires, també te n'adones realment de com ha anat el concert, perquè a vegades tu fas un concert i dius, ostres, avui no he disfrutat tant, i després surts a vendre discos i la gent està emocionadíssima, no?
3: Bé, però passa, eh?
0: Sí, sí, que però com passa. Que tu la vivència és, bueno, un concert que, bueno, no ha estat dels millors per mi, i la gent està contenta, doncs, bueno, és guai saber quin estat de salut, no? Té, està el projecte, com ho ha rebut la gent i escoltar, qui t'ha escoltat, no? Com a mínim.
1: Escolta, saps que hi ha una cançó teva que es diu El crit al cel, que forma part de la banda sonora d'una pel·lícula romàntica americana? Coneixies això?
3: Ai.
0: Em sona que... És americana?
1: Sí, sí, sí. És una bona merda de pel·lícula, d'aquestes de diumenge a la tarda.
2: Hòstia, la meva dona segur que la coneix.
1: La pel·lícula és The Map That Leads to You, el mapa que em porta a tu és del 2025.
0: Sí.
1: Es pot veure a Amazon Prime, si us interessa. És, bueno, un tio que va de vacances per Barcelona i altres ciutats, s'enamora d'una actriu jove, d'una noia atractiva, bueno...
0: Sí, sí, que no l'he vist, la pel·lícula, però sí que em van dir...
1: N'eres conscient.
0: Escollim aquesta cançó, i vaig dir, doncs...
1: El crit al cel és aquesta.

0: pecat.
1: És més bona la cançó que la pel·lícula. Com, no et van demanar permís? No.
2: Sí, clar. Sí, ja. Bueno, paguen uns diners.
1: Paguen, eh?
2: Home, sí. Sí, bueno, aviam, i de vegades també depèn, no? Quan reps uns diners, doncs moltes gràcies. I després hi ha projectes que són més petits i potser no tenen un pressupost i a tu t'agrada el projecte, els hi pots seguir la cançó o...
1: És una pel·lícula, això, eh?
2: Sí.
1: Paguen molt o no?
2: Bueno...
1: Bueno,
2: bé, està bé, home, està bé. Va molt bé, va
1: està
2: molt
1: bé, està bé.
2: Sí, sí.
1: I això, deus anar cobrant també royalties després, quan la meten?
2: Sí.
1: Quan una senyora suposa Antena 3 a la tarda del diumenge, o...
3: Noi, no?
4: Antena 3 la fan?
2: La teva dona. Sí.
1: Bueno,
3: la meva dona, la meva dona segur que una part dels clinc-clinc-clinc-clinc...
2: Doncs dona-li les gràcies.
4: Li diré la part teva.
1: Això que dius de compartir les opinions amb la gent després del concert té una part positiva, però si et foten una hòstia, diguéssim, a nivell de dir, hòstia, no m'ha agradat això, com t'ho agafes?
2: Home, no m'ha passat. Sí que hi ha algun senyor que em va dir...
3: Sempre sol el senyor.
1: Sí,
2: però ja el
1: sempre,
2: veia, eh?
1: Molt oportú, sempre.
2: Ja el veia, que feia molta estona que estava allà esperant per dir-me alguna cosa i va venir. No sé què, per què no fas no sé què en comptes de dir...
3: Cuidis de casa seu.
4: No fas una cançó dels Beatles, no?
2: Sí, no sé, em va donar com un consell que em va semblar una mica rar.

0: i li vaig dir doncs, que ho fes,
1: vagi al psicòleg.
0: Que ho fes ell. Que quan faci un concert m'avisi i ja anirà a veure.
2: Molt bé. A on el podem veure, mira, properament?
0: Mira, el 2 de maig serem al monestir de Sant Pere de Casserres.
2: Oh, que bonic.
0: Sí.
2: Aquí, tocar el Pantà de Sau.
1: Aquí darrere.
0: I després serem a, també al maig toquem a Vilafranca del Penedès. Mm-hmm. I aquest estiu serem a Camprodon, al Microclima també, entre d'altres llocs, però bueno, la web està...
2: Allà ho trobareu tot. No sé si estàs pensant ja en un hipotètic proper disc.
0: Sí, de fet fa poc que estic començant a posar-m'hi perquè em costa trobar estones, però sí, que m'angoixa una mica sempre posar-me a fer un disc.
2: Sí.
0: Perquè com que no, la manera de fer és una mica erràtica a vegades, no sé molt bé com faig les cançons, a vegades penso, ja no ho sabré fer. Ja,
2: això passa,
0: tota la sort que podia tenir ja l'he tingut fent cançons.
2: Això passa, a mi sempre em passa quan he d'encarar un espectacle de teatre nou, sempre penso, ara fer-ne un de més bo que aquest, ja no ho sabràs fer.
0: No.
2: Però al final vas fent, també és per necessitat.
3: Té una mica.
2: Anem a posar a prova el teu català.
4: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Anna, a veure, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de Vera!
0: Vale.
2: La paraula d'avui és istme. Istme, istme.
1: Istme.
2: I-S-T-M-E, istme. A, istme, nom masculí d'origen bíblic, abreviació d'Ismael, només s'utilitza en contextos d'amistat i confiança.
1: No rigueu, sisplau. A mi m'agrada més aquell cuiner d'abans de TV3, aquell que es deia Istme Prados, em sembla.
2: B, istme, espai de terra estret que connecta dues àrees més grans, dos continents o un continent i una península.
5: No tinc el graduat escolar perquè el cabronàs de geografia em va suspendre perquè a l'examen vaig posar que el canal de Suez i l'istme de Suez eren a Girona.
2: O C, istme, sinònim de xafarderia, informació que es diu d'orella a orella i que normalment fa referència a persones conegudes.
6: Ai, nena, diu que el president de la comunitat de veïns l'altre dia el van trobar a l'ascensor amb la dels baixos, allà entelant el mirall. Ah, i sé algun altre istme que hauries de cul.
2: A, B o C, Anna?
0: Jo diria que és la B.
2: Doncs diries fantàsticament B, correcte! L'istme de Suez. Avui parlàvem del Tamagotchi. Tu ets del 88?
0: Sí.
2: No sé si et va enganxar a l'època Tamagotchi.
0: Una mica.
2: Sí?
0: Sí.
2: Tenies un Tamagotchi?
0: Sí, un groc i taronja.
2: Veus?
1: Hi havia colors, eh?
0: Sí.
2: Li havies posat nom?
0: No.
2: No
0: ho recordo.
2: Se't va morir com tots.
0: Absolutament. Ple de merda, o sigui, m'ha menjat merda.
2: Oh, clar, és que era molt avorrit netejar-los i les caques.
0: Bueno, és que fa molta gràcia fins cada cop, no?
6: Però ja no podia ressuscitar un cop se't moria?
2: Crec que no, eh?
0: Sortia un angelet? No, que cruel, no?
2: Jo crec que sortia la làpida, segurament es podia ressuscitar si no t'havies de...
7: Sí, ja havia caigut al darrere, no? Que havies de posar el clip.
2: Exacte, el que és tenia, veritat, eh? sí senyor, tens raó, Àlex. Ara m'has obert aquí un espai del meu cervell que tenia. Sí.
6: Doncs que sapigueu que el Tamagotchi es va batejar amb aquest nom perquè és la unió de dues paraules, que és un estamago, que vol dir ou en japonès.
1: Ou. Tamago. Posa'm mitja dotzena de tamagos.
2: Sí, però si dius tota la frase en català i només dius tamagos, no sé si t'entendran els japonesos.
1: Ja, poder no. Ah, però en català funciona, eh? Tinc els tamagos plens.
2: Mira.
1: Aquí t'entenen.
2: Aquí sí.
6: Doncs això, tamago, que vol dir ou, i després hi ha una segona paraula, que és wachi, que vol dir rellotge.
2: Mira.
1: Quina watch és? Ah, no.
6: No.
1: Quina watch hi posa el rellotge?
2: Ets mig japonès, ja.
6: Mira l'hora, el watch.
1: Quina, això.
2: El watch.
6: Ou i rellotge. La idea era que tinguessis una mascota en forma d'ou que la portessis a sobre com si fos un rellotge d'aquests a butxaca. Mm.
2: Hi havia gent que feia de cangur de tamagotchis, eh?
6: Què? No em diguis.
2: Sí, quan tu no et podies cuidar del teu i tenies un compromís, el donaves a algú... M'has de vigilar el tamagotchi...
0: Tutor legal.
2: Sí, com un tutor legal.
6: Això ho fèieu aquí.
5: Però ja es veia, amb aquestes coses digitals primeres que van sortir, ja es veia que no anaven bé.
2: Sí!
5: Ja preveies que el futur no seria massa més
1: guai. A mi em fotia molta ràbia.
2: No, és el què, els tamagotchis?
1: El tamagotchi.
2: Però què en havies tingut?
1: No, anar voltada per la classe amb un martell, tamagotchi el que veia...
6: Què?
1: Oh, tieta.
6: Ets un assassí.
1: En dèiem Tete.
6: Tete?
1: Terminator de tamagotchis.
2: diu aquest?
1: De veritat. És anys 80, no, això?
2: No, era 96.
5: Encara anaves a col·legi?
2: El 96.
5: Per què estàs assentat aquí?
1: Encara hi eres.
6: Doncs que sapigueu que el Tamagotchi, encara que va morir la moda aquesta relativament ràpid, va ser el primer videojoc emocional. Quan se't moria apareixia això que hem dit, la làpida aquesta, i els experts diuen que, el que va fer va ser assentar les bases psicològiques que utilitzen moltes aplicacions i xarxes socials actuals. No. Notificacions que interrompen la vida real, sí. Vincle emocional amb un sistema digital que, que no es viu, tota aquesta mena de coses que ens està portant pel pedregar.
5: No ho vam veure venir i ara...
6: I ara goita. Així, menjats-la.
2: I estàs molt ficada a les xarxes socials, Anna?
0: Hi he de ser... però intento no... També des de que sóc mare intento no mirar-ho tant ni tenir-ho sempre a mà. No m'agrada estar putinant en el mòbil tota l'estona per casa. I sóc més del que m'agradaria, però intento dosificar-ho bastant.
2: Anna Andreu, no busqueu Anna Andrés, que és una model.
0: Bueno.
2: Ho dic perquè...
0: Està bé que ho diguis, sí.
1: L'Anna Andreu també és model.
2: Correcte, de lo seu, sí, sí. Però hi havia una... És que em va passar preparant l'entrevista. Anna Andrés, i surt i dic, no pot ser, no és aquesta senyora. Anna Andreu, de Sant Quirze del Vallès, de Sants actualment.
0: Sí.
2: No marxaràs de la Renaixença sense abans tocar-nos aquí en directe una cançó amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera. Tocaràs sencera.
0: Sí.
2: Que és el títol de la cançó.
0: Sí.
2: I
0: jo també tocaré.
2: Ho tocaràs sencera i la cançó també la sentirem sencera. Moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
0: A vosaltres per convidar-me.
2: Anna Andreu amb Laia Gluck, Arnau Tordera interpreten sencera. Sí.

0: Si no em vols sencera, si no em vols sencera.
1: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que n'és de còmode el nostre escó del segle XIX.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és la cantant japonesa Hitomi, que ens interpreta Go Go, una peça publicada l'any 2014. Aquesta cançó era l'obertura d'un anime basat en el món dels Tamagotchis. Un cop es van morir, doncs ja van inventar-se una manera de treure en Reddit fent una sèrie. Però la seva vinculació amb aquestes petites criatures no va quedar aquí. La van transformar també en un Tamagotchi i van posar la Hitomi, aquesta cantant, com un personatge més dins la sèrie.
2: Ah, amigo.
1: I a més, ella mateixa s'encarregava de donar-li veu. La jugada va ser perfecta perquè ella va explicar que la seva filla era fan de la sèrie dels Tamagotchis.
2: Els Tamagotchis. No ha arribat aquesta aquí a Catalunya?
3: No, ja arriba, no ho he vist.
1: Aquí sempre anem 20 anys tard.
2: Sí.
1: Està al cau, jo crec.
2: Està al cau. Escoltem Hitomi i la seva cançó dels Tamagotchis i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui tenim la Boira, que és una família de Jack Russell. Sí. Viu a Barcelona i la seva responsable és la Raquel Solà.
1: Jo en havia tingut un de Jack Russell.
0: Ah, sí?
1: Més maco que aquest, ara que el veig.
2: Bona cua.
0: La Raquel ens ha dit que, no sé si ho veieu, per l'angle de la foto sembla que no tingui orella.
1: Sí que li falta una orella.
0: Oi? Ho sembla. Però és un misteri.
3: El que tenen pello.
0: La Raquel ens ha explicat...
4: Està mirant el gos.
0: Concentreu-vos.
4: Perdó.
3: I m'han canviat i m'ha sortit en Peyu. I...
1: No em falta, a mi no em falta cap orella.
0: No, té les dues amagades. Doncs sembla que li falti una orella. De fet, no ho sabem. Com però és que la Raquel ens ha explicat que un cop li van mossegar l'orella i no sabem si és que s'ha quedat sense. Una cosa que tenim clara, i també amb la foto ens ho indica, no? Que va amb un
1: monopatí.
0: Doncs és que no li agrada passejar, tu. Es veu que cada vegada que veu una boca de metro, ella ho associa a anar-se'n cap a casa i es fica cap a la boca de metro.
1: Això de la foto potser no té orella i llavors li fan fotos sempre des del perfil bo.
0: Potser sí.
2: Com un Julio Iglesias.
0: Jo ho faig, això. Sí? Com
2: Julio Iglesias també li feia.
1: Però li fan des del cantó que no es veu la nena petita darrere.
2: Exacte.
3: He dit exacte, però encara no havies acabat la frase.
1: Per què no passejarem aquest animal?
5: Doncs l'any 1924 Barcelona està engrescada amb les obres de les primeres línies de metro de la ciutat. Van començar l'any 1922 i el mateix rei Alfons XIII... Rento la boca després de dir-ho. Va fer-ne la primera parada inaugural.
1: Avui passegem el gos per Barcelona. Som el 12 d'abril de 1924. La passejada d'avui és ideal per la Boira, que és una gossa que no vol caminar per Barcelona si no té una boca de metro a prop. Avui estarem tota l'estona sota terra, mentre els obrers enllesteixen les obres del Metropolità Transversal, el que seria l'actual Línia 1, que tots coneixeu.
4: Bueno,
3: qui tots?
1: Tots no ho sé, perquè jo quan ho he llegit el guió aquest dematí... Ho he hagut de buscar, com era la línia 1 de metro, perquè no tenia ni idea. I és ben parida, travessa tot Barcelona.
2: Què dius ara, boi?
6: Jo l'agafo cada dia.
1: Ah, sí?
2: Sí, és cada dia.
6: Tota la línia, de Bellvitge a Marina.
1: Ah, mira.
2: Però per bici.
1: M'ha agradat molt.
6: Sí, vaig anant i venint.
1: Arrenca l'Hospitalet a Bellvitge i llavors acaba Santa Coloma de Gramenet i l'última parada es diu El Fondo, que es va de Bellvitge fins al Fondo.
2: Hosti, que bo. Que maco. Anem-hi un rato.
1: Sí, un dia. Fem-la tota, un dia.
2: Sí.
1: Agafem uns entrepans.
2: Però darrere el tren corrent,
0: perquè ha de ser llarg, això,
1: No sé, quanta estona tardes a travessar-ho tot?
4: Una hora.
0: De Bellvitge a Marina,
6: 35 minuts.
4: En metro? No ho fem mai.
1: Ja ho farem. El problema de la línia és que les obres són d'una magnitud descomunal, com us deia, travessen tot Barcelona.
4: Esclar.
1: I les obres van amb retard, com és habitual en aquests casos. Heu de pensar que la construcció del metro de Barcelona és a pic i pala, Avançar un metre comporta diverses hores de feina i la línia ha de tenir 4 quilòmetres de llarg. De tota manera, el capatàs de la construcció no sembla gaire comprensiu amb els seus treballadors.
4: Parlato que sóc el capatàs. Va, coi de treballadors! Va, vagos, ganduls! Que la meva àvia picaria més ganes que no pas vosaltres. Vinga, va, acabar aquí.
3: Fem tot el que podem, Guaita com tinc les mans, vull dir que...
4: D'aquí 6 mesos s'haurien d'haver acabat aquestes obres. Va, vinga, pica.
5: Oh, potser si ens deixés de cridar d'aquesta manera i ens donés material com Déu mana, doncs aniríem més de pressa.
4: Els obrers, el que els fa moure són 4 crits ben donats. Vinga, va, acabar aquí. Va.
1: Les condicions dels obrers de l'any 1924 són terribles. Ens trobem sota la dictadura de Primo de Rivera. Els moviments sindicals estan prohibits i Barcelona necessita mà d'obra, encara que sigui no qualificada. En aquesta mena de construccions el sou és baix i el perill de tenir un accident és elevat.
4: Res, això són ganes de queixar-se i poca cosa més.
1: Els obrers del metro són els anomenats topos, ja que, com els talps, ells tampoc veuen la llum del sol. A sobre nostra hi tenim els atrafegats carrers de Barcelona, però aquí dins del túnel el món s'atura i el silenci només es veu interromput pels pics i les pales dels obrers. La construcció del metro de Barcelona és una feina duríssima. La Boira, el nostre Jack Russell, ja fa estona que s'ha adonat que allò no és com les boques del metro d'avui dia. Abans de tenir el metro de Barcelona en funcionament, molta gent va haver de suar sang.
7: Bueno, el metro d'avui dia a Barcelona també fa una mica de por,
1: Sí que és veritat,
7: sí.
1: I aquells... jo no he entès mai els trasbordos, sí, aquells passadissos llargs, la gent que canvia de parada per sota terra, puguem anar per dalt i veure una mica l'ambient, i els veus tots allà, me cago en Déu, en aquell
0: túnel. Hauries de tornar a pagar, si vas per dalt.
1: No, home, ja val el mateix bitllet, no?
7: No, no, no.
3: Peyo, no t'emmerdis.
1: No, no, per això no m'hi fico. Penseu que els anomenats topos fan jornades de 12 hores, s'hi posen a trenc d'alba i no surten del túnel fins que ja és de nit.
3: No, i això d'anar a veure el sol, això va fatal pel ritme circadiari.
1: Sí.
4: El ritme circadiari? Què és el ritme circadiari? El ritme circadiari? A vosaltres sí que us falta ritme, va, a treballar!
1: Segurament els obrers del 1924 no sabien, a diferència nostra, què és el ritme circadiari,
4: sí,
1: no?
4: Que també estaria bé explicar-ho una mica.
3: Jo me'l miro cada setmana.
1: El ritme...
4: és el
1: ritme circadiari.
4: Com el metabolisme.
1: El ritme circadiari és el que vas en concordança amb el sol. Quan surt el sol treballes i quan s'apaga vas a dormir.
4: El de les gallines.
1: Exacte. Aquest és el circadiari.
4: És aquest. El circadiari.
1: Circadiari, sí.
4: El circadiari.
3: No és anar a veure un tortell poltrona cada dia.
1: No. Segurament... Deia que els obrers no saben de què va tot això i que pateixen les conseqüències de treballar 12 hores sense veure la llum del sol, que és gros, això, eh? I entren de nit i tornen a sortir, que ja és de nit, altra vegada.
4: Sí, doncs mira, Peyo, ara hem pensat uns canvis i això s'arreglarà, ja veureu.
1: Sí,
4: ja veureu.
1: Les obres van tan endarrerides que l'empresa responsable, que per cert és privada, ha decidit fer dos torns.
4: Dos torns.
1: Els obrers del torn de dia treballen de les 6 del matí fins les 12 de la nit.
3: Hòstia.
1: Llargot, eh? No? Per molt que paris a esmorzar...
3: Sí, no, se't fot llarg, eh?
4: Si hi ha feina, eh?
1: Sí. I llavors hi ha els del torn de nit que treballen des de les 12 de la nit fins a les 6 del dematí.
4: Ah, solucionat, eh? Els que sortiu el de bon dematí tindreu tot el dia per anar per al sol.
1: Veus que bé?
7: Hòstia, jo no sé què prefereixo, la veritat, eh?
1: Jo no treballar.
7: Sí, és veritat.
1: A les dues.
3: Sí.
1: A partir de llavors, les obres del metro de Barcelona són ininterrompudes. Dos equips d'obrers aniran rellevant-se. En aquell túnel hi ha pic i pala les 24 hores del dia. Però a vegades, en aquesta mena de coses, no es pot córrer.
3: Pep, què és aquest tremolo, eh? Ho sentiu o no?
4: A veure, es pot saber per què esteu parant? Ja va a treballar.
5: Oh, ja fa dies que sentim tremolors molt estranys.
4: Sí, va, deixeu-vos de ximpleries i vinga, va, a treballar aquí. Pico i pala, eh? Va.
3: Home, va. Però és que sentim fresses, eh? Vull dir, és que aquí se sent una cosa que...
4: A treballar, us dic!
3: Bueno.
1: Els obrers més experimentats ja fa dies que estan notant uns tremolors que no són normals. És un tram subterrani amb un terreny difícil.
5: Capatàs, això és molt perillós. Cada cop que fem anar al pic, el túnel tremola.
4: Bueno, em sembla que són molt poques ganes de treballar, això.
3: Mira què passa. Mira
4: si tremola, si deu ser que passa el metro prop.
1: No pot passar el metro perquè l'esteu fent. No hi és, el metro, encara. L'esteu fent. Ho entens o no, això?
4: Ja m'ha costat, però ara ho he entès. És que tinc el circuit...
1: Ara sí que tremola a Barcelona, eh? Sí. Jo me recordo, hòstia, el Capitol.
4: Sí, noi?
3: Home, i tant.
1: El camerino aquell d'allà sota de la sala Pepe Rubianes, anaves a cagar allà, passava el metro, tremolava el cul, eh?
3: Sí. No, mira, veure què passa com pico, eh? Ja veureu, eh? Ja veureu.
1: Sí que tremola, sí.
3: Veus?
1: Sí que tremola.
4: A veure?
1: Prova tu, Xuriguera.
4: Deixa'm-ho provar a mi. Veus? No ha passat res, eh?
1: Home.
3: Bueno... Bueno, que ha picat molt fluix, ja veuràs.
1: Pica més fort, el parit.
3: Toma.
1: Què? Fes-ho tu, Xuriguera.
4: Porto jo. Deixa-m'ho picar a mi. Veus?
1: Però pica fort, hòstia.
3: Pica fort. Tu com ho faig jo? Ben parit, això, treballar així.
1: Ah, oita.
3: Pica tu.
4: Però que estàs dinamita, tu.
3: Pica tu. Deixa'm picar jo, pica jo. Pica tu. Aquests efectes m'agraden.
1: Ai, noi, com hi disfruteu. Som el dissabte 12 d'abril de 1924.
4: Ja.
1: Durant el torn de nit, llastimosament, les queixes dels obrers han sigut ignorades i en un moment de l'excavació passa el que no hauria hagut de passar mai. El túnel s'esfondra amb els treballadors a dins. Ara sí que m'han tremolat les orelles, eh?
3: Jo,
4: i tant. Un pic massa fort, ara.
1: Sí.
0: Pica tu, pica jo.
3: Ens hem passat.
0: Pica jo.
3: Jo no picaré més.
1: Sí, em sembla que al final, per això, el que ho ha fet caure ha sigut el copet fluixet, eh?
3: Sí. Saps com jo l'últim trago? Saps que és el que et fot mal?
1: La versió oficial primer parla de dos morts. Bueno, Bé. Hem escapat barat.
4: Bueno, bé, si no et toca tu...
1: Ah, no, sí, clar. A mesura que passen les hores, els cossos, però, van apareixent. Al final serà un total d'11 víctimes mortals. Apa. Les obres del metro s'han convertit en la seva tomba. L'endemà, Barcelona es desperta amb un forat gegant entre Plaça Catalunya i la Bordeta. Els familiars reclamen justícia, però no s'hi pot fer gran cosa.
4: Senyora, l'acompanyo en el sentiment.
0: Moltes gràcies, bon home.
4: Sí.
0: Ai, quina pena tan horrible que tinc dins meu.
1: Pobre família.
0: Vostè també formava part de la brigada, no?
4: Sí, sí. Més o menys. Jo era el capatàs. Ah? Però érem com una gran família.
1: Ah. Una gran família...
4: Ens estimàvem tots, a Peyu.
1: Sí, d'aquella manera, eh? Sí, bueno. Penseu que l'empresa, just després de retirar els cossos, ordena continuar amb les obres immediatament. No hi ha temps per perdre, ni dia de dol, ni ximpleries, tu.
4: Ja, què vols fer-hi, eh? La vida continua,
1: eh? Sí,
4: noi. Showmas Gordon, eh?
1: Sí, sí. Què? Has dit Showmas Gordon?
4: Showmas Gordon, es diu.
2: Sí, amb gel.
1: La injustícia és enorme. Els obrers eren gent sense estudis i les seves famílies no tenien recursos per pagar-se un advocat. La gran majoria són immigrants amb origen a Andalusia, Múrcia o l'Aragó. Pocs catalans, per no dir cap, treballen com a topos.
4: No eren catalans, però també eren bones persones.
1: Sí, esclar, home.
4: Ens estimàvem molt, a tots.
1: Tots.
4: Eren com una gran família, tots
0: nosaltres. Jo era la dona del Ramiro.
4: En Ramiro.
0: Sap, el Ramiro?
4: En Ramiro.
0: Ramiro.
4: Espera't.
0: El...
4: En Ramiro.
0: Ramiro.
4: Que era molt alt.
0: No. No, el Ramiro era...
4: Ara no em ve el cap, però en Ramiro me l'estimava molt, eh?
0: Sí. Molt bona persona, el Ramiro.
4: Sí, tant que sí, explicava uns xistes, eh, que sí?
0: No, era més aviat eixut.
4: No, era molt eixut. Érem una gran família, Peyu.
1: Sí, ja es veu. Tan gran que quasi bé no els coneixia, hòstia.
4: Era molt fosc allà sota.
1: Esclar, ja me'n faig càrrec.
0: I no ho veia.
4: Va poder fer el torno de nit, fer el de dir...
1: Sí.
0: L'únic consol que em queda, no, és que, mira, amb els diners que ens donarà l'empresa, no, podré seguir posant un plat a taula.
4: Sí, no? A veure, no...
0: No?
4: Sí.
0: Sí.
4: No voldria desil·lusionar-la, però és una mica delicat, aquest tema.
1: Ah, no li pagareu res? No els hi pagareu res?
4: Heu de parlar amb el jefe.
0: Escolti, que jo tinc uns fills, per alimentar.
4: No haguessin cardat tant, doncs. Vull dir... Perdó.
1: Se li acaba de morir l'home sota el metro.
4: Sí, perdó. No, demano perdó.
1: En Ramiro, és que tens en Ramiro calent, no. Encara.
2: Hi ha personatges que els expulsaria un parell de setmana.
1: No,
0: la majoria del xuri.
4: Estava en un pàrquing, jo.
1: Que sapigueu que això que hem explicat va anar així, eh? Una investigació posterior manipulada de dalt a baix conclou que la culpa... havia sigut dels treballadors.
2: La mare que...
1: Com que ha sigut una negligència seva, no hi haurà compensació per les famílies. Déu-n'hi-do, eh? Gros, això. L'enfonsament del metro de Barcelona del 1924 es va intentar tapar de totes les maneres possibles, malgrat tenir un forat enorme al mig de la ciutat. Pocs diaris se'n van fer ressò.
2: No en van parlar.
1: És curiós, no surt a La Vanguardia, aquest forat. Eh? Heu vist que hi ha un forat a Plaça Catalunya?
4: No diu res,
2: No diu res. Què parlen, doncs?
1: Un diari de l'època, després d'anuncis de remeis contra la calvície, la sífilis, la impotència i el reuma, després de tota la publicitat del teatre, el cinema, el futbol i els toros, titulava petitonet a la pàgina 17, enfonsament al metropolità transversal.
4: Home.
1: Un titular que dius, bueno...
0: Justet.
1: Bueno. Ni els 11 morts...
4: No,
1: ni res. Déu-n'hi-do, eh?
4: Ramiro.
1: Anem a veure si en comptes d'11 morts en seran 12. Yeah. O no. A veure si sobreviu el Jack Russell de Barcelona, que li agradava tant entrar al metro.
0: A veure, jo sóc aquí amb la...
7: Marta.
0: Marta. De Sabadell.
1: Mira, us coneixeu, perquè Sabadell us coneixeu.
0: No.
1: Us coneixeu tots a Sabadell. Sou una gran família.
0: 270.000, oi? Som una gran família.
1: A veure, a quina ciutat es va construir la primera línia de metro de la història? A. Londres. B. París. O C. Moscou.
4: Ostres.
1: Ai.
4: Això és difícil.
1: Ai, que el mato.
2: Moscou.
1: Moscou. La boira...
2: Està morta, eh?
1: És... Morta!

0: Es va construir a Londres la primera línia de metro el 1863. La boira, la Jack Russell de Barcelona, que li agradava anar amb metro a mort, sepultada per l'enfonsament. Tornem cap a casa després de saber que l'any 1924 11 obrers van morir perquè nosaltres avui dia puguem anar amb metro. Irònicament, és la línia vermella. La línia que va costar sang humana tenir-la acabada. La línia es va acabar inaugurant 2 anys més tard i l'accident de seguida va formar part del passat. La boira. I fins aquí la Renaixença. Que el senyor sigui... M'estic saltant les coses, perdoneu, no ho he dit bé. Fins aquí la Renaixença, ens trobarà com sempre al segle XIX. Ara sí. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I el vostre esperit!

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

possibile la fuga per la scala. I ha regirat tot el pis de dalt a baix. Es mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha volcat. D'altra banda, l'incendi de Niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça. I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta a segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contraguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigració con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, ¿cuál es su estado de salud? Eso es una bomba de lojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elias Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i 3 han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
7: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca. Com ha explicat el director d'extinció, Francholo Aso.
8: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía. Estamos muy expuestos a la meteorología.
0: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
9: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
10: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
11: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
12: Comparado con el 2004, ha sido como si reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut 2 morts i 10 de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una 40 d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
13: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
0: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. 2 helicòpters procedents dels Països Baixos i 2 aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els tres mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
14: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, 2 dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzà, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itzà, Jordi Verscó.
15: Per entrar a la casa dels Garib cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
16: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
15: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té 4 fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
16: Encara són nens. Tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
15: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Givon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió dels seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
17: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
0: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país. I penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
18: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
19: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
18: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada a prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
1: El temps.
0: I ho fem amb en Francesc Mauri.
20: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus. Fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
21: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
1: De dilluns a divendres a 2:15
21: a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més.
1: Ningú t'ho explicarà millor. 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fa 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
22: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya era més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan en 3 milions, en 4 milions... de litres any, en la qual tenen rentabilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del 1 milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rentabilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Camp Abadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
2: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
4: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. Nou minuts i arribarem a 2/4. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
5: A aquesta edat, amb una bona donació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat obesitària, però ojo, que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
0: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
23: De vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quan de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
24: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es farà als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita,

0: perdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins dos quarts, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports. Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posava molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2 i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elx. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí Quique Álvarez ha acabat amb un regust agradolç.
4: Està clar que quan vas perdre en el minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol. En els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream. What comes true.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
2: Encara en futbol s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
8: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'Europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final.

0: final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós tornant al futbol contra el Schalke 04 al camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlín i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas la final del torneig amistós Mucho Más.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i tres més han resultat ferits en l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de Joao Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RCD Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespi i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Ens ho explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contraguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigració con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Asso.
6: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía. Estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener, de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que força si Israel accepta el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
11: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
12: Renovo el meu apello.
13: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
12: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
13: Perquè es prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
14: I nosaltres hem d'acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
14: Yo sé que lo pareço con él, mas es difícil.
15: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
16: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plana política, perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
17: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolors a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit, Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'Aran, Sofia Cabanes.
18: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
19: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo que cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics i mínimes.
18: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper A estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge. Les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls en Fèlix Martín des de Girona.
20: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
21: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, que és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
20: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llavià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall.
20: Els llits de coliving a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
10: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
23: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable. La calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge. No pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
24: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N-260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
25: Això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem és precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
24: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
25: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
24: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
26: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de GURB, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
1: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
26: Aquests certàmens són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
2: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte impulsat per l'entitat Amalgama 7 aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
3: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Ros han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
4: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet una mica de tot.
3: L'escola terapèutica d'Almagama 7 Can Ros atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi, d'aquest centre d'estudis falsetans.
5: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Altres a nivell de centre d'estudis han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, del demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3CAT Info.
6: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
6: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposo que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
7: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
8: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que ha centrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions, i després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada, que s'ha donat, perquè ells saltaven molt amb els laterals, als carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o de Hinojo a Javi o Calatrava, entrava directa.
7: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
9: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives, almenys el punt, ja sé que és un regús amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció, almenys, de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
7: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
11: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
7: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
12: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som, però per avui ha estat bé.
7: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el trofeu de campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
10: 3CAT Info.
7: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacurabastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
10: 3CAT Info.
13: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú, no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás, porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
7: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica. Victòria, per tant, del combinat espanyol.
10: 3CAT Info.
14: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Dilluns 17 d'agost. Entrem a la recta final, o a la segona quinzena, com a mínim, del mes d'agost, un dia que ens llevem amb 20 graus a Biosca, 21 a Caldes de Malavella i 25 graus a Tarragona. Les temperatures continuen sent altes, però alhora Protecció Civil manté en prealerta el pla d'inundacions, perquè per avui encara es preveuen pluges en alguns punts del país. Així sonaven algunes de les tempestes que han descarregat fort aquest cap de setmana, molt especialment dissabte, però ahir també, ahir la tarda, a les comarques de Girona i també al Pirineu. A les 7 i un minut saludem el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Què ens expliques?
1: Doncs sí, com tu dius molt bé, des d'ahir aquelles tempestes fortes que van deixar gairebé 60 litres per metre quadrat, és a dir, que va ser un dia a una tarda, sobretot de pluges importants. Avui es repeteixen els ruixats, les tronades, però seran, sembla, menys intens, tot i que hi ha un avís encara del Servei Meteorològic de Catalunya que doncs, parla d'aquestes pluges que poden ser fortes, especialment a l'interior de les comarques gironines i del nord de Barcelona. També podrà caure algun petit ruixadet en algun punt de l'interior de les comarques del Camp de Tarragona o també de les Terres de l'Ebre. Un dia un altre cop majoritàriament assolellat, amb temperatures altes, un altre cop, a sobre dels 30 fins a 36, 37 graus a les comarques de Ponent. Demà, un dia que serà relativament més tranquil, potser a la tarda amb alguns ruixats, però serien ruixats només a l'interior de les comarques gironines, i a finals de setmana sí que la cosa sembla que es pot fer més activa, amb més ruixats, més tempestes i, sobretot, amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, demà la cosa s'hauria de començar a estabilitzar amb aquesta davallada de les temperatures que començarem a notar, com ara ens deia el Tomàs Molina. El que passa és que ara mateix continuem tenint incendis actius, no a Catalunya, on afortunadament després de l'ensurt de divendres a Collserola no n'hi ha hagut cap més, toquem fusta, però, per exemple, en el foc a Osca ha mort un militar mentre treballava en les feines d'extinció. És un foc, el de les penyes de Riglos, que continua descontrolat, i la previsió per avui és que un equip de bombers de Catalunya també s'afegeixi a les feines d'extinció. Això d'una banda. Després tenim l'incendi de Huelva, que finalment ha quedat estabilitzat, i això vol dir que els veïns desallotjats han pogut tornar a casa.
2: El llanto no lo podía contener, de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
3: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
4: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si diera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: Així ens ho explicaven alguns dels veïns del poble de Berrocal en poder tornar a casa. A Europa, el panorama dels incendis també continua molt delicat. A Grècia hi ha hagut dues persones mortes i una desena de ferides a l'illa de Salamina, i a Bèlgica tenen el seu pitjor incendi en 100 anys. De fet, és un foc que ja corre el risc de saltar fins i tot a Alemanya.
5: D'incendi, donc certains sont plus ou moins sous contrôle, mais pas totalement. D'autres sont plus...
0: És una de les portaveus dels bombers belgues que explica que alguns focs estan sota control, però d'altres no, i que esperen que els helicòpters puguin fer les feines on els equips terrestres no puguin arribar. Aquests grans incendis són, evidentment, una de les derivades de les altes temperatures i del canvi climàtic. L'altra derivada és la sequera. Ja sabeu que tenim els embassaments de les conques internes en un estat molt i molt bo, que superen el 80%, però això no vol dir que la sequera, que la falta de pluges, que les altes temperatures no tinguin conseqüències. Avui parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb dos municipis, Olost i el Pont de Suert, que tenen problemes amb el consum d'aigua. De fet, fa dies que no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per precisament aquesta sequera, aquesta baixada de les temperatures, aquesta alça de les temperatures i aquesta baixada ara sí del nivell de l'aigua que tenen els municipis. Ho repassarem a l'Àgora, avui al Matí de Catalunya Ràdio, on també anirem en directe, evidentment, fins a Ceuta. El personal sanitari de la ciutat insisteix en que el risc epidemiològic és molt alt. El govern espanyol ho rebaixa, diu que el sistema sanitari de Ceuta sí que és veritat que està tensionat, però no col·lapsat.
6: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
0: És el que deia la ministra de Sanitat, Mònica García. Avui Pedro Sánchez fa una nova reunió per videoconferència de coordinació amb els seus ministres al voltant de la situació de Ceuta. Una reunió per videoconferència, com dèiem, i una altra de les seves ministres. Continua aquesta desfilada per Ceuta de tots els membres del govern espanyol. Hi ha passat la ministra de l'Interior, la ministra de Defensa, la ministra de Sanitat. Doncs bé, avui és la ministra d'Inclusió, Elma Sainz, que visitarà Ceuta per veure, en aquest cas, el dispositiu d'atenció a les persones que continuen a la ciutat, i també reunirà amb el president autonòmic. Mentrestant, avui, una altra de les previsions del dia, una reunió important. El gendre i assessor de Donald Trump al Pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix amb Benjamin Netanyahu per abordar el pla de pau del president dels Estats Units a Gaza. Recordeu que el pla de pau el va rebutjar Israel. Jared Kushner ahir va tenir una reunió molt, molt, molt inusual. Es va reunir membres de Hamas, que diuen que sí en el pla. Ahir Kushner es va reunir membres de Hamas i avui amb Netanyahu, que insisteix que aquest pla pel govern d'Israel és inacceptable. Tot això avui, que ho dèiem només començar, és 17 d'agost, fa 9 anys ja.
7: Atenció, atenció, vehicle baixant per la Rambla! S'estan duent a la gent!
8: Va, gent ferida, carrer Carme. Gent ferida, carrer Carme. Tall.
9: Per totes les sales de Zenit, sala central.
0: Fa 9 anys els atemptats de la Rambla de Barcelona i de l'atemptat de Cambrils. L'acte d'homenatge i record a les víctimes avui es farà per primera vegada a la plaça Sant Jaume de Barcelona, perquè, evidentment, la Rambla continua en obres. Recordarem també els 9 anys del 17 d'agost i avui també parlarem amb l'actriu Assumpta Serna, que ha fet aquesta denúncia a les xarxes socials.
10: Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just.
0: És un vídeo que l'actriu Assumpta Serna ha fet al seu Instagram parlant de les cures a la seva mare, que té 100 anys, i denuncia les traves burocràtiques per aplicar la llei de dependència. La llei de dependència és una de les baules segurament més febles ara mateix de l'ajuda que presten les administracions, i avui en volem parlar amb l'Assumpta Serna i comentar-ho també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, el Marc Font-Ribas i la Montserrat Nebrera. A banda d'això, 7 i 7 minuts, poc a poc es va tornant tota la normalitat. Això vol dir que ha tornat la Lliga aquest cap de setmana sense el Barça, que tot i això ha tingut una novetat.
11: Bueno, Messi evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador...
0: És Rodri, que podria arribar a Barcelona aquesta mateixa setmana. De fet, el club voldria presentar-lo al Gamper d'aquest dimecres, un cop s'hagi confirmat aquest acord amb el Manchester City. João Cancelo també torna al Barça, en aquest cas com a agent lliure.
12: La Rep Dolan fa mitja volta, carrega la cama, el xut i el gol! Gol, gol, gol!
0: I l'Espanyol ha guanyat el primer partit de Lliga 3-0 contra el Llevant. L'Espanyol, que sí, que ha disputat aquesta jornada de Lliga, a diferència dels equips com el Barça, com el Madrid, com l'Atlètic de Madrid, que tenien jugadors presents a les semifinals del Mundial. I una notícia trista d'aquesta nit. Si recordeu la sèrie Herois, ha mort l'actriu que interpretava l'animadora, Hayden Panettiere, que es va fer popular per aquest paper, que tenia només 36 anys. Aquesta nit s'ha confirmat la seva mort sense que n'hagin transcendit encara les causes. I avui el que sí que sabem és que se celebra el funeral per Bonnie Tyler.

0: Són les 7 i 9 minuts, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Ho dèiem ara mateix, avui, d'aquí una hora i mitja aproximadament, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Milagros Pérez Oliva, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara, elevat risc epidemiològic.
2: El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació.
3: Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Àlex Gira Robert.
4: Els metges i infermers de la ciutat autònoma mantenen que el ritme dels últims dies els té al límit i que la cosa es pot complicar encara més amb el temps.
5: 10.000 persones sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
4: És Enrique Roviralta, president del Col·legi de Metges de Ceuta, i és que durant la primera quinzena d'agost l'hospital i el CAP han hagut d'atendre una mitjana diària de 300 immigrants, ferides del dia de l'assalt, cops per baralles, sarna i infeccions respiratòries com la del Musa. Explica que porta dies tossint sang. Amb tot, el govern espanyol reconeix que hi ha una crisi humanitària als carrers de Ceuta i que la situació als centres de salut no s'ha normalitzat.
6: Están tensionados.
4: Però i la ministra de Sanitat, Mònica García, reiterava.
6: No hay un colapso sanitario.
4: Des de Ceuta, Àlex Gira, el Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Col·lapse sanitari.
2: És el que denuncia el PP que pateix Ceuta. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
2: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció.
0: I es manté en prealerta.
3: El PaiNuncat perquè aquest migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya.
2: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Berguedà. També es va registrar un avís de temps violent al Moianès, Osona, al Maresme i al Vallès Oriental. El telèfon d'emergència es va gestionar 150 trucades fins a les 8 del vespre relacionades amb les pluges.
0: Una víctima.
2: Un militar va morir i 3 van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca.
3: Tots 4 anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
8: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
2: Un equip de bombers de Catalunya s'afegirà en les pròximes hores al dispositiu d'extinció. El foc continua descontrolat, tot i que ja s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya d'Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'extinció, Francho Asso.
9: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía, estamos muy expuestos a la meteorología.
2: Aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
0: També a Grècia.
3: Hi ha hagut 2 morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 incendis gairebé simultanis.
2: Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada en una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana, el primer ministre britànic ha promès més recursos pels bombers.
10: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. Fins cases senceres destruïdes, fumejant.
3: Mentrestant, Bèlgica lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Hautes Fagnes. A l'est del país, un centenar de bombers belgues i alemanys lluiten contra les flames.
2: I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-est del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees.
0: Se'n retiren d'urgència.
2: Tones de fusta acumulades en 750 hectàrees de bosc públic del Ripollès arran de les fortes ventades de fa uns mesos.
3: Hi ha un 20% dels arbres caiguts i el Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més aviat possible en un context d'alt risc d'incendis.
0: Girona, Maria Rovira.
11: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats pels episodis de vent extraordinari del febrer, el març i l'abril. Segons les primeres estimacions, s'hauran d'en retirar prop de 40.000 tones de fusta. Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
12: Per què aquesta urgència? Doncs no només el tema de la prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny doncs, que es va eixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments doncs, proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda en peu.
11: Haver d'actuar amb urgència complica la retirada i la venda de la fusta que es pot devaluar. Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. Des de Girona, Maria Rovira, Valmatí de Catalunya Ràdio.
0: S'avança més que mai.
2: La barema a la Terra Alta, arran de les altes temperatures.
1: El Consell Regulador de la DO té bones previsions, calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm.
0: Més detall, Ricard Buigas.
13: La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu a Catalunya Ràdio que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la barema serà bona.
14: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
13: Preveuen que la barema s'allargui un mes. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 6 milions d'euros.
3: Fins al 2030 és el que dedicarà la Generalitat a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i la identificació de desapareguts.
2: Fins ara, del miler de fosses documentades arreu de Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han identificat 34 víctimes.
0: Txell Vallespí.
15: El govern destinarà uns 3 milions d'euros al Pla de Fosses 2027-2028 i 3 més al següent bien i per continuar la recerca i excavació sistemàtica de fosses de la Guerra Civil, que en els últims 10 anys ha permès recuperar les restes d'un miler de desapareguts i extreure'n mostres d'ADN. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
16: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
15: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 39, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres, Aragà i Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Novè aniversari.
1: La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats a la Rambla de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar la ubicació.
3: L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Jaume Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: En els atemptats del 17 d'agost del 2017 van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
0: Nou intent.
1: Del president dels Estats Units, Donald Trump, per acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha anunciat que ha ordenat el seu secretari de defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. Aquest tipus d'exercicis són habituals entre els dos països, que són aliats històrics.
3: Però ara, en un missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha declarat insatisfet amb el fet que els Estats Units acordessin fa temps participar en maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També ha conclòs que té molt bona relació amb el líder nord-coreà.
0: I pressiona.
2: L'Iran, els seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics.
1: El responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si que ho fa, és una dona.
17: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomats.
0: Tret de sortida.
3: A la campanya electoral per les eleccions presidencials del Brasil, el 4 d'octubre, els principals candidats són l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident ultradretà.
2: Lula, amb 80 anys, aspira al seu quart mandat no consecutiu. En un míting als afores de São Paulo, ha fixat com una de les seves prioritats la lluita contra el crim organitzat.
18: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
19: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
18: I nois, precisamos acabar com isso.
1: Mentrestant, Bolsonaro s'ha estrenat a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, des d'on ha destacat el llegat del seu pare, que compleix una condemna per intent de cop d'estat.
20: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
3: Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
0: Tancaran totes.
2: En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat.
1: Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolines.
0: Quim Codines.
21: L'aposta pel vehicle elèctric, així com l'encariment del combustible, són factors que deixen entreveure a la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
22: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Però, clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
21: Davant d'aquesta situació, Campabadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I batalla campal a Lleida.
3: En prop d'un centenar de persones implicades, ha acabat amb un detingut i 5 ferits per arma blanca, 4 dels quals menors.
2: El detingut se l'ha acusat d'homicidi en grau de temptativa i 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident va començar quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir i agredir un altre grup de joves.
1: L'agressió podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts succeïts al mateix barri.
0: I fa una crida.
3: El banc de sang i teixits perquè les vacances no frenin les donacions de sang. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies i l'organisme vol evitar que els estocs baixin encara més.
2: El director del banc de sang, Joan Ramon Grífols, explica en declaracions a 3Catinfo que les donacions d'aquests dies són cabdals per l'arrencada de l'activitat quirúrgica al setembre.
23: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: 7 i 21 minuts, pas endavant.
1: A Viella, per al desenvolupament urbanístic d'una zona de municipis on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial.
3: La capital aranesa és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes d'accés a l'habitatge.
0: Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
24: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
25: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
24: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Sofia. Pagar per aparcar.
2: Estant a la Cerdanya comença a aplicar-ho. És una mesura que vol evitar la massificació i protegir l'entorn.
0: Joaquim Albalate.
26: L'aparcament, doncs, surten rutes molt populars com la del Prat de Cadí, té 80 places i per aparcar-hi caldrà pagar 5 euros. Antoni Carulla és el president de la Fundació Acció Natura que gestionarà aquest espai.
27: És un espai molt massificat i, per tant, doncs necessitàvem aquest control, regulació, encaminar bé la gent en l'espai perquè tingui una bona experiència en visitar Prat de Cadí. Hem endreçat el poble, hem endreçat una mica tota aquesta afluència de visitants.
26: La recaptació anirà destinada, entre d'altres, a mantenir els camins, protegir la natura i millorar els serveis als veïns i als més de 40.000 visitants que hi passen cada any. Des d'Estana, Joaquim Albalate pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7 i 23 minuts, Sant Magí.
1: Tarragona, en plenes festes, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua.
3: Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest indret, i demà arribaran a Tarragona.
0: Clara Chavarría Domingo.
28: Bon dia. Una desena de carruatges estirats per cavalls i una comitiva amb gent de totes les edats han sortit cap a les 7 del matí del santuari. I es preveu que demà, després de recórrer uns 70 quilòmetres, arribin a Tarragona, on se'ls esperarà amb expectació. Sergi Batges és membre de l'Associació d'Esportants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada a la ciutat, destaca altres moments entranyables.
29: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem

0: Fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
1: Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bisibu amb un doblet.
2: I d'altra banda, inici de Lliga, perfecte o immillorable per l'Espanyol.
1: Els blanquiblaus van superar el Llevant per 3-0. 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona van permetre als pericús sumar els 3 primers punts a l'RCD Stadium. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també trobava coses a millorar.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt la cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
1: I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi sumen un punt contra el Leganés. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador Quique Álvarez parlava d'un empat positiu.
4: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol. En els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
1: El Sabadell jugarà avui a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
2: I Bastué i Crespí s'emporten el bronze.
1: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué van ser tercers a la final del 4% relleu mixt amb l'equip espanyol. Sentim Bastué.
5: De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar. Y esto es para todos.
1: Amb aquestes dues medalles, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'europeu, han estat 1 or i 4 bronzes, i també va acabar ahir l'europeu de natació a París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. A la
7: meva esquerra, Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és El forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
9: 93.828, 93828, de la sèrie 38.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: I ja arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Jubany i companyia.
12: Estamos plenamente convencidos de que superaremos el 50% que aceptarán nuestra oferta.
13: Yo estic esperant que donin un gin tònic allà.
2: Anem a saludar el professor Santiago Núñez Becerra de nou, que és encara aquí.
14: Sí, m'he anat, però no, el crash...
2: Senyor Niño, què tal? Bon dia.
14: Hola, senyor Becerra, millor.
2: Vostè es va equivocar en la seva predicció que l'OPA del BBVA al Sabadell tiraria endavant. Vostè va dir que probablement que era...
15: Crec que és l'àudio més escoltat d'aquesta temporada, quan vostè va dir que tiraria endavant.
2: Sí, que és temps d'OPAs i que això passa molt.
14: No.
2: Faci responsable de les seves prediccions, senyor Niño.
14: Potser en alguna ocasió, pues... Havia comentat que la OPA tal, però... Si es fixen en el, del llibre que he publicat, titulat Opa del BBVA al Sabadell apenas conseguirà el 25% d'acceptació.
15: Però quan és aquest llibre?
14: De fa temps.
15: Quant temps?
14: Pues 15 minuts o...
2: Has cridat el llibre, acaba de...

0: llibre, llibre ara mateix.
1: La OPA, al final és un mecanisme d'absorció.
0: Sí? Això ja ho sabem, eh?
1: Hostil, no? Sí. I
2: dos quarts de vuit.

0: I un dia més ens llevem amb la mirada posada a Ceuta, on la situació continua sent francament delicada. Avui continua la desfilada de ministres de Pedro Sánchez per la zona. Avui serà la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, després que hi anés la titular de Sanitat, Mònica García, molt qüestionada pels professionals sanitaris de la ciutat. Tot i això, la ministra reconeixia el sobreesforç que està fent el personal sanitari de Ceuta.
1: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
0: És el que deia la ministra, no hi ha un col·lapse, hi ha situacions de tensió, però no hi ha un col·lapse. Ara bé, des del Col·legi de Metges de Ceuta contradiuen la ministra i diuen que sí hi ha una alerta sanitària real. Enrique Roviralta n'és el president en declaracions a aquesta casa.
2: Insistim en que sempre és millor prevenir que curar. I 10.000 persones hacinades, sin salubritat, sin higiene i sin condicions mínimes de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, si unas condiciones mínimas sanitarias ni de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud, es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
0: És el que deia el Col·legi de Metges de Ceuta en declaracions a aquesta casa. Aquí, mentrestant, una setmana més pendents del risc d'incendi, però també de la previsió de pluges, perquè Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions. Aquest migdia s'esperen tempestes intenses al nord-est de Catalunya. Els incendis, la cosa a Catalunya, doncs, després de l'insurt de Collserola de divendres, la cosa està raonablement bé, tot el contrari que a Osca. L'incendi de les Penyes de Riglos continua descontrolat. De fet, ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits en un accident mentre participaven en les feines d'extinció. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Avui un equip dels bombers de Catalunya s'afegirà al dispositiu d'Osca per intentar controlar aquestes flames que continuen, insistim, ara mateix descontrolades. I en esports, Miquel Muñoz.
4: Primera jornada de Lliga i primers 3 punts per l'Espanyol després de vèncer el Llevant per 3-0 amb 2 gols de Roberto i un de Dolan. I el Barça, confirmat el fitxatge de Rodri, el migcampista firmarà per 4 temporades i arriba per 70 milions d'euros més 6,5 en variables.
0: Relacionat amb el que dèiem ara mateix, amb el risc d'incendi, doncs tenim el temps, evidentment. Tomàs Molina, endavant.
5: Avui torna a ser un dia assolellat en conjunt, un altre cop un dia calorós, un dia d'estiu, amb màximes que poden arribar fins als 37-38 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Un dia de sol amb nuvolades que tornaran a donar ruixats, tronades, sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta que pot descarregar amb més intensitat, també potser alguna gotellada a l'interior de l'àrea de les Terres de l'Ebre i també del Camp de Tarragona. Un dimarts, però demà, més tranquil, amb sol en conjunt, a la tarda potser amb algun ruixadet en àrees del Pirineu gironí, però serien fenòmens molt locals, amb sol en conjunt, amb temperatures sense canvis, i a partir de dimecres sembla que la setmana es farà més inestable, amb ruixats, tempestes, i també a finals de setmana amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Passen ara mateix 4 minuts de 7:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia i ben tornada.
6: Bon dia, gràcies.
0: Com ho tenim, això?
6: Mira, doncs a les línies R13 i R14 veiem retards. Recordem que el tram Lleida-Pirineus i la plana Picamoixons es mantenen els serveis alternatius de transport en tot el trajecte. També destaca que el tren que havia d'arribar a Sants des de Figueres a les 7:50 ho farà 15 minuts més tard. A la ciutat de Barcelona, autobusos i metros a l'hora. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, recordar que entre l'estació de Gràcia i Sarrià s'ha d'agafar un bus alternatiu fins diumenge vinent per unes obres de millora a les instal·lacions.
0: Gràcies, Sílvia. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs les carreteres força tranquil·les. Només una petita retenció a la Ronda de Barcelona per les obres de cobertura que s'hi fan. Hi ha retencions entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i Lentitud a Vallcarca, direcció Besòs. A la Ronda Litoral, circulació intensa entre Poblenou i la Barceloneta i també intensitat a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, també per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui és dilluns, al matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta començarem l'Àgora amb el Jofre Llombart, la Milagros Pérez Oliva, el Marc Font Ribas i la Montserrat de Brera. Però, com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. I començant també, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marisa Gil, Francesc Soler, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi migratòria a Ceuta i la guerra a Ucraïna reparteixen les portades de les principals capçaleres.
9: La Vanguardia titula en portada "Alarma a Europa pel risc d'una escalada en la guerra híbrida" i destaca que dos cases espanyols en missió de l'OTAN van fer caure un dron d'origen desconegut a Romania. En planes interiors, el director adjunt del diari, Miquel Molina, es pregunta si es pot aturar Putin i conclou que Europa es troba en una difícil situació, tant si hi actua com si no.
10: Per la seva banda, el periòdico també destaca en portada l'onada d'atacs entre Rússia i Ucraïna i concreta que les autoritats romaneses encara no han confirmat l'origen del dron abatut pels caces espanyols, tot i que el comandament de l'OTAN apunta que va ser llançat per Rússia.
9: Al País llegim en portada que el govern espanyol mantindrà intacta la seva estratègia amb el Marroc, malgrat les crítiques rebudes per la crisi migratòria de Ceuta, perquè va ser aquesta estratègia, expliquen, la que va permetre la ràpida sortida de 70.000 persones en poques hores. El diari, que ha consultat diversos diplomàtics, exministres i experts, assegura que tots demanen el mateix, més fermesa amb el Marroc.
10: Altres temes que llegim als diaris, el periòdico obre edició explicant que el problema de l'infrahabitatge s'enquista. Barcelona té 2.328 pisos amb més de 10 persones empadronades.
9: La Vanguardia també destaca en portada que els crèdits al consum abans de l'estiu arriben a màxims en 20 anys. Les xifres actuals són un 91% superiors a les de fa una dècada.
10: L'Ara parla de la gestió forestal i a la portada titula que Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. El sector creu que el principal escull és un preu massa baix, que fa que no surti a compte dedicar-s'hi.
9: El diari també fa recompte dels 6 incidents amb armes de foc a l'àrea de Barcelona en només 7 dies per explicar que hi ha temor a la proliferació de pistoles entre els delinqüents comuns.
10: I finalment el Punt Avui apunta que la música en català perd gas. L'anuari de la música 2026 revela que les cançons en la llengua pròpia cauen en el nombre de reproduccions i cap artista apareix entre els 15 més escoltats per primer cop en una dècada.
0: Dos quarts i mig avui seguim el repàs als diaris, en aquest cas altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: 4.600 euros de multa per despertar un os polar.
11: Sí, ha passat aquest mes d'agost en un transbordador que navegava per l'arxipèlag noruec d'Svalbard, a l'oceà Àrtic. Els passatgers van veure l'animal dormint a terra i un graciós devia voler veure com es movia, va fer aquesta gracieta de fer sonar la sirena del vaixell, cosa que evidentment va despertar l'os i va fer que es mogués. Les autoritats de l'arxipèlag l'han multat amb aquests 4.600 euros en considerar que l'acció, que va ser intencionada, va ser molesta per l'os i que va violar les lleis mediambientals. Ho llegim a F.com.
0: Més multes per desaprensius, ara per destrossar una joia mediambiental.
11: Un conductor ha malmès greument la plana de Pampa del Leoncito, una àrea protegida al nord de l'Argentina a 1.500 metres d'altitud, on fa milers d'anys hi havia una llacuna que es va assecar. I va circular amb una camioneta durant més d'un quilòmetre fins que va quedar encallada. Els solcs que han deixat les rodes trigaran prop d'un segle a esborrar-se. I de moment s'ha decidit no intentar retirar el vehicle fins que baixi el nivell de l'aigua per no agreujar la destrossa. L'infractor, que diu que com que era de nit no va veure els cartells que prohibien passar-hi, el podrien multar amb 1.000 euros, massa poc. Ho recull El País.
0: Es queden sense volar perquè un nen no es volia acordar el cinturó.
11: Un avió que havia d'anar de Victòria a Toronto, al Canadà, va haver de tornar a la terminal després que un nen es negués repetidament a asseure's i posar-se el cinturó de seguretat. Ni els pares ni la tripulació se'n van sortir a la missió d'aconseguir que fes cas. I la companyia aèria va decidir tornar a la terminal perquè la família sortís de l'avió. La maniobra va acabar provocant un retard considerable i es van trobar que la pista d'enlairament ja havia tancat, per la qual cosa al final va haver d'acabar baixat tothom de l'avió i fent nit allà. Ho explica Notícies de Navarra.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i en economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
12: La premsa nord-americana es fixa en la reunió prevista per avui de Kushner amb Netanyahu. El gendre i assessor de Trump arriba avui a Israel després de reunir-se a Egipte amb líders de Hamas per impulsar el pla del president nord-americà per Gaza. Sobre això també en parla el diari israelià Haaretz, que recorda que Benjamin Netanyahu ja va dir el passat 9 d'agost que l'últim full de ruta de Trump per la pau de Gaza era inacceptable. El New York Times també parla sobre l'ordre de Trump de reduir substancialment els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud per la bona relació que té amb Kim Jong-un. I a França, Le Figaro fa ressò que el Constitucional ha anul·lat la llei que prohibeix les xarxes socials a menors de 15 anys. Explica que amb les eleccions del 2027 a l'horitzó, el govern de Macron ha de treballar ara en un nou text que sigui prou sòlid per complir amb la legislació francesa i europea. I sobre la taula, doncs un interrogant, l'abast del poder del Consell Constitucional davant el poder legislatiu.
13: I pel que fa a la premsa econòmica, Expansión destaca
8: que les grans companyies europees de defensa disparen els seus beneficis en un 25%. Les noves comandes superen els 83.000 milions d'euros, xifra que marcaria un nou rècord de beneficis semestral. Al capdavant, la britànica Bae Systems, seguida de l'empresa italiana Leonardo. A Europa, la inversió en defensa aquest any superarà els 600.000 milions d'euros. Cinco Días repassa la possible multa a la qual s'enfrontaria Shein pels seus litigis amb la justícia europea. La xifra pujaria fins als 3.800 milions d'euros i entre les sis causes pendents, la sanció més dura estaria relacionada amb la venda de productes il·legals. I La Vanguardia avança que els crèdits per a les vacances d'estiu han pujat un 91% respecte a fa una dècada. L'increment és d'un 12% si es compara les xifres amb el mateix període de l'any passat. Els experts situen el juny com el mes amb més volum d'endeutament i, segons el Banc d'Espanya, el volum de concessió d'aquests crèdits per a les vacances representa 16.700 milions d'euros.
13: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Anem a la premsa esportiva, Miquel Muñoz. Com estàs? Bon dia.
14: Bon dia.

0: cap de setmana d'alegries. Arriba al Barça el millor jugador de l'últim Mundial, Rodri. Alegria en part també per haver fitxat un jugador que volia al Madrid. Com escriu el director del diari Esport, Joan Bahils, és un jugador que transforma la manera de jugar d'un equip. També es respira optimisme al Mundo Deportivo. Tot i que Santi Nolla ens recorda que el Barça encara necessita un davanter, es pot confiar en els joves. Les òrbites en sincronia, com les dels Antonio Font, Adeyemi, Hamza, Lamin Yamal i Bissibu, assenyalen un futur brillant. I per alegria, la de l'Espanyol. 3-0 contra el Llevant i els tres primers punts a la Lliga. Dos gols de Roberto i un de Dolan i Manolo González satisfet. El tècnic, això sí, adverteix que encara queda molt per fer. I les òrbites que no estan en sincronia són les del Girona i Sigankov. Com destaca l'ara, l'ucraïnès va veure l'empat a Montilivi des de la grada després de negar-se a jugar, tot i estar convocat. L'altra cara de la moneda és Arnau Martínez, que va portar el braçalet de capità malgrat estar negociant marxa al València. A la premsa esportiva també hi destaca Novak Djokovic. El tenista serbi explica en una entrevista a l'Esport que vol acabar arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i donar per acabada la seva carrera.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: En un parell de minuts arribarem a 7:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Hem repassat la premsa generalista, l'econòmica, la internacional, l'esportiva. Ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: Sí, a aquestes últimes hores molta gent ha comentat l'entrevista que l'actriu Nicole Kidman ha concedit a la revista Vogue després de fer públic que s'ha separat del seu marit amb qui portava 19 anys casada. A banda, Kidman estrena l'11 de setembre la segona part de Pràcticament màgia al costat de Sandra Bullock. Un comentari. Hi ha pel·lícules que ja estaven bé com estaven, no calia una segona part. Kidman explica en l'entrevista com ha passat el seu primer estiu com a persona separada. Ha visitat París, Londres i Roma. Una de les seves últimes parades ha estat a Eivissa. Kidman relata les seves rutines a l'illa. Sopava cap a 22:15 de la nit i després a la 1 de la matinada entrava a la discoteca. Kidman era impossible de reconèixer. Portava perruca, fosca, ulleres de sol i gorra. L'objectiu, ballar i ballar. He de dir, Freddy, que Kidman era l'última persona que m'esperava trobar en una rave.
4: Catalunya Ràdio.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maneta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
10: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
11: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
11: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
12: Sona Nou.
11: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: Escolta'ls abans que ningú.
13: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 7:45, Marta Diana, bon dia de nou.
14: Què tal, bon dia.
2: Vinga, moment de repassar els aniversaris. Qui fanys avui?
14: Va, a veure si pronuncio, perquè ara tenia els meus dubtes, però sí. La cantant Belinda Carlisle. Sundown, all around,
2: walking through the summer sand. Ja està a punt de veure-la aquest estiu, Belinda Carlisle.
14: Ah, sí?
2: Sí, perquè feia de taluna...
14: Feia de...
2: Carlisle. Feia talonera d'un concert, però vaig arribar tard i ja havia acabat. Per tant, no vaig poder comprovar quina edat deu tenir. Però jo diria 61.
14: 68.
2: 68.
14: Bons ulls que la mires.
2: Exacte. Qui
14: vale,
2: més?
14: Seguim amb Robert De Niro.
2: Home, guimita. Robert De Niro, 77.
14: 83.
2: 83.
14: Sean Penn, què en fa?
2: Sean Penn, 64.
14: 66.
2: I...
14: Vale, gairebé.
2: Sí.
14: I acabem amb el futbolista Thierry Henry.
2: Home, guimita també. Thierry Henry, sí. 47.
14: 49.
2: 49.
14: Bueno, bé.
2: I el Sant Oral?
14: Doncs avui és Sant Eusebi, Sant Bonifaci, Sant Servent, Sant Rústic, Sant Rogat, Sant Sèptim i Santa Beatriu.
2: I com sempre a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Soc Iolanda Bataller Prats, escriptora, editora i directora d'Ona, a Pau Claris 94, i us recomano dos llibres. El poeticisme, un passeig pel coneixement poètic en Josep Pedrals. Per perdre la por a llegir poesia. Em dic, llegint poesia, la gent fa, jo sempre dic, no, poesia, no, poesia, des del cor. Aquest text d'en Pedrals acaba dient, només el plaer dona valor a l'activitat. Publicat per Arcàdia, aquest poeticismes. Després, un altre text deliciós, en aquest cas publicat per Veles i Vents, Escriure ficció, de l'Edith Wharton, traducció de l'Alba de Déu, pròleg de la Marina Porres. Un text sobre escriure ficció, per damunt de tot, un assaig sobre què vol dir escriure. Un art que és una feina i que s'ha de treballar. Hi ha un moment preciós on queda clar que l'autora va fer servir l'escriptura per salvar-se. Escrivim, llegim, compartim, estimem els llibres i la vida.
2: Hi ha una altra de les recomanacions. Avui la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Gente Hablando.
15: Amb una premissa senzilla, persones conversant sobre situacions quotidianes, la sèrie construeix històries plenes d'humor, sensibilitat i reflexió. A cada episodi, de poc més de 10 minuts de durada, el guió és el que mana. Es parla de temes com la mediocritat, la convivència entre els veïns o els límits de l'humor. Sense floritures, però molt efectiva i protagonitzada per actors i actrius com Miqui Esparvé o Verònica Etxe, i entre d'altres. Una sèrie d'autor que firma Álvaro Carmona i que té dues temporades. Busqueu-la a Prime Video.
2: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
13: Els sons del matí.
16: 100.000 persones sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
17: Es una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
18: No había visto mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. Fins cases senceres destruïdes, fumejant.
19: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a 30.000 dòlars, aproximadament 5.000 milions de tomàquets.
20: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de Joao Cancelo al club blaugrana.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a repassar ara mateix les paraules del dia. Control.
0: Conjunt d'operacions orientades a supervisar l'estat d'un sistema per reduir-ne o anul·lar-la la desviació. Un militar va morir i tres van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques de control i extinció que del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
2: Col·lapse.
0: Paralització transitòria de les activitats, en aquest cas sanitàries. El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació. Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
2: Memòria.
0: Record. Presència en la ment d'una persona o una cosa del passat. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne la ubicació. En els atemptats, el 17 d'agost de 2017, van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
2: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 2,54.
1: Són els milions d'hores extres que no es compensen a l'estat espanyol dels 6,43 milions que fan cada setmana de mitjana als treballadors assalariats i que suposen 4 de cada 10. Són càlculs de Comissions Obreres basades en dades de l'EPA. Professors informàtics lideren el rànquing dels sectors a qui menys es compensen les hores extres. Una altra dada, Madrid és l'única comunitat on les hores extres sense compensar superen les que sí que es compensen. Suposen el 55% del total.
2: 129.
1: És el nombre de municipis de tot Catalunya que té bibliopiscines o biblioplatges, una quinzena més que l'any passat. Es tracta d'una iniciativa de les biblioteques públiques del país que es van engegar fa més de 20 anys amb l'objectiu d'apropar la lectura a la gent i que s'ha anat estenent no només a platges i piscines pròpiament, sinó a altres llocs on a l'estiu s'apleguen lectors potencials, com ara places, mercats, parcs i terrasses.
2: 266.
1: Són els dies que ha estat sense tocar terra el portaavions nord-americà Abraham Lincoln, amb més de 5.000 tripulants a bord, destinat a l'Orient Mitjà per la guerra de l'Iran, que s'està allargant més del que preveia Trump. Després que familiars i persones properes als mariners alertessin d'una situació crítica i de diversos intents de suïcidi d'alguns mariners que, desesperats, havien intentat saltar per la borda, i tot això afegit a la manca de subministraments bàsics, el govern dels Estats Units ha decidit que torni a casa.
2: I les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem un home amb el cap abaixat, cara de preocupació, les mans al clatell, en un clar gest de patiment. Al seu darrere hi veiem un camió i dos bombers intentant apagar un foc.
21: Doncs és un popular mercat de llibres de Kiev, minuts després de la resposta russa a un atac ucraïnès a Ucraïna, va llançar ahir 600 drons sobre Moscou, cosa que, segons les autoritats del Kremlin, va provocar la mort de 7 civils. L'ofensiva ha estat una de les més importants contra la capital russa i la regió circumdant, i ha intensificat els bombardejos entre els dos països.
2: A la segona, hi veiem la platja del Trampolín. A la sorra, un grup de migrants porten uns cartells on es pot llegir asil o no vull tornar.
21: És una de les imatges més repetides avui a la premsa per il·lustrar la situació a la ciutat de Ceuta. Davant les crítiques de la gestió del govern, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que hi hagi un col·lapse sanitari a la ciutat. Segons dades del seu ministeri, en els darrers 15 dies s'han atès uns 5.800 immigrants i s'ha reforçat l'atenció amb la incorporació de 60 professionals. García també ha declarat que prioritzarà millorar les condicions de salubritat dels desplaçats.
2: Tercera imatge ens arriba des de Balaguer. Es veu un safareig ple d'aigua, al voltant nens i adults, que porten diferents àbacs amb sorra i aigua. Sembla que busquin alguna cosa.
21: Sí, estan buscant or, i és que el riu Segre encara transporta aquest metall preciós. L'activitat d'extreure or al Segre va durar fins ben entrat al segle XVIII. Encara ara, el Centre d'Interpretació de l'Or es pot posar en pràctica aquestes tècniques gairebé oblidades. I és que el que fan molts visitants és el que estan fent molts visitants aquests dies de vacances. Com a curiositat, per extreure un gram d'or calen 500 tones de sorra. Així que, com a molt, els assistents podran extreure en partícules. Res de gaire valor.
13: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
22: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
13: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
22: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
13: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
23: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
24: Aquest estiu, crims.
23: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
24: A Catalunya Ràdio.
25: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
24: Posem llum a la foscor.
26: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
24: Què va passar? Qui ho va fer?
23: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
25: No ho sabem.
24: I per què?
27: No sé per què cogí el martillo.
24: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
26: Comencem.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
2: Ets tu. 5 minuts, arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. El personal sanitari de Ceuta insisteix que sí hi ha un alt risc epidemiològic a la ciutat.
14: El govern espanyol nega el col·lapse sanitari, tot i que admet que hi ha tensió. Mònica García és la ministra de Sanitat.
28: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud. Pero eso no conlleva que haya un col·lapse.
2: No hi ha un col·lapse, deia la ministra de Sanitat. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions perquè aquest migdia esperem plujar pluges intenses al nord-est del país.
14: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
2: Això mentre continua descontrolat l'incendi d'Osca, en què hi va morir un militar i tres més van quedar ferits mentre van tenir un accident, quan participaven en les tasques d'extinció.
14: Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
17: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Doroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
14: Avui un equip de bombes de Catalunya s'afegiran al dispositiu per contenir-lo.
2: Una de les novetats del matí, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
14: En l'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34.
2: Avui també a Barcelona, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, hi haurà l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils ja fa 9 anys.
14: Començarà a les 10, s'hi farà un minut de silenci i participaran víctimes, familiars i representants institucionals.
2: Donald Trump torna a intentar acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un.
14: El president nord-americà ha ordenat al seu secretari de defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud.
2: I les gasolineres afirmen o es reconeixen que estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys.
14: Diuen que l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i el preu dels carburants ha sentenciat el sector. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
3: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya era més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions, en el qual tenen rendibilitat, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a l'any, i n'hi ha, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
5: Avui un altre dia de sol en conjunt a la major part de Catalunya. A la tarda, però, amb tronades que tornaran a afectar alguns punts, sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de les de Barcelona. Algun ruixat, alguna tempesta que pot descarregar amb moderada forta intensitat. També potser alguna gotellada que pot afectar l'interior de la Costa Daurada o també de les Terres de l'Ebre. Un dia amb temperatures que tornaran a enfilar-se fins als 37-38 graus a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Demà serà un dia una miqueta més tranquil, amb sol en conjunt, a la tarda amb algunes nuvolades. No descartarien també algun ruixat a l'interior de les comarques gironines. De cara a dimecres, dijous, tornen els ruixats, les tronades que guanyarien intensitat i sembla que a finals de setmana parlaríem d'una davallada sensible de les temperatures.
2: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions per les obres a la rondada, a l'Entreort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també petites aturades a la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en sentit a Llobregat també, i lentitud a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, també per obres.
2: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
2: Moment de dedicar una cançó. Aquí ens digueu al 636-360609. 636-360609. Ens envieu una nota de veu i ens dieu a qui li voleu dedicar una cançó, li voleu dedicar una cançó i per què.
7: Hola, bon dia. Soc el Francesc. Truco d'Olesa de Montserrat i m'agradaria dedicar-li a la meva mare, que es diu Rosa, alguna cançó del cantant mexicà Luis Miguel. Està enamoradíssima d'ell i li encantarà escoltar aquesta cançó. Moltes felicitats, mama. T'estimem.

0: Molt bon dilluns, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que l'atenció informativa continua estant posant en Ceuta. Avui torna a haver-hi una reunió telemàtica del govern espanyol, del govern de Pedro Sánchez, amb diversos dels seus ministres per abordar la situació, i també continua la desfilada dels membres de l'executiu espanyol per Ceuta. Hem ja anat aquests dies la ministra d'Interior, el d'Exteriors, la ministra de Defensa, la ministra de Sanitat. Doncs bé, avui hi va la ministra d'Inclusió. Justament ara que parlàvem de la ministra de Sanitat, aquest dona la sensació que és una mica l'eix de les polèmiques de les últimes hores pel que fa a Ceuta, l'atenció sanitària. La ministra insisteix que no es pot parlar de col·lapse sanitari a Ceuta, mentre que els professionals de la ciutat diuen que sí, que la cosa està francament complicada a l'hora d'atendre les persones que continuen en aquella ciutat. Aquest és un dels temes prioritaris de les últimes setmanes, de fet, de fa més de 15 dies, quan va haver-hi l'entrada massiva de persones a Ceuta procedents del Marroc, i ho continuarà sent a les pròximes hores, sense oblidar, per exemple, el 17 d'agost. Avui és 17 d'agost, avui fa 9 anys dels atemptats de la Rambla i de Cambrils. Hi haurà els habituals actes d'homenatge, que no seran tan habituals perquè s'hauran de fer a la plaça Sant Jaume, no a la Rambla, perquè, com sabeu, està en obres. I, a més, avui també tenim un parell de titulars destacats de l'actualitat internacional, perquè avui s'acaba aquell acord que es van donar als Estats Units i l'Iran, aquell alto el foc, suposat alto el foc de 60 dies, allò es va firmar o es va presentar el 16 de juny, 17 de juny, de fet. Avui és 17 d'agost, per tant, allò expira, el que passa és que és un pacte que pràcticament ningú no s'ha pres seriosament, perquè ni una banda ni l'altra no l'han respectat. I una de les imatges que veurem avui és la reunió que l'enviat especial de Donald Trump i el seu gendre pel Pròxim Orient, Jared Kushner, es reunirà amb Benjamin Netanyahu després de reunir-se ahir amb Hamas. No és habitual que un membre de l'administració de Donald Trump es reuneixi amb representants de Hamas. Sobre la taula, el pla de pau, el pla de 15 punts de Donald Trump, que Hamas ha acceptat i el govern d'Israel no. Tot això mentre la situació del temps continua pendent, evidentment, de les onades de calor, però no només, també de les pluges, perquè es manté en prealerta el pla per inundacions de cara a les possibles tempestes que hi hagi a part del país aquest migdia. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns?
1: Amb aquests ruixats, tronades, que poden ser freqüents a l'interior de les comarques gironines, al nord de les de Barcelona, en principi no haurien de ser tan intensos com els d'ahir. També durant la tarda podria haver-hi alguna gotellada a la resta de zones de muntanya del país, però, insistim, no tant sembla com ahir. Un dia de sol en conjunt, un dia amb temperatures que tornen a ser altes, s'enfilaran fins als 36-38 graus a les comarques de Ponent i estaran entre els 30 i els 34-35 a la major part de Catalunya. Però un moviment meteorològic al llarg dels propers dies. Demà serà el dia més tranquil, ja ho diem, amb sol, potser amb algunes nuvolades, algun potser ruixat a l'interior de les comarques gironines. Dimecres tornen a guanyar terreny les tempestes que freixerien cap al Pirineu, i serien dimecres, dijous i divendres, que potser seria el màxim i el més destacable, potser, a part de la intensitat de les tempestes i de la possibilitat de pedra, serà que de cara a finals de setmana l'ambient refrescarà força, sobretot al Pirineu, i a la resta del país serà força menys calorós.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, de cara a finals d'aquesta setmana és quan la cosa es torna una mica a la normalitat, a les temperatures habituals per aquesta època de l'any, però insistim, que avui es manté en prealerta el pla per inundacions per aquestes tempestes que ara deia el Tomàs Molina. Això, les 8 i 4 minuts, matí de Catalunya Ràdio. Un dia més hem de començar mirant a Ceuta. Avui, Pedro Sánchez, ho dèiem ara, presideix una reunió de coordinació per videoconferència amb diversos dels seus ministres, i continua també, diguem-ne, que el rosari de visites que justament els seus ministres estan fent individualment per Ceuta. Desfilada de visites en aquests últims dies, després dels titulars d'Interiors, d'Exteriors, de Defensa, de Sanitat. Avui és la ministra d'Inclusió qui va fins a Ceuta i també reuneix amb el seu president. Tot això mentre la crisi està agafant una dimensió sanitària, després justament de la visita que ahir feia Ceuta la ministra de Sanitat. En fi, anem en directe ara mateix a Ceuta, enviat especial de Catalunya Ràdio, Àlex Giral Robert. Àlex, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, Freddy, bon dia.
0: Primer de tot, ja fa més de dues setmanes de la crisi, com t'has trobat Ceuta? Quina és la situació ara mateix?
2: Doncs mira, d'entrada deixa'm destacar-te que de moviments a la frontera amb el Marroc no n'hi ha, i tampoc se n'espera. Recordem que es temia aquest dissabte un nou assalt massiu, no va ser així, va quedar en res. Per tant, ara, com deies, tota l'atenció continua centrada en aquests milers de persones que segueixen malvivint als carrers i a les platges de Ceuta. A aquesta hora del matí el que et puc dir és que la cosa està força tranquil·la. Els immigrants, la majoria, estan dormint o descansant i és ben bé que no es deixen veure fins al migdia. Ciutat calmada també, ens comentaven veïns i comerciants, pel fet que pràcticament no hi ha turistes en aquesta època de l'any, sí que ni sol haver, i tampoc ceutins que viuen fora i que a l'agost doncs, poden acostumar a tornar. Moltíssima presència policial, també militar, soldats i agents custodiant comerços locals, custodiant també l'hospital, i t'hi afegeixo un últim apunt, i és que ahir una bona colla d'immigrants de la platja del Trampolín, aquell assentament on ja es calcula 2.000 milers de... O sigui, 2.000 immigrants vivint allà, es van concentrar en pancartes i crits de volem asil, van quedar encapsulats per la policia, però el fet és que tant les forces de l'ordre com els propis veïns ens diuen, temen que això es pugui repetir o que fins i tot pugui anar agafant volada ara que aquesta gent porta ben bé 18 dies malvivint als carrers.
0: 18 dies fa d'aquesta crisi, com deia l'Àlex Giral Robert, i hi ha aquestes persones que continuen a Ceuta amb un ball de xifres de les últimes hores i de les últimes setmanes, perquè ara, per exemple, pel que fa als menors, el govern espanyol inicialment va dir que n'hi havia 1.000, després va acabar dient que n'hi havia 1.900, les entitats que els atenen diuen que són molts més, en fi, aquest ball de xifres d'aquesta crisi que ja fa dies que s'arrossega, que ha tingut un altre punt a les últimes hores en l'atenció sanitària. La ministra de Sanitat, la ministra Pedro Sánchez, que ahir era a Ceuta, es negava a parlar de col·lapse, Àlex, però els professionals de la ciutat sí que insisteixen en que la situació és molt, molt delicada, diuen.
2: Sí, és així. Ahir Mònica García va visitar la ciutat autònoma, com apuntaves. Va insistir que el risc epidemiològic per la població ceutina és baix, moderat, això sí, entre els immigrants, i també va reiterar molt aquesta idea, que el sistema sanitari, malgrat tot, diu, ha aguantat.
3: No hay un colapso sanitario. Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados.
2: Però no ho comparteixen, no ho veuen igual molts dels metges i infermers que treballen a l'hospital i també al centre d'atenció primària de la ciutat autònoma. Van poder parlar, per exemple, amb Yaumara Sorraca, ens explicava això.
4: Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto, pues ahora es peor.
2: I diuen això, que és cert que la meitat de llits de l'hospital estan lliures, però que els metges, infermers, el personal sanitari està sobresaturat de feina, amb una mitjana d'unes 300 atencions d'immigrants durant el dia, i això en paral·lel a la feina que tenen amb els ceutins.
0: Tot això, Àlex, ho deies tu abans, amb una forta presència policial i de l'exèrcit, deies que és ben visible.
2: Sí, és ben visible i és força impactant, perquè, per exemple, acabo de passar per davant d'un supermercat i hi havia una parella de policies nacionals custodiant-lo. No és que no deixin entrar els immigrants, el que sí que intenten és controlar que no s'hi aglutini molta gent de cop, i també ens diuen per controlar que no hi hagi robatoris. També ahir vam estar pels voltants de l'hospital, hi havia 3 unitats de l'exèrcit terrestre, també filtrant qui podia entrar i qui no a les portes d'urgències de l'hospital. També hi ha una unitat d'aire, hi ha un helicòpter de la policia que va sobrevolant la ciutat, de tant en tant el podem escoltar, i també una bona flota marítima continuant controlant, això és habitual, la frontera per mar.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Àlex Giral Robert, mil gràcies, anem parlant, qualsevol novetat, micros oberts.
2: Gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada a l'Àlex Giral Robert, enviat especial a Ceuta. Insistim que a les últimes hores tot el que penja de Ceuta ha girat molt al voltant d'aquesta atenció sanitària, la ministra descartant que hi hagi un col·lapse, admetent una situació complicada però no el col·lapse, i alguns dels treballadors dient que la situació és francament crítica. Arran de tot això, doncs, evidentment, agafa rebombori polític. El Partit Popular dona la raó als treballadors de la sanitat de Ceuta, on és important dir que governa el Partit Popular, Vull dir, Ceuta governa el Partit Popular, però el PP a nivell estatal, diguem-ne, diu que sí, que hi ha un col·lapse sanitari, el que passa és que insisteixen a responsabilitzar-ne del tot el govern de Pedro Sánchez. Vox va un pas més enllà i ja parla d'un suposat delicte de traïció. Anem ara en directe a Madrid. Pol Abrujats, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia, com esteu? Si la crisi a Ceuta s'enquista, el Marroc s'ha activat, sí, aquest cap de setmana per frenar una nova entrada massiva, i el govern espanyol ho celebra, però el Partit Popular i Vox intensifiquen les crítiques a Pedro Sánchez i a tots els seus ministres, en reclamen responsabilitats per la lenta expulsió dels migrants que encara queden a Ceuta, per la inseguretat que també diuen hi ha als carrers de la ciutat, i ara també, com dèieu, per la situació sanitària, infeccions i falta de personal, segons el Partit Popular, que parla de col·lapse absolut. Y Elías Vendedor reclama la dimisión de la ministra Mónica García.
6: Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. ¿Cómo ha reforzado el gobierno esta avalancha de inmigración, pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo. Y la señora ministra, yo le pido que dimita.
5: El Partit Popular el que fa és acusar els ministres de passejar-se per Ceuta com si fos un fotocall, això és literal, diuen, sense portar ni una sola solució. I avui, Fredi, el Senat tornaran a evidenciar la falta d'explicacions del govern espanyol i està citat el ministre d'Exteriors, Álvarez, però no s'hi presentarà. I els senadors del PP repetiran la foto de la cadira buida, com la setmana passada, quan els va plantar el ministre Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, que tampoc hi van a donar explicacions.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
5: Adéu, bon dia.
0: Important també això que ens deia la Paula, eh? Aquest conflicte amb, amb el Senat, on el Partit Popular té majoria i aprofita per demanar aquestes compareixences, que bona part dels ministres diuen que no, perquè bàsicament diuen ja les donarem, les explicacions, però no quan vulgui el partit de l'oposició. Hi ha un altre punt que han dit tant la Paula com l'Àlex que és important. Si us recordeu, dissabte, en teoria, hi havia una crida a les xarxes socials a repetir una entrada massiva per Ceuta o possiblement per Melilla. Aquesta vegada sí que va haver-hi un dispositiu de seguretat important, també la banda marroquina, i això no es va produir, però hi havia aquesta crida a les xarxes socials. En vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la investigadora Marga Herrero, que és d'una empresa que es diu Golden Owl. Golden Owl és una empresa que d'alguna manera col·labora amb el parc científic de la Universitat d'Alacant i que ha analitzat el moviment a les xarxes socials abans i després de l'entrada del 30 de juliol a Ceuta. Ella era molt clara, ens deia que els seus informes diuen que aquella entrada del 30 de juliol no va ser espontani, que va ser completament organitzada en diverses capes i que fins i tot va haver-hi un cert càsting de las personas más susceptibles a poder entrar.
7: Es un poco ingenuo pensar que un movimiento que termina con el cruce masivo de personas que aparentemente no estaban organizadas, no hay nada detrás, no hay una estructura detrás que esté organizando esto.
0: Així ens ho deia aquesta investigadora, la Marga Herrero, al matí de Catalunya Ràdio, on ens deia, insistia, que aquella entrada va ser absolutament organitzada. El que no està clar és per qui o per què, però l'organització, ens deia, és meridianament clar que hi és.

0: D'aquí un parell de minuts arribarem a un quart de nou. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Un dels temes del dia continua sent Ceuta. L'altre, hem començat parlant amb el Tomàs Molina. És el temps. Perquè mentre mig país continua vivint aquesta calorada, l'altre mig ha tingut pluges molt, molt intenses aquest cap de setmana, com aquesta que estem sentint. És veritat que no consten grans incidències, però el pla per inundacions es manté en prealerta. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Bàsicament es manté perquè aquest migdia es tornen a esperar pluges intenses al nord-est de Catalunya.
1: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. També es va registrar un avís de temps violent al Moianès, a Osona, al Maresme i al Vallès Oriental. Fins a les 8 del vespre, el telèfon d'emergències va gestionar 150 trucades relacionades amb les pluges.
0: Per tant, tenim aquestes pluges, amb aquest avís de possibles inundacions, el pla per inundacions activat en prealerta, i de l'altra tenim aquestes temperatures tan tremendament altes, de fet, les temperatures més altes en un estiu des que hi ha registres a Catalunya. La pregunta és en quines situacions deixa aquestes temperatures. Què és el que provoquen aquestes temperatures? Per exemple, la sequera. Fa molts dies que no en parlem. És veritat que la cosa dels embassaments va molt bé. Els de les conques internes superen el 80%, la qual cosa és una situació envejable i molt, molt millor de la que teníem fa, per exemple, 2 o 3 anys. Ara bé, això no vol dir que la falta de pluja no tingui conseqüències.
2: Los 3 últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
0: Així ens ho deia al Matí de Catalunya Ràdio l'investigador del CSIC, Sergio Vicente, que va fer un treball de Nacions Unides sobre la sequera i sobre com l'afecten les mesures de l'escalfament global, o les, diguem, els fenòmens de l'escalfament global. Ell parlava, ara el sentiu, de les pastures. Deia que començava a registrar-se una escassedat de pastures. Veurem si les pluges dels últims dies això ho han millorat. Però clar, per molt que plogui, amb aquestes temperatures tan i tan altes, aquesta aigua s'evapora de seguida. I, de fet, Unió de Pagesos també alertava de la falta de pastures ara fa uns dies. Però hi ha un altre efecte d'aquestes altes temperatures i d'aquesta falta de pluges. Si l'aigua dels pous s'estanca, es pot contaminar amb algun element químic i no es pot fer servir. I això és el que fa dies que està passant a Olost.
1: I l'Ajuntament ha recomanat als veïns que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. La falta de pluges fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès.
3: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes al tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou, i llavors la qualitat és més alta.
1: Així ho deia l'alcalde d'Olost, Gil Salvans. A més, al municipi del Pont de Suert, els pobles de Les Bordes i Sarroqueta han hagut de ser proveïts amb camions cisterna. Això després que no hi hagués prou aigua per proveir les xarxes municipals.
0: Avui en parlarem amb els dos alcaldes, l'alcalde d'Olost i l'alcalde del Pont de Suert, per veure quina és la situació, s'ha millorat una miqueta després de les pluges d'aquest cap de setmana o no. I després, a banda de tot això, no oblidem que tenim el risc d'incendis. És veritat que la situació a Catalunya és raonablement bona, perquè, per exemple, si ara mirem el mapa de risc d'incendis al Pirineu amb les pluges d'aquest cap de setmana, ja té finalment un risc baix, però és que bona part de la costa catalana manté el risc alt d'incendi forestal i l'oest del país, fins i tot el risc molt alt. No hi ha enlloc on el risc sigui extrem, és veritat, però sí hi ha zones on el risc continua sent molt alt. Mentrestant, continua descontrolat l'incendi d'Osca. De fet, a les últimes hores, aquest incendi ha estat notícia també perquè hi ha mort un militar mentre treballava per apagar el foc.
1: I 3 més van quedar ferits ahir en un accident. Tots 4 anaven en un camió que va volcar. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
4: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: Un equip de bombers de Catalunya s'afegirà en les pròximes hores al dispositiu d'extinció.
0: Encara parlant d'incendis, la bona notícia de les últimes hores és que finalment l'incendi de Huelva ha quedat estabilitzat i els veïns han pogut tornar a casa.
5: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
6: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego. El único que no ha quemado ha sido la casa, comparado con el 2004.
0: Tenen alguns dels veïns que en podien tornar a casa seva. I després tenim a Europa, perquè allà els focs continuen. De fet, a Grècia, les últimes hores, s'han registrat dues persones mortes i una desena de ferides.
1: A Grècia, com deia, ja cremen fins a 36 focs des de fa 24 hores. I Bèlgica lluita contra el pitjor incendi en 100 anys i el foc ja corre el risc de saltar a Alemanya.
7: D'incendi, donc, certains sont plus ou moins sous contrôle, mais pas totalement. D'autres...
1: És una de les portaveus dels bombers que explica que alguns focs estan sota control, però d'altres no. I el Regne Unit, en plena onada de calor, ja acumulen una quarantena d'incendis aquest cap de setmana.
8: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
1: Així ho deia el primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha promès més recursos als bombers.
0: Per cert, parlant de promeses als bombers, avui el diari El Periódico destaca que la Generalitat s'ha compromès a revisar la protecció dels bombers davant dels tòxics que generen els incendis. I vam parlar també amb els bombers ara fa unes setmanes i aquesta és una de les grans reclamacions. Un incendi genera, evidentment, una sèrie de fums tòxics, per exemple, i ja fa temps que els sindicats dels bombers demanen més mesures de protecció davant d'aquest panorama. I també per rebaixar el risc d'incendi, una de les novetats de les últimes hores és la notícia que estan retirant d'urgència tones i tones i tones de fusta acumulada en boscos públics del Ripollès, en concret en 750 hectàrees de bosc públic de la comarca. Ja han caigut arran de les ventades de fa uns mesos i és per això que davant d'aquest risc d'incendi s'estan retirant aquestes tones de fusta. Es calcula que hi ha un 20% dels arbres caiguts, Maria Rovira.
9: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats pels episodis de vent extraordinari del febrer, el març i l'abril. Segons les primeres estimacions, s'hauran d'en retirar prop de 40.000 tones de fusta. Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
10: Per què aquesta urgència? Doncs no només el tema de prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny doncs, que es va aixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments, doncs proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda amb peu.
9: Haver d'actuar amb urgència complica la retirada i la venda de la fusta que es pot devaluar. Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. Des de Girona, Maria Rovira, Valmatí de Catalunya Ràdio.
0: La qüestió de la fusta i de com l'aprofiten la qüestió de la fusta i la qüestió de com s'aprofita la fusta, evidentment, és un dels elements claus en la prevenció dels incendis. Avui a la portada del diari Ara, per exemple, destaca que Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. És a dir, que de la fusta que es consumeix, el 80% ve de fora. I hi ha diverses persones que diuen d'aquí plora la criatura, diguem-ne. Si no s'aprofita la fusta del país, es va acumulant i això ens deixa els boscos en la situació que ens deixa. En fi, encara un altre efecte de la calor que hem destacat diverses vegades aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és que aquestes altes temperatures fan que s'avanci la verema. Ho vam comentar en el cas de l'Alt Penedès, però és que la Terra Alta està passant el mateix, Ricard Boigues.
11: La presidenta de l'ADO, Rosa Cavaller, diu a Catalunya Ràdio que enguany el CEP s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
12: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
11: Preveuen que la verema s'allargui un mes. Des de Tarragona, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ricard. 8 i 20 minuts, de seguida repassem els bàsics del matí.
13: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
14: M'expliques un conte, papa?
15: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
16: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Ets tu. El matí de Catalunya Ràdio.
0: I 21 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí d'aquest dilluns amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Avui és, no només és dilluns, sinó que és 17 d'agost, fa 9 anys ja.
17: Un quart de sis de la tarda i l'actualitat passa per davant. Atenció que hi ha una notícia molt important d'última hora, Francesc Anom.
18: S'acaba de produir un atropellament massiu, segons informen els Mossos d'Esquadra, a les Rambles de Barcelona, per part d'una persona que anava conduint una furgoneta.
19: Moltíssim desplegament policial, evidentment hi ha helicòpters, també hi ha moltíssimes furgones de Mossos d'Esquadra, cotxes de la Guàrdia Urbana, hi ha bombers de Barcelona.
20: Ara mateix no podem accedir més enllà, el que veiem de molt lluny.
0: Avui fa 9 anys els atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils, i com és perceptiu, avui es faran els actes d'homenatge.
21: I es faran per primer cop a la plaça Sant Jaume de Barcelona, perquè les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne la ubicació. En els atemptats van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
0: Aquesta commemoració, aquest 9è aniversari, arriba amb dues assignatures pendents d'aquest atemptat. D'entrada, una xifra. Una de cada 3 víctimes d'aquells atemptats encara no ha estat indemnitzada.
22: En alguns casos són persones que no han estat localitzades i en altres no han tramitat la petició de l'ajut perquè no saben que hi tenen dret. La justícia va determinar que 368 persones havien de ser indemnitzades i d'aquestes, 136 no han rebut la compensació corresponent.
0: I una altra assignatura pendent, una miqueta estranya, és la comissió d'investigació.
21: La que es va fer al Congrés es va constituir ja fa 2 anys i mig i els grups ja tenen redactades les conclusions, però encara no s'han votat per falta de consens. Al setembre es tornarà a intentar.
0: 8 i 23 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. També estan investigant una baralla que hi ha hagut a Lleida, una baralla molt multitudinària, prop d'un centenar de persones implicades en aquesta baralla. Consta, de moment, una persona detinguda i 5 de ferides per arma blanca. D'aquestes, 4 són menors.
22: 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident va començar quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir i agredir un altre grup de joves. L'agressió podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts succeïts al mateix barri.
0: I també de les últimes hores, un jove italià de 21 anys està en coma induït després de ser víctima d'un atac dimecres a la nit a Barcelona.
21: Segons els amics del noi, una dotzena de persones els van atacar quan sortien d'una discoteca.
0: 8 i 24. Una de les imatges del dia avui la tindrem a Jerusalem. És aquesta imatge que repetirà l'enviat nord-americà de Donald Trump a l'Orient Mitjà, Jared Kushner, que a més és el seu gendre, es reuneix a Israel amb Benjamin Netanyahu.
22: Sobre la taula, intentar impulsar el pla de pau dels Estats Units per a Gaza, que el primer ministre d'Israel ha rebutjat fins ara rotundament. Ahir Kushner ja es va reunir amb representants de Hamas i també amb mediadors d'Egipte, Qatar i Turquia. El govern egipci va reclamar que Israel també compleixi les seves obligacions.
0: Tenim aquesta situació ara mateix al voltant de les negociacions pel que fa al pla de Gaza, però després també tenim l'Iran.
23: No, ja bon mardoni que...

0: aquest regal equival a 30.000 dòlars, aproximadament 5.000 milions de tomàquets.
1: És el que comenten des de l'Iran. Això mentre als Estats Units la política interna evidentment també té el seu pes, i a les últimes hores hem sabut que la majoria de votants admeten que estan pitjor amb Donald Trump que abans.
2: Així ho diu una enquesta del Financial Times quan falten menys de 3 mesos de les eleccions de mig mandat del novembre. Un 53% dels votants diuen que les seves finances s'han deteriorat des que Trump va tornar a la Casa Blanca. Entre els votants republicans és un 25%.
1: I el que encara coeix és la polèmica sobre el funcionament de Rodalies el dia de l'eclipsi. A les últimes hores ha sortit un dels tradicionals aliats del govern del PSC, com és Esquerra Republicana, que ha criticat el dispositiu de la Generalitat pel dia de l'eclipsi, sobretot pel que fa als trens.
3: La gestió nefasta que hi va haver-hi de la mobilitat després de l'eclipsi, gent que va quedar tirada a les andanes sense cap informació després de l'esdeveniment històric de l'eclipsi. Creiem que aquesta no és la primera vegada on el govern de la Generalitat comet errors. Ja hem vist vagues, col·lapse a les infraestructures, l'informe PISA fallit.
4: Era Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra Republicana. El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, va reconèixer en una entrevista aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, les dificultats en la gestió de la mobilitat, sobretot a Tarragona.
5: L'oferta era suficient. Ara, la realitat és que es va produir una concentració a unes hores determinades, que segurament no es va preveure suficientment i no es va ser capaç de donar la resposta adequada.
1: 3 minuts i arribarem a 9:15. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Una novetat del matí: la Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
2: Fins ara, del miler de fosses documentades arreu de Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han identificat 34 víctimes.
1: Txell Vallespí.
6: El govern destinarà uns 3 milions d'euros al Pla de Fosses 2027-2028 i 3 més al següent bienni per continuar la recerca i excavació sistemàtica de fosses de la Guerra Civil, que en els últims 10 anys ha permès recuperar les restes d'un miler de desapareguts i extreure'n mostres d'ADN. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
7: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts, i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
6: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 39, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragay, Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a banda d'això, volem parlar dels efectes que està tenint la massificació turística no només a ciutats com Barcelona, sinó també a la Cerdanya. Perquè, per exemple, al poble d'Estana s'han plantejat regular els cotxes que hi aparquen o directament que paguin per fer-ho. Joaquim Albalater.
8: L'aparcament, on surten rutes molt populars com la del Prat de Cadí, té 80 places i per aparcar-hi caldrà pagar 5 euros. Antoni Carulla és el president de la Fundació Acció Natura que gestionarà aquest espai.
9: És un espai molt massificat i, per tant, doncs necessitàvem aquest control, regulació, encaminar bé la gent en l'espai perquè tingui una bona experiència en visitar Prat de Cadí. Hem endreçat el poble, hem endreçat una mica tota aquesta afluència de visitants.
8: La recaptació anirà destinada, entre d'altres, a mantenir els camins, protegir la natura i millorar els serveis als veïns i als més de 40.000 visitants que hi passen cada any. Des d'Estana, Joaquim Albalater, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Directament relacionat amb els impactes del turisme i a l'habitatge, avui en tenim dues novetats. El periòdico d'entrada destaca que es cronifiquen a Barcelona els pisos que tenen més de 10 persones empadronades.
4: Les dades parlen de 2.300 pisos així. A l'Hospitalet de Llobregat hi ha 660 pisos més on, segons el padró, hi viuen més de 10 persones.
1: I a Viella s'ha donat llum verda al desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat de Protecció Oficial. Sofia Cabanes.
10: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
11: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver i servicis bàsics a mínimes.
10: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hem arribat a 9:15, de seguida repassem algun altre dels bàsics del matí, però abans actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
12: Bon dia. Aquest matí de dilluns parlem de retards.

0: de les línies R13 i R14. Recordem que el tram Lleida, Pirineus i la plana Picamoixons es mantenen els serveis alternatius de transport en tot el trajecte. Destacar que el tren que havia d'arribar a Sants des de Figueres a les 8:40 ho farà 15 minuts més tard. També veiem que el tren de Portbou, que havia d'arribar a Sants a les 9:40, ho farà a les 10 del matí. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb certa normalitat. Tot i això, destacar que el vol de Lufthansa cap a Frankfurt, que havia de sortir a les 10:25, ha estat cancel·lat, i també el vol de British Airways compartit amb Iberia cap a Chicago de 10:45 també està anul·lat.
1: Doncs repassem ara mateix les carreteres. Mariluz García, què ens expliques tu? Bon dia de nou.
2: Hola, bon dia. Una única incidència. Hi ha vehicles aturats a l'autovia C60 Argentona direcció Granollers, i és que hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat en direcció a l'enllaç amb l'AP7, i per obres aturades a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, i a l'autovia 2 a Jorba direcció Lleida.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Haurem d'aguantar la calor encara un parell de dies més, no deies? Un parell o tres.
4: Sí, perquè a finals de setmana augmenta la inestabilitat, això vol dir que els ruixats i les tempestes poden ser més importants, però també baixen les temperatures i, per tant, serà un ambient menys calorós. Però de moment avui tornem a tenir un dia de sol, un dia de calor, les màximes s'enfilaran fins als 37-38 a les comarques de Ponent i estaran entre els 30 i els 34-35 a bona part del país, amb sol a la tarda, un altre cop amb nuvolades que tornaran a donar alguns ruixats més probables i intensos a l'interior de les comarques gironines i nord de Barcelona, però en poden caure també en d'altres punts de muntanya de la resta del país. Demà serà el dia més tranquil, un dia amb sol, a la tarda amb alguna nuvolada, potser algun ruixat, però poca cosa, i ja ho diem, a partir de dimecres, però sobretot dijous i divendres, els ruixats, les tornades guanyaran terreny i les tempestes seran més intenses.
5: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i tres minuts de nou, una notícia d'aquesta nit. Un atac amb míssils ucraïnesos ha matat 6 persones i n'ha ferit 4 més, incloent un nen de 14 anys, segons ha explicat el governador de la frontera russa de la població, el que hi ha a la frontera rússia de Belgorod. Això ho diu el governador després que Ucraïna llancés l'atac més massiu contra la capital russa amb aquests més de 600 drons. Moscou, Cristina Solies.
7: Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
8: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
7: Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Brasil ha començat la campanya electoral per les eleccions del 4 d'octubre. Entre els principals candidats hi ha l'actual president, Lula da Silva, però també el fill de Bolsonaro, Flavio, fill de l'expresident, com dèiem, de l'extrema dreta.
9: Lula, amb 80 anys, aspira al seu quart mandat no consecutiu. En un míting als afores de São Paulo, ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
10: Perquè és prenent els seus diners, que posaran fi a la sofisticació cada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
11: I nosaltres precisem acabar amb això.
12: Mentrestant, Bolsonaro s'ha estrenat a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, des d'on ha destacat el llegat del seu pare, que compleix una condemna per intent de cop d'estat.
13: Jo sé que em pareixo amb ell, mas és difícil.
14: Sé com m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
13: Hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
9: Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 8:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Escolteu que el Cirque du Soleil busca nou espai. Perquè perquè a l'octubre deixarà la seu de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, Gemma Bonet.
0: L'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord que tenia amb la companyia, perquè assegura que necessita l'espai per equipaments propis. Per això ara el Cirque du Soleil busca una nova seu i ja ha vist tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona. S'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curious, després d'interpretar-hi els seus altres tres muntatges, Totem, Lutzia i Alegria. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I una de les notícies tristes de les últimes hores. Ha mort l'actriu Hayden Panettiere, que es va fer popular pel paper d'animadora en aquella sèrie Herois, que ja té uns quants anys. Tenia només 36 anys i de moment no s'han fet públiques les causes de la mort. Això coincideix amb el funeral que es farà avui a Gales per Bonnie Tyler.

0: El funeral per Bonnie Tyler es farà a Swansea, a Gal·les, d'on era la cantant, que va morir ara fa una mica més d'un mes. Ahir el seu fèretre ja va arribar a la ciutat amb milers de persones recordant-la pels carrers. Ara passant en 7 minuts de 8:45, anem ara a Tarragona. Perquè es prepara per viure avui la baixada de l'aigua.
1: Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest lloc, i demà arribaran a Tarragona.
0: Clara Chavarría Domingo.
2: Bon dia. Una desena de carruatges estirats per cavalls i una comitiva amb gent de totes les edats han sortit cap a les 7 del matí del santuari. I es preveu que demà, després de recórrer uns 70 quilòmetres, arribin a Tarragona, on se'ls esperarà amb expectació. Sergi Batxes és membre de l'Associació d'Esportants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada a la ciutat, destaca altres moments entranyables.
3: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant, no?, de tot aquest procés.
2: El dia 19 serà el dia gran de les festes de Sant Magí, amb el protagonisme del Seguici Popular i les colles castelleres. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de festes, Gràcia ha viscut el primer cap de setmana de la seva festa major.
4: Molts veïns i turistes han visitat els carrers guarnits, ho han fet a primera hora del matí per evitar les aglomeracions i les hores de més calor.
5: Porto 12 anys venint aquí i és tradició.
6: Jo crec que les aglomeracions s'assemblen molt a les de l'any passat, però també com aquest any està fent molta més calor, es fa molt més pesat.
7: Caminar se pueden caminar perfectamente por todos lados. Lo que pasa es que, claro, tal como va entrando el día, hay más multitud de gente, pero están bastante...
0: 8:45, dèiem, acabem parlant d'una estrena, Linternes.
8: Time to get up, Junior.
0: És una sèrie que estrena avui HBO Max, una sèrie de ciència-ficció basada en un assassinat.
1: És una de les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Bay.
0: Més detalls, Clàudia Roses.
9: Linternes arriba a HBO Max, un recluta que s'uneix a un veterà Llanterna Verda i es converteixen en policies intergalàctics enmig d'un misteri fosc a Nebraska. El repartiment Kylie Chandler i Aaron Pierre. Demà Filmin estrena El Patíbulo de Shan Meadows, que ens trasllada al segle XVIII per recrear el cas real dels falsificadors de Crack Bay, el frau més gran de la història britànica. Dijous serà el torn de Lion, la sèrie documental de Jon Favreau, un cadell de lleó que es converteix en líder del Maasai Mara de Kènia. Es podrà veure a Disney Plus. El mateix dia, Netflix ha confirmat l'estrena de la cinquena i última temporada d'Outer Banks. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i arribarem a 8:45. Deixeu-nos dir que els bombers de la Generalitat estan treballant aquest matí en un incendi a Lleida, un incendi que hi ha hagut aquesta nit a la capital del Segrià, que ha obligat a desallotjar un edifici, l'edifici més afectat, i 9 que hi havia a la vora. Segons els bombers, la bona notícia és que ningú no ha pres mal, però encara s'està treballant per acabar de rematar aquest incendi que ja està extingit, però evidentment els bombers hi estan treballant a les últimes hores per evitar que revifi un incendi de Lleida que ha obligat a desallotjar aquest edifici i altres 9 finques de la zona. En fi, de seguida, si tenim més novetats, ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment anem a la informació esportiva. Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Principi d'acord entre el City i el Barça per Rodri.
10: 70 milions d'euros més 6,5 en variables és el preu pel migcampista madrileny que firmarà per 4 temporades. També és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, que arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Els blaugranes van guanyar ahir l'amistós disputat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Hansi Flick valorava positivament el partit.
11: I think it was a good test for us.
12: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
10: Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bisibu amb un doblet.

0: I 3 gols i 3 punts per l'Espanyol.
1: En la primera jornada de Lliga, victòria a casa contra el Llevant amb un gol de Dolan i 2 de Roberto. L'autor del doblet valorava molt positivament la victòria.
2: Antes de mí va el equipo y para mí ha sido un partidazo y sobre todo portería cero, que es muy importante en la categoría, y sí, muy contento por mí. Venía trabajando la pretemporada en ello y primer partido y quiero seguir así. Y el equipo espectacular, la verdad.
1: I també va debutar a segona al Girona, que va sumar un punt contra el Leganés a Montilivi. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat a 1 pels gironins en el minut 90. L'entrenador Quique Álvarez parlava d'un empat positiu.
3: Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol. En els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
1: El Sabadell jugarà avui a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
0: I 5 medalles catalanes a l'Europeu d'Atletisme al final.
1: A Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué van ser tercers a la final del 4% relleu mixt amb l'equip espanyol, i també va aconseguir medalla Meritxell Soler, bronze per equips de la marató femenina, tot i acabar 20è en la classificació individual.
4: I sort, al final també era com la meva motivació quan estava corrent, quan he vist que ja no podia lluitar pels llocs que volia, doncs pensava almenys doncs, per l'equip intentar córrer el màxim que puguis, que no et passi ningú, o intentar anar atrapant a noies que potser han patit més i els podien enganxant. Mi ha sigut una miqueta la motivació que m'ha portat també a acabar i a lluitar una mica.
1: També va acabar ahir l'Europeu de Natació a París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si a aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tinto de verano, Don Simón.

0: aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
1: Que bé, sembla que per fi tot torna a ser com abans.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
0: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La casa
3: nostra. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El 1984, ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
5: But you have changed sex for America.
6: Don't you tell me that it's less good now.
5: No, it's better now.
7: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
8: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
0: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3,29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1,99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
11: Com vas camuflar la intenció?
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: A l'hora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb el periodista i consultor en comunicació Jofre Llombart, la periodista Milagros Pérez Oliva, el periodista també Marc Font Ribas i l'advocada i professora de dret Montserrat Nebrera. Com esteu? Molt bon dia.
18: Bon dia.
19: Bon dia.
17: Com prova l'agost? Aquesta és la setmana ja més agost de totes les setmanes d'agost, una mica, informativament parlant. Ja ha passat l'eclipsi, ja comencem a tenir problemes per...
18: I sort, temes, i sort que aquest agost hi ha hagut l'eclipsi.
17: Déu-n'hi-do.
18: Sí.
20: Podríem dir que tenim l'actualitat eclipsada.
17: Exacte. Una mica eclipsada. Hi ha qüestió de Ceuta, que també en parlarem una mica, però vaja, voldríem parlar també d'altres qüestions de l'actualitat avui amb el Jofre, la Milagros, el Marc i la Montse. I un dels temes que volíem comentar és la sequera, perquè fa dies que no en parlem, però aquestes altes temperatures i la falta de pluges tenen les seves conseqüències, i una d'elles té a veure amb la sequera. No en els embassaments, que els embassaments tenen un bon estat, però ara en parlàvem fa uns dies, Mila, que es notava les pastures del Pirineu, fins i tot, una certa escassedat d'aigua en algunes de les pastures.
21: Més les pastures, sinó que en gran part de la part més alta de la franja del Pirineu, els boscos tenen clapes de sequera, com si fos la tardor. És a dir, veus tota una muntanya plena de verd, d'arbres verds, i en algun punt veus una taca completament groga, com si amb la fulla completament seca. No ha caigut perquè no ha fet vent i això, però està completament seca. I això és un símptoma d'un estrès hídric extrem. És un bosc en el que durant l'hivern ha plogut bastant, va nevar molt, està molt ufanós des del punt de vista del sotabosc, perquè ha crescut molta vegetació, però després han vingut... Pràcticament ja portem 2-3 mesos de sequera en el que ha plogut, en els últims dies ha plogut, però no havia plogut en pràcticament 3 mesos. Llavors, allà on la terra, on hi ha lloc que hi ha més roca, que els arbres tenen les arrels més dificultats per expandir-se, doncs s'està morint. Simplement s'està morint sense que... sembla com si tingués una malaltia, no? Clapes. hi ha clapes de sequedat en el bosc. I això és el símptoma d'aquest estrès.
17: Hi ha hagut diversos casos relacionats amb aquest estrès que ara deia la Mila. Per exemple, ara fa un parell o tres de dies parlàvem d'Olost. Els veïns del municipi se'ls ha recomanat que no facin servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar, bàsicament perquè doncs, la sequera, la calor, tot això que estem parlant, l'estancament d'aigua al pantà que subministra el municipi, ha fet que l'aigua tingui uns nivells de manganès que fan desaconsellable que es faci servir, com dèiem, per beure o per cuinar. Gil Salvans és l'alcalde d'Olost. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
17: No sé si ha millorat la situació amb les pluges d'aquests dies, perquè l'altre dia el sentíem a vostè dient està plovent a tot arreu menys on toca. No sé si ha plogut una mica i la cosa ha millorat.
2: La cosa ha millorat una mica. Dijous a la tarda va entrar una miqueta d'aigua al pantà i hem millorat. De fet, dissabte, al llarg dissabte ben dinat, va fer una bona tempesta de 7-18 litres molt de cop al poble, però no a la zona de recàrrega del pantà. El segon nucli, que és el de Santa Creu, hi van caure un litre només. Per tant, no ha millorat molt la situació, n'hem tornat a estar de sort amb les tempestes d'aquests dos dies. Però, bueno, sí que una mica, i aquests dies l'aigua està sortint més transparent. Avui estem fent actuacions a la planta, esperem que en pocs dies la cosa ja estigui millor.
17: De tota manera, la recomanació es manté, pels seus veïns, de no fer servir l'aigua de l'aixeta, digui.
2: Bàsicament, perquè no? O sigui, avui tornem a començar, hem començat cap de setmana, dia 15 d'agost, per tant, el tema analític i laboratoris ho hem parat, hem tingut la recomanació, i per tant avui comencem a tornar a agafar mostres diàries i a prendre mesures. Suposo surt bastant millor, surt molt transparent l'aigua, per tant entenem que en breu podrem donar bones notícies a la població.
17: Pendent d'aquestes analítiques, eh?
2: Sí.
17: Perquè aquí el que ha passat és justament això, no? La falta de pluja ha fet que l'aigua s'estanqui, sí. I llavors hi ha hagut aquesta concentració de manganès que fa que sigui desaconsellable veure'n.
2: Sí, bàsicament nosaltres ens abastim dels pous d'un pantà, que és el pantà de la Riera Gavarresa, i dels pous de Vilaseca. Bàsicament el pantà, com ara deia la companya, aquí també fa més de quasi 70 i pico dies que no plou amb certa importància, o la zona de recàrrega del pantà, Sant Martí del Bars, el Pens... I això ha fet que l'aigua estigui estancada des de fa ja més d'un mes. I tenim una alta presència de fangs a la zona del pantà, i això ens fa que l'aigua que ens ve a la planta potabilitzadora ens puja amb una concentració de manganès una mica més alta, i sobretot el principal problema és que el manganès amb el clor reacciona i dona un to més groguenc a l'aigua. I llavors el que incomplim és el color i la turbulesa de l'aigua. No tant el manganès, que estem molt al límit, en algun moment estem potser un pèl per sobre, però en molts moments estem dins dels paràmetres, però aquest manganès està als límits, quan està molta estona amb l'aigua clorada, agafa un to groc. I és el que ens dona el problema, o el que incomplim normativament, que diguem. No és tant la toxicitat del manganès, que no és un producte massa tòxic, sobretot per les concentracions que estem parlant, però sí que ens dona aquest color de l'aigua.
17: És a dir, que no és una cosa perillosa, però vaja, que és millor no veure'n i fins que no baixin aquests nivells, vaja.
2: És així. Bueno, al final, la normativa és molt clara, et porta uns paràmetres, si et passes d'aquests, la recomanació que has de dir és això, i per tant... complim normativa en aquest sentit.
17: Ara em deia que la situació ha millorat una miqueta i tant de bo que pugui estar resolt, però si això s'allarga més en el temps, tenen pla B?
2: Sí, és a dir, si això s'allarga molt en el temps, bueno, voldrà dir que el pantà ha seguit baixant i per tant haurem d'entrar en un procés que ja vam entrar malauradament fa 3 anys i començar a entrar amb cubes d'aigua, però al mateix moment que si anem amb cubes d'aigua que hem de fer és restringir consums. Olost és un municipi molt industrial i molt ramader, de fet el domèstic té un consum d'entre el 18 i el 20% del total, i per tant, si mai, ja es va passar l'última vegada, si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes. Vull dir, el dia no donaria per tant.
17: I a més, això els ha agafat en plena festa major, no?
2: I tant, la vam acabar... Bueno, de fet, ara tenim una última activitat aquest dematí, però sí, ens ha enganxat totalment les dues setmanes de festa major d'aquest any. Vull dir que hem estat distrets.
17: Ho ha alterat molt o no, la festa major, alcalde?
2: No, la festa major no, perquè no, vull dir, vam poder fer tots els actes normal i corrent, però era bastant era un dels temes que més es parlaven pel carrer, això sí.
17: No, ho dic també perquè suposo que devia venir gent al municipi, als càmpings i tot això, i això també fa pujar el consum d'aigua.
2: Sí. Sí, el que passa que, com et deia abans, nosaltres el gran consum és industrial i ramader, i també és veritat que l'industrial Sí, segurament són les dues setmanes, si no van a, segurament no van al 100%, i per tant això també hem reduït. Hem aconseguit reduir consums aquest cap de setmana i la setmana passada. També hem demanat a la gent que redueixi consums. El fet que hagi plogut, encara que poc, reduir consums de recs de jardins, d'horts, etc. Per tant, jo crec que encara hem pogut millorar una mica en aquest sentit.
17: Em deia també l'ús ramader. Ells en poden fer servir, d'aigua?
2: Sí. Sí, ells, en principi sí.
17: No sé si li consta, és a dir, no, com s'han agafat els veïns, perquè suposo que en aquestes festes major m'ho deia ara, que era el tema. No sé si els veïns ho han entès o n'hi ha algú que està més empipat.
2: Sí. Més que a mi vaig els primers dies preocupats. Això què vol dir? Bueno, quan et diuen no pots consumir de boca, em posaré malalt, què vol dir? No sé què. I al final, quan trasllades la informació de dir no, és que no hi ha un problema greu de salut, ni tòxic, ni molt menys, la cosa es calma. I també és veritat que la gran majoria de gent sí que per cuinar, però per beure, molt poca gent fa servir aigua de l'aixeta. Malauradament. És així. I,
17: per què?
2: De fet, bueno, no sé, la gent està molt acostumada a comprar ampolles de botellades, jo crec que és més un costum i d'això que una altra cosa. Vull dir que sí que és veritat que, per exemple, vam aprofitar el pregó de Festa Major per, abans de començar el pregó, explicar-ho, vull dir, a tota la plaça. Vull dir que també ens ha anat a la Festa Major per poder veure molta gent i que l'explicació fos extensa.
17: El Gil Salvans és l'alcalde d'Olost. Alcalde, esperem que tot això es vagi endreçant. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
2: A vosaltres, gràcies.
17: No és l'únic municipi també amb aquestes característiques. També el Pont de Suert, la sequera a la conca de la Noguera Ribagorçana, combinada amb l'increment de la demanda d'aigua durant els mesos d'estiu, com dèiem ara, doncs també provoca incidències en el subministrament a diversos nuclis, entre els quals Pont de Suert, hi ha hagut alguns municipis també que han hagut de vestir-se amb camions cisterna. La Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert. Alcaldessa, com estem? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
17: Li demano el mateix. No sé si ha plogut aquests últims dies i la cosa ha millorat una miqueta.
15: Sí, ha plogut. Aquesta primera quinzena d'agost ha plogut alguns dies, però de moment encara poc. O sigui, no serveix encara per restablir el sistema de subministrament d'aigua amb cisterna, bàsicament en tres pobles. Nosaltres som un municipi que tenim 22 pobles als quals hem de fer abastiment d'aigua potable, i n'hi ha tres, que són les Bordes, Sarroqueta i Adons, doncs que hem tingut que fer una aportació amb cisterna.
17: Com està anant això? Està funcionant bé?
15: Sí, avui mateix en portarem una altra Sarroqueta. Bueno, la qüestió és que durant tres mesos doncs, la precipitació acumulada aquí al municipi en tres mesos, en els darrers tres mesos, ha sigut de 60 litres, que això doncs, és una quantitat mínima. I el mes de juliol, doncs, durant tot el mes, va ploure 2 litres al municipi de Pont de Suert. Això, juntament amb episodis de molts dies de calor, altes temperatures i un increment de la població a l'estiu en aquests nuclis, no només en aquests nuclis, també en altres, però en aquests també, per segones residències i per establiments turístics, doncs el que fa és que hi ha més consum que aportació d'aigua. Aquí tenim en compte que en aquests nuclis l'aportació d'aigua ve de captacions de barrancs, d'aigües superficials, i clar, no és suficient.
17: Per tant, aquí no és un problema com el que dèiem abans, sinó de que el fet que hi hagi poca aigua fa que es faci malbé, que hi hagi un element, sinó senzillament que no hi ha prou aigua per tothom.
15: Exacte. Hi ha més consum que aportació d'aigua, sí.
17: I això és...
15: S'estableixen també, es recomanen mesures doncs, d'ús responsable de l'aigua i ens consta que els establiments i els usos domèstics ho compleixen. Però és que lo que us he dit, o sigui, l'aportació d'aigua per pluja, que és el que fa que les captacions de barrancs doncs, tinguin el cabal necessari, doncs han sigut minces durant tres mesos.
17: Per tant, la situació és, ha plogut molt poquet, com vostè comentava, i a més som en mesos en què suposo que vostès tenen més gent del que hi ha habitualment durant l'any, no?
15: Sí, i tant, per segones residències i també per establiments turístics, càmpings, restaurants, cases de turisme rural i segones residències també. Sí.
17: Aquesta situació que hi ha ara mateix d'abastir aquests municipis que em deia amb camions cisterna, fins quan pot durar o pot durar indefinidament?
15: No, jo penso que aquest mes d'agost, bueno, si tot continua igual i bueno, ja redueix l'afluència de visitants i de segones residències doncs, que ja se'n tornen, jo crec que, bueno, i si millora la situació de pluviomètrica, jo penso que ja restablirem el servei normal quan s'acabi aquest mes d'agost.
17: És a dir que fins i tot, tant de bo plogui, tant de bo resolgui tot de seguida, eh? Però
15: sí.
17: Fins i tot si no plovés, sí, sí, diguem-ne, a la que vostès recuperin la població, diguem-ne, normal, llavors sí que poden assumir aquesta demanda d'aigua amb el que tenim.
15: Sí, sí, sí. Sí, sí.
17: Això havia passat, sí, havia passat abans?
15: Això va passar a l'any 23, també, vam haver d'abastir, també, crec que també va ser Sarroqueta i les Bordes, també vam haver d'abastir durant un mes, el mes de juliol, crec que va ser també amb cisterna. Sí, sí. És un suplem, és una o sigui, entre aigua, però hi ha més consum, o hi ha més demanda de la que entra. Llavors, és una suplementació, però sí, sí. I a més, això té un cost important pels municipis, vull dir que cada cisterna doncs cada viatge són entre 275 i 350 euros. Vull dir que, tot i que l'Agència Catalana de l'Aigua treu uns ajuts cada una o dues vegades a l'any doncs per ajudar a cofinançar aquestes despeses de transport d'aigua.
17: I és suficient?
15: Bueno, són ajudes que en el cas nostre, doncs, la darrera convocatòria doncs, ens van ajudar amb un 70%, més o menys.
17: Ho deia perquè això, perquè són el cost aquest que vostè em deia, clar, són molts dies fent arribar,
15: sí, sí,
17: aigua amb camions cisterna, sí, no?
15: Sí, sí, són molts dies, sí, però és que no tenim cap més solució. Hi ha pobles, per exemple, que algun poble tenim que, a part de la captació d'aigua superficial de barranc, doncs hi ha un pla B, diguéssim, una segona aportació doncs, amb bombeig a través d'una font o bombeig directament del riu o del canal, però aquests tres pobles, justament, les Bordes, Sarroqueta, ja, doncs, només hi ha un únic sistema d'aportació d'aigua potable, que és aquesta.
17: Clar, anava a preguntar-li això, és a dir, ara vostè em deia, ja estem a 17 d'agost, per tant, com aquell que diu, queda un parell de setmanes d'una situació una mica complicada, però llavors ja s'hauria de restablir la població habitual al Pont de Suert, però com que tots plegats i tots els experts ens diuen que ens hem d'acostumar a aquesta nova normalitat, amb poques pluges, amb altes temperatures, hi ha alguna cosa estructural que es pugui fer de cara a pròxims anys, ja de cara a aquest any no, però de cara a pròxims anys per evitar trobar-se en una situació com aquesta?
15: Bé, en el cas de Sarroqueta, ara justament el mes que ve, doncs hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània. Doncs una mica per complementar aquesta aportació d'aigua de barranc. També a les Bordes estem mirant també si hi ha alguna altra possibilitat de connexió amb el canal, només per èpoques en què hi hagi aquesta situació de més demanda o de més consum que aportació d'aigua.
17: Com s'ho ha agafat la gent, el fet d'haver de rebre aigua amb camions cisterna?
15: No, bé, al final és aigua que se subministra, o sigui, el camió cisterna en plena de l'hidrant d'aquí de l'aigua de Pont de Suert, i aquesta aigua després va a dipòsit i va clorada.
17: Vull dir que la gent no nota res.
15: És vivent desclorada, no.
17: La Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert. Alcaldessa, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho també al Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
19: Molt bon dia, són les 9 i 3 minuts. L'univers dels balls de màscares venecians serà l'eix conductor al correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'espectacle dels Diables de l'Alt Urgell, un dels principals reclams de la celebració, es durà a terme la nit de dilluns 31 d'agost, amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. L'entitat agraeix la participació de veïns i visitants i la col·laboració de tothom que ho fa possible. Andorra supera per primer cop els 90.000 habitants amb un augment del 2% en un any. Prop de la meitat dels 1.715 nous residents provenen de fora de l'entorn immediat, principalment de l'Amèrica del Sud, mentre que més de 600 són de nacionalitat espanyola o francesa. Un estudi d'ARI augura que si persisteix la dinàmica actual, el Principat pot arribar als 100.000 habitants d'aquí a 10 anys. Veïns i ajuntaments de la Vall de l'Hort reclamen que es garanteixi l'atenció al consultori mèdic. Sant Llorenç de Morunys, La Coma i La Pedra i Guixers denuncien que no es cobreixen totes les hores en una àrea marcada per l'aïllament respecte de les zones més poblades. El Centre Sanitari del Solsonès afirma que fa tot el possible per cobrir les baixes i que l'assistència està garantida. Luca Botiroli debutarà a l'ACB amb el Morabanc Andorra. El jugador urgillenc farà el salt a l'èlit amb 17 anys després d'haver progressat a la base de l'Unicaja i d'haver tornat al Pirineu. Aquesta temporada combinarà el treball al primer equip amb la fitxa permanent al Sènior B. L'urgellenc Biel Gallego jugarà a la Lliga U19 italiana amb l'Unibàsquet Lanciano. El jove alè pivot format al Cedis Bàsquet i al Morabanc Andorra també entrarà en la dinàmica de l'equip sènior que milita a la Sèrie C. En la seva etapa formativa també ha jugat amb la selecció andorrana, amb la qual ha obtingut 3 medalles en competicions internacionals.

0: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: Els Diables de l'Alt Urgell tornen a protagonitzar el tradicional correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell, que se celebrarà dilluns 31 d'agost a 11:45 de la nit amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. Com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piromusical final. Com a novetat d'aquest any, la posada en escena estarà inspirada en l'univers dels balls de màscares venecians, un món de misteri, elegància i fantasia, on les màscares amaguen identitats i els personatges cobren vida entre la música, el foc i la foscor de la nit. L'espectacle combinarà l'estètica veneciana amb la força i l'essència del correfoc tradicional. Palsos, màscares, personatges i una ambientació carregada de misteri donaran pas al foc i a la pólvora, creant un univers on la frontera entre realitat i fantasia es desdibuixa. Ens ho explica Tati Gallardo, presidenta de, en aquest cas, el grup dels Diables de l'Alt Urgell.
2: Aquest any el correfoc l'hem volgut inspirar amb els balls venecians, amb tot aquest univers així de fantasia. I bé, com sabeu, som un grup que és assembleari, sempre fem propostes i bé, va sortir aquesta idea, ens va agradar molt i aleshores tota aquesta temàtica que l'envolta, doncs ja portem temps treballant-la, triant cançons, triant vestuari i bé, i ens fa molta il·lusió això, dur-la a terme, que cada any sigui diferent i sorprendre sobretot a la gent, perquè el llistó cada any sembla que està més amunt i a vegades ens costa de sorprendre, però que crec que a la gent els hi agradarà molt.
1: Tati Gallardo destaca que aquesta és l'actuació més important de l'any.
2: Durant l'any sempre fem moltes actuacions, som un dels grups de Catalunya que tenim més actuacions i clar, el nostre especial esdeveniment és el de la Seu, és el nostre correfoc, és en el que participen més diables, és el de casa, aleshores és el que nosaltres li tenim més carinyo i en el que nosaltres hi fiquem tot perquè surti molt bé.
1: El correfoc mantindrà el seu recorregut tradicional pels carrers del centre històric, carrer Major, carrer dels Canonges, plaça del Mercat i plaça del Pati Palau. Davant de l'Ajuntament tindrà lloc la traca final amb la cremada de figures a la plaça dels Oms i, posteriorment, el piró musical. El correfoc és l'acte tradicional més multitudinari de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'any passat, més de 3.000 persones van omplir els carrers del centre de la ciutat per viure de prop aquesta tradició. Any rere any, la participació de veïns i visitants consolida aquest espectacle com una de les grans cites de la Festa Major i fa possible que després de 33 anys es continuï mantenint viva una tradició que ja forma part de la identitat de la ciutat, tal com destaquen des de l'Ajuntament. I també, en aquest cas, destaca la responsable dels Diables de l'Urgell.
2: El correfoc de la Seu és l'acte més multitudinari de la Festa Major. L'any passat es van comptabilitzar fins a més de 3.000 persones que hi participen i el que ens omple d'orgull és el civisme i la manera que té la gent de participar, perquè van a passar-s'ho bé i mai tenim incidents. Vull dir que és un correfoc que, a pesar del volum que té, de la gent que mou, s'ha de valorar i s'ha d'agrair la participació de tota aquesta gent que ho fan doncs, amb tot el sentit, que el que es vol ficar al foc ho fa amb la roba adequada, amb respecte, els que no es volen ficar al foc ho miren des de sota dels porxos, des de lluny. Vull dir que el pots viure de moltes maneres i des de dins, des de fora, i la gent té un civisme que és exemplar aquí a la Seu.
1: Gallardo apunta alguna de les novetats en aquesta nova edició.
2: Doncs aquest any com a novetat, a banda de centrar tota l'atenció a l'escenari principal, que s'ubica a la plaça dels Oms, davant de l'Ajuntament, hi hauran dos focos més, dos punts més, on hi haurà tota aquesta actuació. Per tant, bueno, és una manera del que deia abans, d'evolucionar una mica l'espectacle i d'intentar sorprendre al públic.
1: Com sempre, els diables han volgut agrair la implicació i el civisme del públic que fan possible que la celebració transcorri amb total seguretat i en un ambient festiu. També volen reconèixer públicament la tasca de totes les entitats, voluntaris, Creu Roja, bombers i totes les persones que treballen perquè l'esdeveniment sigui un èxit i una experiència inoblidable per a tothom. Per gaudir de l'espectacle amb seguretat, es recomana portar calçat adequat, respectar les figures de foc, els portadors de petards i els músics, a més de seguir en tot moment les seves indicacions. També es demana no obstaculitzar el pas ni provocar situacions de risc. Als veïns i comerciants del recorregut se'ls demana que el dia de l'espectacle retirin els vehicles, baixin les portes metàl·liques o persianes de les botigues, protegeixin vidres i aparadors amb cartrons gruixuts i evitin llençar aigua als participants. El fort augment demogràfic dels darrers anys a Andorra continua sent ser trobar fre, malgrat els problemes relatius a l'habitatge, i la darrera actualització del Cens d'Institut d'Estadística ha confirmat que ja té actualment més de 90.000 habitants, una xifra a la qual no hi havia arribat mai fins ara. Concretament, a data de 31 de juliol de 2026, el Principat té registrats 90.021 residents fixos. Això representa un increment del 1,9% en només un any, atès que ara hi ha 1.715 habitants més que el juliol de 2025. Pel que fa al desglossament d'aquesta dada per nacionalitats, tot i que ha augmentat el nombre de persones que disposen de la nacionalitat andorrana, 458 més, un 1,2% més, l'increment demogràfic segueix tenint com a principal causa l'arribada d'immigrants que estadística situa en el capítol d'altres nacionalitats i que són principalment de països sud-americans. Els darrers 12 mesos aquest segment ha augmentat 798 persones més i ara ja són un 5,2% més que ara fa un any. I d'aquesta xifra d'entrades, prop d'un terç corresponen a persones de nacionalitat colombiana, 249, seguits dels originaris del Perú, 129, i de l'Argentina, 71. Només entre aquests tres orígens sumen 449 nous residents i representen el 26,2% de l'augment de població del darrer any. Tot i això, la població estrangera, que ha crescut més en xifres totals el darrer any, ha tornat a ser la de la nacionalitat espanyola, que inclou un nombre important de residents catalans i que en 12 mesos ha registrat 372 noves altes, un 1,8%. I pel que fa al percentatge, l'augment més fort ha estat el de residents francesos, un 6,3%, després que s'hi han incorporat 252 persones d'aquesta nacionalitat. En contrast amb la major arribada de gent dels estats veïns, que entre tots dos sumen 624 nous residents, la població originària de Portugal segueix una lenta tendència a la baixa, ja sigui per adquisició de la nacionalitat andorrana o bé perquè tornen al seu país d'origen. Actualment a Andorra hi ha 165 residents portuguesos menys que fa un any, un 1,9% menys. Pel que fa a la piràmide d'edat, actualment la població considerada activa entre 15 i 64 anys representa el 73,3% del total, mentre que els infants i adolescents fins a 15 anys són el 10,6% i els majors de 65 anys el 16,1%. Per parròquies, la que ha crescut més el darrer any és Escaldes Engordany, amb 347 habitants més, un 2,2%. Però també destaca Canillo, amb 316 nous residents i amb el percentatge de creixement més gran, un 5%. Les segueixen en Camp, amb 296, un 2,2%. La Massana, amb un 269, un 2,2%. I Ordino, amb 183, un 3,2%. A la parròquia més pròxima a la Seu d'Urgell, Sant Julià de Lòria, han sumat 170 habitants, un 1,7% més. En canvi, la capital andorrana frena el seu creixement dels darrers anys i en 12 mesos només ha incorporat 134 nous residents. Pel que fa justament a les parròquies, estadística també constata un cop més que la dada oficial d'habitants és inferior a la que donen els comuns, perquè la suma dels 7 censos comunals eleva la quantitat total fins a 94.596 persones, tot i que en aquest cas és un augment més moderat, un 0,5%, i per tant la xifra ja s'aproxima més a l'oficial. La publicació d'aquesta nova actualització coincideix amb el fet que aquest dijous mateix l'Institut Andorrà de Recerca i Innovació ha publicat un estudi en el qual auguren que si persisteix el fort increment demogràfic actual, Andorra podria assolir els 100.000 habitants fixos d'aquí a 10 anys. El cap de l'àrea de sociologia d'aquest centre d'estudis, Joan Micó, creu que aquesta tendència a l'alça es deu a l'actual context de plena ocupació i creixement econòmic. Tanmateix, Micó ha reconegut que l'arribada de més població tensa encara més els problemes d'habitatge ja existents des de fa temps, amb un augment constant dels preus tant de compra com de lloguer perquè es produeix sobre un territori limitat i també complica la gestió tant dels serveis públics com del trànsit, entre d'altres variables. A més, pel que fa a la situació actual, creu que cal tenir en compte també la població que viu a Andorra només durant la temporada d'hivern i que xifra en unes 5.000 persones. Sobretot plegat, aquest any passat, el cap de govern Xavier Espot ja va advertir que l'executiu vol intentar frenar aquest creixement demogràfic perquè considera que un país de la mida Andorra no està dimensionat per tenir 100.000 habitants, pel risc de col·lapse que això pot provocar no només en habitatge, sinó també en aspectes com els serveis socials, l'educació, la sanitat o la mobilitat. I també l'apartat de Pirineu, els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i els Guixers han alçat la veu per exigir solucions a les dificultats amb què es troben al centre mèdic que dona cobertura als tres municipis situats al límit amb la l'Urgell. Els habitants denuncien que quan la metgessa habitual no treballa no es cobreixen totes les hores. A més, també han aprofitat per alertar que fa 15 dies que pateixen problemes de cobertura de telefonia i internet al consultori. Sant Llorenç de Morunys disposa d'un dispensari mèdic que depèn directament del consultori Consorci Sanitari del Solsonès, gestionat pel Consell Comarcal i que dona cobertura a tota la Vall de l'Hort. En global sumen una població d'uns 1.300 habitants fixos, però aquesta xifra es multiplica a l'estiu per l'ús de les segones residències i pel volum de turistes que reben. Juntament amb Sant Llorenç denuncia que des de fa prop d'un any no es cobreix la totalitat de les hores d'obertura del dispensari, de les 8 del matí a les 3 de la tarda, quan la metgessa titular està de baixa, té vacances o algun dia de festa. L'alcalde del municipi, Piteu, Francesc Riu, ha lamentat que els veïns de la zona fa temps que es queixen que alguns dies s'han trobat sense servei de metge durant el dia, o bé que només s'ofereix durant poques hores. Per això Riu ha explicat a la CNN que han enviat una queixa formal al centre sanitari i al Consell Comarcal reclamant solucions perquè entenen que s'ha de fer un esforç, sobretot tenint en compte que en aquesta zona estan allunyats de tot arreu. El Vallès no entén que es garanteixi el servei d'urgència de les 3 de la tarda a les 8 del matí amb un metge i una infermera de guàrdia i, en canvi, quedin descobertes les hores de visita dels matins, un fet que considera preocupant, atès que es tracta d'una zona rural amb grans distàncies als hospitals més propers, que són els de Berga, a 31 quilòmetres, i Manresa, a 70 quilòmetres.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: I pel que fa a l'agenda, entre altres, destaquem la guia de les festes majors, aplecs, fires i mercats a l'Alt Urgell, aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Pel que fa a les propostes més immediates, aquest dilluns dia 17, a les 7 del vespre, es fa una proposta de kàrting, la sortida des de l'estació d'autobusos. És una proposta a la marc del cicle Insomni, que organitza Joventut La Seu. També aquest dilluns dia 17, a 2:15 de la nit, cinema clàssic amb la projecció del film Mort al Nil. Serà la plaça major de Tuixén. També Tuixén dimecres 19, a les 8 del vespre, a la plaça major, teatre amb terapèutic. I el mateix dimecres dia 19, a les 8 del vespre, concert de formació Gli Inconiti, al Seminari Diocesà, en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Dijous 20, a les 7 del vespre, xerrada de Francesc Sánchez amb el títol El món de les abelles, també a Tuixén, a la sala Cadí. El mateix dijous dia 20, a les 7 del vespre, espectacle de màgia amb Ivan Fernández, al pati de la biblioteca. Més informació a www.radioso.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: Luca Botiroli Roura debutarà a la Lliga ACB amb el Borbanc Andorra. El club andorrà ha anunciat aquest divendres el fitxatge del jove jugador urgellenc, que de fet torna a l'entitat pirinenca Tavés, que havia format part dels equips de base. Prèviament, en la seva etapa inicial, també havia format part del Cedis Bàsquet. Per exemple, a temporada 2018-2019 jugava en categoria mini amb el Cedis Marbrú, en una etapa en què l'entrenador de l'equip era precisament el seu pare, Flavio Botiroli, que prèviament havia arribat al Pirineu per jugar a la Lliga EVA, primer amb Andorra i després amb el Cedis. Des de Morabanc han destacat que amb només 17 anys i quan encara està fins i tot en edat júnior, Luca Botiroli fa un pas important en la seva trajectòria, després d'haver crescut i desenvolupat bona part del seu talent dins el planter tricolor. I és que després d'iniciar-se en el Cedis va realitzar bona part de la seva formació al Morabanc, creixent dins l'estructura esportiva del club i avançant a les diferents etapes del bàsquet formatiu. Tanmateix, entremig, ha format part durant 2 anys del planter de l'Unicaja, on ha destacat en les competicions tant d'Andalusia com d'àmbit estatal. Ara, després d'aquesta etapa a Màlaga, torna al Pirineu. El Bàsquet Club Morabanc Andorra ha valorat que en aquest temps Botiroli ha experimentat una progressió que l'ha anat acostant cada cop més al bàsquet professional. De fet, la temporada passada ja va tindre l'oportunitat de treballar amb el primer equip durant la pretemporada i compartir entrenaments amb la plantilla professional. Aquest curs farà una passa més i ja formarà part de manera habitual de la dinàmica del conjunt de Lliga Endesa. Sobretot plegat, des del club andorrà han matisat que enguany el jugador urgellenc tindrà fitxa permanent al Senyor B, l'equip amb el qual entrenarà i competirà durant la temporada, però que ja compaginarà aquesta faceta amb el treball amb el primer equip. Un fet que considera important si es té en compte que encara està en edat de juvenil. L'entitat confia que aquesta combinació, habitual en talents emergents dels clubs de l'ACB, li permeti seguir acumulant minuts i experiència en categoria sènior, alhora que continua creixent al costat dels professionals. Finalment, a l'hora de prendre aquesta decisió, des del Morabanc també han valorat que el talent i la projecció de Botiroli, juntament amb el fet de ser seleccionable, aporten encara més valor a una aposta que connecta directament la base amb el primer equip. I acaben afirmant que aquest salt posa en valor el treball formatiu del Morabanc Andorra i reforça un dels objectius del club, generar oportunitats reals perquè els joves talents puguin créixer dins de l'estructura i arribar al màxim nivell. L'urgellenc Biel Gallego jugarà aquesta temporada 2026-2027 a la Lliga U19 italiana de bàsquet, després que ha fitxat per l'Unibàsquet Lanciano. El jove jugador, format al Cedis Bàsquet i al Morabanc Andorra, encetarà així una nova etapa en la seva trajectòria esportiva, després que aquests darrers anys també ha format part de la selecció andorrana, tant en categories U16 i U18 com darrerament ja amb el combinat absolut. L'aler pivot, amb una alçada de 1,96, valora aquesta esllat a Itàlia com un nou pas endavant en una trajectòria construïda sobre el treball, la constància i una progressió esportiva notable. Biel Gallego Remolins va cursar els estudis de primària i secundària a la Salle de la Seu i posteriorment va fer batxillerat a l'Institut Joan Brudieu, compaginant sempre la seva formació acadèmica amb la pràctica esportiva. Com molts infants de la Seu, va descobrir la seva passió pel bàsquet mitjançant el Cedis Bàsquet. Ara, amb només 4 anys, va iniciar el seu recorregut al Club Urgellenc, on va completar tota l'etapa formativa inicial fins a la categoria infantil. Aquells anys, explica, van ser determinants per al seu creixement esportiu i personal, aprenent els fonaments del joc, el valor de l'esforç i la importància del treball en equip, en una entitat històrica que des de fa dècades és una referència al bàsquet de base al Pirineu. El bon rendiment mostrat durant aquesta etapa li va valer també el reconeixement fora de l'àmbit local. En categoria infantil i cadet va ser seleccionat durant 2 temporades per representar la selecció territorial de Lleida, una experiència que li va permetre competir al costat d'alguns dels millors jugadors de la seva generació i confirmar les expectatives. Després ja es va incorporar al Morabanc Andorra, amb una altra de les entitats de referència al bàsquet pirinenc. Amb el club tricolor va disputar 2 temporades en categoria cadet i 2 en categoria júnior, compaginant els seus darrers anys de formació amb la participació al Sènior B. La seva evolució també li va obrir les portes dels entrenaments amb el primer equip del Morabanc, una oportunitat reservada als jugadors amb més projecció dins l'estructura del club. Paral·lelament, va debutar amb la selecció andorrana en categoria U16, va fer 2 anys en U18 i encara en edat formativa ja va entrar a la selecció absoluta. En aquestes cites internacionals ha aconseguit èxits esportius, com ara una medalla de bronze a l'europeu U16-C i medalles de plata en 2 altres competicions internacionals. El seu nou equip, l'Unibàsquet Lanciano, és a la província província italiana de Chieti i a la regió dels Abruços, a la costa adriàtica. La ciutat té uns 36.000 habitants i el seu equip júnior juga a la Lliga U19 Excel·lència, considerada una de les categories de formació més exigents i prestigioses del bàsquet italià. A més, també formarà part de l'estructura del primer equip, l'Azzurra Lanciano, que juga a la Sèrie C, la tercera divisió absoluta italiana, de cara a adquirir ja experiència com a sènior.

a la meitat oest i a l'Empordà i semblant a la resta. Visibilitat bona en general, excepte en moments de xàfec, quan quedarà regular o dolenta. Visitem aquesta hora el mapa d'estacions automàtiques que ens permet doncs, saber les temperatures. El llarg i ample del Pirineu, la temperatura a l'estació Bellestar és de 15 graus, 17,8 a Organyà, 20,9 a aquesta hora a Oliana, 19,9 a Tremp, la mateixa temperatura també a la Pobla de Segur, 13,5 al Pont de Suert, 16,6 a Sort, 15,6 a Viella. Són les temperatures pel que fa als capitals de comarca, temperatures més fresques als cims del Pirineu. La temperatura a aquesta hora a Certascan és de 13 graus, 14 a Benavent, 13 graus també a la Bonaigua i 14,7 a Saseu, això pel que fa a la zona més occidental, i a tocar de la nostra comarca amb el Niu, 14,7 graus, 12,4 a Das i, entre d'altres, 11 graus a la Tossa d'Alpa, 2.500 metres. Dos quarts menys 3 minuts de 10, les 9 i 27 minuts. Fins aquí el primer informatiu del dia. Tota la informació a la nostra web, que és la vostra, radioseu.cat, també els perfils, a les xarxes socials de Radio Seu, a X, Facebook i Instagram.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-1533. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17 a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recorda avui les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es fa a la plaça Sant Jaume en lloc del pla de l'os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que ha començat a les 10 del matí, inclou també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat també van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalf a les víctimes i familiars i també ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i també una bossa al costat d'una séquia entre Torreferrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons. Els Mossos també participen en aquesta recerca que s'ha ampliat fins a la zona de la comporta. Els regants han reduït també el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment, no s'ha localitzat cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i tot i l'esforç, el reforç, volíem dir, policial, el diumenge també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona on un treballador va resultar ferit per un tret d'una arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns també reclamen més vigilància. I a banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, esfonsat al terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat a desallotjar 9 immobles propers. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen les causes del foc que podria estar vinculat amb aquestes darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en plau internacional i política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i també a les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. Els Diables de l'Alt Urgell tornaran a protagonitzar el tradicional correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell, que se celebrarà dilluns 30 d'agost a 11:15 de la nit amb la sortida i arribada a la plaça dels Oms. Com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piromusical final. Com a novetat d'aquest any, la posada en escena estarà inspirada en l'univers dels balls de màscares venecians, un món de misteri, elegància i fantasia, on les màscares amaguen identitats i els personatges cobren vida entre la música, el foc i la foscor de la nit. L'espectacle combinarà l'estètica veneciana amb la força i l'essència del correfoc tradicional. Balsos, màscares, personatges i una ambientació carregada de misteri donaran pas al foc i a la pólvora, creant un univers on la frontera entre la realitat i la fantasia es desdibuixa. El fort augment demogràfic dels darrers anys a Andorra continua sense trobar fre, malgrat els problemes relatius a l'habitatge i la darrera actualització del Cens de l'Institut d'Estadística ha confirmat que ja té actualment més de 90.000 habitants, una xifra a la qual no hi havia arribat mai fins ara. Concretament, a data de 32 juliol del 2026, el Principat té registrats 90.021 residents fixos. Això representa un increment del 1,9% en només un any, atès que ara hi ha 1.715 habitants més que el juliol de 2025. Les activitats aquàtiques com el rafting, el piragüisme o el descens de barrancs al Pallars Sobirà han registrat un increment del 20% respecte a l'any passat. Aquest increment ve impulsat principalment per les altes temperatures i la intensa calorada que conviden a la pràctica d'esports aquàtics. Segons les dades recollides, les primeres setmanes d'agost representen el període de més activitat de tot l'any, superant clarament el mes de juliol. Les previsions apunten cap a una temporada de rècord si la climatologia continua acompanyant. A l'inici de la temporada, de les empreses de turisme actiu de Lleida confiaven a superar les 840.000 activitats contractades aquest any, representant un 44,5% dels esports d'aigua. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura, Florio Dolcet, ha destacat que l'abundància de recursos hídrics d'aquesta temporada i gràcies a aquest hivern amb moltes reserves de neu, el desglaç primaveral ha deixat els rius molt ben nodrits i els embassaments plens.

Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, Sant Llorenç de Morunys, La Coma i La Pedra i Guixers han alçat la veu per exigir solucions a les dificultats amb què es troben al centre mèdic que dona cobertura als tres municipis situats al límit amb la l'Urgell. Els habitants denuncien que quan la metgessa habitual no treballa, no es cobreixen totes les hores. A més, també han aprofitat per alertar que fa 15 dies que pateixen problemes de cobertura de telefonia i internet al consultori. Sant Llorenç de Morunys disposa d'un dispensari mèdic que depèn directament del Consorci Sanitari del Solsonès, gestionat pel Consell Comarcal, i que dona cobertura a tota la Vall de l'Hort. En global sumen una població d'uns 1.300 habitants fixos, però aquesta xifra es multiplica a l'estiu per l'ús de les segones residències i pel volum de turistes que reben. Luca Botirol i Roura debutarà a la Lliga ACB amb el Borbanc Andorra. El club andorrà ha anunciat aquest divendres el fitxatge del jove jugador urgellenc que, de fet, torna a l'entitat pirinenca atès que havia format part dels seus equips de base. Prèviament, en la seva etapa inicial, també havia format part del Cedis Bàsquet. Per exemple, la temporada 2018-2019 jugava en categoria mini amb el Cedis Marbrú, en una etapa en què l'entrenador de l'equip era precisament el seu pare, Flavio Botiroli, que prèviament havia arribat a Pirineu per jugar a la Lliga EVA, primer amb l'Andorra i després amb el Cedis. I també l'apartat esportiu, l'urgellenc Biel Gallego jugarà aquesta temporada 2026-2027 a la Lliga U19 italiana de bàsquet, després que ha fitxat per l'Unibàsquet l'Anciano. El jove jugador format al Cedis Bàsquet i al Morabanc Andorra encetarà així una nova etapa en la seva trajectòria esportiva, després que aquests darrers anys també ha format part de la selecció andorrana, tant en les categories U16 i U18 com darrerament ja amb el combinat absolut.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Fins a mig matí dominarà l'ambient assolellat, si bé hi haurà algunes bandes de núvols alts que creuaran de nord a sud, més probables al sud del país. A partir llavors creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i altres punts del quadrant nord-est. Pel que fa, en aquest cas, a les precipitacions, a partir del final del matí s'iniciarà precipitació en forma de ruixats dispersos al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental i al peritoral nord, si bé no se'n descarten al sector central i sud. La màxima pujarà, pel que fa a les temperatures, lleugerament a la meitat oest i a l'Empordà i semblant a la resta. Repassem també aquesta hora el mapa de temperatures a través d'estacions automàtiques. A temperatura, aquesta hora, aquí a la comarca, a l'estació de Bellestar, és de 16,4 graus. 20 graus a Organyà, 24,3 a Oliana, 24,3 també a Tremp, 22,8 a la Pobla de Segur, 20,1 al Pont de Suert, 21,5 a Sort i 19,9 a Viella. Temperatures també més fresques als cims del Pirineu, a Boí, a 2.500 metres, 12 graus a aquesta hora, 17,5 a Bonavé, a 1.600, 14,2 a Certascan, a 2.400 metres, 13,5 al Salori, a 2.451 metres, 16,6 a Malniu, a 2.200, 17,1 a Puigcerdà, 14,2 a Das, a l'aeròdrom concretament, i 12,2 a la Tossa d'Alpa, a 2.500 metres. Les 11 i 10 minuts, fins aquí la previsió, més enllà també perquè fes informatius, titulars a les 12, i ja l'informatiu migdia a partir de la 1.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, so de cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep i Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llumvidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos. 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
4: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
6: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
7: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
6: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites.
8: Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
9: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
10: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
9: Ah, sí?
10: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
9: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
10: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

Molt bon dia, benvinguts a Ràdio Cel, el programa Carretera i Manta. Són 3:15 de 12 a les 11:43. Comencem el Carretera i Manta aquest dilluns, dia 17, que us parla Pep Graell. Avui conduiré aquest programa a l'espera de la retrobada amb Ignasi Cervera, que és el conductor habitual, com bé sabeu, del Carretera i Manta. Així, doncs, aquesta setmana, amb festius, tant pel que fa a Ignasi Cervera com a l'Aleix Godinho, esperem que disfrutin d'aquesta setmana per a viatjar a la que és la nostra festa major, la festa major de Seu d'Urgell. Així, doncs, carregant piles pel que serà ja aquest final d'estiu, però el Carretera i Manta no s'atura aquí. El Carretera i Manta continua encara al mes de setembre, per tant, doncs, encara totes les opcions per disfrutar un estiu acompanyats al 107.2 FM i a radioseu.cat. I comencem el dia, com sempre, escoltant la música de la Orquestrina Tram, el Pas Doble de Muntanya. Estem encantats d'escoltar l'orquestrina, els amics que ens acompanyen en aquesta sintonia, en aquesta nova edició del Carretera i Manta. I com sempre, comencem el dia, quan ara sí són ja 3:15 del migdia, donar a conèixer el que serà el guió del programa. Avui, a l'incògnita, estem buscant un poble, un petit nucli del Pirineu. Així doncs, si voleu resoldre l'incògnita, ens heu de trucar, com sempre, al 93-36-06-17. I més enllà, explicar-vos que el que fem és entrevistar a Quim Fargas i Marçal Rotllant. Són dues persones, dos joves que encapçalen l'escola Pinyó Lliure, la Bike Academy. Donem a conèixer el seu projecte i també, doncs, la possibilitat de formalitzar inscripcions per les activitats que programen. I després, com cada dia, després d'entrevista, doncs, apartat de preguntes breus. En aquesta primera part de la incògnita ens podeu trucar tants cops com vulgueu, 3 en l'apartat de preguntes breus. I és tan fàcil com alçar el telèfon 973-36-06-17, el telèfon de Ràdio Seu. Avui a la incògnita estem buscant un petit nucli del Pirineu. Qui l'encerti s'emportarà material promocional de Ràdio Seu d'aquest any 2026. L'heu de venir a buscar aquí als estudis de Ràdio Seu, al passeig del Parc 16-18. I estarem encantats de fer-vos una abraçada, saludar-vos un dia més, avui també dilluns, dia 17 d'agost.

I com sempre, doncs, recordant qui són els patrocinadors del Cartell Manta 2026, Cadi Tours, la Casa del Matalàs, Menja la L'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peu, Sacimac Electrònica i Estiu 3000 amb Nau. Són els patrocinadors, ells fan possible el programa i també les vostres trucades al 93-36-06-17, un programa dirigit i presentat per Ignasi Cervera, amb la producció de qui us parla, Pep Grau i Marta Pujantell, i Aleix Godinho. S'emet a partir de 12:15 fins a la 1 a la vostra sintonia al 107.2 de l'FM. Ens podeu seguir també a través de la vostra web a radioseu.cat. I més enllà de l'obsequi, avui, dilluns i 17, que sapigueu que totes les trucades compten, com bé sabeu, pel gruix, que serà aquest sorteig a final de temporada, el darrer dia de la temporada 2026, d'un viatge gentilesa de Cadi Tours. L'encerteu o no, truqueu-nos 93-36-06-17. No tingueu vergonya, truqueu-nos i guanyeu premis, perquè nosaltres no ens els quedarem, els us volem regalar. Un hombre grita, no dispara. 30 temporades d'antena, 40 ja de Ràdio Seu, el programa concurs que és el clàssic de Ràdio Seu. Us acompanyem cada estiu i avui també, dilluns 17. A l'incògnita estem buscant un petit nucli del Pirineu. Ens podeu trucar al 93-36-06-17. Línies obertes per les vostres trucades. I mentre rebem les trucades, doncs aprofitar per recordar que a la nostra pàgina web doncs podeu consultar el seguit de premis que anem donant cada setmana, també gràcies als nostres patrocinadors.

I doncs, pel que fa als obsequis, en aquesta vuitena setmana, l'obsequi de menjar a l'Urgell el va guanyar la Juani Menduïnya, l'invitació pel Parc Olímpic del Segle, Teresa Graell, la motxilla de Camina Pirineus, de Turisme a l'Urgell, la Teresa Vidal, el coixí de la Casa del Matalàs, la Montse Díaz, el bidó d'aigua de Turisme a l'Urgell, la Dolors Guilló, la Neus Trenc i la Tere Jové, l'endoll intel·ligent de Peusa, l'Adrià Rubio, la tassa de Ràdio Seu, l'Aventura, Vilarrupla i el Jordi Ubach, i la bossa de Ràdio Seu, el Joan Lozano. Tan fàcil com trucar i guanyar premis gràcies als nostres patrocinadors i també, doncs, gràcies també a tothom que fa possible aquest programa, que sou vosaltres. Recordar-vos que avui, dilluns, dia 17, estem buscant un petit nucli del Pirineu. Si ho sabeu, truqueu-nos al 973-36-06-17, al telèfon de Ràdio Seu, també avui en el carrer de Manta.

973-36-06-17, passen tot just 5 minutets de 3 quarts de 12 al migdia d'aquest dilluns, preciós dia 17 d'agost. Us acompanyem des del carrer de Manta i avui la incògnita buscant un petit nucli del Pirineu, que no és capital de comarca. Us avancem ja una primera pista. Això sí, si la voleu encertar, ens heu de trucar. El telèfon és el 973-36-06-17.

0: I a l'espera de les trucades, el que farem és donar pas a la publicitat per recordar qui són els nostres anunciants.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Vinga, ja hi tornem a ser, tot escoltant la sintonia d'aquest programa que diem el pas doble de l'Orquestrina Trama. Avancem en aquesta jornada, dilluns, dia 17, són les 11:55 minuts. Tenim 5 minuts per endavant per les vostres trucades. Avui, a la incògnita, estem buscant un petit nucli del Pirineu que no és capital de comarca. Us volem regalar un seguit d'obsequis que són promocionals aquest any 2026 aquí a Ràdio Seu. Tenim una primera trucada, així que li donem pas. Molt bon dia, amb qui parlem, sisplau?
1: Amb la Dolors.
0: Dolors, benvinguda. Com estem?
1: Fins on anem. Bon dia.
0: Exacte. Gràcies per la primera trucada, que sempre, doncs, trenca el gel.
1: Sí. Bueno, és de la comarca?
0: No és de la nostra comarca, no és de l'Alt Urgell.
1: Bueno, pues te diré, com que no puc preguntar res més,
0: Perdó?
1: De Bescant.
0: No està Bescant, Dolors. Gràcies, gràcies per trucar-nos i a veure si així, doncs, sí, trenquem el gel i, doncs, anem rebent més trucades. No està Bescant, no és aquest poble que estem buscant, doncs, la Dolors que ens estira la llengua i, doncs, gràcies a aquesta pregunta que ens formules podem donar una altra pista i és que no és un poble de la nostra comarca, no és un poble de l'Alt Urgell. 973-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu esperant les vostres trucades aquest dilluns, dia 17, encara amb 4 minuts per endavant abans d'una pas a l'informatiu. Estem buscant un petit nucli del Pirineu que no és capital de comarca i que no està a la nostra comarca. Per tant, doncs, bé, tenim encara moltes opcions. Ens pot trucar si l'encerteu, us en porteu, doncs, material promocional, obsequis d'aquest any 2026 del Carretera i Manta. Tenim una nova trucada. Molt bon dia, amb qui parlem?
1: Bueno, bon dia, tornem-hi.
0: Tu diràs, Dolors.
1: A veure, és de la Cerdanya?
0: No és de la Cerdanya.
1: Tampoc?
0: Tampoc.
1: No se m'ocorreix cap poble petit. Salàs del Pallars?
0: No és Salàs, tampoc.
1: Vale, venga.
0: Gràcies, de nou. 973-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu, al telèfon del Carreter i Manta. També enguany, també avui, dia 17. Estem buscant un petit nucli del Pirineu, no és capital de comarca, no està a l'Alt Urgell. 973-36-06-17. Truqueu-nos, no tingueu vergonya. Recordar-vos que després de l'informatiu el que farem és entrevistar, parlar amb Quim Fargas i Marçal Rollán per donar a conèixer la Bike Academy, la Pinyó Lliure, aquesta proposta que avui, doncs, presentem al 107.2 de la FM. I a continuació les preguntes breus. Tenim nova trucada i li donem pas. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, Teresa Vidal.
0: Benvinguda, Teresa. Com estem?
2: Bé, bon dia.
0: Tercer dilluns.
2: Sí. Pot ser Gósol?
0: Perdó?
2: Gósol?
0: No és Gósol.
2: D'acord.
0: Gràcies per la trucada. Sentia una mica lluny. No és Gósol, el poble que estem buscant. Tampoc no és Tabascan, tampoc no és Salàs. Quin és aquest poble que s'amaga en aquesta incògnita? Tenim encara 2 minuts per endavant. Ens pot trucar al 9-3-36-06-17 al telèfon del Carretera i Manta, el clàssic de Ràdio Seu.

0: I doncs baixem música i pugem la pista del telèfon perquè tenim una trucada. Bon dia, amb qui parlem? Sembla que s'ha perdut la trucada. Tenim encara un minut per endavant abans de l'informatiu, així que si voleu encara us podem atendre. Ara sí que donem pas a la trucada. Bon dia, amb qui parlem?
1: Amb la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, tu diràs, Teresa.
1: Aviam, has dit que no eren ni la Cerdanya ni la Urgell.
0: Correcte.
1: Pues aviam, pot ser Pons?
0: No és Pons, tampoc.
1: Va, d'acord.
0: Gràcies. Tampoc no és Pons el poble que estem buscant, aquest poble del Pirineu, tot just en uns segons arribem a les 12 del migdia, per tant, donem pas, en aquest cas, a l'informatiu, que avui fa de nou la directora de Ràdio Seu, Marta Pujantell, però abans encara una trucada més. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia. A veure, és la Dolors. És del Pallars?
0: Tampoc no és del Pallars. Dolors.
2: Carai. Adéu.
0: Gràcies, doncs. Fins d'aquí un moment. Nosaltres, ara sí, donem pas a l'informatiu. Tornem amb uns minuts al Carretera i Manta.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Molt bon dia, són les 12. Els diables de l'Alt Urgell tornaran a protagonitzar el tradicional correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell, que se celebrarà dilluns 31 d'agost a 11:15 de la nit, amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. Com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piro musical final. Com a novetat d'aquest any, la posada en escena estarà inspirada en l'univers dels balls de màscares venecians, un món de misteri, elegància i fantasia, on les màscares amaguen, diuen identitats i els personatges cobren vida entre la música, el foc i la foscor de la nit. L'espectacle combinarà l'estètica veneciana amb la força i l'essència del correfoc tradicional. Balsos, màscares, personatges i una ambientació carregada de misteri donaran pas al foc i a la pólvora, creant un univers on la frontera entre la realitat i la fantasia es desdibuixaran. El correfoc mantindrà el seu recorregut tradicional pels carrers del centre històric, com el carrer Major, el carrer dels Canonges, la plaça del Mercat i la plaça del Pati Palau. Davant de l'Ajuntament tindrà lloc la traca final amb la cremada de figures a la plaça dels Oms i, posteriorment, el piro musical. Andorra supera per primer cop els 90.000 habitants amb un nou augment del 2% en un any. Prop de la meitat dels 1.715 nous residents provenen de fora de l'entorn immediat, principalment de l'Amèrica del Sud, mentre que més de 600 són de nacionalitat espanyola o francesa. Un estudi d'ARI augura que, si persisteix la dinàmica actual, el Principat pot arribar als 100.000 habitants d'aquí a 10 anys. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers han alçat la veu per exigir solucions a les dificultats amb què es troben al centre mèdic que dona cobertura als tres municipis situats al límit amb l'Alt Urgell. Els habitants denuncien que quan la metgessa habitual no treballa no es cobreixen totes les hores. A més, també han aprofitat per alertar que fa 15 dies que pateixen problemes de cobertura de telefonia i internet al consultori. Sant Llorenç de Morunys disposa d'un dispensari mèdic que depèn directament del Consorci Sanitari del Solsonès. En global sumen una població d'uns 1.300 habitants. Luca Botiroli Roura debutarà a la Lliga ACB amb el Morabanc Andorra. El club andorrà ha anunciat aquest divendres el fitxatge del jove jugador urgellenc que, de fet, torna a l'entitat pirinenca a través del que havia estat un dels seus equips base. Prèviament, en la seva etapa inicial, també havia format part del Cedis Bàsquet. Per exemple, la temporada 2018-2019 jugava en categoria mínima al Cedis Marbrú, en l'etapa en què l'entrenador de l'equip era precisament el seu pare, Flavio Botiroli, que prèviament havia arribat al Pirineu per jugar a la Lliga EB. Primer amb l'Andorra i després amb el Cedis. Des del Morabanc han destacat que amb només 17 anys i quan encara està fins i tot en edat júnior, Luca Botiroli fa un cas important en la seva trajectòria després d'haver crescut i desenvolupat bona part del seu talent dins del planter tricolor. I l'urgellenc Biel Gallego jugarà a la Lliga U19 italiana amb l'Unibàsquet Lanciano. El jove alè pivot, format al Cedis Bàsquet i al Morabanc Andorra, també entrarà en la dinàmica de l'equip sènior que milita a la Sèrie C. En la seva etapa formativa també ha jugat amb la selecció andorrana, amb la qual ha obtingut 3 medalles en competicions internacionals. Fins aquí aquest butlletí de les 12. Més notícies a la 1 del migdia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Vinga, ja torna a ser, són les 12 i 9 minuts d'aquest dilluns preciós, dia 17 d'agost. Us acompanyem al carreter i manta, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. I avui encara per resoldre aquesta hora, aquesta incògnita amb el qual encetem el programa. Estem buscant un petit nucli del Pirineu, no és capital de comarca, i no està a l'Alt Urgell, no està a la Cerdanya, ni a cap d'escun dels Pallars. Per tant... No sé, 336-06-17, quin és aquest poble que s'amaga a darrere aquesta incògnita? Truqueu-nos, no tingueu vergonya. 936-06-17. Explicar-vos que després d'aquest apartat, doncs el que farem és emetre una entrevista amb Quim Fargas i amb en Marçal Rotllant, al capdavant de l'escola Pinyó Lliure. I més enllà també, doncs, l'apartat de preguntes breus. Abans, però, una trucada, li donem pas com per tot, que molt bon dia, aquí parlem. Hola, molt bon dia. Tenim trucada, ara sí, perdó, amb qui parlem, sisplau?
1: La Dolors.
0: Dolors, ens feia falta pujar la pista, que no la teníem pujada. Tu diràs, Dolors.
1: Vale. A veure, preguntem una altra comarca, el Ripollès.
0: No és el Ripollès, tampoc, Dolors.
1: Carai, bueno, vale.
0: Ja en falten poques.
1: Sí, sí, sí.
0: Vols atrevir amb algun poble?
1: No.
0: No? Va, doncs ho deixem a l'aire. Deixem, doncs, les línies obertes, doncs, a espera de noves trucades. Gràcies, Dolors, i a tots i a totes que heu possible al carretera i manta. Avui també, dia 17 d'agost, estem esperant, doncs, que resoleu aquesta incògnita. Qui sap si serà aquesta propera trucada. Bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia, amb la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, tu diràs, Teresa.
2: Pot ser la Noguera?
0: No és tampoc a la Noguera, aquest poble.
2: Val. El Solsonès.
0: Tampoc no és el Solsonès.
2: És que ens queda un poc.
0: En queden poquets ja, en queden poquets.
2: Val.
0: Sí? Gràcies. Bé, doncs, ja en queden molt poques de comarques del Pirineu, per tant, doncs, un cop resolem això, anem a acotar una mica també a través de les pistes, doncs, quin és aquest poblet. Estem buscant un petit nucli del Pirineu, no és capital de comarca, no està a l'Urgell, ni a Cerdanya, ni al Pallars, ni al Ripollès, ni al Solsonès. El seu entorn és molt apreciat pels amants de la muntanya i l'excursionisme. No sé, 336-06-17. Avui us volem regalar diferents obsequis, material promocional de Ràdio Seu, al carter i manta, en aquesta nova edició, una nova setmana. Recordar que fa un moment hem recordat els guanyadors dels premis de la setmana anterior. Els podeu consultar a través del web de Ràdio Seu. Els podeu recuperar, els podeu venir a buscar aquí als estudis de Ràdio Seu, al passeig de Parc 16-18 o cadascun dels establiments dels nostres patrocinadors. Que són Caditus, la Casa del Mataràs, Menja la L'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peus, Simac Electrònica i Estiu 3000 Abnau. I l'encerteu o no, sigui en aquesta part de la incògnita o a posterior en les preguntes breus, que sapigueu que totes les preguntes són vàlides. Qui sap si aquesta propera trucada s'emportarà el premi de final de temporada, el darrer dia de la temporada, aquesta nova edició del Carter i Manta, ja al mes de setembre, aquest premi gentilesa de Caditus, un viatge, qui sap on... Si us voleu emportar premis durant el dia i durant la setmana, és tan fàcil com trucar, que és, doncs, el que ha fet aquesta persona a la qual donem pas. Molt bon dia, amb qui parlem?
3: Hola, bon dia, amb el Jordi.
0: Jordi Ubac.
3: Exacte, mateix.
0: Com anem, Jordi?
3: Bé, pot ser Rupit?
0: No és Rupit el poble que estem buscant, Jordi.
3: Pues
0: gràcies per trucar-nos al 93-36-067. Tot just ens plantem a un quart menys un minut de una a les 12:14 minuts. D'aquest dilluns, dia 17, tenim més trucades. Donem pas. Molt bon dia, aquí parlem?
4: Bueno, bon dia, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs?
4: A veure, és de la Vall d'Aran?
0: No és de la Vall d'Aran, però està a tocar de la Vall d'Aran. Dolors.
4: Carai. Res, doncs volia dir Unyà, però no.
0: No.
4: De la Vall d'Aran, res.
0: No l'és, tampoc. Gràcies, Dolors. Però bé, està entre la Vall d'Aran i els Pallars. Per tant, doncs, aquesta petita comarca que estem buscant és... Vinga, truqueu-nos 973-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu, tan fàcil com alçar el telèfon, trucar i guanyar premis. Estem buscant un petit nucli del Pirineu, un poble... Molt bon dia, amb qui parlem?
5: Hola, bon dia, bon
0: Jordi Ubach, tu diràs, Jordi.
5: Taüll.
0: No és Taüll, el poble?
5: Molt bé.
0: Gràcies, però en tot cas el Jordi ens ubica a la comarca, no és el poble de Taüll. Per tant, doncs, bé, quin és aquest poble que estem buscant? Truqueu-nos 973-36-06-17. I tenim nova trucada quan són tot just un quart d'una del migdia. Bon dia, amb qui parlem?
6: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
6: A veure, podria ser Senet?
0: No és Senet tampoc al poble, Dolors.
6: Vale.
0: Gràcies. No deixeu de trucar-nos al 973-36-06-17 i així doncs us podrem obsequiar amb aquest material promocional d'aquest any 2026 i també doncs aconseguir premis en el que és ja aquesta nova setmana Carretera i Manta i encara més per participar en aquest sorteig que alhora permet una aportació solidària gràcies al programa. Molt bon dia, amb qui parlem?
7: Bon dia, amb el Jordi.
0: Jordi, tu diràs.
7: A veure, per fer intent, Boí.
0: És Boí, Jordi. És el poble de Boí, a la tercera de la vençuda, doncs.
7: Exacte, ja n'hi queden menys.
0: Sí, certament. Doncs sí, ens emplacem a la comarca de l'Alta Ribagorça. Com has arribat fins aquí, Jordi?
7: Pues mira, he anat retallant pistes, retallant a Urgell, no, Cerdanya, no, Pallars, no, pues, ja n'hi queden pocs pobles.
0: Perfecte, doncs felicitats. Si et sembla, si et ve de gust, pots passar per aquí per Ràdio Seu per recollir doncs, aquests obsequis que t'oferim al Cartell i Manta.
7: Perfecte.
0: Gràcies per trucar-nos.
7: A vosaltres.
0: Gràcies i fins aviat. Doncs sí, el poble és Boí, un poble situat a la comarca de l'Alta Ribagorça, en el terme municipal de la Vall de Boí. Tradicionalment ha estat el poble més important de la Vall de Boí, ja que li dona nom, tot i que no n'és la capital, que es troba a Barruera. Abans de la unió dels antics municipis de Barruera i Durro, pertanyia al primer dels dos termes fusionats ja l'any 1965. Us volia explicar, entre d'altres, que el poble conserva un important patrimoni medieval, que hi ha part d'una muralla i una catedral, i que el seu patrimoni està relacionat amb el romànic, que eren les pistes que volíem anar notant a mesura que anava passant el programa. Però en aquest cas, doncs, el Jordi, amb el que hem anat avançant i, doncs, amb el que han anat resolent la resta de persones que han trucat, doncs s'ha acabat doncs, encertant aquesta incògnita del poble, és Boí. El poble és enlairat a l'esquerra de la Noguera de Tor, al centre de la vall de Sant Martí, a llevant d'Erill Avall, que queda davant mateix i una mica més avall, i a ponent de Taüll, que és bastant més amunt de la mateixa vall. Doncs felicitats, gràcies a tots i a totes per trucar-nos en aquest primer apartat. El Carretera i Manta continua, ara sí, amb l'entrevista del dia. Avui per parlar, com us avançàvem, amb Quim Fargas i Marçal Rotllant per donar a conèixer el projecte Pinyó Lliure, aquesta escola, la Bike Academy, on podeu, doncs, entre d'altres, practicar enduro, BMX i també trial. És l'entrevista del dia avui, dilluns dia 17. Abans, però, donem pas als nostres patrocinadors i tornem a continuació. Let's go.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Molt bon dia. Aquest matí migdia, a l'entrevista del Carretera i Manta, conversem amb Marcel Rotllant i Quim Fargas, al capdavant de l'escola Pinyó Lliure, la Bike Academy, aquí a la Seu d'Urgell. Benvinguts els dos, Marcel, Quim.
1: Bon dia.
0: Bé, és un projecte nou, si bé fa 3 anys que coincidiu i feu classes d'enduro, BMX i trial, també classes d'iniciació per a tothom que vulgui, doncs, començar a fer bici. Explica'ns una mica d'on sorgeix la proposta a la bici, quant temps fa que feu bicicleta, on us vau conèixer?
2: Ens coneixem de sempre, i des de que teníem vora 13 anys o així ens vam començar a fer trial, que vam agafar molt bona base aquí. Al final a la comarca tenim molta oferta per anar a practicar aquests esports, i d'allà vam passar a fer BMX varis anys també, i quan vam tornar a estudiar el Marçal va seguir fent BMX, sí, i jo vaig començar fent duro.
0: Marçal?
1: Sí, això, doncs fa una pila d'anys ja vam començar a fer trial, i llavors quan van obrir el 360 extrem d'Andorra vam començar a fer BMX i a provar-ho i tal, i cada vegada ens agradava més, i vam començar a deixar de fer trial i a començar a fer BMX. I res, realment, com les amistats que tenim entre nosaltres i amb altra gent i tot el que hem pogut conèixer a través de la bici, una mica també és l'escola aquesta, és per poder atensar això a la gent de la Seu, i que nosaltres sempre ens ho vam fer pel nostre compte, i és com algo que ens hagués encantat de petits poder tenir aquí a la Seu una oferta de bici esportiva per extraescolars i per aprendre, bàsicament.
2: Sí, sí, per conèixer gent que també li agrada anar amb bici. Al final nosaltres sempre hem sigut dos i ens hem fet molt amics amb això, però si haguéssim tingut un grupet o sapiguéssim què es feien d'altres activitats, segur que ens hagués agradat molt.
1: Sí, són tot esports individuals, però per practicar-los bé s'ha d'anar amb grup i tindre el gent amb qui compartir-ho. Llavors, per portar això a la Seu una miqueta.
0: Doncs per promoure precisament això, l'ús de la bicicleta, en el cas de disciplines d'enduro, BMX, trial, i per qui es vulgui iniciar, doncs la proposta d'escola Pinyó Lliure, la Bike Academy, amb en Marcel Rotllant i el Quim Fargas. Explica'ns una mica la trajectòria cadascun, perquè del Quim sí que n'hem parlat en altres ocasions. Estàs vinculat també amb el món de l'enduro, amb la competició, amb la superenduro d'Arfa. Quim, explica'ns el dia a dia.
2: Sí, bé, com ja has dit, estic al capdavant de l'organització de l'enduro d'Arfa aquests últims anys. També he fet diverses temporades a nivell competitiu bastant importants, no? Hem fet campions de Catalunya en diverses ocasions, vam fer campions del món amb bici elèctrica, i ara que he frenat una mica, al final tot són etapes, no? La fan aquest de competir, m'agradaria doncs establir això, no? Una mica de comunitat aquí a la Seu, i poder tot el que he conegut viatjant i el món de les curses poder-ho transmetre una mica cap aquí al local.
0: Us vau iniciar amb la bici trial, i en aquest cas, Marçal, expliques que tu vas tirar cap a l'enduro, cap al BMX, perdó.
1: Cap al BMX, sí. Sí, aquí no hi ha gaires instal·lacions per practicar aquest esport, però una vegada vam tindre la sort també de marxar a estudiar fora amb la universitat. Allà és una eina per moure-te per les ciutats i descobrir llocs nous i tot, que sempre em va encantar. I és una disciplina que no tens un camí d'aprenentatge concret. Cadascú aprèn el que li motive, el que tu has vist algú altre que fa i tal, i com aquests esports així més lliures sempre m'han agradat molt, i la BMX combinava la llibertat aquesta amb la bici i era l'esport perfecte per mi.
0: La majoria vam començar fent bici ja fa molts anys, la majoria o bici carretera o BTT, bici de muntanya. Però vosaltres parleu diferents disciplines que potser molts no coneixen. Parleu-nos una mica del que suposa, quina bici utilitzes per fer segons què, on ho fas, quin és l'espai.

0: L'objectiu una mica principal és poder baixar amb velocitat i disfrutar, no?, de l'adrenalina de les baixades.
1: Això és la tècnica, la resistència...
0: Sí, una mica la combinació de tot.
1: Mm-hmm. I igualment, què és la BMX? Explica'ns.
2: La BMX realment vol dir bike motocross i ve d'unes bicis que es van inventar per poder anar ràpid per dintre de circuits i per fer salts, i arrel d'anar saltant, la gent cada vegada volia fer més acrobàcies i piruetes i va començar a sortir una mica l'esport de BMX. I vindria a ser un patinet, un skate, però en forma de bicicleta. I és una bici robusta i geomètricament com sensible, perquè et permeti amb poca força poder orientar-la cap on vulguis. I és un esport que es basa en ser capaç d'imaginar-te com vols passar a través dels obstacles i després intentar-ho. I a base de prova i error i bastants errors, a vegades et surt bé, i quan et surt bé la sensació de satisfacció d'haver-te esforçat i que ho aconsegueixis és molt gratificant.
1: Mm-hmm. Els errors en l'enduro potser són una mica més difícil de salvar o potser generen més conseqüències negatives, podríem dir?
0: Bueno, aprens a salvar-la també.
1: També,
0: sí, que hi ha vegades que al final la velocitat comporta un risc més alt, no? Però una altra cosa important és l'equipació, i, uh-huh, i això és algo que sempre a la canalla els conscienciem molt, no? El casc integral, genolleres, tortuga, sobretot. I
2: també t'ensenyen esports com la BMX i l'enduro, que són esports amb els que passes por. Aprens moltes eines de gestió emocional, que uh-huh, el més valent no és el que s'atreveix a tot, sinó a vegades el més valent és el que s'atreveix a dir que no quan una cosa no ho veu clara. Mm-hmm. I llavors això també a nosaltres és algo que ens va faltar, com algú que t'acompanyi tot el procés de dubte, de no saber si et sortirà una cosa, si n'ets capaç, com poder-te fer creure tu mateix que ets capaç de d'esto, com ser capaç de veure-ho simplement, si el que tu vols fer està dintre de les teves possibilitats o no. I això és una cosa que al llarg de l'experiència i practicar també totes les disciplines, doncs hem anat guanyant moltes eines que un petit consell en un moment concret et pot fer avançar, mm-hmm, molt més que haver estat allà 3 hores picant-te de cap contra la paret.
0: Trencar-te tu el cap sol allà, sí, sí, sí. Mm-hmm.
1: Per tant, doncs, no és només aprendre en bicicleta, que explicàveu a Pinyó Lliure, el que voleu és donar altres eines, també entre d'altres, de gestió.
0: Sí, sí.
2: Exacte, com acompanyar una mica tot el procés de l'aprenentatge en bicicleta, que no és només la millora de la tècnica, perquè també al llarg del procés tens moments que estàs més motivat, més desmotivat, entendre per què et pot passar, per què no, com remotivar-te. Nosaltres al final tot això ho hem anat visquent durant tots aquests anys que hem anat en bici. Uh-huh. I jo a nivell personal crec que és algo bastant important de comunicar també.
1: Uh-huh. I després de que fa 3 anys que aneu fent classes extraescolars, enguany, doncs ho feu a través d'aquesta marca, aquest projecte, que és el Pinyó Lliure, la Bike Academy, aquí a la Seu d'Urgell. Quines són les branques en les que esteu treballant? La primera, potser la més important, extraescolars?
2: Sí.
0: Sí. Els extraescolars segueixen sent l'activitat principal. Llavors oferim classes de setembre a juny, segons el calendari escolar. Tenim diferents grupets de canalla, tant de nens com de nenes, són mixtes, i el que sí que sobretot procurem és anar ajustant cada grup amb el nivell, no? Independentment potser una mica més de l'edat, sinó amb el nivell de motivació i de tècnica que tenen els xavals.
2: Sí, a l'arrencar igual és complicat, no?, triar, ficar la gent en diferents categories segons el nivell, però ara que ja portem uns anys rodant, tenim certa clientela una mica no fidelitzada, sinó que els hi agrada i continuen, llavors aquesta gent que han continuat millorant els hi oferim com unes classes més tècniques, i per la gent que té ganes de començar tant les classes d'iniciació com dintre de cada disciplina, també tenim grups d'iniciació perquè la gent pugui començar aquests esports. Mm-hmm. Llavors, per les bicis de BMX, que és algo que igual la gent no té, tenim bicicletes que lloguem perquè la gent pugui provar-ho sense haver de fer una inversió gran abans de començar.
1: Mm-hmm. Aquells que es volen inscriure a partir d'aquest mes de setembre, com s'han de fer?
0: Doncs ara per ara hem anat compartint uns cartells que porten un QR, és senzillament omplir un formulari, allà hi ha tota la informació, el calendari, una mica els preus, els grups com funcionen, i suposo que ara que s'acostin les dates d'inici de curs Seguirem fent algun llançament

0: més de, d'aquest formulari.
1: Teniu una comunitat de WhatsApp també per vincular uns i altres?
0: Sí, fem servir la comunitat, que és una eina que a nivell local ens funciona molt bé, no? És una comunitat oberta, llavors al final tota la gent que practique BTT, encara que no facin enduro, per exemple, o no facin BMX, però al final els agrada anar amb bici, no? Estan benvinguts i sempre és un canal on a més dels extraescolars i informació més detallada, també passem dates, informació per esdeveniments que organitzem, d'altres coses interessants.
1: Mm-hmm. Són places limitades per cadascun dels grups? I, per tant, personalitzades també, no?
2: Sí, són grups de màxim 8 persones, també una mica pues, per garantir la qualitat a dintre del grup. I
1: I d'aquestes tres disciplines, parlem de l'enduro, BMX i trial, i també fou iniciació. En aquest cas ja no és tant la disciplina, sinó el fet de que els nens i nenes, infants, comencin a fer bici a partir d'una edat...
0: Bueno, a partir dels 5 anys ja en tenim algun que li fiqui moltes ganes, la veritat. I això és el que volíem dir una mica abans, no? Oferir a la canalla un espai i un acompanyament que ens hagués agradat tenir nosaltres, i a mesura que hem anat creixent potser ho hem vist a altres llocs i creiem que funciona molt bé, perquè al final a la Seu tenim un potencial molt gran, no? Estem ubicats a un lloc privilegiat per la pràctica del BTT i potenciar això i que la gent canvi una mica aquests hàbits esportius clàssics o més tradicionals i provi de fer bici, és molt maco.
1: Mm-hmm. Permeteu un dia de prova, si més no, que la gent, els infants, joves, adults, vinguin a provar, a saber una mica més de cadascuna de disciplines?
2: Sí, a tots els grups, realment, tant ara a principi de curs, si algú volgués començar de cara a setembre, com si algú ens coneix durant el curs, sempre que hi haguin places dintre d'un grup, la gent pot vindre a provar un dia gratuïtament per saber si és el que buscaven, si no, veure si encaixen, conèixer la resta de gent del grup amb qui anirien, també, una mica tot plegat. Mm.
1: Parlem d'entrada dels extraescolars. Quines altres propostes imagineu de cara a aquests pròxims mesos, projectes de futur?
0: Ara per ara, un projecte que esperem que més que de futur sigui de present per aquest curs és un terreny que ja tenim bastant localitzat, on centralitzar una mica tot el que són les classes. Llavors això és algo que també ens hagués agradat molt tenir, i aquí no? Poder tenir el teu espai on construir una mica tot tipus d'obstacles per poder fer les classes que són més específiques allà, no? També els dies potser que no fa tan bon temps o a l'hivern que no tenim tantes hores de llum, poder tenir un espai per garantir aquests mínims ens ajudarà moltíssim, i jo crec que també ajudarà que la gent es motivi.
1: Sí, de fet, en recordes que parles de llocs privilegiats de la Vall, de l'Urgellet, en general, doncs, la nostra comarca com un lloc, com un bon lloc on fer bicicleta, però us volíem preguntar per això, on ho feu, no?, quan feu activitats extraescolars, ho feu aquí a la Seu o us desplaceu en altres ubicacions?
2: La majoria de dies, o sigui, totes les classes les comencem i les acabem aquí a la Seu, però en el cas de la bicicleta d'enduro, amb la iniciació i això, pues sí que marxem pels voltants de la Seu també, perquè una cosa que ens agrada és que els nens d'aquí puguin tindre recursos propis després per si al cap de setmana volen sortir, si volen ensenyar-los els seus pares la ruta que han fet, i una mica que els entorns de la Seu se'ls coneguin i que vegin els recursos i el potencial que tenim aquí al voltant de casa, perquè si no ho coneixes no ho valores.
1: Mm. Parlem d'extraescolars per nois, noies de 5 a 16 anys, i els que són més adults també vulguin practicar, ho poden fer també amb vosaltres?
0: Sí, sempre poden contactar amb nosaltres i seguir el tarannà que ja havíem mostrat els anys passats de trobar això, grupets d'amics que volen millorar en alguna cosa en concret o fer alguna classe particular, sempre ens adaptem.
2: Mm. Ens ha vingut gent a vegades que els agradaria fer les canyabocs de ferro i són gent que cor i amb la bicicleta no s'hi han mogut gaire, llavors els agradaria tindre una mica de soltura amb les baixades i millorar la tècnica. Mm. També ens ha contactat gent a vegades que ja van per corriols o ja van ben bici, però la por els frena molt i hi ha moments que no disfruten anant amb bici degut a la por. Llavors, una mica també, a vegades, pues, puc acompanyar aquest procés de que nosaltres també ens ha passat i hem tingut por moltes vegades.
1: Mm.
2: I això, una mica també de cara als adults, no només és tècnica també, sinó com...
0: Exacte, sí.
2: Poder acompanyar i que surtis amb bici tranquil, que si tens un obstacle que et fa por, que puguis saber-lo com afrontar tècnicament i emocionalment.
1: Mm. Mm. Destaqueu que El Pinyó Lliure és una escola on no només s'aprenen en bicicleta, però no es comença quan però vols ensenyar amb algú, nen, nena, doncs això, a pedalar, a pujar-se una bici. Per on començar?
0: En general, quan arriben a l'escola i ja estan una mica motivats per anar amb bici, és algo que veuen que se'ls dona potser una mica bé, no? O tenen algun germà que hi ha anat, o els amics, i al moment en què arriben a l'escola, nosaltres més o menys de seguida tenen dones del nivell que hi ha, i llavors és el que et dic, a dins dels grupets que anem fent, doncs amb cada nen o nena li fem una mica de preparació o com afrontar cada obstacle segons en quin punt es troba ell d'evolució sobre la bici, no?
1: Mm-hmm. No cal cap requisit per inscriure's en tot cas a l'escola.
2: Tindre ganes de vindre i vindre amb un bon somriure.
0: I la teva bici, clar. Casc i bicicleta, sí que sí, els heu de portar de casa.
1: Aquests són requisits imprescindibles. Recordar que hi ha cartells amb un codi QR que us enviaran amb un formulari per, en aquest cas, formalitzar les inscripcions. De cara a aquest mes de setembre, teniu data ja d'inici del curs, del nou curs?
0: La setmana del 14.
2: La setmana del 14 de setembre comencem.
1: Perfecte, doncs no va Déu perquè queda tot just un mes.
0: Sí, ja tenim
1: queda
0: tot en
1: just
0: marxa.
1: Un mes.
0: Sí, sí.
1: Perfecte, doncs Marçal Rotllant, Quim Fargas, no sé si hi ha alguna cosa més que vull destacar de la proposta. Potser ens hem descuidat de preguntar el que és més bàsic, el Pinyó Lliure. Per què el nom de Pinyó Lliure? Potser això d'una mica entendre la vostra filosofia, també, no?
2: Sí, perquè ens vam conèixer, bueno, ens vam fer més amics a través de la bici de trial, i una peça molt característica de la bici de trial és el Pinyó Lliure, i a la vegada, jo que sé, com la part de lliure englobava una mica també com tota aquesta visió que tenim de portar l'escola una mica més enllà i no només ensenyar ciclisme, perquè també un dels objectius que tenim ara de trobar el camp és que per anar amb bici a vegades t'has de construir els llocs per on anar amb bici. Els corriols no hi eren aquí abans, els va fer algú algun dia. I anar amb bici també implica saber fer anar les eines i comportar una mica com l'escola més enllà, i és això. No només ensenyar bici, sinó tot el món que hi ha al voltant de la bici.
0: Sí.
1: Doncs és un nom ben meditat, el que pertoca en aquesta escola Pinyó Lliure. Avui en parlem a l'entrevista del cartell de Manta, Mercè Rotllant i Quim Fargas, al capdavant d'aquesta iniciativa que dona a conèixer avui, en aquest cas, al 100.2 de la FM. Marçal, Quim, no sé si hi ha alguna cosa més. Desitgem que vagi molt bé aquest curs, ara ja amb el títol de Pinyó Lliure. Continuant, no? Teniu ja claca, teniu ja gent inscrita? Com
2: sí,
1: està?
2: Sí, sí, tenim uns quants grups ja arrencats i estem preparats ja per arrencar amb ganes de cara al setembre i que es vegi com...
0: I seguir creixent.
2: Sí, seguir creixent i ficant-hi ganes.
1: Perfecte, doncs encantats de donar a conèixer aquesta proposta. El Pinyó Lliure a l'escola, Bike Academy, que es dona a conèixer doncs, aquí a Ràdio Seu. Moltes gràcies per venir-nos a explicar la vostra proposta. Us veurem pels carrers, per sí, les muntanyes, no?, d'aquí de tocar de la Seu. Que vagi molt bé, fins aviat.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de deixar-nos vindre.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Tot just en un minut ens plantem a 3:15 del migdia després d'escoltar aquesta entrevista amb Quim Fargas i Marçal Rotllant per reconèixer l'escola Pinyo Lliure. Continuem al Carretera i Manta. I a aquesta hora per obrir ja la bateria de preguntes breus, entre les quals doncs demanar-vos si sabeu quin observatori català tindrà un dels telescopis robòtics més grans del món. D'on és l'equip de l'Ozono Global Hi-RIS i qui ofereix la programació cultural Imaginari? 9-3-36-06-17. En aquest segon apartat ens pot trucar 3 cops per persona per donar pas doncs a totes les trucades. Ens pot trucar, com sempre, al 9-3-36-06-17. Tenim un quart d'hora per endavant per les vostres trucades, la primera de les quals a continuació. Molt bon dia, amb qui parlem? Ara sí, tenim la pista pujada. Molt bon dia, amb qui parlem, perdó?
1: La Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
1: A veure, aquesta del telescopi és l'astronòmic del Montsec.
0: Correcte, l'observatori del Montsec. I tant que sí.
1: Vinga.
0: Felicitats, doncs sí, gràcies. Sí, és l'observatori del Montsec, aquest observatori que tindrà un dels telescopis robòtics més grans del món. Per cert, que moltes de les preguntes que us formulem tenen a veure amb els informatius, és a dir, amb l'actualitat, doncs, que anem donant a conèixer a través de la web, xarxes socials, i que anem radiant a través del 107.2 de la FM, també a través de radioseu.cat. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Bon dia, amb la Juani.
0: Benvinguda, Juani, com estem?
2: Bé, estupendament, aquí escoltant a vosaltres.
0: Gràcies, doncs, per seguir-nos. Tu digues, Juani.
2: Aquesta que has demanat de la cultura imaginari,
0: sí,
2: pot ser la llar de l'escola de vida de Tarragona?
0: No, no, no és el cas, no.
2: Vale.
0: Gràcies. És d'aquí mateix de la Junta... Perdó, és d'aquí de la Seu d'Urgell, quasi ens colem. Doncs gràcies per trucar-nos, Juani, no deixis de fer-ho. Gràcies. Doncs sí, preguntàvem qui ofereix la programació cultural Imaginari. És una proposta cultural pels joves aquí a casa nostra, així que ens podeu trucar si la voleu resoldre. Bon dia, amb qui parlem?
3: Bon dia, soc l'Adrià Rubio.
0: Adrià Rubio, tu diràs, Adrià.
3: El Ozono Global Hi-RIS.
0: Sí?
3: És d'Alcantarilla, Múrcia.
0: Correcte, Alcantarilla, de Múrcia, certament.
3: D'acord.
0: Gràcies, gràcies per trucar-nos i tot té a veure perquè en Bernat Canut doncs és qui dirigeix aquest equip. Aprofitar per saludar-lo perquè ells ja està per aquí, per casa nostra, així que salutacions des de Ràdio Seu. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Amb la Juani.
0: Juani, tu diràs?
2: Escolta, aquesta que és preguntar que et contestava ja de l'imaginari.
0: Sí.
2: Què demanaves? L'artista...
0: No, qui l'ofereix? Quina entitat? Quina associació?
2: Quina entitat l'ofereix?
0: Quina administració?
2: No he pogut pescar bé.
0: Quina administració?
2: Vale, Quico Misto no és això, no.
0: Perdó? No és. No.
2: Vale, merci.
0: Gràcies, és una administració molt propera, és la més propera que tenim aquí a casa nostra. Així doncs, deixem línies obertes perquè ens pugueu trucar i respondre a aquesta pregunta. I encara més, qui va precedir Anna Martí com a síndica municipal? Qui va ser l'anterior síndica de l'Ajuntament de Seu d'Urgell abans d'Anna Martí? Qui la va precedir? Tenim trucada, bon dia.
2: Juani,
0: tu diràs.
2: L'escola de vida de la zona de Tarragona, pot ser? No.
0: No és el cas. És d'aquí la Seu, Juani.
2: Ai, vale. Merci, que m'ho ara...
0: I ara, gràcies per trucar-nos i com si totes les trucades són vàlides. Qui sap si aquesta trucada que ens acaba de fer la Juani doncs s'emporta el premi de gentilesa de Caditurs de final de temporada. Per tant, doncs, truqueu-nos, és així de fàcil. Tenim trucada. Bon dia.
4: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, tu diràs.
4: L'Àngel Rubio va ser el...
0: Correcte. I tant que sí. Gràcies. Doncs sí, va ser l'Àngel Rubio, també col·laborador de Ràdio Seu, qui va precedir Anna Martí com a síndica municipal de Greuges, d'aquí de la Seu d'Urgell. Més cosetes. A quin esportista estatunidenc, guanyador d'un or als Jocs Olímpics de 1992, per tant, aquí a la Seu d'Urgell, van robar la medalla? I encara més, quin director espanyol va guanyar l'Òscar per Todos sobre mi madre? Si us agrada el cine, si heu vist la pel·lícula o no, si sabeu quin director espanyol va guanyar l'Òscar per Todos sobre mi madre. Tenim una trucada, li donem pas. Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
5: Amb la Neus.
0: Neus Mateu.
5: Sí.
0: Benvinguda, Neus. Tu diràs.
5: Merci. El de la medalla.
0: Sí.
5: De Chaniz?
0: No, no és el Pau Chaniz.
5: Val.
0: si bé va ser el Pau Chaneda qui li van robar no fa massa, però estem parlant d'un esportista dels Estats Units que va guanyar l'or als Jocs Olímpics de 1992. Em sembla que el Pau llavors encara no havia ni nascut. Va ser aquí a la Seu d'Urgell, als Jocs Olímpics que es van celebrar aquí a casa nostra, al Parc Olímpic del Segre. Per tant, a quin guanyador d'aquest or li van robar la medalla, que després va recuperar, per cert. Us preguntàvem també quin director espanyol va guanyar l'Òscar per Todo sobre mi madre. Si hi ha algun cinèfil aquí a casa nostra, doncs si ho sap, que ens truqui al 973-3606-17. I encara més, en quina superfície juga el torneig de Wimbledon? Si ho sabeu, truqueu-nos. I de qui és patró Sant Cristòfol? Si ho sabeu, ens pot trucar al 973-3606-17. Corren pels carrers, corren. Passen tot just 4 minutets de 3 quarts d'una del migdia. Tenim més trucades, la vintena del dia. Molt bon dia.
6: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, tu diràs.
6: El patró Sant Cristòfol és dels conductors.
0: Correcte, dels xofers, conductors, mecànics, i tant. Gràcies, doncs, Teresa, felicitats. Gràcies per trucar-nos. Doncs sí, és el patró de tots aquells que tenen a veure amb el món de l'automòbil en general. Doncs és Sant Cristòfol, al qual també recordem cada any. Podeu recuperar les fotos d'aquesta darrera edició també a les xarxes socials de Ràdio Seu. Tenim més trucades. Molt bon dia.
7: La Dolors, hola.
0: Tu diràs, Dolors.
7: El Pedro Almodóvar.
0: Pedro Almodóvar.
7: Sobre mi madre.
0: Correcte. L'has vist, la pel·lícula?
7: Ja no me n'en recordo. Ah. Segurament que sí, ja no me n'en recordo.
0: L'hem de tornar a veure, doncs.
7: Ja fa uns anys, eh?
0: Certament, sí, sí.
7: No, doncs per això.
0: Gràcies, Dolors. Doncs sí, és Pedro Almodóvar, el director que va guanyar l'Òscar i que va dirigir Todo sobre mi madre. Si no l'heu vista, doncs una molt bona recomanació. Si teniu una estoneta que d'estiu, doncs aquí queda la proposta. Tenim més trucades. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Bon dia. Aquí parlem, sisplau.
8: La Neus.
0: Neus Mateu. Tu diràs, Neus.
8: El de la medalla.
0: Sí.
8: El Jacobi.
0: Correcte, el Joe Jacobi. Correcte. Felicitats. Per cert, que gràcies per trucar-nos. Per cert, que el Joe Jacobi resideix aquí a la Seu, després doncs, de guanyar l'or, tornar als Estats Units, després va fer cap aquí a casa nostra, i de fet la seva filla es diu Seu Jacobi. Per tant, doncs, el vincle amb la capital de l'Urgell és molt i molt important. I sí, el que explicam, doncs, poc temps després va poder recuperar la medalla. No així Pau Echaniz, per cert, que la va perdre, doncs, ara la perdre, li van robar ara fa també uns mesos, i que sàpiguem encara no l'ha pogut recuperar. Doncs d'aquí també aprofitem, si algú està escoltant que en sàpiga res, doncs ja ho sabeu, torneu-la al Pau, perquè explicava i fent broma que és l'única que té, per tant, doncs, la vol tornar a casa. Doncs aquí queda aquesta resposta a la pregunta que us formulàvem en les preguntes breus. Són les 12:51 minuts. I en formulem més perquè ens pugueu anar trucant. Us preguntàvem en quina superfície juga el torneig de tenis de Wimbledon. Si ho sabeu, truqueu-nos. Com es diu el director de l'escola Folk del Pirineu, quin actor interpreta el protagonista de Taxi Driver? Doncs tornem al cinema. Si ho sabeu, 973-36-067 és el telèfon que heu de marcar per resoldre aquesta pregunta. Quin país ha guanyat més copes del món de futbol masculí? Quin país i quantes copes ha guanyat? Doncs si ho sabeu, ens podeu trucar al 973-36-06-17 al telèfon de Ràdio Seu, al telèfon del carter i manta.
9: No comprendo, te he visto sonriendo al fin. ¿Qué tal?
0: En quina superfície es juga el torneig de tennis de Wimbledon? Com es diu el director de l'escola Folk del Pirineu, Arsegel? Quin actor interpreta el protagonista de Taxi Driver? Quin país ha guanyat més copes del món de futbol? Tenim més trucades. Li donem pas. Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem, sisplau?
10: El Jordi.
0: Jordi, Jordi Huac, tu diràs, Jordi.
10: El torneig de Wimbledon amb gespa natural.
0: Correcte, amb herba, amb gespa, i tant. Gràcies, felicitats, Jordi, per trucar-nos, preguntant també com es diu el director de l'escola Folk del Pirineu, al qual doncs entrevistem prou sovint per renovar les moltes propostes que es fan des d'Arsegel. Quin actor interpreta el paper protagonista de Taxi Driver? Quin país ha guanyat més copes del món de futbol? I pel que fa a les que tenen a veure en casa nostra, qui dirigeix el programa Espai de Salut? Si ho sabeu, truqueu-nos a l'Espai de Salut de Ràdio Seu. Tenim més trucades. La 24ena, avui dilluns. Molt bon dia, en qui parlem?
11: Amb la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, tu diràs, Teresa.
11: El nom de del director o directora cultural imaginària pot ser la Clara Plana?
0: No, Us preguntàvem per qui ofereix la programació cultural imaginari. Si és aquesta la pregunta que ens vol resoldre?
12: Ah, val, perdona.
0: No, i ara? I ara, i ara, gràcies, Teresa Vidal, no passa res. Recordem la pregunta que us formulàvem. Qui ofereix la programació, per tant, quina administració ofereix la programació cultural imaginari, que és una programació d'estiu dedicada als joves? És una administració, doncs, local, per tant, molt propera. Tenim nova trucada. Molt bon dia, aquí parlem.
13: Amb la Neus.
0: Neus, tu diràs Neus.
13: A veure, que deia de ser l'última. Això que deies de l'imaginària és l'Ajuntament?
0: És l'Ajuntament de la Seu, i tant que sí.
13: Se t'ha escapat una mica, tu?
0: Sí, certament. Sí, m'he hagut de mossegar la llengua.
13: Has dit ajú?
0: Sí.
13: No haurem de dir el res.
0: Exacte.
13: Vinga.
0: Gràcies, Neus, per resoldre si és l'Ajuntament de la Seu d'Urgell que ofereix el programa cultural imaginari. Totes les propostes de l'imaginari les podeu consultar també a la nostra pàgina web, que és la vostra, radioshow.cat, a l'apartat d'agenda, www.radioshow.cat/agenda. Us preguntàvem també com es diu el director, de l'Escola Folk del Pirineu i quin actor interpreta Taxi Driver, quin país ha guanyat més copes del món de futbol i qui dirigeix el programa Espai de Salut de Radio Seu. Tenim encara 5 minutets per endavant per les vostres trucades. Com es diu el director de l'Escola Folk del Pirineu, qui interpreta el paper protagonista de Taxi Driver, quin país ha guanyat més copes del món de futbol masculí i qui dirigeix el programa Espai de Salut de Radio Seu.

0: 9-7-3-36-06-17, tenim una nova trucada, li donem pas a continuació. Molt bon dia. Perdó?
1: Bon dia, Jordi.
0: Jordi, tu diràs, Jordi.
1: Copes del món de futbol, Brasil.
0: Correcte.
1: Molt bé.
0: Gràcies. I són singles que sumen Brasil en el campionat del món de futbol masculí. És la selecció que ha guanyat més tornejos, més copes del món de futbol. Gràcies per les vostres trucades. Vosaltres fou possible al Carretera i Manta, també avui, dilluns, dia 17. I tenim encara més trucades. Donem pas. Molt bon dia.
2: Hola, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, tu diràs.
2: Aviam, el director del FOL, tot sí. Pot ser l'Isidre Peláez.
0: Correcte, l'Isidre Tito Peláez, correcte.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Teresa.
2: A vosaltres.
0: Gràcies per trucar-nos al Carretera i Manta en aquesta nova edició, una nova setmana, acompanyant-vos des del 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Doncs sí, aprofitem per saludar els amics de l'Escola Folk del Pirineu al capdavant, l'Isidre Peláez. I si sabeu aquesta, doncs, pregunta que us formulem, quin actor interpreta el protagonista de Taxi Driver, ens pot trucar a 973-973-3606-17 a telèfon de Ràdio Seu. Qui dirigeix el programa Espai Salut? És una infermera del CAP de la Seu d'Urgell. Fem programa cada 15 dies, com es diu aquesta infermera que dirigeix el programa Espai de Salut. Aquest, com tots els continguts, els podeu recuperar a la carta. I tenim més trucades, els donem pas. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Amb la Teresa Vidal. No sé si és la tercera o la quarta.
0: Jo diria que és la tercera, però en tot cas, bé, farem com que no ho sabem. Tu diràs, Teresa.
2: Ah, vale. Pot ser l'Anna Aguilar?
0: No és l'Anna Aguilar, la infermera.
2: L'infermera que parla, clar.
0: Sí, correcte. No l'és. Gràcies, Teresa. Gràcies per trucar-nos cada dia. Gràcies a tots i a totes per trucar-nos cada dia al Carreter i Manta. Són les 12:58. Per tant, tot just dos minuts abans d'una pas a l'informatiu migdia. Avui, de nou, amb la directora de l'emissora municipal, Marta Pujantell. Qui dirigeix el programa Espai de Salut? Si ho sabeu, truqueu-nos, aprofitar per enviar-li una abraçada molt gran. I també encara més preguntes que us formem per avui o ja pels pròxims dies. Amb quin nom es coneix la colla de castellers de Mataró i qui dirigeix la nova escola de cinema d'Estamariu? N'han parlat també als informatius. Si ho sabeu, ens podeu trucar a Ràdio Seu, al Carretera de Manta.

0: Quin actor interpreta el paper protagonista de Taxi Driver, del clàssic del CT Art? Qui dirigeix el programa Espai de Salut? Amb quin nom es coneix la colla de castellers de Mataró? Qui dirigeix la nova escola de cinema d'Estamariu? Són preguntes que deixem pendents quan tot just ens falta un minutet per arribar a la una. Encara una última trucada. Bon dia, amb qui parlem?
1: Bon dia, amb el Jordi.
0: Jordi, tu diràs.
1: El protagonista de Taxi Driver, Robert De Niro.
0: I tant que sí, ara sí. Gràcies, Jordi, per trucar-nos. I tant que sí, aquesta també us la recomanem. Si no l'heu vist, Taxi Driver, doncs quin clàssic. No us perdeu aquest film. I ara, doncs, que estem a l'estiu, que tenim prou temps lliure, doncs tornem a això, al CT Art. Gràcies per trucar-nos a tots i a totes. Ara sí, doncs, tanquem les línies per donar pas també a la directora de Ràdio Seu perquè prepari, doncs, l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Pel que fa al Cardi de Manta, tornem demà puntuals a partir de 12:15 del migdia. Una abraçada a tots i a totes.

0: Molt bon dia. En aquests moments, la una i un minut. Encetem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu en aquesta jornada de dilluns. Som dia 17 d'agost. Un dia en què parlarem de la Festa Major, concretament del Correfoc, d'aquesta Festa Major de la Seu d'Urgell 2026, l'univers dels balls de màscares venecianes en seran l'eix conductor. L'espectacle dels Diables de l'Alt Urgell és un dels principals reclams de la celebració. Es durà a terme la nit de dilluns 31 d'agost amb sortida i arribada, com és habitual, a la plaça dels Oms. Una entitat, la dels Diables de l'Alt Urgell, que agraeix la participació de veïns i visitants i la col·laboració de tothom i ho farà possible. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més titulars.
1: Titulars.
0: Gromic ofereix a la Seu d'Urgell l'espectacle familiar La Tendresa del Riure. L'actuació tindrà lloc aquest dimarts a les 8 del vespre a la plaça de les Monges. L'obra s'adreça a tots els públics. Curs d'introducció al món dels rapinyaires diurns a la Seu d'Urgell. L'activitat es farà el 5 i 6 de setembre. Inclourà una sessió teòrica i una sortida guiada al mirador del Turó Galliner. Per participar-hi cal inscriure's prèviament. Andorra supera per primer cop els 90.000 habitants amb un nou augment del 2% en un any. Prop de la meitat dels 1.715 nous residents provenen de fora de l'entorn immediat, principalment de l'Amèrica del Sud, mentre que més de 600 són de nacionalitat espanyola o francesa. Detingudes dues persones a la frontera del riu Runer per entrar a Andorra amb cocaïna. Una turista que viatjava en un taxi en portava 0,8 grams. A un home que viatjava en un autobús de línia regular se li van trobar 11. Les activitats aquàtiques al Pallars Sobirà registren un increment del 20% en les reserves respecte a l'any anterior. Les previsions apunten cap a una temporada de rècord gràcies a les altes temperatures que han convidat a la pràctica dels esports d'aigua. El concurs de gossos d'atura de Llavorsí reuneix 1.400 persones. El certamen ha servit un any més per homenatjar l'ofici de pastor clau per a la conservació de les muntanyes i la biodiversitat. En total hi han competit 11 cans. I en esports, Luca Botiroli debutarà a l'ACB amb el Morabanc Andorra. El jugador urgellenc farà el salt a l'elit amb 17 anys, després d'haver progressat a base de l'Unicaja i d'haver tornat al Pirineu. Per la seva banda, l'urgellenc Via el Gallego jugarà la Lliga U19 italiana amb l'Unibàsquet Lanciano. El jove ale pivot format al Cedis Bàsquet i el Morabanc Andorra també entrarà en la dinàmica de l'equip sènior que milita la Sèrie C. Són les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: Els Diables de l'Alt Urgell tornaran a protagonitzar el tradicional correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell, que se celebrarà dilluns 31 d'agost a 10:45 de la nit, amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. Com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piromúsic al final. Com a novetat d'aquest any, la posada en escena estarà inspirada en l'univers dels balls de màscares venecians, un món de misteri, elegància i fantasia, on les màscares amaguen identitats i els personatges cobren vida entre la música, el foc i la foscor de la nit. Així parla de la temàtica la membre dels Diables de l'Alt Urgell, Tati Gallardo.
3: Aquest any el correfoc l'hem volgut inspirar amb els balls venecians, amb tot aquest univers així de fantasia. I bé, com sabeu, som un grup que és assembleari, sempre fem propostes i bé, va sortir aquesta idea, ens va agradar molt i aleshores tota aquesta temàtica que l'envolta, doncs ja portem temps treballant-la, triant cançons, triant vestuari i bé, i ens fa molta il·lusió això, dur-la a terme, que cada any sigui diferent i sorprendre sobretot a la gent, perquè el llistó cada any sembla que està més amunt i a vegades ens costa de sorprendre, però crec que a la gent els hi agradarà molt.
0: El correfoc que mantindrà el seu recorregut tradicional pels carrers del centre històric, el carrer Major, el carrer dels Canonges, la plaça Patalín i la plaça de Pati Palau. Davant de l'Ajuntament tindrà lloc la traca final amb la cremada de figures a la plaça dels Oms i posteriorment el piro musical. Es tracta de l'actuació més important dels diables de l'Alt Urgell de l'any, la més important de l'any, així ho ha explicat la seva presidenta Tati Gallardo.
3: Durant l'any sempre fem moltes actuacions, som un dels grups de Catalunya que tenim més actuacions i, clar, el nostre especial esdeveniment és el de la Seu, és el nostre correfoc, és en el que participen més diables, és el de casa, aleshores és el que nosaltres li tenim més carinyo i en el que nosaltres hi fiquem tot perquè surti molt bé.
0: Els escenaris diversos, com ja m'he explicat.
3: Doncs aquest any, com a novetat, a banda de centrar tota l'atenció a l'escenari principal, que s'ubica a la plaça dels Oms, davant de l'Ajuntament, hi hauran dos focos més, dos punts més, on hi haurà tota aquesta actuació. Per tant, bueno, és una manera del que deia abans, d'evolucionar una mica l'espectacle i d'intentar sorprendre al públic.
0: Així doncs, aquest correfoc, l'acte tradicional més multitudinari de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'any passat més de 3.000 persones van omplir els carrers del centre de la ciutat per viure de prop aquesta tradició. Any rere any, la participació de veïns i visitants consolida l'espectacle com una de les grans cites de la Festa Major. Fa possible que, després de 33 anys, es continuï mantenint viva, com dèiem, aquesta tradició que ja forma part de la identitat de la ciutat. En definitiva, un acte multitudinari.
3: El correfoc de la Seu és l'acte més multitudinari de la Festa Major. L'any passat es van comptabilitzar fins a més de 3.000 persones que hi participen i el que ens omple d'orgull és el civisme i la manera que té la gent de participar, perquè van a passar-s'ho bé i mai tenim incidents. Vull dir que és un correfoc que, a pesar del volum que té, de la gent que mou, s'ha de valorar i s'ha d'agrair la participació de tota aquesta gent que ho fan, doncs, amb tot el sentit, que el que es vol ficar al foc ho fa amb la roba adequada, amb respecte, els que no es volen ficar al foc ho miren des de sota dels porxos, des de lluny. Vull dir que el pots viure de moltes maneres i des de dins, des de fora, i la gent un civisme que és exemplar aquí a la Seu.
0: Per gaudir de l'espectacle amb seguretat, es recomana portar calçat adequat, respectar les figures de foc, els portadors de petards i els músics, a més de seguir en tot moment les seves indicacions. També es demana no obstaculitzar el pas ni provocar situacions de risc. Als veïns i comercials del recorregut se'ls demana que el dia de l'espectacle retirin els vehicles, baixin les portes metàl·liques o persianes de les botigues, protegeixin també els vidres i aparadors amb cartrons gruixuts i evitin llençar aigua als participants o espectadors.
1: Les notícies de la Seu.
0: L'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha programat per demà l'espectacle La tendresa del riure, a càrrec de Gromic. L'actuació tindrà lloc a les 8 del vespre a la plaça de les Monges. Es tracta d'un espectacle visual i sense paraules, que combina humor, màgia i esperit clown amb una gran complicitat amb el públic. A través d'un vagabund entranyable, convida a reconnectar amb la seva senzillesa i la capacitat de sorpresa. En Gromic és un personatge unit universal i tendre, que fa riure sense dir ni una paraula. Amb un humor visual ple de poesia, celebre la simplicitat, la humanitat i la bellesa de l'instant present. La tendresa del riure s'adreça tant al públic habituat a les arts escèniques com a aquells que la descobreixen per primera vegada. L'artista de comèdia visual belga Gromic, Michael Greulet, ofereix un contingut amable i familiar, sense vulgaritat i sense infantilitzar ningú, amb emoció però sense caure en el melodrama. melodrama. L'obra va estar nominada com a millor espectacle de circ còmic per la revista Circòlica. També va obtenir el primer premi a Alemanya en un festival alemany i la primera posició com a espectacle de sala més aplaudit a Entre Pallassos. I dic que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell organitza el 5 i 6 de setembre un curset d'introducció al món dels rapinyaires diurns. La formació no requereix coneixements previs i permetrà conèixer i observar les principals espècies d'aquestes aus presents al territori. De la proposta en parle un dels seus promotors, Jordi Dalmau, tècnic d'Obèrria.
4: És un grup faunístic que desperta novament l'interès de molta gent. I fem, doncs, com en la primera, en el primer curset de Papallones, doncs, el mateix format, que vol dir dissabte a la tarda un parell d'hores de teoria, que es farà al local de Meteo Pirineus, amb qui col·laborem i agraïm moltíssim la seva predisposició. I l'endemà, diumenge dia 6 de setembre, es fa la sortida pràctica al mirador de Turó Galliner, i d'aquesta manera, doncs, completem teoria i pràctica per fer un tast inicial sobre aquest grup, doncs, que la gent coneix així molt en general, no? D'àguiles, voltors, però sense arribar potser al detall necessari per poder-los identificar. I bé, doncs sí, aquesta és una novetat també en aquesta part formativa que anys enrere doncs, no havíem dut a terme i enguany doncs, sí, ja s'està materialitzant.
0: El curs es desenvoluparà en dues jornades. Dissabte 5 de setembre, de les 6 a les 8, tindrà lloc una sessió teòrica al local de Meteo Pirineus. L'endemà diumenge 6 de setembre, de les 9 a la 1, es farà una sortida guiada que tindrà com a punt de trobada al marge del riu de la Palanca, des d'on els participants es desplaçaran en vehicle propi fins al mirador del Turó Galliner, prop de Vilanova de Banat, al municipi de Las i Cerc. El Turó Galliner és un punt privilegiat per a l'observació d'aus rapinyaires, ja que es troba en una zona estratègica d'una important ruta migratòria i disposa d'una posició elevada i una panoràmica molt oberta que facilita l'observació de les aus. Entre les espècies que es podran observar durant la sortida hi ha l'àliga marcenca, l'àliga calçada, el falcó pelegrí o l'àligot vesper, entre d'altres.
4: Sempre hem tingut el plantejament de donar a conèixer el que sabem, el que ens agrada, el que ens estimem, I en aquest cas, a més, tenim l'oportunitat de fer-ho de franc, és a dir, de cara als usuaris. És una activitat completament subvencionada per l'Ajuntament de la Seu i, per tant, és una oportunitat, podríem dir que immillorable, per introduir-se en aquest món tan fantàstic com és el dels rapinyaires, que, a més, tenim una ubicació aquí a la Seu i als voltants doncs, excel·lent per gaudir d'una bona diversitat d'espècies de rapinyaires diurns. Pensem que val molt la pena aprofitar la vinentesa.
0: La inscripció prèvia és obligatòria i es pot formalitzar a través de la pàgina de Turisme Seu, també trucant a la mateixa oficina de turisme al 973-3515-11 o escanejant un codi QR que apareix al cartell, que es pot veure a la pàgina web de Ràdio Seu. Els participants es recomana que portin roba adequada, aigua i, si en disposen, prismàtics. Es tracta d'una activitat gratuïta oberta a persones a partir de 10 anys. La proposta forma part del cicle de cursos del programa de seguiment de bioindicadors que l'Ajuntament de la Seu desenvolupa des de l'any 2008.
4: Per sort tenim tot un ventall d'ecosistemes amb prou bon estat de conservació com perquè ens serveixin de taula de natura sense haver-nos de desplaçar gaire lluny.
0: Així doncs, aquesta possibilitat d'observar els rapinyaires el dia 5 i 6 de setembre és el segon curs que es du a terme dins aquest programa de seguiment de bioindicadors. El primer, dedicat a la introducció al món de les papallones, es va fer el passat mes de juliol, mentre que el tercer, dedicat a la geologia, està previst per a principis del mes de novembre.
5: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
6: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
7: Pirineu.
0: El fort augment demogràfic dels darrers anys a Andorra continua sense trobar fre, malgrat els problemes relatius a l'habitatge, i la darrera actuació del cens de l'Institut d'Estadística ha confirmat que ja té actualment més de 90.000 habitants. És una xifra a la qual no hi havia arribat mai fins ara. Concretament, a data de 31 de juliol de 2026, el Principat tenia registrats 90.021 residents fixos. Això representa un increment del gairebé 2% en només un any, atès que ara hi ha 1.715 habitants més que el juliol de 2025. Pel que fa al desglossament d'aquesta dada per nacionalitats, tot i que ha augmentat el nombre de persones que disposen de la nacionalitat andorrana, n'hi ha 1.358 més, l'increment demogràfic segueix tenint com a principal causa l'arribada d'immigrants, que Estadística d'Andorra situa en el capítol d'altres nacionalitats i que són principalment de països sud-americans. Als darrers 12 mesos aquest segment ha augmentat en gairebé 800 persones més i ja en són més d'un 5% més que ara fa un any. Aquesta xifra d'entrades, prop d'un terç, corresponen a persones de nacionalitat colombiana, seguits dels originaris del Perú i de l'Argentina. Només entre aquests tres orígens sumen 449 nous residents i representen el 26% de l'augment de la població del darrer any. Tot i això, la població estrangera que ha crescut més en xifres totals el darrer any ha tornat a ser la de nacionalitat espanyola, que inclou un nombre important de residents catalans i que en 12 mesos ha registrat 372 noves altes, gairebé un 2%. I pel que fa al percentatge, l'augment més fort ha estat el de residents francesos, més d'un 6%, després que s'hi han incorporat 252 persones d'aquesta nacionalitat. En contrast amb la major arribada de gent dels estats veïns, la població originària de Portugal segueix una lenta tendència a la baixa, ja sigui per adquisició de la nacionalitat andorrana o bé perquè tornen al seu país d'origen. Actualment a Andorra hi ha 165 residents portuguesos menys que fa un any, gairebé un 2% menys. Pel que fa a la piràmide d'edat, actualment la població considerada activa entre els 15 i 64 anys representa el 73% del total, mentre que els infants i adolescents de fins a 15 anys són el 10% i els majors de 65 més d'un 16%. El que fa referència a les dades també indica que la publicació d'aquesta nova actualització coincideix amb el fet que aquest dijous mateix l'Institut Andorra Recerca i Innovació ha publicat un estudi en el qual s'augura que si persisteix el fort increment demogràfic actual, Andorra podria assolir els 100.000 habitants fixos d'aquí a 10 anys. El cap de l'àrea de sociologia d'aquest centre d'estudis, Joan Micó, creu que aquesta tendència a l'alça es deu a l'actual context de plena ocupació i creixement econòmic. I encara Andorra diu que la policia ha detingut aquest cap de setmana a la frontera del riu Runé dues persones per accedir al Principat amb cocaïna. Ambdues estan acusades d'un delicte contra la salut pública. Una de les persones detingudes és una turista de 38 anys que viatjava en un taxi, a la qual se li va trobar 0,8 grams de cocaïna. La segona persona arrestada és un home, també turista de 30 anys, al qual se li va localitzar diumenge a la tarda 11 grams de cocaïna durant un control en un autobús de línia regular. D'altra banda, la policia va detenir la matinada de dissabte a Andorra la Vella un altre home de 43 anys, en aquest cas amb una taxa d'alcohol d'1,99. El servei de circulació va donar l'avís quan es va constatar que el vehicle que conduïa circulava de manera molt erràtica.
7: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: 20 minuts passen de la una del migdia. Les activitats com el rafting, el piragüisme o el descens de barrancs al Pallars Sobirà han registrat un increment del 20% respecte a l'any passat. El creixement ve impulsat principalment per les altes temperatures i la intensa calorada que han convidat a la pràctica d'esports aquàtics. Les primeres setmanes d'agost representen un període de més activitat de tot l'any, superant clarament el mes de juliol. En aquest sentit, les previsions apunten cap a un balanç rècord si la clima climatologia es manté. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura, Florido Dolcet, ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies que l'abundància de recursos hídrics, gràcies a un bon hivern i a moltes reserves de neu i desglaç primaveral, han deixat els rius molt ben nodrits.
8: Vivim en una primavera amb un augment de clients i ara hem entrat a l'estiu on les activitats, sobretot aquesta calorada, aquestes oles de calor que hem tingut, han fet que les activitats relacionades amb el que és aigua, el que són els llacs, els barrancs i el que són els rius, tinguessin un augment de la demanda. Calculem més o menys aproximadament un 20% de les reserves per sobre del que hem tingut en l'entració de l'any passat.
0: Així doncs, com dèiem, també una demanda que ha augmentat gràcies a les temperatures.
8: I totes les activitats aquàtiques han sofert un augment, i tant el que és en llacs, canoes, hidrospits, el rafting, sobretot, han sofert aquest augment relacionat amb la calor, ja que convida a poder gaudir de les aigües a aquestes temperatures tan altes i al mateix temps fer esport.
0: Les activitats als pantans, com el de la Torrassa, la Guingueta d'Àneu, són de les més demanades pel públic familiar. Júlia Rabanera, tècnica de l'empresa Rockroy, ha dit que durant tot l'agost la demanda és alta, però que els dies de calor augmenta encara molt més.
9: Bueno, al final, aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost. Però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada.
0: Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Júlia Alegre ha fet referència també a les condicions per practicar activitats aquàtiques.
10: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als sectors turístics del Pallars, el Parc Nacional d'Aigües Tortes és un dels més visitats a la zona del Pallars. Les excursions a Sant Maurici, Ratera o a Mitges són les més demanades pels visitants. Aquests dies són els que la gent freqüenta més durant tot l'any. Tanmateix, la meitat del pàrquing del Prat de Pierrot a Espot està tancada per una forta esllavissada de roques i arbres. En relació amb el servei de taxis, funciona correctament i diuen que és el dia de l'any que més treballen. Pel que fa al Congost de Mont-rebei, un dels espais més visitats de la demarcació de Lleida, les empreses d'activitats nàutiques registren una molt bona afluència de visitants i compten amb bona xifra de reserves, però les passarel·les de Montfalcó, cal recordar, al Congost de Mont-rebei, estan tancades al públic fins a nou avís per una esllavissada de roques provocada per les fortes tempestes de la setmana passada. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida tenia previst superar els 48.000 visitants entre diumenge i també igualar i fins i tot superar les xifres del pont de l'any passat. En el sector hoteler, l'ocupació s'ha situat entre el 90 i el 100%, mentre que els bungalows i les zones d'acampada han fregat, en aquest cas, el ple. A principi de la temporada, les empreses de turisme actiu de la demarcació xifraven en 840.000 les activitats contractades aquest any, de les quals un 44% correspondrien a activitats d'aigua. I no ens movem del Pallars perquè pastors de l'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge al concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Un total d'11 pastors amb els seus cans han fet una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat, conduint conjuntament un ramat d'ovelles per un circuit i fent-lo entrar en un recinte marcat. El certamen, que serveix per homenatjar l'ofici de pastor, reunit gairebé 1.400 persones. El premi se l'ha endut el mallorquí Miquel Adrobé amb el seu gos Ron. Enguany el certamen ha arribat a la seva 38a edició. Bona part dels pastors ja són veterans d'aquest tipus de concursos, però n'hi ha d'altres com Marcos Aspizua, pastor del País Basc, que ha estat el primer cop que hi ha participat.
11: L'actitud és el perro que sea, que tenga afición a trabajar, lo primero. Que tenga mucha afición a las ovejas, que cuando haya ovejas, pues que no vea otra cosa. Y luego, pues con penetración, pues al final estar todos los días con él. Yo, por ejemplo, no entreno para concursos, de hecho ni sabía cómo era esto, ¿no? De que si una manga, bueno, pues ya lo veo, pues bueno. Y pues eso, pues al final con penetración, estar todos los días con el perro y trabajando pues el trabajo de casa, aunque sea 5 minutos o 10, cuando ordeñas pues más tiempo, pues eso.
0: Laia Jurado, pastora de GURB, s'ha expressat en la mateixa línia i ha afirmat que tot just ara comença a competir, però que li agrada molt.
12: Primer, molta compenetració. Has de T'has de saber, bueno, t'has de saber escoltar i l'obediència, però després també hi ha altra part que és com a pastor has de conèixer les ovelles, perquè, clar, o sigui, és un trio, això, i si no hi ha bona compenetració o no saps llegir bé les ovelles, després costa una mica més.
0: Finalment, el mallorquí Miquel Adrové, molt conegut en aquestes competicions, ha ressaltat que gran part del premi és per al gos. Així ha lloat el paper del Ron, amb qui s'ha importat aquest primer premi.
13: No hi ha cap secret. El secret que hi ha més és tenir sort. Has de tenir un gos que vagi més o menys bé, però has fet sort, però ja és molt important. I avui ho he tingut.
0: L'alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, ha expressat la satisfacció pel fet que el certamen és una activitat plenament consolidada i també ha valorat el fet que serveix per recordar i homenatjar l'ofici de pastor.
14: El que volem és reivindicar aquest ofici de tants anys i que sobretot no es perdi. Això és la nostra intenció.
0: La jornada del concurs de gossos d'atura ha estat marcada enguany per la bona temperatura, fet que ha facilitat el treball dels gossos amb les ovelles. Quan fa molta calor han dit no volen caminar i costa fer-les moure. Les 1.400 persones que s'han desplaçat fins als Prats de la Coma aquest diumenge per presenciar el concurs han pogut gaudir d'una bona demostració, doncs, sobretot també gràcies a aquesta bona temperatura.
7: Els esports d'aquí.
0: Luca Botiroli Roura debutarà a la Lliga ACB amb el Morabanc Andorra. El club andorrà ha anunciat aquest divendres el fitxatge del jove jugador urgellenc, que de fet torna a l'entitat pirinenca, atès que havia format part dels seus equips de base. Prèviament, en la seva etapa inicial, també havia format part del Cedis Bàsquet. Per exemple, la temporada 2018-2019 jugava en categoria mínima amb el Cedis Marbrú, en una etapa en què l'entrenador de l'equip era precisament el seu pare, Flavio Botiroli, que prèviament arribava al Pirineu per jugar a la Lliga Eva, primer amb l'Andorra i després amb el Cedis. Des del Morabanc han destacat que amb només 17 anys i quan encara està fins i tot en edat júnior, Luca Botiroli fa un pas important en la seva trajectòria després d'haver crescut i desenvolupat bona part del seu talent dins del planter tricolor. I és que després d'iniciar-se en el Cedis, va realitzar bona part de la seva formació a l'equip, creixent dins l'estructura esportiva del club i avançant a les diferents etapes del bàsquet formatiu. Tanmateix, entremig,

en una trajectòria construïda sobre el treball, la constància i una progressió esportiva notable. Biel Gallego Remolins va cursar els estudis de primària i secundària a la Salle de la Seu i posteriorment va fer el batxillerat a l'Institut Joan Brudieu, compaginant sempre la seva formació acadèmica amb la pràctica esportiva. El bon rendiment mostrat durant l'etapa prèvia va valdre el reconeixement fora de l'àmbit local. En la categoria infantil i cadet va ser seleccionat durant dues temporades per representar la selecció territorial de Lleida. Dos quarts de dues del migdia.

i parlem de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Aquest dimecres, concert de la formació Gli Incogniti a la Seu d'Urgell, al Seminari Diocesà, serà a les 8 del vespre. És una activitat inclosa en el Festival de Música Antiga del Pirineu. I aquest dimecres també a les 8 a la plaça Major de Tuixén, a Teatre Terapèutic. És una activitat organitzada per l'Ajuntament de Josa i Tuixén. Pel que fa dijous, xerrada de Francesc Sánchez, el món de les abelles, també a Tuixén, a la Sala Cadí, organitzada per l'Ajuntament del municipi. I a la Seu dijous, espectacle de màgia amb Ivan Fernández al pati de la Biblioteca Sant Agustí, organitzat per l'àrea d'infància de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Recorda també que és festa major de Montferrer aquest cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, una festa major que s'allargarà fins dilluns. Tota la programació a la nostra pàgina web, divendres a les 9, queixalada montferratina a la plaça Major, a 11:15, vetllada amb Magari, a 2:15, música, a 1:15 de la matinada, música amb el grup de versions Pas en Fals. Tot seguit, música amb Nito Partis. Dissabte, a 6:15, Olimpíades a la plaça de la Trobada, a 12:15 de matinada, ball de festa major amb D'altra Banda i punts suspensius, se n'acaba música amb Bernades Pussé. Diumenge a les 6, taller de fotografia Vincles al local social, a les 7, espectacle de circ a Mildor, a les 8, ball amb Whistling Pirineus. Dilluns ja acabarà la celebració, a 6:15 amb Cucanyes a la plaça Major, a la nit amb fi de festa amb el duo Láser. Aquestes i d'altres activitats a la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: La predicció general per avui, hem de dir que està previst que fins a mig matí dominés l'ambient assolellat, si bé hi haurà algunes bandes de núvols alts que poden creuar de nord a sud de Catalunya. A partir de llavors, nuvolades al Pirineu, probablement prepirineu, prelitoral i altres punts del quadrant nord-oest, com dèiem, a partir de migdia. En aquests sectors, el cel quedarà localment cobert durant la tarda. Pel que fa a la pluja, a partir de final del matí podria haver-hi ruixats dispersos a la zona de Pirineu i Prepirineu. Durant la tarda, la precipitació es podria estendre de forma més dispersa d'altres punts del terç nord de Catalunya. Seran d'intensitat entre feble i moderada. Una màxima, una temperatura màxima que pujarà lleugerament a la meitat oest i a l'Empordà i serà semblant a la resta, visibilitat bona en general i vent fluix de direcció variable de la matinada a la nit.

I el que podem dir també és que hi ha retencions en aquest cas a la carretera de Nacional 260, també la carretera d'accés a Andorra. Un avís des de Mobilitat.

0: Fins aquí aquest informatiu migdia de Ràdio Seu. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar i ampliar a la nostra plana web radioseu.cat. Tota la informació també a les xarxes socials amb imatges a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio amb les notícies d'àmbit nacional. Molt bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ultimàtum del president de Ceuta, Pedro Sánchez, per resoldre la situació dels immigrants. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Güell.
0: Juan Jesús Vives, del PP, amenaça de portar el govern espanyol a la justícia si abans d'un mes no retorna els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El president saudí culpa l'executiu espanyol de maquillar la realitat i assegura que la ciutat està al límit, Mònica Mas.
2: Als carrers hi continuen milers de migrants mentre el govern de Pedro Sánchez s'esforça a rebaixar l'alerta sanitària. Els seus ministres segueixen desfilant per Ceuta. Avui hi han anat la ministra d'Inclusió, que ha anunciat 4 centres d'atenció humanitària per acollir 1.500 migrants.
0: Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
3: Sí, sobre el terreny, molts dels immigrants que porten 17 dies malvivint a la intempèrie han convocat des d'ahir concentracions diàries a la platja del Trampolín fins que no se'ls permeti l'asil. Alguns d'ells, sobretot marroquins, també han començat una vaga de fam perquè asseguren prefereixen morir que tornar al Marroc. En paral·lel, el president de la ciutat ha passat a l'atac contra la Moncloa i ha advertit que prendrà mesures si la situació no queda resolta en un mes.
4: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
0: Avui és 17 d'agost. Fa 9 anys dels atemptats a la Rambla i a Cambrils i un any més s'han tornat a repetir crides a la convivència i al respecte.
2: Aquest cop l'acte d'homenatge i record de les víctimes s'ha fet a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla hi ha obres. Hi han participat representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans.
0: Barcelona, Toni Fortesa.
5: Un acte sobri amb música, poesia i el tradicional minut de silenci. Les víctimes segueixen reclamant celeritat en la reparació i en la investigació política dels fets. A l'acte, presència del president del Parlament, Josep Rull, o la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre d'altres representants polítics. Al final, moments de tensió per l'enfrontament de representants de Vox amb ciutadans que els increpaven durant l'acte.
0: El Pròxim Orient, avui pendents d'una trobada per desbloquejar el pla de pau dels Estats Units per a Gaza. L'emissari nord-americà i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s'ha reunit amb el primer ministre israelià.
2: La trobada arriba després del rebuig explícit de Benjamin Netanyahu al full de ruta pactat a finals de juliol entre els islamistes i Washington pel seu desarmament i la retirada israeliana.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
6: Kushner ha visitat Netanyahu per pressionar-lo després que ahir es reunís amb una delegació de Hamas al Caire, on es va confirmar el compromís dels islamistes amb el pla de Trump. Netanyahu, però, ja ho va deixar clar la setmana passada. Fins que Hamas no es desarmi, no hi ha res a parlar.
0: En aquest Catalunya migdia també explicarem que la Generalitat ha trobat un nou ús a la intel·ligència artificial. Segons ha avançat TV3, el govern farà servir la IA per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya.
2: A partir de l'encreuament de diverses dades es podrà crear un model que identificarà els pisos buits. La intenció és poder-ne saber la xifra real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. Les últimes dades de fa 5 anys apunten que a Catalunya hi ha 400.000 pisos buits, però es van recollir en un context de pandèmia.
0: A Lleida hi ha preocupació pels aldarulls que hi ha hagut aquest cap de setmana. Aquest matí, representants policials i de l'Ajuntament han analitzat la situació.
2: I han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla amb un centenar d'implicats que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. S'ha detingut 5 persones. L'oposició reclama més mesures per prevenir actes violents.
0: I en temps de cultura...
7: It's time to get up, Junior.
0: HBO Max estrena avui una sèrie de ciència-ficció basada en un assassinat.
2: És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Vale a Anglaterra.
0: Avui que recordarem l'actriu Hayden Panettiere, coneguda per sèries com Herois o Nashville, ha mort als 36 anys. Quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda arribaran els esports. Marta García, bon dia.
8: Bon dia.
0: Ja ha començat la Lliga i el Barça espera els nous fitxatges.
8: El més important, el de Rodri, però el més imminent, el de Joao Cancelo, que ha d'arribar a Barcelona aviat ja per firmar el contracte. Vos ho explicarem tot. També la incorporació al Barça de Sergio Busquets, ho heu sentit bé, i la lesió en el radi dret de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La Blaugrana farà tractament conservador. A més, inici de Lliga positiu per a l'Espanyol, que suma 3 punts, i en segon empat del Girona i avui debuta el Sabadell. A més, també fem valoració dels europeus d'atletisme, natació i gimnàstica, que ja han acabat just quan comença el Mundial d'hoquei herba plegat de catalans.
0: Doncs tots els esports, d'aquí uns 35 minuts ens queda el trànsit i el temps. A veure com tenim les carreteres, equip viari. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs a la P7 encara queden uns 5 quilòmetres de cua de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla en direcció Castelló, després que han retirat els vehicles que han tingut una topada múltiple. A l'altre extrem també 3 quilòmetres de retenció de la Jonquera a la Frontera, direcció França, tant a la P7 com l'N2. La frontera amb Andorra des de la Seu d'Urgell també ha registrat llargues cues. Ara en queden 5 quilòmetres a l'N145 i afecta per darrere la C14 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, direcció la Seu.
0: Gràcies, Mariluz, i ens queda el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Saludem en Francesc Mauri. Francesc, bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
0: Hem de patir per aquesta prealerta del pla d'inundacions que es manté activada?
10: Hem d'estar atents, efectivament, però en principi la situació meteorològica no sembla que sigui molt, molt comparable a la de dissabte o diumenge, la inestabilitat. Llavors, ahir abans d'ahir era més accentuada, d'aquí algunes pedregades de dimensions notables, algunes tempestes amb ratxes de vent properes als 100 km per hora. Això no s'hauria de reproduir aquesta tarda. Sí que hi ha nuvolades en punts de muntanya, sobretot del nord del país. Ara mateix, a diferència del cap de setmana, sense precipitacions, i aquesta tarda esperem alguns ruixats o tempestes, localment amb forta intensitat, calamar-se, per tant, en renou sí, però més focalitzat a punts de muntanya del nord-est i l'entorn, amb més sol a ponent i al sud, i amb una calor marcada.
0: Doncs una setmana de canvis, hem d'anar a estar pendents a les vostres previsions, Francesc. Gràcies.
10: Ho anirem seguint, perquè demà i demà passat arriba la tranquil·litat, la calor s'accentua, però a partir de dijous sí que hi pot haver més moviment i un descens progressiu del termòmetre.
0: En parlarem, bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen 7 minuts de les 2. La crisi migratòria de Ceuta tensa les relacions entre el govern de la ciutat autònoma, del PP, i l'executiu espanyol. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça de posar-ho en coneixement de la justícia. L'executiu espanyol insisteix en la col·laboració institucional i els migrants que continuen a Ceuta diuen que no es pensen moure i demanen l'asil. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert. Bon dia.
11: Bon dia, sí. L'executiu de Ceuta manté que són cap a 10.000 els immigrants que continuen malvivint pels carrers, platges i boscos de la ciutat 17 dies després de l'entrada massiva. Entre ells ha començat a créixer les últimes hores un sentiment d'abandonament, d'enuig, per les condicions en què estan vivint i perquè s'estan denegant peticions d'asil o bé encara estan pendents de resoldre's. A la platja del Trampolín, on s'han aixecat un poblat amb més de 100 barraques precàries i s'hi estan unes 2.000 persones, allà han arrencat unes protestes diàries per demanar a Espanya que s'hi puguin quedar. Alguns marroquins fins i tot han iniciat una vaga de fam, com ens explicaven en Hamid, l'Ahmed i en Bilal.
12: Se ve esto normal. Aquí
13: a la muerte.
12: Solo los chavales, tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
13: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida, hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
11: Mentrestant, en l'àmbit polític, el president ceutí, el popular Juan Jesús Vives, ha sortit avui en tromba contra el govern espanyol. Diu que no vol sentir lliçons d'un executiu que en gairebé 3 setmanes no ha mogut fitxa per resoldre la situació i ha posat un termini, o diu, acudirà als tribunals per posar-los sobre el context del que està passant aquí a Ceuta.
4: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos. Tengo la intención de transmitir la situación a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional, simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
11: però el govern espanyol avui ha optat per no entrar al cos a cos amb Vives. L'executiu, que defensa la coordinació institucional, diuen, i avui han anunciat 4 punts temporals aquí a la ciutat per acollir 1.500 migrants. Ho ha dit El Masaiz, que és ministre de Migracions i també la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez.
14: El govern d'Espanya ha estat, està i estarà sempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
11: I a nivell de relat, avui la ministra no s'ha mullat, no ha sigut tan dura a nivell de retornar al Marroc totes les persones que van entrar, com si ho van fer la setmana passada el ministre de l'Interior i el ministre també d'Exteriors. Avui El Masaiz s'ha limitat a dir que estan complint amb els compromisos humanitaris i que resoldran la situació sempre dins del marc legal.
0: Gràcies, Àlex. Des de Ceuta, bon dia.
11: Adéu, bon dia.
0: Ara ho sentíem, doncs, el president de Ceuta, Escal, a la batalla política, i la direcció del Partit Popular l'anima a fer-ho i a portar el govern espanyol als tribunals per la gestió d'aquesta crisi. Avui el president espanyol ha reaparegut i per videoconferència des de la residència oficial de La Mareta, a Lanzarote, ha presidit una reunió de seguiment de la crisi amb 7 ministres. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
15: Què tal, bon dia. La Moncloa nega falta de mitjans a Ceuta i defensa la seva resposta, però la direcció del Partit Popular tanca files amb Juan Jesús Vives i l'animen als tribunals. Els populars tampoc concreten de quines mesures judicials parlen, però Cuca Gamarra avisa que activaran tot el que faci falta.
16: Y a través del presidente Vives, o a través del Partido Popular, o a través de lo que haga falta, vamos a estar ahí. Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
15: El govern espanyol xifra en 5.000 els migrants que queden a Ceuta. El Partit Popular ho eleva a 10.000 i Cuca Gamarra reclama que se'ls expulsi immediatament a tots, adults i menors d'edat. Obvia, però, que la llei impedeix retorns generalitzats de nens i adolescents.
16: Siguen sin adoptarse medidas suficientes para el retorno de todos los que todavía hoy siguen por la ciudad. Y esto no ha hecho que el presidente del gobierno durante estas 3 semanas haya terminado con sus vacaciones. Ahí sigue, en su hamaca, en una videoconferencia haciéndonos creer a todos que coordina algo.
15: Avui, com deia Gamarra, Sánchez s'ha reunit amb 100 ministres, entre ells el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que a la mateixa hora ha plantat el Partit Popular al Senat. No s'hi ha presentat a donar explicacions per la crisi. Tampoc hi anirà demà Margarita Robles. Els ministres compareixeran per primer cop al Congrés la setmana que ve, 3 setmanes després de l'entrada massiva.
0: Gràcies, Paula. Bon dia.
15: Adéu, bon dia.
0: Poc més de 2 minuts i arribarem a 2:15. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'homenatge a les víctimes que aquest matí s'ha celebrat a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i representants de les institucions. L'homenatge s'ha traslladat a la plaça de Sant Jaume perquè les obres que s'estan fent a la Rambla han impedit celebrar-lo, com és habitual, en aquest espai. Unitat Mòbil a Barcelona, Martí Cuní i Toni Fortesa.
17: L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Saheb.
18: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
17: Entre els presents a l'acte, Josep Rull, president del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre d'altres autoritats polítiques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat a través de la xarxa social X que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les víctimes. Per la seva banda, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Julio Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
19: Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad, y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. ¿Por qué hay papeles clasificados? ¿Secretos de Estado? ¿Qué me estáis queriendo decir con eso? O sea, no hay que ser muy listo, no hay que ir a la universidad. Y nadie le importa eso. O sea, pues a mí sí me importa que esos papeles no se clasifiquen.
17: Des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha assegurat que no fer efectiu el dret a saber la veritat és, segons el partit, un dèficit democràtic de l'Estat espanyol. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Aquesta tarda hi haurà un homenatge a les víctimes a Ripoll i demà se'n farà un altre a Cambrils.
0: Més coses, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros fins al 2030 a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i a la identificació de desapareguts per la repressió franquista. En 10 anys de plans sistemàtics de recerca, s'han excavat més de 150 fosses i s'han identificat 34 víctimes, Sheila Llaspi.
20: El govern dota el pla de fosses 2027-2028 amb uns 3 milions d'euros i n'autoritza 3 més per al següent bienni. L'objectiu és ampliar les 1.024 fosses de la Guerra Civil que s'han documentat fins ara arreu del país i continuar exhumant víctimes per identificar-les. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han afegit darrerament al mapa de la comarca de la Cerdanya. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
21: Portem més de 150 fosses intervingudes i més de 1.100 individus recuperats.
20: D'aquest miler de cossos se n'han extret mostres d'ADN que ara es creuen amb els perfils genètics de gairebé 5.000 familiars que s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica.
21: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
20: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 1939, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i també l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Félix Figueres Aragay.
0: I encara de la crònica política, la Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, el Conflent, aplegarà diversos dirigents independentistes durant tota la setmana i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
22: En marxa la 58a edició d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu i, de fet, ja és un èxit que hagi pogut començar davant de les dificultats econòmiques a les quals va fer referència fa unes setmanes l'equip rector, que han tingut una molt bona resposta i ràpida per part de la Conselleria d'Universitat i Recerca. Escoltem el president de l'equip rector, Jordi Casasses.
23: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
22: A l'acte d'inauguració d'aquest migdia hi ha hagut un discurs molt aplaudit per part de la nova baiessa de Prada, Ode Vives. El lema d'enguany és Països Catalans, més que mai, desenvolupament o progrés.
23: Des de sempre, no? Som l'entitat de defensa clara de l'existència dels països, de la realitat dels Països Catalans i de la necessitat dels Països Catalans.
22: Aquesta edició de l'UC durarà fins diumenge i s'hi esperen al Liceu Renouvier la presència de Josep Rull, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carme Forcadell, Quim Torra i Francesc Xavier Vila.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Posem ara la mirada al Pròxim Orient, reunió per desbloquejar el procés de pau a Gaza. Jared Kushner s'ha trobat aquest matí amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu amb l'objectiu que accepti el full de ruta que va pactar el juliol amb Hamas. L'enviat especial de Donald Trump al Pròxim Orient es va entrevistar ahir a Egipte amb una delegació dels islamistes a qui va reclamar una verificació del seu desarmament. Anem cap a Jerusalem. Jordi Bresco, bon dia.
24: Bon dia. Estats Units escenifica la seva voluntat d'avançar en la transició a Gaza enviant el gendre de Trump a convèncer Netanyahu. Kushner no ha estat sol. En la reunió també s'hi ha presentat els dos homes forts de la Junta de Pau, Nikolai Mladenov i Tony Blair. Que la pilota és al terrat dels israelians és obvi des que Hamas va acceptar el pla de 15 punts plantejat per Trump, i encara ho és més després que els islamistes ratifiquessin la seva posició en una trobada amb Kushner i representants de països mediadors celebrats ahir al Caire. Netanyahu, però, va ser molt clar quan va oposar-se al pla. Va dir que fins que Hamas no es desarmés per complet, Israel no mouria les seves tropes de Gaza. Fins quin punt podrà mantenir-se ferm en aquesta postura és ara mateix el gran dubte. Trump ja va dir en el seu dia que la decepció cap a Netanyahu si s'oposava al pla seria enorme. D'altra banda, el primer ministre israelià sap que qualsevol decisió pot ser utilitzada en la seva contra de cara a les eleccions que s'han de celebrar a Israel d'aquí a poc més de 2 mesos.
0: Rússia redobla la persecució contra Yablaka, l'únic partit pacifista que en un inici tenia permès presentar-se a les eleccions de setembre. A hores d'ara hi ha en marxa el Suprem una vista per decidir si ratifica la decisió de vetar-los de les llistes. Aquesta tarda un altre tribunal també resoldrà si envia a la presó el número 2 del partit. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias, bon dia.
1: Bon dia. El líder de Yablaka ja ha defensat davant el tribunal que les acusacions de finançament estranger i infracció dels drets d'autor són infundades i absurdes, però no tenen gaires esperances que revoqui el seu veto, i més quan un dels jutges és el mateix que va prohibir a Alexei Navalny presentar-se a les presidencials del 2018. A les portes del Suprem s'hi han tornat a plegar desenes de joves per donar-los suport, però la policia els ha dispersat i n'ha detingut almenys 35. El president del partit, Nikolai Rybakov, ha començat la seva defensa demanant que es deixi de reprimir la formació i els seus simpatitzants.
2: Això només es pot anomenar intimidació. Crec que avui s'hauria d'alliberar els que van venir a l'edifici del Tribunal Suprem i no van cometre cap delicte.
1: Aquesta tarda un altre jutge també llegirà la sentència del cas contra el vicepresident de Yablaka, Liev Schlossberg, a qui la fiscalia demana 12 anys de presó per haver defensat en un debat la fi de la guerra i haver compartit una portada del Daily Mirror que acusava Putin de tenir les mans tacades de sang. La croada contra Yablaka va començar quan el partit es va disparar les enquestes i el règim va témer que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra.
0: I el brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha hagut 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té vacuna ni tractament, Albert Manyà.
3: No només això, sinó que s'estén a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha propagat a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'estat és feble. Això està dificultant que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. A més, el personal mèdic no està rebent les bonificacions promeses i fan vagues i protestes. L'Organització Mundial de la Salut confia a poder revertir aquesta tendència d'aquí 3 mesos, tot i que només ha aconseguit mobilitzar la meitat dels recursos necessaris per fer-hi front. L'èbola es contagia per contacte directe de fluids corporals i pot causar febre, diarrea, vòmits i, en casos greus, hemorràgies internes i externes.
0: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya. La intenció és saber la dada real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. El problema és que les últimes dades dels 400.000 pisos buits són de l'any 2021, calculades, doncs, sobre la base dels consums durant la pandèmia, Montse Gené Ribà.
5: A partir de l'any que ve, la Generalitat treballarà amb els ajuntaments per saber quants pisos estan buits. Per això s'està desenvolupant amb intel·ligència artificial un model per identificar-los. Aquesta tasca l'està fent a Lleida el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Els seus tècnics introdueixen les dades dels consums d'aigua, d'electricitat, del padró i la informació obtinguda per alguns ajuntaments. Un cop es tingui aquest mapa d'habitatges buits, es marcarà l'estratègia per conduir-los al mercat de lloguer. La IA serà clau per dibuixar un mapa de prevalença d'habitatges buits i poder actuar, com explica el director general d'Habitatge, Jordi Mas, en declaracions a TV3.
6: Nosaltres estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem també explicar a l'Ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir-te-ho. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
5: Barcelona és la ciutat que té més pisos on no hi viu ningú, 75.000, i la segueixen Terrassa, Tarragona i l'Hospitalet.
0: Tenir diversos pisos buits suposa obligacions per als grans tenidors, com inscriure'ls al registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i pagar impostos i recàrrecs. Segons dades del 2024, n'hi ha 25.000 de registrats a Catalunya.
5: L'impost l'ha de pagar qui tingui més de 15 pisos buits de més de 150 metres quadrats durant 2 anys sense una causa justificada. L'any passat, amb aquest impost, es van recaptar prop de 3 milions d'euros que es van destinar a ampliar la partida de compra de pisos per a lloguer social. I, a més, els municipis poden aplicar un recàrrec de l'IBI que va del 50 al 150%. A tot Catalunya, 13 municipis van aplicar aquest recàrrec.
0: I encara parlant d'habitatge, els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar al Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que hi veu vulneració de drets com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3Cat Info.
7: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
0: I encara una cosa més relacionada amb el mercat immobiliari. Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat, Roc Fargas.
8: En total, consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més que els que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada 4 centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen. Són declaracions a l'ACN.
9: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i es converteix com en un estil de vida, no?
8: L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat al districte de Ciutat Vella el creixement d'aquests negocis. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
0: 4 minuts i arribarem a 3:15. Ara hem d'anar cap a Lleida perquè l'Ajuntament i els cossos policials han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. Hi ha 5 detinguts presumptament implicats en els fets, però la investigació continua oberta. Anem cap a Lleida. Estela Busoms, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: I la majoria són menors d'edat.
10: Sí, tant víctimes com detinguts i menors amb antecedents. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres d'una comunitat vulnerable, la paquistanesa. I dissabte, una 50ena de persones d'aquest origen van voler intimidar-los i es va generar la baralla. Sentim l'alcalde.
12: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables per les seves raons pròpies.
10: De moment es reforçarà la presència policial a la zona i l'alcalde també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament, i és que 2 menors detinguts divendres, dissabte, tornaven a estar implicats en la batussa. A tot això, grups de l'oposició també han reaccionat. Des de Junts i Esquerra reclamen més mesures per prevenir actes de violència i el PP parla directament d'un pla de xoc urgent. Els republicans també han demanat que es convoqui el més aviat possible una sessió extraordinària de la Comissió de Seguretat.
0: I encara a Lleida, Estela, en aquestes últimes hores, també hem estat pendents d'un incendi que ha cremat un edifici de 4 plantes.
10: Sí, un incendi que va començar ahir a la nit als baixos d'aquest edifici, en un magatzem habilitat com a taller, on s'acumulava molt material i brossa, i les flames es van estendre ràpidament per l'immoble, que ha quedat en estat de ruïna. Ha passat al carrer Vallès, al barri de Balàfia. No hi ha hagut ferits, però les 19 persones que hi vivien no hi podran tornar. Durant les tasques d'extinció es van desallotjar fins a 9 edificis pròxims. En aquest cas, la majoria de veïns ja han pogut tornar a casa.
0: Gràcies, Estela, des de Lleida. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Dos apunts més de la crònica de successos. Un jove italià de 21 anys està ingressat a l'hospital, ferit greu, després de ser agredit el dia 12 d'agost al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs, Mònica Mas.
4: Sí, els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió i el pare del jove italià ja ha presentat una denúncia per aquests fets. Segons ha publicat avui La Vanguardia, el noi, originari del Vènet, estava de vacances amb 8 amics. Cap a les 10 del vespre del dimecres passat, quan sortien d'una discoteca del Fòrum, un grup de 12 joves els van agredir. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un fort cop al cap.
0: I tres dones han mort en un tiroteig a Isla Cristina, a Huelva. Entre les víctimes hi ha una dona de 39 anys i embarassada de 8 mesos, una dona de 62 i una noia de 16.
4: Els fets van passar ahir a la nit, cap a les 10, quan els ocupants d'una motocicleta van disparar contra les tres dones que eren al carrer. També hi ha dos ferits, un d'ells greu. La Guàrdia Civil manté la investigació sota secret de sumari i no descarta cap hipòtesi, tot i que les primeres línies d'investigació apunten a una possible

0: parada cardíaca.
1: Doncs és quan es para el cor de sobte en persones que estan sanes i relativament joves d'uns 66 anys de mitjana a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. Tots tenim al cap l'infart de miocardi, que sí que seria un dels motius, però n'hi ha molts d'altres. Tal com explica l'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alesi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: És l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat, i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
1: També l'embòlia pulmonar. La investigació conclou que les dones no només sobreviuen menys, sinó que les causes són molt diferents de les dels homes.
2: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
1: També té a veure que en el cas de les dones aquestes morts passen més sovint als domicilis quan estan soles i que, un cop arriben als serveis d'emergència, els aparells desfibriladors habituals són menys efectius. Tot plegat condiciona que es puguin prevenir, diagnosticar i tractar a temps.
3: Tot i que la pluja d'aquesta nit ha donat una mica de treva, l'incendi que crema fa una setmana a les penyes de Riglos, a Osca, continua sense control, amb 17.500 hectàrees afectades. El govern d'Aragó ha anunciat que començarà a avaluar el retorn d'alguns dels més de 1.000 veïns desallotjats i ha declarat un dia de dol per la mort d'un militar ahir en les tasques d'extinció, Laura Cugat.
4: Els serveis d'emergència estan molt pendents del vent perquè les ratxes que bufen de l'est poden revifar zones que estan mal cremades. Els treballs d'extinció es concentren ara en el flanc dret i a partir d'avui es comptarà amb el suport dels bombers de la Generalitat i de França. Ni els municipis ni els monestirs corren perill i un dels objectius és avaluar el retorn d'alguns dels veïns desallotjats a casa seva. Ho ha explicat Luis Francisco Biendicho, conseller de Medi Ambient del Govern d'Aragó.
5: Vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
4: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir ahir en un accident de camió al barranc de Tarés. I els tres acompanyants que van resultar ferits han rebut l'alta mèdica aquest matí. D'altra banda, fons de la Guàrdia Urbana constaten que la persona detinguda en relació a l'incendi que va cremar 10 hectàrees del Parc Natural de Collserola divendres passat ja ha passat a disposició judicial. Els agents rurals s'estan fent càrrec de la investigació.
3: Mentrestant, de tornada a Catalunya, es retiren d'urgència al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. Anem cap a Girona. Maria Rovira.
6: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'enretirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
7: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè, això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un amb aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
6: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
3: I més efectes de la crisi climàtica perquè la barema, la Terra Alta, s'ha avançat afectat més que mai a causa de les altes temperatures. El Consell Regulador de la DO calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
0: A la Terra Alta no recorden haver començat mai la barema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa uns dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any el calendari de la barema s'avança més.
8: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la...

0: La primera més primerenca de la història, pues, és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
1: Cavaller ha dit que els ceps acumulen molts dies de sequera. Tot i això, s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Per aquesta raó, preveu que la verema serà bona.
0: Tot i que no ha plogut ni una gota entre l'any, venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
1: Els cellers han començat a acollir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui fins a finals de setembre.
2: Catalunya migdia.
3: I ara temps per la cultura. HBO Max estrena avui Linternes, una sèrie de ciència-ficció que investiga un assassinat. És l'estrena destacada de la setmana a les plataformes, juntament amb El Patíbulo, que recrea el cas real dels falsificadors de Crackvale, Anglaterra. Clàudia Roses.
4: Avui arrenca HBO Max Linternes, la nova sèrie de DC Studios, 8 episodis sobre un assassinat al cor dels Estats Units, amb un recluta i un veterà convertits en policies intergalàctics enmig d'un misteri a Nebraska. Hi actuen Kylie Chandler i Aaron Pierre. Demà, Filmin estrena El Patíbulo, de Sean Meadows i produïda per la BBC, que recrea al segle XVIII el cas dels falsificadors del Crackvale, el frau més gran de la història britànica. Dijous arriben dues novetats. Disney Plus presenta Lion, la sèrie documental de Jon Favreau, enregistrada durant 4 anys al Masai Mara a Kènia. La vida d'en Kyo, un cadell de lleó que arriba a liderar el seu grup després de pèrdues i rivalitats. La música és de Hans Zimmer. I Netflix confirma la cinquena i última temporada d'Outer Banks, el drama d'aventura juvenil ambientat en una illa de Carolina del Nord, dividida entre rics i pobres.
3: I la cultura avui també ens deixa un nom propi. I és que ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en les sèries de televisió Herois i Nashville. La mort ha estat aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare en un comunicat enviat a la revista People. De moment no se saben les causes del decés i s'ha obert una investigació per determinar-les, Montse Pujol.
5: Sí, Panettiere va començar la seva carrera com a actriu infantil i va saltar la fama amb la pel·lícula Bichos de Pixar. Es va fer coneguda el 2006 en participar en la sèrie Herois. També va intervenir en pel·lícules com Remember the Titans, Ice Princess i en alguna de la saga d'Scream. L'actriu va parlar obertament sobre els problemes personals que tenia des de la infància fins a l'edat adulta en unes memòries publicades recentment on tracta la depressió postpart que va patir, l'addicció, el trauma i la violència domèstica.
3: Hem de passar també per la Garrotxa. Aquesta tarda arrenca el festival És Dansa a les Preses. La 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional durarà fins diumenge amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Girona, Laia Claret.
6: És una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals a nous públics. Aquest any amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia i amb la intenció d'arribar i fer interactuar el públic. Com especificava al matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixes.
7: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
6: En aquesta edició també es commemora el 50 aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, entitat organitzadora del festival.
3: I acabem amb música.
8: Tinc 4 marques al dit de tots els dies que el temps no em va deixar...
3: Miqui Núñez, Doctor Prats, Rosario Flores i La Guàrdia, entre les cites musicals del dia en els diferents festivals amb propostes ben diverses. La repassem amb Adrià Clotet.
9: La festa a quilòmetre zero arriba aquesta nit al festival Porta Ferrada al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. A partir de 7:45, Balkan Paradise Orchestra donarà el tret de sortida a una jornada on també actuaran Mama Duixa, Miqui Núñez i Doctor Prats. Rosario Flores presenta a l'Auditori Mar d'Estiu a Santa Susana una proposta que combina flamenc, pop i rumba. En aquesta gira, la cantant estrena Universo de Ley, l'àlbum que ret homenatge als seus inicis i en què recupera els primers èxits amb altres grans artistes. I Ana Torroja torna als escenaris de Cap Roig amb Se Acaba del Show, una gira internacional amb què l'artista vol obrir una nova etapa en la seva trajectòria. Amb una posada en escena renovada, presenta noves cançons i repassa algun dels seus grans èxits de la seva carrera i de Mecano.
8: I si mañana no queda más
9: Pablo López canta Puigcerdà dins el festival Summerfest Cerdanya. El compositor andalús presenta la gira El Niño del Espacio en concert, una proposta que mostra la seva evolució artística. L'espectacle combina grans èxits i noves cançons. I acabem a les Illes, on La Guàrdia serà aquest dilluns a Maó, dins el festival Ocalari Menorca Live. El grup recuperarà himnes com Mil Calles i Ven hacia ti cuando brille el sol. La nit també comptarà amb OBK i The Vinnie Gauss Band.
10: Catalunya migdia.
3: 19 minuts i arribarem a les 3. Ara temps pels esports. Ha començat la Lliga de Primera amb victòria de l'Espanyol i amb el Barça enllestint els últims fitxatges, Marta García.
11: El de Rodri com a més destacat, tot i que abans arribarà Joao Cancelo. De fet, acaba d'aterrar a Barcelona.

0: Doncs pendents dels despatxos per confirmar aquestes dues arribades, la de João Cancelo, que ja sabem que ha arribat a Barcelona, i també la de Rodri, que vestirà també de blaugrana. Anem a pams i Joan Fitó, el portuguès, acaba d'arribar.
1: Sí, ha arribat aquest mateix migdia a l'aeroport del Prat, un João Cancelo, que ho explicàvem ahir, va desencallar el seu fitxatge pel Barça ahir al vespre, es va deslligar de l'Al Hilal, el club amb el qual tenia contracte. Per tant, Cancelo, que arriba gratis a Barcelona, arriba de franc al Barça amb la carta de llibertat i que aquest mateix migdia ha arribat a l'aeroport del Prat i ja ha fet les primeres declaracions com a nou jugador del Barça.
2: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando al parque hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco, y él lo sabe, es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar el salario, y al final se lo dio. Hizo un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz y aquí está la emoción.
1: Encara no és oficial per part dels clubs aquesta arribada de João Cancelo. Es farà oficial en les pròximes hores. Ahir ja ens ho apuntaven des del club. Per tant, Cancelo, que iniciarà aquesta temporada la seva tercera etapa com a blaugrana, la temporada passada, 6 mesos al Camp Nou, futbolista imprescindible per Hansi Flick, que tenia moltíssimes ganes de tornar al Barça, el sentíem, i que també doncs farà feliç el tècnic alemany del Barça, que va connectar molt bé amb João Cancelo la temporada passada en aquests 6 mesos, titular indiscutible al lateral portuguès per Hansi Flick.
0: I encara tampoc és oficial, però l'altra incorporació serà la del migcampista madrileny Rodri, després de 7 temporades, Joan Fitó, en el Manchester City.
1: Sí, ha d'arribar també Rodri avui a Barcelona. Encara tardarà una miqueta més a fer-se oficial, però vaja, Barça i Manchester City, que van arribar ahir al vespre a un principi d'acord, per el fitxatge de Rodri. Ho hem anat explicant els últims dies. El Barça havia fet 2 ofertes pel migcampista madrileny. El City demanava una mica més de diners. El Barça i el City ara s'han posat d'acord per aquestes quantitats, que no arribaran als 70 milions d'euros. Rondaran aquests 65 milions, però vaja, que Rodri es convertirà a les pròximes hores, als pròxims dies, en nou futbolista del Barça, tot acordat entre els dos clubs després de 7 temporades. Un Rodri que, recordem-ho, doncs es va operar a finals de juliol d'un petit problema a l'esquena, però que en principi no tindrà cap problema per superar el reconeixement mèdic i per convertir-se, com et deia, les pròximes hores, pròxims dies, en nou futbolista del Barça.
0: I volies, Joan, explicar-me alguna cosa més? Una tornada a casa?
1: Sí, la d'un migcampista. Si arriba Rodri, que és un migcampista reconegudíssim a nivell mundial, fa 3 anys en va marxar un altre del Barça, 15 temporades. Sergio Busquets va estar a la disciplina del Barça. Després de 3 anys a Miami, torna Sergio Busquets, en aquest cas ho fa a l'equip de treball de Giuliano Belletti, al Barça Atlètic. Busquets s'integra en aquest equip de treball per agafar experiència mentre realitza Sergio Busquets el curs d'entrenador. Busquets, com dèiem, va marxar a la 22-23 i ara, 3 anys després, torna a la disciplina del Club Blaugrana.
0: Deixem els despatxos i anem al terreny de joc. Males notícies en el femení. S'ha lesionat Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura en el radi dret i farà tractament conservador. Estarà aproximadament unes 6 setmanes de baixa. I mentrestant ahir, l'equip masculí va jugar un amistós de pretemporada, va guanyar i Fitó van golejar els més joves de l'equip.
1: Sí, van tenir paper protagonista els joves, com Hamza Abdelkarim, que va fer el segon gol del Barça, va fer un dels 5 gols. També Jesse Bisibu, però sobretot el protagonisme ahir per Anthony Gordon, que va sumar els seus primers minuts amb la samarreta blaugrana, va jugar 45 minuts. També van jugar tots els mundialistes ahir, però el maldecap principal per Hansi Flick, ara el sentirem, el tècnic del Barça, va ser doncs quadrar aquests minutatges pensant amb el Gamper de dimecres i també amb el partit del diumenge, el debut a la Lliga, el camp de l'Elx.
3: It's not easy to manage.
4: No és fàcil gestionar això. Hi ha jugadors que van tornar fa 5 dies i hem de pensar en el partit contra l'Elx. Qui pot començar, qui pot jugar 90 minuts, i només podem canviar 5 jugadors. També va inclosa la gestió d'aquest partit, que el pla és diferent, però bé, me'n vaig content. Ha estat una bona prova per a nosaltres.
5: Yeah, always said. I'm happy. I think it was a good test for us.
1: El Barça va guanyar per 2-5 al Basilea. També es va estrenar com a golejador blaugrana Karim Adeyemi, va fer el primer gol i també va jugar els primers minuts aquesta pretemporada, com dèiem, Lamine Yamal, que també va fer un gol de penal. L'únic futbolista que va disputar els 90 minuts va ser Gerard Martín, tot plegat pensant en el Gamper de dimecres contra l'Al Ahly i amb el debut a la Lliga diumenge, 10:15 del vespre, el Martínez Valero contra l'Elx.
0: Qui ja s'ha estrenat en la Lliga esta temporada és l'Espanyol. Debut amb victòria davant el Llevant 3-0 i de retruc Oriol Corral, els blanquiblaus que se situen co-líders de la classificació.
5: No pot començar millor la temporada per l'Espanyol amb un partit que va tenir controlat els 90 minuts. El primer gol va arribar ben aviat, als 5 minuts de partit Roberto va aprofitar una pilota solta dins l'àrea per estrenar el curs i el mateix Roberto va fer el segon abans del descans. Un gol amb protagonisme de dos dels joves que recupera Manolo aquesta temporada després de sessions a segona, Roger Hinojo i Javi Hernández. El 3-0 definitiu el va fer Dolan al minut 80. L'entrenador Manolo González està satisfet amb el partit de l'equip.
6: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no m'ha estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
5: Manolo també va explicar ahir per què el central uruguaià Cabrera no va poder jugar, tenia una sanció pendent.
6: El partit, no me'n recordo quin va ser una acabar el partit que vam perdre, l'Ele li va fotre un cop de puny al bar, a la pantalla del bar que tenim al túnel de vestidors, que per cert hi ha hagut un precedent anterior a la Lliga i no es va sancionar el jugador, en aquest cas sí que va haver una sanció de 3 partits que vam recorrir durant tota la temporada fins al final.
5: L'expulsió de Cabrera, de la que parla Manolo, és del maig del 2025, de l'any passat, del derbi contra el Barça Cornellà de la temporada 24-25. Cabrera portava més d'una temporada jugant amb la cautelar, l'Espanyol comptava amb ell pel partit d'ahir, però no estarà disponible fins a la jornada 4. El proper partit de l'Espanyol tornarà a ser a l'RCD Stadium a casa dissabte 22 d'agost a 9:15 del vespre contra el Real Madrid.
7: Catalunya migdia. Avui el tot gira un partit històric. Avui el Sabadell torna al futbol professional.
8: Ara sí, el Sabadell és de segona!
9: A partir de les 7 des del Molinón, a l'exclusiu digital Sporting Sabadell.
7: Primer partit del Sabadell a segona divisió des de fa 5 anys. Avui és l'estrena del Sabadell.
9: Avui és dia de tot gira. Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Escolteu-nos i fem pinya.
7: Catalunya migdia.
0: 10 minuts i arribem a les 3 de la vesprada. I en primera divisió també se juga avui un altre partit a partir de les 9, el Deportivo Elx, i a més el mercat segueix movent-se i Carles Vila també arriben algunes presentacions.
11: La més destacada d'avui ha estat la del coreà Kang In-ri, una de les incorporacions d'aquesta temporada de l'Atlètic de Madrid. És un migcampista ofensiu de 25 anys, format al València, va jugar també al Mallorca abans de marxar al PSG el 2023.
12: Este equipo está preparado para ganar, que es lo más importante en el fútbol, yo creo. Tenemos grandísimas futbolistas, grandísimo cuerpo técnico, grandísimo gente de club y, como te he dicho, creo que es muy importante tener esa mentalidad de querer ganar todo. Con el trabajo día a día, yo creo que es lo más importante, que todos los jugadores ayuden y en ello yo creo que vamos a poder cumplir nuestros objetivos.
11: Dels moviments en el mercat aquest matí, el Madrid ha anunciat la marxa de Jacob Ortega a l'Estrasburg francès, que pagarà 10 milions d'euros. És el sisè jugador que l'equip l'any traspassa aquest estiu. Al futbol internacional, el Manchester City no renuncia a la contractació d'Enzo Maresca. L'equip anglès, després de la marxa de Rodri, està disposat fins i tot a pagar al Chelsea 120 milions d'euros per l'argentí. I a Itàlia, la Juventus ha tancat aquest migdia la incorporació del colombià John Lucumí. És un defensa central que jugava l'any passat al Bologna.
0: I de primera a segona, perquè tret d'eixir de la temporada amb la primera jornada de Lliga en esta segona divisió dels dos representants catalans de la categoria. Un ja jugat, que és el Girona, i ha començat la temporada sumant un puntet en Montilivi després d'Eduard Solà de l'empat contra el Leganés.
13: Amb una bona versió del Girona, que tot i ser superior al Leganés no va poder sumar els 3 punts. I encara bo que Abel Ruiz va fer el gol de l'empat al minut 90. Feia un any i mig que no marcava a la Lliga.
14: Queríamos los 3 puntos, ¿no? Venimos de d'una temporada difícil, d'un final de temporada muy complicado, con ilusiones renovadas en esta pretemporada, con mucha ilusión, con muchas ganas de debutar aquí en nuestra casa, con nuestra gente, y obviamente queríamos los 3 puntos. No ha podido ser, ellos han adelantado con un golazo, creo que estábamos muy bien en el partido, nos hemos merecido mucho más.
13: Però el problema del Girona ara mateix no és haver deixat escapar 2 punts d'un Montilivi que, per cert, fregava el ple. Sigankov, reconegut al final pel mateix tècnic i Calabrez, es va negar a jugar i manté el pols amb el club per forçar la seva sortida. No és el mateix cas que l'altre ucraïnès, Banat, que si s'ha de quedar, ho farà. Unagi sortirà, Ivan de Vic tampoc es vol quedar. Per això, ahir ni tan sols van ser a la banqueta. Arnau és molt a prop del València, que s'ha d'entendre amb el Girona amb un traspàs. Però en el seu cas, ahir sí que va jugar, com també ho van fer Àlex Moreno i Ivan Martín, amb opcions d'acabar també traspassats. Per tant, molts temes sobre la taula, amb un equip que acabarà sent molt diferent. El pròxim a arribar serà el central Abdou Moumin, ex del Rayo Vallecano.
0: I l'altre equip de la categoria, el Sabadell, debuta avui en el camp de l'Sporting de Gijón. És Francesc Ripoll, la tornada dels vallesans a la divisió de plata espanyola.
15: El centre d'esport Sabadell ha hagut d'esperar 5 anys per jugar de nou al futbol professional. Gairebé 2 mesos després de l'ascens davant el Zamora, els arlequinats comencen una nova temporada, una de les més il·lusionants de la història recent del club. I el primer partit és en un escenari d'allò més exigent, el Molinón, contra un Sporting de Gijón que fa anys que persegueix el seu retorn a la primera divisió. L'equip de Ferran Costa arriba al partit amb la plantilla encara sense tancar, han arribat 11 cares noves i s'ha mantingut la majoria de jugadors importants de la temporada passada. El tècnic del Sabadell parla sobre aquest partit.
16: Un equip que té gent de molta qualitat per dins, amb molt bon peu, que dalt té mobilitat, també té capacitat per atacar l'espai. Un equip amb molt potencial, però més centrat en com optimitzem les peces que sí que tenim ara mateix, trobant sempre aquesta línia competitiva i, bueno, penso que un dels avantatges que tenim com a equip és aquesta versatilitat, aquest dinamisme, i això ens permet, doncs, també de trobar altres vies per oferir un nivell competitiu.
15: Javi López Pinto, Alain i Pipa són baixa. Gennar Fornés serà dubte pel partit fins a últim moment, que comença a les 7 de la tarda, i es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: El barceloní Jordi Xammar i la balear Marta Cardona han guanyat avui el brons en el Mundial de classe 470 de vela que es disputa estos dies en Enoshima, al Japó. I ara toca fer balanç perquè l'europeu d'atletisme de Birmingham es tanca amb 5 medalles per als atletes catalans i destaca sobretot Josep Gaya la d'or aconseguida per Pol McGrath en la marxa.
17: Sí, Pol McGrath s'ha proclamat campió de la mitja marató de marxa amb un temps d'una hora 23 minuts i 23 segons, batent així el rècord d'Espanya i aconseguint la medalla d'or. Liderant la cursa des del principi fins al final, McGrath va superar en el podi els italians Francesco Fortunato, a qui va treure 13 segons, i Andrea Cossi, a qui va treure 26. Les altres 4 medalles aconseguides per atletes catalans han estat de bronze. La mataronina Raquel González, de la marató de marxa, la vallenca Meritxell Soler, en la marató per equips, i Jael Bestué i Guillem Crespí en una disciplina que debutava en aquest europeu, el relleu mix 4%. Amb una marca de 40 segons i 42 centèsimes, han superat també el rècord d'Espanya.
0: També s'ha acabat ja l'europeu de natació de París amb Luca Hug com el nadador català més destacat.
17: Exacte, en aquest europeu, Luca Hug ha disputat 4 finals en 4 disciplines diferents. En els 100 metres lliures, el relleu 4% lliures masculí i també en mix amb la quarta posició final en les 3 proves. I els 4% estils masculí amb la 6a posició final. Durant l'europeu, Hug ha aconseguit batre un rècord històric per a Espanya, fent una marca de 47,26 segons a les semifinals de 100 metres lliures i ha trencat el rècord que ell mateix tenia, rebaixant-lo gairebé un segon. Amb aquest resultat va poder passar a la final en segona posició.
0: Per cert, que en l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, 7a posició per a l'equip femení espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. Petisco, a més, ha tancat la participació amb la 6a posició en la final de terra i la 7a en la general de l'All Around sense poder repetir el podi de l'europeu anterior.
10: Bueno, molt bé, perquè els jugadors són molt professionals i es preparen durant l'estiu.
0: Per... Este que sentim és Moncho Fernández, el tècnic del FIAC Girona de bàsquet, que després de passar les revisions mèdiques i les proves físiques pertinents, ha començat avui la pretemporada. En l'ACB també ho ha fet l'Hilerna Lleida. I en hoquei patins, els primers que comencen avui la pretemporada són Carles, el Barça i el Reus.
11: L'equip blaugrana té 4 noves cares per aquesta temporada. Són Arnau Martínez, Mico Ojeda, Davide Gavioli i Martí Casas, tot just una de les peces claus a les últimes temporades al Reus Deportiu. Els de Ricard Ares han començat la pretemporada a la ciutat esportiva abans de marxar cap a Andorra per fer el tradicional estatge fins al 22 d'agost. El primer amistós del Barça serà el 4 de setembre a la Seu d'Urgell contra el Lleida. Pel que fa al Reus, de cara a la pròxima temporada, els roig i negres només tenen un canvi a la plantilla, com dèiem, ha marxat Martí Casas i ha entrat a l'equip Roc Pujades procedent del Manlleu. Jordi García és el tècnic del Reus.
18: Ens ha marxat un golejador i un jugador esquerrà amb moltes virtuts, que ja el coneixíem, i hem fitxat un jugador dretà, bastant més jove, amb 24 anys, que ve de 4 temporades a Portugal, 2 a Porto i 2 a Sporting, on li ha faltat minuts per poder ser més important en els equips en el que ha estat, i això fa que vingui amb molta il·lusió i amb moltes ganes de jugar, i nosaltres molt satisfets.
11: García, per cert, reconeix que serà una temporada estranya per culpa del Mundial que es disputa el mes d'octubre. El Reus Deportiu, de moment, només té programats com a partits de pretemporada els que jugarà el mes de setembre a la Lliga Catalana.
0: I en hoquei herba, Montserrat, bona arrencada de les seleccions espanyoles, tant femenina com masculina, en el Mundial.
19: Victòria de la selecció espanyola masculina ahir per 3-1 a Sud-àfrica en el seu debut mundialista. Els Red Sticks es van avançar en el marcador amb un gol del català Marc Reiner i uns minuts més tard Basterra va fer el segon. Abans d'arribar al descans, Basterra va tornar a marcar i sentenciava el partit amb el 3-0. Al tercer quart, Sud-àfrica va poder retallar distància amb un gol per posar el 3-1 definitiu. Amb aquesta victòria, els espanyols són líders del grup C, empatats amb Austràlia, que va guanyar Irlanda. Ho valora Marra Casens.
20: Crec que és molt positiva començar un Mundial amb una victòria, sempre és important. Crec que vam fer una molt bona primera part, on vam anar 3-0 a mitja part, i la segona part ens va costar una mica més, va canviar una mica el ritme del partit, però bueno, vam saber controlar el marcador i la veritat que bastant contents amb el resultat final. Sempre hi ha coses a millorar, però bueno, de menys a més.
19: I també debut amb victòria de la selecció femenina imposant-se a Irlanda per 3-2 amb gols de les catalanes Laia Vidosa i Chantal Giné i també de Sofia Kinnan, que va ser l'encarregada de marcar el gol definitiu per emportar-se la victòria. Les espanyoles se situen a la part alta de la classificació empatades amb Bèlgica, que va guanyar Nova Zelanda. La catalana Marta Segú analitza els 3 punts aconseguits davant Irlanda.
21: Crec que podem estar super satisfetes perquè s'ha fet bé, vam portar nosaltres el ritme, sí que vam tenir un quart una miqueta més fluix, que era el tercer, i allà elles van saber aprofitar les seves oportunitats, ens van empatar, però finalment van poder sentenciar el partit i crec que sent un grup tan competitiu el que tenim, és un cop sobre la taula que ens posiciona fort per nosaltres mateixes.
19: Demà tornem a tenir doble partit de la selecció espanyola. El combinat femení jugarà 8:45 del vespre contra Bèlgica i el masculí s'enfrontarà a 2:00 del migdia contra Austràlia.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Ahora tú, como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: I guess for now you've got the last laugh.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes, com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibrociment.

Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat.

i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.

0: espanyol és bastant xula, la més moderneta.
1: Fem una pausa i després del butlletí, Jordi Hurtado, a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Maria Costa. El govern espanyol habilitarà 4 punts temporals per acollir 1.500 migrants a la ciutat de Ceuta, tot plegat enmig de les tensions que ha provocat la crisi migratòria entre el govern de la ciutat autònoma del Partit Popular i l'executiu espanyol. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Said, que també ha demanat col·laboració institucional.
3: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
0: Mentrestant, la direcció del Partit Popular ha animat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, a portar el govern espanyol als tribunals per la gestió de la crisi. Vives ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta. La vicesecretària del Partit Popular, Cuca Gamarra, avisa que activaran totes les vies que faci falta per denunciar la falta de mitjans a Ceuta i la passivitat i la irresponsabilitat, diu, del govern de Pedro Sánchez. Més notícies amb Montse Pujol.
4: La popular Isabel Díaz Ayuso descarta ara tenir una residència oficial com a cap del govern de la Comunitat de Madrid. Ayuso ho ha dit després que la justícia ja tingui damunt de la taula 5 denúncies per la polèmica compra d'un àtic de luxe de 6,3 milions d'euros per part de l'executiu del PP a Madrid.
5: Sobre residència oficial, jo soy presidenta de la Comunitat de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones. Ahora va a valorar quién tiene que hacerlo. Evidentemente no van a ser ni mis adversarios, ni insisto, aquellos ministros, 12 de 15, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás.
4: La direcció estatal del PP insisteix que Ayuso ja ha donat totes les explicacions que havia de donar per la compra de l'àtic de luxe.
0: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes, a més de presentar un perfil clínic diferent. Són dades d'un estudi fet pel Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, on s'ha analitzat prop de 700 casos de mort cardíaca sobtada, un tipus de mort que suposa cada any 2.800 defuncions. La mort sobtada cardíaca és quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. La investigació conclou que les dones no només sobreviuen menys, sinó que les causes són molt diferents de les dels homes.
6: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
4: El Tribunal Suprem de Rússia refusa el recurs de la Blaca i prohibeix al partit opositor presentar-se a les eleccions legislatives del setembre, tal com ja havia decidit ara fa una setmana. La formació, l'única contrària a la guerra amb Ucraïna, ha defensat davant del jutge que les acusacions de finançament estranger i infracció dels drets d'autor són infundades i absurdes. Fa poca estona s'ha sabut també que un altre tribunal rus ha condemnat a 11 anys i un mes de presó Lev Slosberg, el número 2 del partit. La fiscalia havia demanat per a ell 12 anys de presó per haver defensat en un debat la fi del conflicte amb Ucraïna i haver compartit una portada del Daily Mirror que acusava Putin de tenir les mans tacades de sang. El partit està en el punt de mira del govern rus perquè s'havia disparat a les enquestes i el govern de Putin temia que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra.
0: El Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició del cineasta Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Cannes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i el Goya pel documental Tardes de Soledad. El Els esports, amb Oriol Corral. Bona tarda.
7: Bona tarda. El lateral portuguès João Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per signar amb el Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. El Barça també fitxarà Rodri, que arriba aquesta tarda a Barcelona procedent del Manchester City. El preu del fitxatge serà de 60 milions més variables que podrien fer superar els 70 milions. S'espera que el presentin demà. Fermín ja consta amb el dorsal 7 al web de la Lliga, deixa lliure el 16 dorsal habitual de Rodri. Encara la Barça, lesió de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa. L'Espanyol és co-líder de la primera divisió després de guanyar 3-0 al Llevant ahir. Avui, a les 9 del vespre, el Deportivo Elx tanca la primera jornada. A segona, el Sabadell debuta avui al camp de l'Sporting de Gijón a les 7 de la tarda. Podreu seguir el partit al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Abans del partit, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter Nicolas Gioacchini. I en bàsquet, el Joventut de Badalona i el FIAT Girona han començat la pretemporada avui després de les revisions mèdiques. En hoquei patins ho han fet el Barça i el Reus.
2: Fins aquí les notícies.
8: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
9: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
10: Bona tarda, són les 5 i 6 minuts. L'univers dels balls de màscares venecians serà l'eix conductor al correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'espectacle dels Diables de l'Alt Urgell, un dels principals reclams de la celebració, es durà a terme la nit de dilluns 31 d'agost amb sortida i arribada a la plaça dels Oms. L'entitat ha agraït la participació de veïns i visitants i la col·laboració de tothom qui ho fa possible. L'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha programat per demà l'espectacle La Tendresa del Riure, a càrrec de Gromic. L'actuació tindrà lloc a les 8 del vespre a la plaça de les Monges. Es tracta d'un espectacle visual i sense paraules que combina humor, màgia i esperit clown amb una gran complicitat amb el públic. A través d'un vagabund entranyable, convida a reconnectar amb la senzillesa i la capacitat de sorpresa. En Gromic és un personatge universal i tendre que fa riure sense dir ni una paraula. I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que organitza el 5 i 6 de setembre un curset d'introducció al món dels rapinyaires diurns. La formació no requereix coneixements previs i permetrà conèixer i observar les principals espècies d'aquestes aus presents al territori. El curs es desenvoluparà en dues jornades. Dissabte 5 de setembre, de les 6 a les 8, tindrà lloc una sessió teòrica local de Meteo Pirineus. L'endemà diumenge 6 de setembre, de les 9 a la 1, es farà una sortida guiada que tindrà com a punt de trobada el marge esquerre del pont de la Palanca, des d'on els participants es desplaçaran en vehicle propi fins al mirador del Turó Galliner, prop de Vilanova de Banat, al municipi de la Sicerc. El Turó Galliner és un punt privilegiat per a l'observació d'aus rapinyaires, ja que es troba en una zona estratègica d'una important ruta migratòria i disposa d'una posició elevada i una panoràmica molt oberta que facilita l'observació de les aus. La inscripció prèvia és obligatòria i es pot formalitzar a través de la pàgina de Turisme Seu, al telèfon també de Turisme Seu al 973 35 15 11 o bé escanejant el codi QR del cartell. Andorra ha superat per primer cop els 90.000 habitants amb un nou augment del 2% en un any. Prop de la meitat dels 1.715 nous residents provenen de fora de l'entorn immediat, principalment de l'Amèrica del Sud, mentre que més de 600 són de nacionalitat espanyola o francesa. Un estudi augura que si persisteix la dinàmica actual, el Principat pot arribar als 100.000 habitants d'aquí a 10 anys. I la policia d'Andorra, que ha detingut aquest cap de setmana a la frontera del riu Runer dues persones per accedir al Principat amb cocaïna. Ambdues estan acusades d'un delicte contra la salut pública. Una de les persones detingudes és una turista de 38 anys que viatjava en un taxi, a la qual se li va trobar 0,8 grams de cocaïna. La segona persona arrestada és un home, també turista de 30 anys, al qual se li va localitzar diumenge a la tarda 11 grams de cocaïna durant un control en un autobús de l'Ibarra. línia regular. D'altra banda, la policia va detenir la matinada de dissabte a Andorra la Vella un altre home de 43 anys, en aquest cas, per una taxa d'alcohol d'1,99. El servei de circulació va donar l'avís quan es va constatar que el vehicle que conduïa circulava de manera erràtica. Les activitats com el rafting, el piragüisme o el descens de barrancs al Pallars Sobirà han enregistrat un increment del 20% respecte de l'any passat. El creixement ve impulsat principalment per les altes temperatures i la intensa calorada que han convidat a la pràctica d'esports aquàtics. Les primeres setmanes d'agost representen el període de més activitat de tot l'any, superant clarament el mes de juliol. En aquest sentit, les previsions apunten cap a un balanç rècord si la climatologia es manté. El concurs de gossos d'aturadella Borsí ha reunit aquest cap de setmana 1.400 persones. El certamen ha servit per homenatjar un any més l'ofici de pastor, clau per a la conservació de les muntanyes i la biodiversitat. En total han competit 11 cans que han conduït un ramat d'ovelles per un circuit. En esports, Luca Botiroli debutarà a l'ACB amb el Morabanc Andorra. El jugador urgellenc farà el salt a l'elit amb tan sols 17 anys, després d'haver progressat a la base de l'Unicaja i d'haver tornat al Pirineu. Aquesta temporada combinarà el treball al primer equip amb la fitxa permanent al sènior B. I l'urgellenc Biel Gallego, que jugarà la Lliga U19 italiana amb l'Unibàsquet Lanciano. El jove Ale Pivot, format al Cedis Bàsquet i al Morabanc Andorra, també entrarà en la dinàmica de l'equip sènior que milita a la Sèrie C. En la seva etapa formativa ha jugat amb la selecció andorrana, amb la qual ha obtingut 3 medalles en competicions internacionals. Fins aquí aquest butlletí de les 5. Res més per ara. Molt bona tarda.
11: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

t'ha portat per la calor del sol i un cop amb un gust de sal i una camisa

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

Molt bona tarda, vespre. Són 3 quarts menys 4 minuts de 7, les 6 i 41 minuts. Comencem el programa Tria fent el repàs de l'agenda a l'espera de tenir nova programació a Cinemes Guiu. Així doncs, destacant que a l'apartat de radioso.cat/agenda hi podeu consultar la guia de les festes majors a plecs, fires i mercats a l'Alt Urgell aquest any 2026, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell. També informació sobre la proposta de bibliopiscines, el préstec de documents, activitats i tallers que impulsa la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell. També la proposta de l'espai de joc fins al 5 de setembre, dilluns a divendres, des de 4:45 fins a 9:15 i dissabtes des de 9:15 a 3:15 al Centre Cívic al Passeig de la Seu d'Urgell. Cal formalitzar inscripcions, en aquest cas, un cop formalitzades, les famílies poden reservar plaça sempre que ho necessitin amb una antelació mínima de 48 hores mitjançant WhatsApp al telèfon 697-107-855. És la proposta d'espai de joc. També en aquest cas, la gent pot consultar el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis que impulsa a Esta Mariu i Bescaran la Fundació Planes Cors. I, com sempre, destacant la proposta de visites guiades, la Seu d'Urgell, la capital del formatge, a l'Espai Armengol Museu de la Ciutat al llarg dels mesos d'agost i setembre. Aquests dies també ens volem fer ressò del projecte La Placeta, l'espai comunitari a la Seu per combatre l'aïllament social. Cada dimecres, a partir del passat 10 de juny, des de les 11 fins a les 12, al Centre Cívic El Passeig, a la planta baixa del Centre Cultural. És una proposta gratuïta i sense inscripció prèvia. És un espai obert a tothom per xerrar, compartir experiències i parlar de temes de la vida quotidiana, acompanyat per professionals de l'àmbit social i sanitari. Per més informació, podeu contactar amb el Consorci d'Atenció a les Persones al 933-3541-02. Destaca també que fins al 28 d'agost es fan sortides amb el Camina amb el CAP al Centre d'Atenció Primària de Seu d'Urgell. Cada divendres, a partir de 8:45 del matí fins a les 10. I ja perquè es fa les propostes d'aquesta setmana, avui mateix dilluns, dia 17, a partir de les 7, es fa una proposta de kàrting en el marc del programa Insomni. Per tant, organitza l'àrea de joventut de la Seu d'Urgell, la sortida a l'estació d'autobusos per anar, doncs, això, a pujar amb un kàrting. També avui dilluns 17, a 9:15, a la plaça Major de Tuixén, projecció del clàssic Mort al Nil. Serà la proposta que impulsa l'Ajuntament de Josep Tuixén al cinema La Fresca. De cara a demà, dimarts, dia 18, a les 8 del vespre, a la plaça de les Monges de la Seu d'Urgell, representació d'espectacle La Tendresa del Riure, càrrec de Gròmic. Dimecres, 19, a partir de les 8, a la plaça Major de Tuixén, teatre amb l'obra Terapèutic. També dimecres, 19, a les 8 del vespre, al Seminari Diocesà, concert de la formació Glee Inconiti en el marc del Festival de Música Antiga als Pirineus, al FEMAP. Dijous, dia 20, a les 7 del vespre, a la Sala Cadí de Tuixén, xerrada de Francesc Sánchez, amb el títol El món de les abelles. I el mateix dijous, dia 20, a les 7 del vespre, al pati de la Biblioteca Sant Agustí, espectacle de màgia amb el gran i imitable Ivan Fernández. Recordar que aquesta setmana hi ha Festa Major a Montferrer, del 21 al 24 d'agost. Tot plegat comença el divendres a les 9 amb una queixarada montferratina a la plaça Major. A continuació, a 10:45, vetllada amb Magari. A 12:15, música amb el grup de versions Pas en Fals. Tot seguit, música amb Nito Partis. És el primer dia de la Festa Major de Montferrer, del 21 al 24. Cadascuna de les propostes desglossada a la nostra agenda. I ja de cara al cap de setmana en fem un apunt. Fugaz, taller, diverteix-te amb la IA, càrrec de David Acuña, a Estamariu, en el marc de les propostes de la Fundació Planes Cors. Concretament serà el dissabte 22 a Calpa Ramon. Dissabte 22, a les 8 del vespre, al Passa Major Tuixén, concert amb les Inestables, versions de rock, pop i soul. I encara dissabte 22, a les 8 del vespre, concert de formació Bach Collegium Barcelona, al Seminari Diocesà, també, al marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus.
la informació del que és l'agenda a www.radioseu.cat/agenda, l'agenda de Radio Seu. Si voleu fer-nos arribar alguna de les propostes que es fan al llarg i ample de la comarca, ho podeu fer. Estarem encantats de donar-la a conèixer, l'agenda, i a través de la programatria. Tot enviar un correu a radioseu@radioseu.cat.

Ens acomiadem quan passen tot just 2 minuts de 3:15 del vespre i ho fem, doncs, tot escoltant aquest clàssic, aquest tema preciós de Jeff Buckley. Estimada, hauries de tornar a Love Shoe Be Come Over. Esperem que us agradi. Més informació, més programació a Ràdio Seu, ja a les 7 puntuals amb l'informatiu vespre de Ràdio Seu.

0: 107.2 FM.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
3: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bona tarda, vespre, són les 7. Els Diables de l'Alt Urgell tornen a protagonitzar el tradicional correfoc de la Festa Major de la Seu d'Urgell, que se celebrarà dilluns 31 d'agost a 11:15 de la nit amb la sortida i arribada a la plaça dels Oms. Com ja és habitual, la plaça acollirà també el tradicional piromusical final. Com a novetat d'aquest any, la posada en escena està inspirada en l'univers dels balls de màscares venecians, un món de misteri, elegància i fantasia, on les màscares amaguen identitats i els personatges cobren vida entre la música, el foc i la foscor de la nit. L'espectacle combinarà l'estètica veneciana amb la força i l'essència del correfoc tradicional. Valsos, màscares, personatges i una ambientació carregada de misteri donaran pas al foc i a la pólvora, creant un univers on la frontera entre la realitat i la fantasia es desdibuixa, ens explica la presidenta del grup de Diables de l'Alt Urgell, Tati Gallardo.
3: Aquest any el correfoc l'hem volgut inspirar amb els balls venecians, amb tot aquest univers així de fantasia. I bé, com sabeu, som un grup que és assembleari, sempre fem propostes i bé, va sortir aquesta idea, ens va agradar molt i aleshores tota aquesta temàtica que l'envolta, doncs ja portem temps treballant-la, triant cançons, triant vestuari i bé, i ens fa molta il·lusió això, dur-la a terme, que cada any sigui diferent i sorprendre sobretot a la gent, perquè el llistó cada any sembla que està més amunt i a vegades ens costa de sorprendre, però crec que a la gent els hi agradarà molt.
2: Pels Diables, explica Tati Gallardo, aquesta és l'actuació més important de l'any.
3: Durant l'any sempre fem moltes actuacions, som un dels grups de Catalunya que tenim més actuacions i, clar, el nostre especial esdeveniment és el de la Seu, és el nostre correfoc, és en el que participen més Diables, és el de casa, aleshores és el que nosaltres li tenim més carinyo i en el que nosaltres hi fiquem tot perquè surti molt bé.
2: El correfoc mantindrà el seu recorregut tradicional pels carrers del centre històric, carrer Major, carrer dels Canonges, plaça del Mercat i plaça del Pati Palau. Davant de l'Ajuntament tindrà lloc la traca final amb la cremada de figures a la plaça dels Oms i posteriorment el piro musical. Enguany, amb novetats.
3: Doncs aquest any, com a novetat, a banda de centrar tota l'atenció a l'escenari principal, que s'ubica a la plaça dels Oms, davant de l'Ajuntament, hi hauran dos focos més, dos punts més, on hi haurà tota aquesta actuació. Per tant, bueno, és una manera del que deia abans, d'evolucionar una mica l'espectacle i d'intentar sorprendre al públic.
2: El correfoc és l'acte tradicional més multitudinari de la Festa Major de la Seu d'Urgell. L'any passat, més de 3.000 persones van omplir els carrers del centre de la ciutat per viure de prop aquesta tradició. Any rere any, la participació de veïns i visitants consolida aquest espectacle com una de les grans cites de la Festa Major i fa possible que després de 33 anys es continuï mantenint viva una tradició que ja forma part de la identitat de la ciutat, tal com destaquen des de l'Ajuntament i també des del grup de Diables.
3: El correfoc de la Seu és l'acte més multitudinari de la Festa Major. L'any passat es van comptabilitzar fins a més de 3.000 persones que hi participen i el que ens omple d'orgull és el civisme i la manera que té la gent de participar, perquè van a passar-s'ho bé i mai tenim incidents. Vull dir que és un correfoc que, a pesar del volum que té, de la gent que mou, s'ha de valorar i s'ha d'agrair la participació de tota aquesta gent que ho fan doncs, amb tot el sentit, que el que es vol ficar al foc ho fa amb la roba adequada, amb respecte, els que no es volen ficar al foc ho miren des de sota dels porxos, des de lluny. Vull dir que el pots viure de moltes maneres i des de dins, des de fora, i la gent un civisme que és exemplar aquí a la Seu.
2: Així, els Diables han volgut agrair la implicació i el civisme del públic, que fan possible que la celebració transcorri amb total seguretat i un ambient festiu. També volem reconèixer públicament la tasca de totes les entitats, voluntaris, Creu Roja, bombers i totes les persones que treballen perquè l'esdeveniment sigui un èxit i una experiència inoblidable per a tothom. L'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu ha programat per aquest dimarts, dia 18 d'agost, l'espectacle La tendresa del riure, a càrrec de Gromic. L'actuació tindrà lloc a les 8 del vespre a la plaça de les Monges. Es tracta d'un espectacle visual i sense paraules que combina humor, màgia i esperit clown amb una gran complicitat amb el públic. A través d'un vagabund entranyable, convida a reconnectar amb la senzillesa i la capacitat de sorpresa. En Gromic és un personatge universal, tendre, que fa riure sense dir ni una paraula. Amb un humor visual ple de poesia, celebra la simplicitat, la humanitat i la bellesa de l'instant present. La tendresa del riure s'adreça tant al públic habitual a les arts escèniques com a aquells que les descobreixen per primera vegada. L'artista de comèdia visual belga Gromic, Michael Goulet, ofereix un contingut amable i familiar, sense vulgaritat i sense infantilitzar ningú, amb emoció, però sense caure en el melodrama. L'obra va estar nominada com a millor espectacle de circ còmic per la revista Circòlica. També va obtenir el primer premi del 23è Girl First Attendom a Alemanya i la primera posició com a espectacle de sala més aplaudit a Entre Pallassos.

0: L'Ajuntament de la Seu organitza el 5 i 6 de setembre un curset d'introducció al món dels rapinyaris diurns. La formació no requereix coneixements previs i permetrà conèixer i observar les principals espècies d'aquestes aus presents al territori. El curs es desenvoluparà en dues jornades. El dissabte 5 de setembre, de 6 a 8 del vespre, tindrà lloc una sessió teòrica al local de Meteobrineus. L'endemà, diumenge 6 de setembre, de 9 a 1, es farà una sortida guiada que tindrà com a punt de trobada el marge esquerre del pont de la Palanca, des d'on els participants es desplaçaran en vehicle propi fins al mirador del Turó Galliner, prop de Vilanova de Banat, al municipi de Las i Cerc. El Turó Galliner és un punt privilegiat per l'observació d'aus rapinyaires, ja que es troba en una zona estratègica d'una important ruta migratòria i disposa d'una posició elevada i una panoràmica molt oberta que facilita l'observació de les aus. Entre les espècies que es podran observar durant la sortida hi ha l'àliga marcenca, l'àliga calçada, el falcó pelegrí o l'aligot vesper, entre d'altres. Ens ho explica Jordi Dalmau, d'Obèrria.
1: És un grup faunístic que desperta novament l'interès de molta gent i fem, doncs, com en la primera, en el primer curset de Papallones, doncs, el mateix format, que vol dir dissabte a la tarda un parell d'hores de teoria, que es farà al local de Meteopirineus, amb qui col·laborem i agraïm moltíssim la seva predisposició. I l'endemà, diumenge dia 6 de setembre, es fa la sortida pràctica al mirador de Turó Galliner, i d'aquesta manera, doncs, completem teoria i pràctica per fer un tast inicial sobre aquest grup, doncs, que la gent coneix així molt en general, no?, d'àguiles, voltors, però sense arribar potser al detall necessari per poder-los identificar. I bé, doncs sí, aquesta és una novetat també en aquesta part formativa que anys enrere, doncs, no havíem dut tant a terme, i enguany, doncs, sí, ja s'està materialitzant.
0: Jordi Dalmau destaca la possibilitat de trobar ecosistemes a tocar de la Seu.
1: Per sort tenim tot un ventall d'ecosistemes en prou bon estat de conservació com perquè ens serveixin de taula de natura sense haver-nos de desplaçar gaire lluny.
0: Igualment, Jordi Dalmau, al capdavant d'Albergui, ens parla de l'objectiu d'aquesta nova formació.
1: Sempre hem tingut el plantejament de donar a conèixer el que sabem, el que ens agrada, el que ens estimem, i en aquest cas, a més, tenim l'oportunitat de fer-ho de franc, no? És a dir, de cara als usuaris, és una activitat completament subvencionada per l'Ajuntament de la Seu, i per tant és una oportunitat, podríem dir que immillorable, per introduir-se en aquest món tan fantàstic com és el dels rapinyaires, que a més tenim una ubicació aquí a la Seu i als voltants, doncs, excel·lent per gaudir d'una bona diversitat d'espècies de rapinyaires diurns. Pensem que val molt la pena aprofitar la vinentesa.
0: La inscripció prèvia és obligatòria i es pot formalitzar a través de la pàgina turismeseu.com/rapinyaires o trucant a l'oficina de turisme al 933351511. També escanejant el codi QR del cartell. Els participants es recomana que portin roba adequada, aigua i si en disposen prismàtics. Es tracta d'una activitat gratuïta oberta a persones a partir de 10 anys. La proposta forma part del cicle de cursos del programa de seguiment de bioindicadors que l'Ajuntament de la Seu desenvolupa des de l'any 2008 amb l'objectiu de promoure el coneixement i la divulgació de la biodiversitat del territori. El curs sobre rapinyaires és el segon que es du a terme. El primer, dedicat a la introducció al món dels papallones, es va fer el passat mes de juliol, mentre que el tercer, dedicat a la geologia, està previst per a principis del mes de novembre. El fort augment demogràfic dels darrers anys a Andorra continua sense trobar fre, malgrat els problemes relatius a l'habitatge i la darrera actualització del cens de l'Institut d'Estadística han confirmat que ja té actualment més de 90.000 habitants, una xifra a la qual no hi havia arribat mai fins ara. Concretament, a data de 31 de juliol de 2026, el Principat té registrats 90.021 residents fixos. Això representa un increment de l'1,9% en només un any, atès que ara hi ha 1.715 habitants més que el juliol de 2025. Pel que fa al desglossament d'aquesta dada per nacionalitats, tot i que ha augmentat el nombre de persones que disposen de la nacionalitat andorrana, 458 més, l'increment demogràfic segueix tenint com a principal causa l'arribada d'immigrants que estadística situa en el capítol d'altres nacionalitats i que són principalment de països sud-americans. Els darrers 12 mesos, aquest segment ha sumat 798 persones més i ara són un 5,2% més que ara fa un any. I d'aquesta xifra d'entrades prop d'un terç corresponen a persones de nacionalitat colombiana, 249, seguits dels originaris del Perú, 119, i de l'Argentina, 71. Només entre aquests tres orígens sumen 449 nous residents i representen el 26,2% de l'augment de la població del darrer any. Tot i això, la població estrangera, que ha crescut més en xifres totals el darrer any, ha tornat a ser la nacionalitat espanyola, que inclou un nombre important de residents catalans i que en 12 mesos ha registrat 372 noves altes. Pel que fa a percentatge, l'augment més fort ha estat de residents francesos, un 6,3% més, després que s'hi han incorporat 252 persones d'aquesta nacionalitat. En contrast amb la major arribada de gent dels estats veïns, que entre tots dos sumen 624 nous residents, la població originària de Portugal segueix una lenta tendència a la baixa, ja sigui per adquisició de la nacionalitat andorrana o bé perquè tornen al seu país d'origen. Actualment a Andorra hi ha 165 residents portuguesos menys que fa un any, un 1,9%. Pel que fa a la piràmide d'edat, actualment la població considerada activa d'entre 15 i 64 anys representa el 73,3% del total, mentre que els infants i adolescents fins a 15 anys són del 10,6% i els majors de 65 anys del 16,1%. I també pel que fa a l'actualitat del Principat. La policia d'Andorra ha detingut aquest cap de setmana a la frontera del riu Runer dues persones per accedir al Principat amb cocaïna. Ambdues estan acusades d'un delicte contra la salut pública. Una de les persones detingudes és un turista de 38 anys que viatjava en un taxi al qual se li va trobar 0,8 grams de cocaïna. La segona persona arrestada és un home també turista de 30 anys al qual se li va localitzar diumenge a la tarda 11 grams de cocaïna durant un control en un autobús de línia regular. D'altra banda, la policia va detenir la matinada de dissabte a Andorra la Vella un altre home de 43 anys, en aquest cas amb una taxa d'alcoholèmia de 1,99. El servei de circulació va donar l'avís que es va constatar que el vehicle que conduïa circulava de manera erràtica. I també l'apartat de Pirineu. Les activitats com el rafting, el piragüisme o el descens de barrancs al Pallars Sobirà han registrat un increment del 20% respecte a l'any passat. El creixement ve impulsat principalment per les altes temperatures i la intensa calorada que han convidat a la pràctica d'esports aquàtics. Les primeres setmanes d'agost representen el període de més activitat de tot l'any, superant clarament el mes de juliol. En aquest sentit, les previsions apunten cap a un balanç de rècord si la climatologia es manté. El president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura, Florido Dolcet, ha destacat a l'ACN que l'abundància de recursos hídrics, gràcies a un hivern amb moltes reserves de neu i el desglaç primaveral, ha deixat els rius molt ben nodrits i els embassaments plens. Dolcet ha puntualitzat que, tot i que a la part sud de la comarca alguns barrancs han patit una disminució de cabal a causa de la calor, a la zona nord es mantenen bones reserves on els visitants poden gaudir sense problemes. Ho explica a continuació Florido Dolcet.
2: Vivim amb una primavera amb un augment de clients i ara hem entrat a l'estiu on les activitats, sobretot aquesta calorada, aquestes oles de calor que hem tingut, han fet que les activitats relacionades amb el que és aigua, el que són els llacs, els barrancs i el que són els rius, tinguessin un augment de la demanda. Un augment de la demanda. Calculem més o més aproximadament un 20% de les reserves per sobre del que hem tingut en l'entració de l'any passat.
0: Les activitats als pantans, com el de Torrassa, la Guingueta de Neu, són de les més demandades pel públic familiar. Júlia Rabanera, tècnica de l'empresa Rock Roy, ha dit que durant tot l'agost la demanda és alta, però que els dies de calor augmenta molt més.
3: Bueno, al final, aquí al llac i en qualsevol activitat d'aigua turística sempre hi ha molta gent, acostuma a haver molta gent cada any, sobretot ara a l'agost, però sí que és veritat que amb l'augment de les temperatures hem notat que pues, més lloguers, més gent, sobretot dies de molta xafogor, de calor molt pesada.
0: Pel que fa a altres sectors turístics de la zona, el Parc Nacional d'Aigües Tortes és dels més visitats. A la zona del Pallars Sobirà, les excursions a Sant Maurici, Ratera o a Mitges són de les més demandades pels visitants. Aquests dies són els que més gent freqüenta de tot l'any aquest espai natural. Tanmateix, la meitat del pàrquing de Prat de Pierró, que és de 100 places, a Espot, està tancada per una forta esllavissada de roques i arbres. En relació amb el servei de taxis, funciona correctament i diuen que és el dia de l'any que més treballen. Pel que fa en Congost de Mont-rebei, un dels espais més visitats de la demarcació de Lleida, les empreses d'activitats nàutiques enregistren una molt bona afluència de visitants i compten amb una molt bona xifra de reserves. Cal puntualitzar, però, que les passarel·les de Montfalcó al Congost de Mont-rebei estan tancades al públic fins a nou avís per una esllavissada de roques provocada per fortes tempestes la passada setmana. Pel que fa a la zona navegable, la resta de l'embassament i el pas principal del Congost es mantenen oberts per a rutes en caiac. El Patronat de Turisme de Diputació de Lleida tenia previst superar els 48.000 visitants entre divendres i diumenge i igualar o fins i tot superar les xifres del pont de l'any passat. En el sector hoteler, l'ocupació s'ha situat entre el 90 i el 100%, mentre que els bungalows i les zones d'acampada han fregat també el ple.

0: Pastors de l'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge al concurs de gossos d'atura de Llavorsim, al Pallars Sobirà. Un total d'11 pastors amb els seus cans han fet una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat conduint conjuntament un ramat d'ovelles per un circuit i fent-lo entrar en un recinte marcat. El certamen, que serveix per homenatjar l'ofici del pastor, ha reunit gairebé 1.400 persones. El premi se l'ha endut el mallorquí Miquel Adrobé amb el seu gos Ron. Enguany el certamen ha arribat a la seva 38a edició. Bona part dels pastors ja són veterans d'aquest tipus de concursos, però n'hi ha d'altres, com Marcos Azpizcua, pastor del País Basc, que ha estat el primer cop que hi ha participat. Azpizcua ha destacat a la CN que l'important és la compenetració entre el pastor i el gos.
1: Actitudes, el perro que sea, que tenga afición a trabajar, lo primero. Que tenga mucha afición a las ovejas, que cuando haya ovejas, pues que no vea otra cosa. Y luego, pues con penetración, pues al final estar todos los días con él. Yo, por ejemplo, no entreno para concursos, de hecho ni sabía cómo era esto, ¿no? De que si una manga, bueno, pues ya lo veo, pues bueno. Y pues eso, pues al final con penetración, estar todos los días con el perro y trabajando pues el trabajo de casa, aunque sea 5 minutos o 10, cuando ordeñas pues más tiempo, pues eso.
0: Per la seva banda, Laia Jurado, pastora de GURB, s'ha expressat en la mateixa línia i ha afirmat que tot just ara comença a competir, però que li agrada molt. També ha incidit en el fet que és important la bona sintonia amb el cant, perquè tot ve així.
2: Primer, molta compenetració. T'has de saber escoltar i l'obediència, però després també hi ha altra part que és, com a pastor has de conèixer les ovelles, perquè, clar, o sigui, és un trio, això, i si no hi ha bona compenetració o no saps llegir bé les ovelles, després costa una mica més.
0: Finalment, el mallorquí Miquel Adrobé, molt conegut en aquestes competicions, ha ressaltat que gran part del premi és per al gos. Així ha lloat el paper del Ron, amb qui s'han portat el primer premi.
3: No hi ha secret. El secret que hi ha més és tenir sort. Has de tenir un gos que vagi més o menys bé, però el factor sort per això és molt important. I avui ho he tingut.
0: La jornada del concurs de gossos d'atura ha estat marcada per la bona temperatura, fet que ha facilitat el treball dels gossos amb les ovelles. Quan fa molta calor, no volen caminar i costa fer-les moure, han indicat els pastors. Les 1.400 persones que s'han desplaçat fins als Prats de la Coma per presenciar el concurs han pogut gaudir d'una bona demostració gràcies a la meteorologia. Un quart i 5 minuts de 8, les 7:20, a continuació l'apartat esportiu. Luca Botiroli Roura debutarà a la Lliga ACB amb el Morabanc Andorra. El club andorrà ha anunciat aquest divendres el fitxatge del jove jugador urgellenc, que de fet torna a l'entitat pirinenca, atès que havia format part dels seus equips de base. Prèviament, en la seva etapa inicial, també havia format part del Cedis Bàsquet. Per exemple, a temporada 18-19 jugava en categoria mini amb el Cedis Marbrú, en una etapa en què l'entrenador de l'equip era precisament el seu pare, Flavio Botiroli, que prèviament havia arribat al Pirineu per jugar a la Lliga EVA, primer amb l'Andorra i després amb el Cedis. Des del Morabanc han destacat que amb només 17 anys i quan encara està fins i tot en edat júnior, Luca Botiroli fa un pas important en la seva trajectòria, després d'haver crescut i desenvolupat bona part del seu talent dins el planter tricolor. I és que després d'iniciar-se en el Cedis va realitzar bona part de la seva formació al Morabanc, creixent dins l'estructura esportiva del club i avançant a les diferents etapes del bàsquet formatiu. Tanmateix, entremig, ha format part durant 2 anys del planter de l'Unicaja, on ha destacat en les competicions tant d'Andalusia com d'àmbit estatal. Ara, després d'aquesta etapa a Màlaga, torna al Pirineu. El Bàsquet Club Morabanc Andorra ha valorat que en aquest temps Botiroli ha experimentat una progressió que l'ha anat acostant cada cop més al bàsquet professional. De fet, la temporada passada ja va tindre l'oportunitat de treballar amb el primer equip durant la pretemporada i compartir entrenaments amb la plantilla professional. Aquest curs farà una passa més i ja formarà part de manera habitual de la dinàmica del conjunt de la Lliga Endesa. Sobretot plegat, des del Club Andorra han matisat que enguany el jugador urgellenc tindrà fitxa permanent al Sènior B, l'equip amb el qual entrenarà i competirà durant la temporada, però que ja compaginarà aquesta faceta amb el treball amb el primer equip. Un fet que considera important, si es té en compte que encara està en edat de juvenil. L'entitat confia que aquesta combinació habitual en talents emergents dels clubs de l'ACB li permeti seguir acumulant minuts i experiència en categoria sènior, alhora que continua creixent al costat dels professionals. I també pel que fa a l'actualitat del bàsquet, l'urgellenc Biel Gallego jugarà aquesta temporada 26-27 en la Lliga U19 italiana de bàsquet després que ha fitxat per l'Unibàsquet l'Anciano. El jove jugador format al Cedis Bàsquet i al Morabanc Andorra encetarà així una nova etapa en la seva trajectòria esportiva després que aquests darrers anys també ha format part de la selecció andorrana tant en les categories U16 i U18 com darrerament ja amb el combinat absolut. L'Ale Pivot, amb una alçada de 1,96, valora aquesta esllat a Itàlia com un nou pas endavant en una trajectòria construïda sobre el treball, la constància i una progressió esportiva notable. Biel Gallego, Remolins, va cursar els estudis de primària i secundària a la Salle de la Seu i posteriorment va fer batxillerat a l'Institut Joan Brudieu, compaginant sempre la seva formació acadèmica amb la pràctica esportiva. Com molts infants de la Seu, va descobrir la seva passió pel bàsquet mitjançant el Cedis Bàsquet. Amb només 4 anys, va iniciar el seu recorregut al Club Urgellenc, on va completar tota la seva etapa formativa inicial fins a la categoria infantil. Aquells anys, explica, van ser determinants per al seu creixement esportiu i personal, aprenent els fonaments del joc, el valor de l'esforç i la importància del treball en equip en una entitat històrica que, des de fa dècades, és una referència del bàsquet de base al Pirineu. El bon rendiment mostrat durant aquesta etapa li va valer també el reconeixement fora de l'àmbit local. En categoria infantil i cadet va ser seleccionat durant 2 temporades per representar la selecció territorial de Lleida, una experiència que li va permetre competir al costat d'alguns dels millors jugadors de la seva generació i confirmar les expectatives. Després ja es va incorporar al Morabanc Andorra, una altra de les entitats de referència del bàsquet pirinenc. Amb el club tricolor va disputar 2 temporades en categoria cadet i 2 en categoria júnior, compaginant els seus darrers anys de formació amb la participació al sènior B. La seva evolució també li va obrir les portes dels entrenaments amb el primer equip del Morabanc, una oportunitat reservada als jugadors amb més projecció dins l'estructura del club. Paral·lelament, va debutar amb la selecció andorrana en categories U16, va fer 2 anys en U18 i encara en edat formativa ja va entrar a la selecció absoluta. En aquestes cites internacionals ha aconseguit èxits esportius com ara una medalla bronze a l'europeu U16C i medalles de plata en 2 altres competicions internacionals. El seu nou equip, l'Unibàsquet Lanciano, és a la província italiana de Chieti, la regió dels Abruços, a la costa adriàtica. La ciutat té uns 36.000 habitants i el seu equip júnior juga a la Lliga U19 Excelenza, considerada una de les categories de formació més exigents i prestigioses del bàsquet italià. A més, també formarà part de l'estructura del primer equip, l'Azzurra Lanciano, que juga a la Sèrie C, la tercera divisió absoluta italiana, de cara a adquirir ja experiència com a sènior. Dos quarts menys 5 minuts de 8, les 7:25. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Tota la informació, com sempre, de nou, a radioseu.cat. I també els perfils de Ràdio Seu a les xarxes socials, a X, Facebook i Instagram.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Buah, vaig sent. M'acanvia un missatge al Guillem Dos Manel, tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio. Aviam.
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que sóc el Guillem. Escolta, que... Perdona que no t'he dit res, que m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Avui amb el Joan Bota. Què tal, Joan?
1: Bona tarda.
0: Ja saps que aquí, abans de la informació, hi ha una pregunta esportiva. T'ho han dit o no? T'han avisat?
1: He anat sentint com posaves en Marc Güell en diferents compromisos. Algú l'ha encertat bastant, eh?
0: Sí, bé, algun dia explicarem la intrahistòria del dia del traspàs de Ferran Torres.
1: Els informatius som gent de fiar.
0: Sí. A veure, tu ets un tio viatjat, Joan.
1: Relativament.
0: Has viatjat molt arreu del món.
1: No, arreu del món no. He viscut a dos llocs.
0: Has viscut a França, tu?
1: Sí, senyor.
0: Oi que sí?
1: A París.
0: A veure, una pregunta esportiva i també d'un tio viatger com tu. Rodri està previst que aterri a les 8:10. Per tant, d'aquí a 6 minuts. Quan creus que aterrarà Rodri? És a dir, quan d'endarreriment hi haurà en aquest vol?
1: Home, això hauries d'anar a Flight Radar, que ja
0: no, però fes un pronòstic, Joan, que tu saps això dels avions com va.
1: Que ve de Manchester o de Liverpool?
0: De Manchester.
1: Doncs perquè ja saps que molta gent agafa el vol a Liverpool per anar a Manchester.
0: Sí?
1: Sí, això són... No està tan lluny. Agafes...
0: El cotxe i vas fins allà, no?
1: Sí, va, cadascú se sap el seu, no sé, posa-li, què has dit, ahir 10?
0: Sí.
1: Un quart,
0: eh? Sí. Només 5 minuts de marge d'endarreriment, eh?
1: Sí, has de comptar que... no, però aquest deu sortir per la...
0: Per el terminal privat, home. Sí. No és com tu, com jo, que surt allà.
1: El vaig veure amb un Ryanair.
0: Sí, bé. Sí. Es va deixar veure molt, també. Això potser estava una mica trucat i tot.
1: Si va a una terminal privada, no et puc fer cap pronòstic perquè no ho he fet mai, això.
0: Molt bé, doncs el pronòstic, que no és pronòstic del Joan Bota, a 9:15 a terra Rodri a l'aeroport del Prat. Va, Joan, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
1: Doncs continuem avui molt pendents un dia més de la situació a Ceuta, amb aquesta picabaralla entre el govern espanyol i el govern de Ceuta, i també amb aquestes 1.500 places per acollir els migrants que van aconseguir entrar a la ciutat autònoma fa, doncs, 17-18 dies, i que alguns d'ells s'hi han quedat i estan també organitzant-se entre ells per reclamar el seu dret a l'asil. És un dels focus informatius del dia. L'altre és una efemèride. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Al matí hi ha hagut homenatge a Barcelona i aquesta tarda a les 7 n'hi ha hagut a Ripoll. I ja que tu ens demanes pronòstics als d'informatius, ara te'n demano jo un.
0: Digue'm.
1: Ja a mitjans de setembre hi ha eleccions legislatives a Rússia.
0: I tant, ho sé perfectament.
1: Et treves a fer algun pronòstic del que passarà?
0: Home, crec que és bastant públic el que passarà. Què són, eleccions presidencials?
1: Legislatives.
0: A la Duma. Guanyarà el partit de Putin, no? El que Putin digui, no?
1: És tan previsible això que estàs dient, que avui també és notícia la doble condemna que ha patit un partit opositor. Es diu Yablaka. És un partit obertament contrari a la guerra a Ucraïna, l'ha denunciat reiteradament. Inicialment havia passat el filtre per presentar-se a aquestes eleccions legislatives i avui el Suprem rus ha ratificat que no, que finalment no s'hi pot presentar, i per si no n'hi havia prou, més o menys quan això passava, un altre tribunal condemnava també el número 2 de la formació a 11 anys de presó amb l'argument de la col·laboració estrangera no declarada.
0: Riem per no plorar, que quedi clar que aquí estem malament, però altres llocs encara estan una miqueta pitjor. Alguna cosa més, Joan?
1: Aquestes seran les notícies
0: a 9:15, a Catalunya Vespre amb el Joan Bota. Gràcies, Joan.
1: Que vagi bé.
2: Pop-up Vespre.
0: I a tot plegat, Oriol, què hem fet a la primera hora del Tot Costa i què podran recuperar els oients a l'app i al web de l'emissora en breus minuts?
3: Doncs hem sentit les primeres paraules de Cancelo, que ha aterrat aquest migdia a Barcelona per fitxar pel Barça. També hem parlat del fitxatge de Rodri amb el Joan Fitó, que el tenim a l'aeroport del Prat pendent de l'arribada del migcampista madrileny. I hem parlat amb Alexis Pintó, el primer entrenador de Xavi Espart a les categories inferiors del Barça.
0: Molt bé, doncs fem una petita pausa, 2 minuts, i de seguida tornem per viure l'arribada de Rodri a Barcelona, estar al caure el jugador madrileny, i també parlarem amb Jordi Xammar, alerta, regatista de vela que ha fet un bronze al Campionat del Món en aquest últim cap de setmana, i també parlarem amb la Júlia Luna, que és la veu mítica de la natació a Televisió Espanyola, que després de 25 anys narrant natació ho deixa jubilar perquè ja ha arribat a l'edat la bona de la Júlia Luna. I també farem una peça d'informació de servei. Per on es pot veure el futbol aquesta temporada? Perquè tantes plataformes i tanta història, a vegades no saps quan juga el teu equip per on l'has de mirar. I per cert, actualitzem el partit del Sabadell, minut 5 de la segona al Molinón, Sporting 0, Sabadell 0. 2 minuts i tornem.
2: Tot Costa, amb Sergi Camps.
4: Bon dia!
5: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
6: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3.
8: La casa nostra. Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
10: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. So give me coffee and tea.
0: A veure, el temps és relatiu, Corral, perquè he dit 2 minuts de publicitat i eren 20 segons de publicitat. El temps és relatiu. Aquí a la ràdio el temps és relatiu. A veure, informació de servei, Oriol, perquè si voleu seguir el futbol per televisió i us feu un embolic amb tantes plataformes i competicions, ara us farem 5 cèntims per ajudar-vos a entendre per on podreu veure el vostre equip preferit. Comencem per les competicions que disputen els nostres equips catalans. Per on els podrem seguir, Oriol?
3: Mira, comencem per la Lliga. Els partits del Barça i l'Espanyol es podran veure per DAZN i les teleoperadores Movistar Plus i Orange, que es reparteixen els 10 partits de cada jornada, 5 per DAZN i 5 per les teleoperadores. També hi ha un partit en obert a través de l'aplicació de DAZN.
0: A la Copa del Rei.
3: La Copa per Movistar Plus i Televisió Espanyola, que es repartiran les eliminatòries. La Supercopa d'Espanya, d'altra banda, també es podrà veure a Movistar Plus.
0: Anem amb les competicions europees. Quin canal hem de sintonitzar per veure el Barça disputar la Champions?
3: Un any més seran Movistar i Orange, qui tindran totes les competicions europees en exclusiva. Per tant, Champions, Lliga Europa i Conference. La final, però, també es podrà veure a Televisió Espanyola.
0: El futbol femení.
3: Pel que fa a la Lliga F, ningú té els drets d'emissió. Encara la Champions sí que la podreu seguir per 3CAT, també per Disney+. Aquesta casa també emetrà alguns partits de la Copa de la Reina i de la Supercopa d'Espanya.
0: Els nostres equips, els catalans, de la segona divisió.
3: Girona i Sabadell estaran disponibles en un bon nombre de teleoperadores, com ara Movistar Plus, Orange, Vodafone i DAZN, tots a través del canal de la mateixa competició.
0: I per últim, pels més panenquites, aquests exquisits del futbol que veuen lligues estranyes, on podrem veure les principals lligues europees?
3: Mira, fàcil, la Premier, la Bundesliga, la Sèrie A i la Lliga Francesa aniran totes per DAZN.
0: Molt bé, doncs mira, aquí no hi ha cap mena de dubte, tot per DAZN.
8: Tot costa.
0: De seguida parlem amb el Jordi Xammar, però abans a Fitó, a l'aeroport del Prat. Arriba Rodri?
4: Doncs sí, ja ha arribat el futbolista que serà blaugrana, ha aterrat Rodri. Ara mateix estem entrant a aquest aparcament, a aquest lloc VIP de la terminal corporativa. Espera, doncs, que aparegui per aquí i puguem veure les primeres imatges de Rodri Barcelona.
0: Doncs mira, anirem a parlar amb el Jordi Xammar i et dono uns minuts a Fitó, perquè parlem de vela. Jordi Xammar ha fet bronze al campionat del món de 470 mixt. Parlem amb ell a aquesta hora. Jordi, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, què tal?
0: Escolta, bronze a Enoshima, amb Marta Cardona al campionat del món de 470 a vela. Escolta, gran resultat per tu, un mes.
7: La veritat és que sí, la veritat és que sí, molt contents. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un Mundial. Òbviament volíem guanyar, però crec que és algo que també que s'ha de valorar, no? El difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un Mundial, no? Així que, bueno, tenim que estar contents, disfrutar el moment. Òbviament tenim una llista important de coses a treballar. Aquest campionat ens ha ensenyat, així que, bueno, també concentrats en el futur, però, bueno, disfrutant el moment, també.
0: El bronze és un gran resultat, Jordi, però confiem en tu. Des de Catalunya, què ha faltat per aconseguir l'or?
7: Bé, ha sigut bona pregunta, no? I just estàvem aquí fa poc en anàlisis, no? Jo crec que diverses coses. S'han juntat un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques, i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no? Els rivals, si poden, estar endavant, no? Així que, bueno, ens han també ensenyat què són els aspectes que tenim que treballar, i ja estem organitzant, doncs, entrenaments específics per treballar aquestes coses, que creiem que, bueno, que tenim almenys la solució al nostre abast, si fem una bona feina. Així que ja pensant en tornar a recuperar el títol l'any que ve.
0: Segona medalla en 2 anys amb la Marta Cardona, la mallorquina, si no m'equivoco. Aquest equip ja està totalment integrat, ja sou una única persona, com aquell qui diu.
7: 100%, sí, la veritat és que una vegada més la Marta ha demostrat, bueno, que com més difícil es posen les coses, millor rendeix, no? I crec que això de cara al futur és molt fàcil de dir i molt difícil de fer, no? I crec que de cara al futur això és, doncs, potser és una de les coses més difícils d'obtindre i que més vols tenir quan afrontes una cita tan important, que és com uns jocs, no? On realment allà sí que un esportista, doncs, que porta 4 anys preparant-se per uns Jocs Olímpics, doncs sents molta pressió, i saber que el teu company, doncs, rendirà és algo que bueno, és un valor, doncs, molt important tindre.
0: Si mirem el teu palmarès, Jordi, 9 podis seguits al Campionat del Món. He obert avui els diaris i ja diuen que ets la llegenda Jordi Xammar.
7: No, no, no, no, això no, això no. Això no, perquè vol dir que em faig gran.
0: No, home, no. Bueno. Per resultats, Jordi. Home, 9 podis seguits, sí, és una regularitat. I a més enllà de ser bo una cosa, aquesta constància és un doble mèrit.
7: Sí, la veritat és que molt contents perquè en l'esport del nivell crec que és extremadament difícil el fet de ser regular, no? El ser constant i és una cosa que hem treballat molt, és una cosa molt important a tindre en l'esport de la vela, que és un esport que depenent del vent, depenent de condicions meteorològiques que no estan al nostre abast i aconseguir aquesta regularitat és una cosa molt complicat, així que bueno, és una cosa que des de la meva fase inicial, des de l'inici de la meva carrera esportiva vaig treballar molt també a nivell psicològic i molt content, no? 9 anys seguits estant al podi d'un mundial, doncs és una cosa que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes bueno, d'anar pel següent.
0: Ah, també moltes medalles als europeus. Parlem, però, Jordi, del Sant Cristo Gros, que són els Jocs Olímpics. Si no em falla la memòria, bronze a Tòquio, quart a París, objectiu Los Angeles 2028, ens marquem aspirar a l'or?
7: Sí, és l'objectiu. Et podria dir que no, però t'enganyaria, no? És l'objectiu i som conseqüents amb ell, no? I amb com estem treballant. Crec que, bueno, tenim l'experiència, tenim el talent, tenim els medis, tenim un bon equip darrere, així que està a les nostres mans, no? Queden 2 anys. Sí que és veritat que tenim que millorar aspectes i crec que aquest campionat d'alguna manera ens ha vingut molt bé en aquest sentit, un clar toc d'atenció de que les coses no estan fàcils i no ens les posaran fàcils, com és obvi, però bueno, sobretot ens ha ensenyat quin és el camí, quina és la feina que tenim que fer. Queden 2 anys molt durs, molt difícils, de molta feina, però també molt, molt il·lusionants, que la veritat, doncs, amb molta il·lusió de viure'ls.
0: Tu tens un palmarès impecable, ara l'hem repassat. Creus que a Catalunya als esportistes d'esports, entre cometes, minoritaris no se us fa justícia? No se us reconeix prou els mèrits que teniu?
7: Bona pregunta, no? Jo crec que sí que és veritat que bueno, Catalunya és un país amb uns talent esportiu increïble des de a tots nivells, no? I bé, sí que l'esport, la vela en general, crec que l'esport olímpic és un, en aquest sentit sí que passes 4 anys molt solitaris i quan arriben els Jocs Olímpics de repent t'explota tot, no? I en aquell moment sí que tens molt de reconeixement. Però bé, jo sincerament estic agraït, molt agraït amb tots els medis, perquè crec que en el meu cas personal sempre he tingut molt, bueno, molt un suport, no? per de tots els medis, així que, bueno, sí que som, jo crec que l'esportista olímpic ho fa per passió, no? Més que per reconeixement, perquè tampoc et guanyes la vida allò a nivell de diners, res de l'altre món, no? Així que, bueno, crec que som uns apassionats que bé, perseguim el somni d'anar a una fita olímpica i defensar el teu país i guanyar una medalla, i bé, això és el que ens mou per sobre qualsevol altra cosa.
0: Molt bé, doncs Jordi Xammar, enhorabona per aquest bronze al Campionat del Món i molta sort en el futur amb aquesta mirada posada als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Moltes gràcies, Jordi.
7: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
9: Tot costa amb Sergi Camps.
0: 2 minuts per sobre d'un quart de 9 del vespre. Tenim el Fitó fent de Samuel Beque, tot esperant Rodri. Ha arribat Rodri, Fitó, al Prat?
4: Sí, que ha arribat, sí. I de fet, ja el veiem al fons. Encara de sortir, ara sortirà aquí on som els periodistes. Ja està preparada la seva furgoneta per marxar directament cap a l'hotel, encarregat ja les maletes. I un Rodri que encara no ha sortit, però el veiem al fons, saludant doncs, a tot el personal d'Aena, que va acompanyat de la seva família i està a punt de comparèixer aquí davant dels mitjans de comunicació.
0: Jo et deia si havia arribat, lògicament em referia si havia sortit, perquè havia arribat ara fa uns minuts. Parlarà, Rodri?
4: Evidentment,
0: però
4: Sergi, no parlarà.
0: No parlarà,
4: ara reia el personal, no parlarà de compareixer, de fer-se les tradicionals fotos, però no parlarà.
0: Ara si tenim notícia, tenim entrevista exclusiva aquí al Tot Costa, no, eh? Doncs, Fitó, anem a parlar amb la Júlia Luna, si no em dius el contrari, perquè, Rodri, encara no el veus, tu, per la porta.
4: Mira, ara està sortint, ara el veurem, Rodri, amb una samarreta de color blanc.
0: Aguantem.
4: que creu ara mateix la porta, Rodri, que saluda a tots els mitjans de comunicació, molt content, somrient, ara doncs s'apropa una mica a la nostra posició, dona les gràcies a tots els que estem aquí, està molt content.
0: El veiem sí, també per la realització televisiva que fa Esport 3 d'aquestes imatges. Veiem que ve vestit de blanc, Rodri, amb bon color de pell, i ara parlant, eh?
4: Molt... Sí, sí, diu que està molt feliç, un guantet, que és un somni jugar al Barça i ser amb els companys. I diu que treballarà i donarà... Sí, sí. A part la Champions, a part tot. Són les primeres paraules de Rodri com a futbolista del Barça, que ha dit, doncs això, que està molt content de ser aquí, de poder vestir la samarreta del Barça i que, evidentment, doncs, ha parlat Champions i ha per tots els títols.
0: Doncs mira, ara veiem que Rodri gira cua, se'n va cap endarrere, torna a sortir. Bé, bé, bon gest, ara agafa la furgoneta, bon gest de cara als mitjans, Fitó. Sí, sí. No ha fet roda de premsa, no ha respost preguntes, però almenys, mira, una declaració des de molt lluny, veig que esteu molt lluny de Rodri, us podria
4: haver deixat... Sí, sí, ara penjarem.
0: A tensar-vos una mica la seva posició, perquè noi ha parlat a 15 metres de distància vostra.
4: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs sí, acomiado el Joan Fitó des de l'aeroport del Prat. Gràcies, Joan. Fins demà.
4: A tu.
0: I parlo, en aquest cas, ara de natació, perquè ens espera una protagonista d'excepció, una veu històrica que jubila.
11: Tot costa.
0: La veu que sentiu és la de la periodista Julia Luna, és la veu mítica de la natació a Televisió Espanyola des de fa 25 anys i ara la sentíem narrant una medalla de Mireia Belmonte. La Júlia es jubila i ahir va narrar per última vegada una prova de natació i ho va fer a l'Europeu de París. Julia Luna, què tal? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
0: Ahora supongo de muchas emociones para ti, muchas felicitaciones después de tu despedida. Pregunta simple pero importante, ¿cómo estás?
12: Bueno, pues muy sobrepasada, la verdad, muy agradecida, muy agotada emocionalmente de todo lo vivido, pero evidentemente muy feliz y sobre todo eso, agradecida.
0: Este camino de 40 años casi como profesional, que pones punto y final después del Europeo de París, ¿ha valido la pena este camino profesional de 4 décadas casi?
12: Pues imagínate, ¿quién me lo iba a decir? Absolutamente. Es que el camino ha sido precioso, precioso porque he tenido la gran fortuna de vivir acontecimientos, competiciones verdaderamente impresionantes, de vivir grandes hazañas. O sea, para mí, por ejemplo, es súper especial el haber narrado las dos grandes hazañas olímpicas de los Juegos de Verano y de los Juegos de Invierno, porque yo tuve la fortuna de narrar los 8 oros de Michael Phelps en Pekín, uh-huh, en el 2008, y este año he tenido la inmensa suerte de narrar el esquí de fondo, y ahí tenía a Johannes Klebo, el esquiador noruego que ha ganado el máximo número de medallas en la historia de los Juegos de Invierno, ¿no? 6 oros, o sea, que me parece algo mágico, ¿no? Algo mágico. Y además, pues bueno, en todo esto también, pues noto que se cierra el círculo, ¿no? He tenido también la suerte de poder cerrar con Erika Villaéfica, que cuando empecé a narrar natación en el 2001, en los Mundiales de Fukuoka, ella era la nadadora estrella del equipo nacional. Entonces, poder cerrarlo con ella es súper emotivo. Y además, fíjate, en esos Mundiales de Fukuoka, la mayor hazaña esos mundiales, además de ganar el oro en waterpolo, en natación, fue que Grant Hackett batió un espectacular récord del mundo de 1500, que luego se batió y tal, pero que perduraba como récord australiano todavía. Pues ayer se batió el récord australiano de Grant Hackett. Yo no me lo podía creer, digo, 25 años y que, o sea, como que todo era perfecto, ¿no? Fue un día redondo, la verdad.
0: Desde el 88 en Televisión Española y desde hace 25 años siendo la voz de la natación, los aficionados, Julia, de mi generación, yo tengo 37 años, hemos vivido siempre la natación contigo. Por tanto, te tengo que decir que nos dejas huérfanos. No queremos que te vayas, Julia.
12: Sí, pero bueno, hay que dejar paso, ¿eh? Hay magníficos profesionales ahora con otra manera de narrar, de contar, y hay que dejar paso. Yo lo entiendo, sí. Es que es claro, es un poco impactante. Si solo has escuchado una voz en toda tu vida haciendo un deporte, suele ser bastante impactante. A mí un poquito también me pasó cuando se marcharon mis referentes, mis compañeros, Pedro Barthe, sí, Gregorio Parra, sí, Carlos Martín. Claro, todos ellos eran también, José Gal de la Casa, eran también mis referentes en un montón de deportes. Y también, claro, lo dejaron. Pero bueno, luego hay otra generación, vino, y sobre todo otra manera de contar, el deporte va cambiando muy rápido, la natación, lo hemos visto en este europeo, es flipante cada vez, los tiempos son mejores, las carreras más igualadas, bueno, también hay que, si cambia la natación, pues también hay que cambiar la manera de contarla, entonces a mí me parece bien.
0: Hace 2 años se jubiló Paloma del Río, la voz mítica de la gimnasia en Televisión Española. No sé qué relación tenéis, no sé si habéis hablado, porque han sido un poco trayectorias paralelas, ¿no? Dos mujeres pioneras en la narración en un gran medio que se jubilan con poca diferencia, ¿no?
12: Sí, tenemos una relación fantástica, imagínate, empezamos juntas.
0: Ah, mira.
12: Ella es, sí, entramos de becaria las dos el mismo año, lo que pasa es que ella era un año mayor, porque venía de otro sitio, y hemos tenido, pues, hemos crecido juntas, claro, entramos a la vez en deportes, y bueno, ella se marchó, y he mantenido, y sigo manteniendo, fue la primera que me escribió, y siempre está ahí, o sea, para mí también es un referente porque, bueno, ha sido una institución también fuera y dentro de la empresa, ¿no? Y sí, tenemos una relación fantástica y estupenda y ya te digo, sí, pero bueno, es curioso que seamos dos mujeres, además, en esos tiempos tan difíciles, ¿no?, para narrar, ¿no?, las que ya nos hayamos ido, ¿no? Pero yo espero que los que cojan el relevo, pues cada vez haya más mujeres y bueno, de hecho, a Paloma, pues Eva Aguilera le está supliendo fantásticamente bien, y María Relaño también haciéndolo. O sea, que yo espero, me gustaría que quien coja mi relevo también sea una mujer.
0: Uh-huh. Te iba a preguntar justamente por esto, porque Paloma y tú, entre otras mujeres, sois referentes, habéis abierto camino para las nuevas generaciones. No sé si habéis notado este peso un poco de ser referentes para las generaciones más jóvenes.
12: Lo hemos notado, pero yo en mi caso al final. O sea, al principio no eres consciente, estás trabajando, te estás preocupada por ti, por tu trabajo, y no piensas en el impacto de alguna manera que puedas tener en otras personas, ¿no? Y en aficionados y tal. Y en los últimos años sí he visto que han venido, pues eso, compañeras de profesión a decirme, yo soy periodista por ti, por Paloma, porque erais mis referentes, muchas gracias. Jo, eso es que es un subidón, es que te das cuenta de jolín, de la influencia que has tenido, ¿no? Pero durante mucho tiempo no le das importancia porque no te lo crees, vamos, yo no me lo he creído nunca. Ahora sí, ahora me estoy dando cuenta que efectivamente cuando miro atrás y veo todo lo que he pasado y todos los años que he estado, pues sí, dices, evidentemente, es que cuando cierras todo un ciclo con tantos años siguiendo una serie de deportes, pues obviamente tienes ahí esa responsabilidad y bueno, y ese peso, ¿no?
0: Y la última, Julia, ¿y ahora qué?
12: Ay, ahora, de momento, vacaciones, ¿eh? Hoy es mi primer día de vacaciones y estoy un poco, bueno, así, un poco perdida. Pero, bueno, a tomármelo con calma. Realmente, voy a estar de vacaciones hasta diciembre, casi, porque he tenido muchos especiales, muchos eventos este año, uh-huh, y he trabajado muchos días extras, festivos, así que ahora a mis vacaciones anuales tengo que unir todas las vacaciones, todos los días esos que tengo pendiente. Oficialmente me voy en diciembre. Uh-huh. Bueno, de momento pues me queda el telediario, que es donde habitualmente trabajo cuando no estoy haciendo narraciones, y ahí estaré pues los días que queden. Y luego, pues nada, disfrutar del deporte desde el otro lado, que no sé lo que es. Que no, o sea, el deporte, la natación, la artística, es que esto no, nunca lo he visto como espectadora. Entonces tengo muchas ganas. Me hace mucha ilusión ir al próximo mundial, que es en Budapest. Encima es julio, es el mes de julio, así que vacaciones perfectas. Y voy a ir a verlo, a disfrutarlo y bueno, mientras tanto, pues probablemente a estudiar, me gustaría volver a la universidad y bueno, esas cosas. Ahí un poquito activa. No quiero estar en casa descansando ni dando paseos por el parque. Que bueno, también lo haré, ¿no? Pero no exclusivamente.
0: Muy bien, pues Julia Luna, voz mítica de Televisión Española, un referente para los que hemos venido después. Muchas gracias por todos los años que nos has dado y mucha suerte en el futuro. Moltes gràcies, una abraçada molt forta de part de Catalunya Ràdio.
12: Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias.
0: Doncs la Júlia Luna, un referent que es jubila. Queden menys de 2 minuts per arribar a 8:45 del vespre. El partit al Molinón, Sporting 0, Sabadell 0. Així estan fent la transmissió els companys de la Vilaweb de Catalunya Ràdio.
13: Tenim velocitat, clar, evidentment.
4: Sí, sí.
13: Ha patit el central del Sabadell.
4: Ha estat gana, per sort.
0: Ara ja ha tingut una ocasió claríssima a l'Sporting de Gijón. Narració del Ripoll, presentació del clubers i anàlisi del Carles Fiter. A veure, Oriol, rematem el programa, va.
3: Hem pogut sentir a Rodri a l'aeroport del Prat després d'aterrar sol. Las primeras palabras de Rodri como jugador del Barça.
14: Muy contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto, jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: D'altra banda, el Barça ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax d'Amsterdam. A la lateral esquerra de 19 anys, ha jugat només 3 partits amb el primer equip i ara es troba a l'Ajax amb Ter Stegen i Mitchell.
0: Molt bé, doncs gràcies Oriol Corral, 25 segons i ho deixem aquí. Passem al relleu a la Catalunya Vespre amb el Joan Bota i companyia. Nosaltres, la gent del Tot Costa, ens hi tornem a posar demà a les 7 de la tarda amb una nova informació de Barça, d'Espanyol, de Girona i de tot el món de l'esport. Connectem amb Joan Laporta, connexió última hora. Escolti, senyor Laporta, com veurà el fitxatge de Rodri?
15: Que n'aprenguin.
0: Sí, senyor.
16: Els migrants de Ceuta s'organitzen per exigir l'asil en ple xoc polític entre els governs de Ceuta i d'Espanya. Bona tarda a tothom, són 8:45.
17: Catalunya Vespre.
16: I la situació a Ceuta que continua marcant l'actualitat avui amb una nova entrega de la picabaralla política entre el PP, que governa la ciutat autònoma, i el PSOE, al capdavant de l'executiu espanyol. I, mentrestant, sobre el terreny, les persones que van entrar a Ceuta fa ja més de 2 setmanes i que han aconseguit quedar-s'hi demanen solucions, un moviment que els residents es miren amb recel. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
18: Què tal? Bona tarda. Sí, mentre el pols als despatxos continua als immigrants, s'han volgut atrinxerar a les platges i als carrers de Ceuta. Diuen que no es mouen, que se seguiran concentrant a diari fins que no els lliurin l'asil. Els veïns asseguren que ja no poden més amb una situació que consideren insostenible. La ministra de Migracions, per cert, avui ha vingut aquí a Ceuta i ha anunciat 3-4 nous punts d'atenció a immigrants aquí a la ciutat.
16: Mentrestant, a Catalunya, doble homenatge aquest 17 d'agost a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de fa 9 anys. I l'acte principal s'ha fet aquest matí a la capital i a la tarda el record s'ha traslladat a Ripoll, d'on eren els atacants. De seguida hi anirem en un Catalunya Vespre en què també passarem per Rússia, on el règim de Vladimir Putin manté el veto a presentar-se a les eleccions a l'únic partit rellevant contrari a la guerra a Ucraïna, que es diu Yablaka. Ho ha decidit el Tribunal Suprem rus aquesta tarda, poc després que un altre tribunal condemnés a 11 anys de presó el número 2 de la formació, que s'havia disparat a les enquestes de cara a les eleccions legislatives del mes que ve. A Lleida, la Paeria i els cossos policials han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi va haver una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. I a la cultura ens fixarem en la mort de Hayden Panettiere. És la notícia que ens ha marcat aquesta matinada. L'actriu novaiorquesa tenia 36 anys i la policia descarta una mort violenta. I als esports tenim un debut i dos noms propis. El Sabadell juga a aquesta hora al Molinón i Rodri i Cancelo ja són a Barcelona, Pau Dax.
15: Sí, el Sabadell està debutant en aquests moments a la segona divisió, al camp de l'Esporting de Gijón, i al minut 74 es manté l'empat a 0. L'equip arlequinat ha tingut un penal a favor, però l'ha fallat Rahmani. Podeu seguir el partit pel Tot Gira en l'antena digital de Catalunya Ràdio. Per cert, ha començat a la banqueta l'últim fitxatge dels arlequinats, el davanter Nicolas Gioacchini, anunciat avui mateix. I ha aterrat, com dèiem fa uns minuts a l'aeroport de Barcelona, Rodri, que signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal.
16: I pel que fa al temps, molta calor i algunes tronades, fins i tot alguna pedregada, Gemma Puig, però molt menys que els dos últims dies.
19: Sí, la veritat és que avui les tempestes han sigut més localitzades, afectant sobretot sector entre el Berguedà, Osona, Lluçanès, Moianès. Igualment han caigut uns entre 15 i 20 litres per metre quadrat, i com deies, en estones, doncs amb una miqueta de calamarsa. Ha fet calor, hem tornat a arribar als 40 graus i fins i tot per sobre, per tant ja portem 19 dies aquest 2026 arribant a aquesta xifra. De cara a aquest dimarts, la calor es manté, s'intensifica fins i tot una miqueta més, per tant es mantindran aquests valors alts. Costarà també de dormir altre cop a la façana litoral amb avisos de calor nocturna, però aquest dimarts tindríem aquest dia més estable de la setmana. Hi pot haver alguna nuvolada, alguna tronada, però encara serà més puntual que no pas avui.
16: Ara passen 4 minuts de 8:45. I com us dèiem, el president de Ceuta eleva el to i amenaça el govern espanyol d'anar als tribunals si no se soluciona la crisi migratòria en el termini, ha dit, d'un mes. El president d'aquesta ciutat, Juan Jesús Vivas, ha acusat la Moncloa de passivitat i ha tornat a demanar la repatriació de les persones migrants que continuen a la ciutat. Anem amb el nostre enviat especial a Ceuta, Àlex i el Robert. Bona tarda.
20: Hola, Joan, bona tarda.
16: I quina ha estat la resposta del govern espanyol davant d'aquestes paraules de Vivas?
20: Doncs de moment no volen entrar al cos a cos. La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, diu que el camí ha de ser el de la cooperació entre les administracions per revertir la situació. Això després que, com deies, el president

0: senten frustrats i s'estan començant a mobilitzar. Com s'organitzen, Àlex?
1: Doncs sí, per exemple, a la platja del Trampolín estan muntant, organitzant, convocant assemblees diàries, també protestes, concentracions. Hem pogut llegir diverses pancartes reclamant l'asil i pregant a Espanya, demanant, suplicant que no volen tornar al Marroc perquè allà, diuen, no hi tenen futur. Per tot plegat, diuen que no tenen cap intenció de moure's i diuen que si ja han aguantat 17 dies dormint a la intempèrie, poden aguantar molts més. Hem recollit alguns testimonis d'aquests immigrants.
2: Quiero vivir bien. Ay, en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada.
3: Solo se sabe la tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
4: Marruecos, no trabajo nada. El agua.
5: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo.
1: I també hem parlat amb diversos veïns. Hi ha una tònica que es repeteix entre ells, i és que hi ha certa por, doncs, que aquestes mobilitzacions o aquesta organització dels migrants pugui anar més i d'alguna manera els comporti més conseqüències de les que asseguren ja estan vivint. Senten por, senten inseguretat, es queixen que no poden anar a la platja, també es queixen que molts dels comerços, doncs, no estan funcionant com haurien de funcionar en una època de l'any com és l'agost, en una ciutat que en els últims anys s'ha anat tornant molt turística i que viu molt dels serveis. Podem sentir també els testimonis d'alguns d'aquests veïns.
6: Cada dia que passa veo que esto es una olla a presión y que esto al final va a explotar porque aquí la gente no aguanta más.
7: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
8: Me da un poco de yuyu porque a ciertas horas
9: te vas al centro y hay muchos comercios que han cerrado porque no les quedan más remedio.
1: I asseguren que se senten absolutament abandonats, sobretot i principalment pel govern de l'Estat.
0: Doncs aquesta és la situació que s'arrossega encara més de dues setmanes després d'aquesta entrada massiva a Ceuta, sense comptar aquestes 70.000 persones que van entrar en aquesta ciutat de forma irregular a finals de juliol. Aquesta ciutat i també Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any, Ignasi Abad.
10: Sí, són dades d'oficials del Ministeri de l'Interior. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% menys, més que el mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són bastant menors, 548 persones en comparació amb les 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres, sense tenir en compte aquesta entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones en comparació amb les 11.800 de l'any passat. A les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Avui mateix a Formentera han arribat 55 subsaharians en pastera.
0: I mentrestant, avui, 17 d'agost, fa 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Ha estat, doncs, un dia d'actes d'homenatge a les víctimes. I això que sentiu, aquesta melodia, Un núvol blanc, de Lluís Llach, ha sonat a l'acte que s'ha celebrat aquesta tarda a Ripoll, organitzat per l'Ajuntament de la localitat. A Ripoll hi residien, recordem-ho, alguns dels atacants. Aquest acte l'ha seguit la Maria Rovira.
11: Desenes de persones s'han aplegat a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Davant el monòlit homenatge, on s'hi poden llegir els noms de les víctimes mortals, s'hi ha fet oferenes florals per part de l'Ajuntament, dels cossos policials, de l'associació 17A Volem Saber la Veritat, i també ciutadans que han deixat clavells blancs. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha dit que el paper de les institucions és protegir els ciutadans i ha destacat que no vol que la població sigui recordada com l'origen dels autors dels atemptats.
12: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
11: També han parlat víctimes dels atemptats que van fer 16 morts i un centenar de ferits. L'Elisabet, veïna de Sant Hipòlit de Voltregà, ha demanat que no s'oblidi mai què va passar.
13: No entenem de política, no tenim cap idea de res i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots i demanem saber la veritat perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats.

0: i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que sabem fins ara.
1: També ha parlat un dels advocats d'unes de víctimes, ha explicat les traves i dificultats que s'han trobat en el procés judicial.
2: Això a la tarda a Ripoll, al matí l'homenatge era a Barcelona. I també ha congregat afectats, familiars de les víctimes i representants institucionals en un acte que no s'ha pogut fer a la Rambla per les obres que s'hi fan i que s'ha traslladat a la plaça de Sant Jaume, Joan Vilaplana.
3: Sí, pel que fa a les autoritats, hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, però s'ha referit a l'aniversari dels atemptats a través de la xarxa X. Illa ha reiterat el seu suport a víctimes i familiars i ha demanat més convivència, més democràcia i més pau per fer front a l'odi. Per la seva banda, diversos familiars d'afectats han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
4: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
3: Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. Després dels actes d'avui de Barcelona i Ripoll, demà al matí es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van produir una víctima més abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
2: 3 minuts i seran 3 quarts de la crònica internacional. Rússia imposa un càstig exemplar a un dels líders de l'oposició pacifista. I és que aquesta tarda la justícia l'ha condemnat a 11 anys de presó, ha estat el número 2 del partit Yabloko i l'han condemnat per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem rus també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Connectem ara amb Moscou, Cristina Solias.
5: Als seus 63 anys, Lev Losberg n'haurà de passar 11 entre reixes, acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
6: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
5: Yabloko s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors.
2: Encara en crònica internacional, els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, Jared Kushner, que també és el seu gendre, s'ha trobat amb Israel amb el primer ministre del país, amb Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Connectem ara amb Jerusalem, Jordi Brascom.
7: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara els islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
2: I del Pròxim Orient a l'Orient Mitjà, perquè, atenció, el que ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que amenaça de bombardejar Oman si aquest país àrab interfereix en els plans dels Estats Units per facilitar la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. Trump ho diu al dia que s'acaba el període de 2 mesos que l'Iran i els Estats Units es van donar per culminar l'acord de pau dibuixat en el memoràndum d'entesa signat entre els dos països, el juny, Ignasi Abad.
6: I que Trump no té intenció d'allargar més, segons ha dit. El termini acaba després que s'hagi violat nombroses vegades l'alto el foc acordat i amb l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de gas i de petroli, està totalment bloquejat. L'Iran assegura que continua negociant una solució per l'estret amb Oman, com ha explicat el portaveu del Ministeri d'Exteriors.
8: Les converses entre l'Iran i Oman continuen. S'estan intercanviant punts de vista sobre la declaració conjunta. I fins ara, les dues parts han demostrat la determinació d'establir un mecanisme per garantir els interessos i les inquietuds dels dos països, sempre tenint en compte les consideracions sobre la navegació internacional.
6: El bloqueig dels contactes diplomàtics entre Washington fan que Teheran es plantegi escalar el conflicte bèl·lic alhora que proclama que ha guanyat la guerra contra els Estats Units.
2: Així tenim el món. Tornem a casa. I ho fem explicant-vos que l'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. A Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una 50ena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
10: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
9: La investigació continua oberta.
2: I ens quedem amb en Pere Joan a Lleida perquè els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va produir ahir al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell.
9: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent, per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I abans de la cultura, també us expliquem que la Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, al Conflent. I aplegarà fins diumenge diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estava en perill en les properes edicions. Anem ara cap a Prada, Laura Bertran.
11: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb la intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
12: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
11: Del programa d'actes d'aquest primer dia destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, Oda Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antic.
2: Ara passen 5 minuts de 3 quarts de 9 del dia que Hollywood està de dol per la mort de l'actriu novaiorquesa Hayden Panettiere als 36 anys.
13: to wonder if I'm even human anymore.
2: I la policia descarta que hi hagi signes de violència ni circumstàncies sospitoses al voltant de la seva mort. No han transcendit les causes exactes d'aquesta mort, tot i que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i que no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa sensacionalista de Nova York apunta que podria haver mort d'una sobredosi, segons es desprèn de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere era coneguda per sèries com Herois i Nashville i també havia treballat en dues pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any, Hayden Panettiere va publicar unes memòries on explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla, Kaya, que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat. I mentrestant, a Catalunya aquesta tarda ha començat el Festival És Dansa, de dansa d'arrel tradicional a les Preses a la Garrotxa, i ho ha fet amb una jornada dedicada al Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, que celebra els 50 anys i que n'és l'entitat organitzadora. Aquesta 44a edició del festival s'allargarà fins diumenge amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Ampliem-ho, Núria Pereira.
14: Bona nit, doncs es tracta d'una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per a la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals als nous públics i aquest any ho fa amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia, i amb la intenció de fer interactuar aquest públic, com especificava al matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixas.
15: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
14: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, que és l'entitat organitzadora d'aquest festival.
2: Això el dia que hem sabut que el Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la 10a edició al cineasta Albert Serra. I ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmo. Ens ho explica la Montse Pujol.
16: El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006 totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Cannes i que ha guanyat guardons a la Conxa d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
2: I abans dels esports, música, música que hem de sentir aquesta nit, comencem destacant el Festival de Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Balkan Paradise Orquestra i Doctor Prats han obert la festa de 7 hores de música en català amb la festassa Kilòmetre Zero. Al llarg del concert també hi actuen Miqui Núñez i Mama Duixà. I del Baix Empordà saltem a la Baixa Segarra, a Santa Coloma de Queralt. Són les festes de la Minerva i actua a l'Osa.
17: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
2: I al Maresme Santa Susana, una última proposta. Avui s'acaba el Festival Mar d'Estiu amb Rosario com a protagonista de la cloenda a 9:45 del vespre. Això és una mica de tastet del que podeu sentir aquesta nit si us moveu pels diferents festivals que tenim arreu del país. Ara anem pels esports, perquè qui està actuant és el Sabadell.
18: Catalunya Vespre.
19: M'expliques un conte, papa?
18: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
20: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
21: El 1984, ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
22: But you have changed sex for America.
23: Don't you tell me that it's less good now.
22: No, it's better now.
24: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
25: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
26: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: I mentre sentíem els anuncis, aquesta actuació del Sabadell que ha acabat amb debut a segona divisió. Sapiguem-ne els resultats. Com han quedat, Pau Dax?
27: 0-0. El Sabadell ha empatat contra l'Sporting de Gijón al Molinón. L'equip arlequinat ha tingut un penal a favor al minut 12, però l'ha fallat Rahmani, que ha xutat fora. També ha debutat a la segona part l'últim fitxatge dels ballesans. El davanter ha estat un idenc de 26 anys, Nicolas Gioacchini, anunciat avui mateix.
2: I parlem de fitxatges, però del Barça. Han aterrat a l'aeroport de Barcelona dos fitxatges blaugranes.
27: L'últim, Rodri, fa menys d'una hora. El migcampista madrileny firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. El Barça treballa amb la idea de presentar demà al migdia Rodri, després que al matí passi la revisió mèdica. Escoltem les primeres declaracions de Rodri.
28: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
27: Aquest migdia també ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que torna a Can Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El lateral portuguès ho ha celebrat en arribar.
29: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando al parque hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco, y él lo sabe, es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar el salario, y al final se lo dio. Hice un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz, ya que es de los emojis.
27: Un Barça que ha fet oficial fa uns minuts el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, el web de la Lliga, Fermín López, ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. El Barça debutarà a la Lliga diumenge al camp de l'Elx i abans, dimecres, jugarà el trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci.
2: I avui també hem sabut que Busquets torna al Barça.
27: El de Badia del Vallès ho fa com a tècnic assistent del Barça Atlètic, que entrena Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. Al Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes.
2: I d'aquí uns minuts tindrem altra vegada futbol en joc.
27: A les 9 comença el Deportivo Elx a Riazor en una primera jornada on ahir va guanyar l'Espanyol 3-0 contra el Llevant amb dos gols de Roberto la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Zhigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. Avui a segona es jugarà l'Almeria Aldenc a 2:15.
2: I el Mundial de Vela 470, Jordi Xammà s'ha endut el bronze.
27: El català ho ha aconseguit, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de dues temporades navegant junts. Xammà ha valorat fa uns minuts en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
30: La veritat és que sí, la veritat és que sí, molt contents. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un Mundial, òbviament volíem guanyar, però crec que és una cosa també que s'ha de valorar, no? Lo difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un Mundial, no? Així que, bueno, tenim que estar contents, disfrutar el moment.
27: El Joventut de Badalona ha arrencat avui la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicolà Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
31: Mi paso por la penya fue corto, pero fue bastante intenso. Pasamos muchas cosas difíciles. Después, bueno, nos fuimos sobreponiendo, pero bueno, creo que este año o esta experiencia va a ser totalmente diferente.
27: El Fiat Girona, l'Ilerna Lleida i l'Espar Girona també han tornat avui als entrenaments.
2: Són les 9.

0: I hem començat aquest Catalunya Vespre amb la notícia que ara us recordem. El president de Ceuta amenaça el govern espanyol d'anar als tribunals si no se soluciona la crisi migratòria en el termini d'un mes. Roger Santaló.
1: El president ceutí, Juan Jesús Vives, ha tornat a demanar la repatriació de les persones migrants que continuen a la ciutat i ha acusat la Moncloa d'inacció. La ministra de Migracions i portaveu del govern, Nelma Saiz, ja ha respost Vives. Escoltem-los.
2: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
1: Segons les dades oficials del Ministeri de l'Interior, la ciutat autònoma i Melilla ja han rellevat les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris d'aquest any, fins i tot sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol.
0: Més arguments informatius a aquesta hora. Junts per Catalunya tornarà a presentar la proposició de llei per aconseguir les competències en immigració per Catalunya.
1: Ho ha dit el secretari general del partit, Jordi Turull, preguntat sobre la crisi a Ceuta durant la seva visita a la Festa Major de Gràcia.
3: Nosaltres el que volem donar és una solució catalana a un repte netament català. La situació a Catalunya d'aquest fenomen no té res a veure amb la situació d'altres comunitats. Per això nosaltres vàrem presentar i tornarem a presentar doncs, la petició de que Catalunya pugui disposar de totes les competències en matèria d'immigració.
1: Aquestes competències han de permetre, segons Turull, controlar els fluxos migratoris, establir requisits de residència i comptar amb prou recursos econòmics per redimensionar serveis públics. El secretari general ha assegurat que faran els tràmits tan bon punt s'obri el registre al Congrés. El curs passat, la iniciativa de Junts no va tirar endavant pel vot en contra de Podem.
0: En aquest Catalunya Vespre que ara s'acaba, us hem explicat més notícies. I hem passat per Ripoll, que ha acollit aquesta tarda un acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. L'ha organitzat l'Ajuntament de Ripoll, que és on vivien els atacants. Anem cap allà, Maria Rovira.
4: Bona nit. L'acte a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll s'ha fet davant el monument de pedra en homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. S'hi han fet diferents ofrenes florals per part de l'Ajuntament, dels cossos policials, de l'associació 17A Volem Saber la Veritat i de Ciutadans, que hi han deixat clavells blancs. Una de les víctimes, Yolanda Ortiz, ha agraït la presència de desenes de persones aquí a la plaça i ha demanat que se sàpiga la veritat.
5: Que volem saber la veritat, sobretot, i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final. No, fins que no sapiguem la veritat no hi haurà final.
4: Josep Lluís Santisó i Maria Rovira, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Ripoll.
0: I mentrestant els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que ha cremat fins ara 17.500 hectàrees.
1: La pluja de la nit passada havia donat una mica de treva, tot i que encara queden alguns sectors del foc per controlar a causa del vent que hi bufa aquesta tarda. Segons els equips d'extinció de l'incendi, el monestir de Sant Juan de la Penya i la penya Uruel estan fora de perill. A partir de demà, el miler de veïns dels 19 pobles evacuats per l'incendi podran tornar de mica en mica cap a casa. Tot això, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir ahir en un accident de camió al barranc de Tarés. I els tres acompanyants que van resultar ferits han rebut l'alta mèdica aquest matí.
0: I atenció a la xifra, perquè l'IBEX 35 tanca per sota dels 20.000 punts després de superar aquesta xifra simbòlica el 4 d'agost.
1: Des d'aquest dia, la borsa espanyola havia aconseguit marcar el seu rècord històric, com han fet també altres borses europees en els darrers dies. Però l'IBEX 35 ha perdut aquest dilluns un 0,87% i ha tancat la sessió als 19.980 punts. Els inversors estan corregint les seves aportacions a l'alça dels últims dies per la incertesa del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Ara passen 4 minuts de les 9, actualitat esportiva.
6: El Sabadell ha debutat a segona divisió amb empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a El Molinón. El partit ha debutat l'últim fitxatge dels vallesans, el davanter estatunidenc de 26 anys, Nicolas Gioagni, anunciat avui mateix. I ha aterrat fa poc menys d'una hora a l'aeroport de Barcelona Rodri, que signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana Joao Can Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: Aquestes són les notícies d'aquest dilluns 17 d'agost del 2026. El pròxim Catalunya Vespre, ja ho sabeu, serà demà a partir de 8:45. Nosaltres ho deixem aquí, seguireu informats a l'antena de Catalunya Ràdio, al butlletí de les 10, i mentrestant, els blocs informatius de 3CatInfo. Fins demà.
7: Catalunya Vespre.
8: Com vas camuflar la intenció?
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
11: Vanguardia, amb Enric Calpena.
12: Quan Àtila i els uns van irrompre...
13: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
11: Enguàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
13: Una hora d'història que us captivarà.
11: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
14: Són les 9 i 20 minuts del dia 19 d'octubre del 2007. A Xirles, una pedania del municipi de Polop, a la Marina Baixa, un home gran surt alarmat de casa seva després de sentir el soroll del que semblen uns petards. Davant la porta del garatge hi troba aturat un vehicle. Encara té els llums encesos i el motor en marxa. Els vidres de les finestretes del pilot i el copilot estan trencades a bocins. Al seient del conductor hi ha un home que no es mou. Té sang a la cara que li regalima fins al pit. Ha rebut un tret al cap. És Alejandro Ponsoda, l'alcalde. Encara està viu.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Maten un alcalde d'un tret al cap. Sembla una execució, un treball de sicaris. L'alcalde és del Partit Popular en una zona on l'especulació urbanística està desbocada. Qui ha matat l'alcalde de Polop de la Marina? La gent que el coneix diu que era un bon home. La Guàrdia Civil no acaba de trobar enemics ni sospitosos. La investigació descobreix que la víctima tenia una vida paral·lela. El cas va de sorpresa en sorpresa, però no hi ha detinguts. Passen els anys fins que apareix un testimoni que demana declarar protegit. I posarà al descobert una trama que farà bona aquella frase que diuen que va dir un rei anglès. Senyor, protegeix-me dels meus amics, que dels meus enemics ja me'n protegeixo jo. I un servidor hi afegeix, sobretot, si són amics de partit. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
16: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
14: Crims. Per què matem?
16: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
14: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
15: Quina gran sintonia que tenim. Som-hi. Polop és un poble de gairebé 4.000 habitants, a la comarca de la Marina Baixa, Alacant. A 12 quilòmetres de Benidorm cap a l'interior. Un d'aquells pobles on mai no passa res. Una vall travessada per un camí asfaltat que va recorrent urbanitzacions una darrere l'altra, la majoria habitades sobretot per jubilats de països europeus que gaudeixen d'una retirada tranquil·la a la Costa Blanca. De fet, un de cada quatre habitants de Polop són de nacionalitat estrangera. L'any 2007, Polop, com tants altres llocs de la costa valenciana, també es veien afectats per una epidèmia, la febre del totxo. Eren anys de bonança i el ciment era la gallina dels ous d'or. Situem-nos en aquell 2007. La zona és plena d'urbanitzacions de grans xalets, on el blanc de les parets es va alternant disciplinadament amb el blau de les piscines. Un escenari on el Partit Popular, el de Francisco Camps, Zaplana i Rita Barberà, fa i desfà com vol. I ho va convertint en la zona zero de l'especulació urbanística. Com a tants municipis de la zona, a Polop també hi governa el PP. Qui és l'alcalde de Polop, Albert Mercader?
7: És Alejandro Ponsó de Bou, un home a qui els seus veïns anomenen afectuosament el Frailet. Un senyor afable i de tracte proper que s'ha guanyat el respecte dels veïns de Polop després d'anys de cuidar del seu dia a dia. Aquell mateix 2007 ha tornat a guanyar les eleccions i ja suma 12 anys sent alcalde. De fet, des del 1995, que guanya totes les eleccions per majoria absoluta. Un home volcat al seu municipi, a qui li importen més aviat poc les disputes de poder, ben habituals en aquella època a les files del Partit Popular. A ell només li interessa el poble. Havia entrat a treballar com a administratiu a l'Ajuntament amb 15 anys, i ja en feia 40 que hi volcava la vida.
15: Un home carismàtic que basa especialment la seva activitat en les tasques de representació institucional als actes que es fan al poble. És per això que té com a mà dreta a l'Ajuntament i com a gestor a l'ombra Juan Cano, a qui el poble coneix com el Tuerto, per un problema d'estrabisme que pateix. Cano és el responsable de la regidoria d'urbanisme, la cartera més important en aquella època a la costa alacantina i el número 2 al partit i a les llistes electorals, excepte la del 2003. Aquest detall serà important, i entrarem després. Però ara anem al que ens ocupa. La tarda del 19 d'octubre del 2007, al Centre Sociocultural La Pilarica, un local multiusos de Polop que havia inaugurat el mateix Alejandro Ponsó de 2 anys abans, s'hi ha programat una conferència sobre els efectes de la sida. L'alcalde hi arriba puntual a les 8 del vespre i s'asseu a primera fila. A l'acabar hi ha un refrigeri, però ell prefereix anar-se'n cap a casa. El seu pare ja és gran i està sol a casa i té per costum anar-lo a ajudar a preparar el sopar. Passen pocs minuts de les 9 de la nit quan agafa el seu cotxe, un Renault Laguna, i se'n va cap a Xirles, una pedania a 2 quilòmetres del centre de Polop. Per arribar-hi ha de resseguir un camí asfaltat molt estret dels que amb prou feines hi passen 2 cotxes si es creuen. En 5 minuts recorre els 2 quilòmetres de trajecte entre la Pilarica i casa seua, una casa unifamiliar de 3 plantes que ocupa la cantonada d'un dels carrers principals de Xirles. És octubre, hi ha 9:15 i és ben fosc. El cotxe de l'alcalde s'atura just davant la porta del garatge. Agafa el comandament a distància de la porta del pàrquing que té a la guantera. Prem el botó i just en aquell moment, mentre la porta es comença a obrir, algú apareix d'entre la foscor, s'acosta al vehicle i s'atura just al costat de la finestreta del conductor. Sense dir ni mitja paraula, treu una pistola i dispara 3 trets a través de la finestreta que deixen Alejandro Ponsoda ferit de mort. 3 esclats que ressonen a tot Xirles com si fossin 3 petards. Així ho descriu el periodista Luis Gómez en un article del diari El País del dia 28 d'octubre del 2007.
17: Algunos vecinos escucharon algo parecido a 3 petardos. Nadie se alarmó por ello. El coche no se movió desde entonces. Ponsoda había recibido 2 disparos. Uno le rozó al lado superior y el otro le entró por la frente. Su padre bajó extrañado y se encontró una escena sangrienta. Trató de avisar a una vecina, pero no pudo encontrar respuesta hasta llamar a una tercera puerta.
15: L'home gran que baixa al carrer és el pare de l'alcalde, ho acabem de sentir. És el primer en sortir i el que es troba a l'escena.
7: Aturat davant la porta hi ha el Renault Laguna del seu fill, encara amb el motor i les llums del davant enceses, il·luminant l'entrada del garatge. La finestreta del pilot està totalment trencada i a la del copilot només hi queden alguns vidres escardats que encara s'aguanten a la part inferior. Al seient del conductor hi ha l'Alejandro, assegut i amb l'esquena recta i recolzada al seient, però perdent molta sang que li surt del crani i regalima per la cara fins arribar a tacar-li el pit. Encara respira. Intenta parlar, però no se'n surt.
15: El pare de l'Alejandro, amb l'ajuda dels veïns que han sortit de casa al sentir els seus crits, avisen una ambulància. Al cap de pocs minuts se l'emporten greument ferit cap a l'Hospital General d'Alacant. En aquells moments es creu que podrà sobreviure. Qui ha intentat matar l'alcalde de Polop i per què? Aquestes són les dues preguntes que han de resoldre els investigadors. Qui se'n fa càrrec, en aquest cas, és l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. L'UCO és l'equip d'investigació més potent del cos i es desplaça a Polop des de Madrid quan reben l'avís que qui ha estat tirotejat és l'alcalde del poble. Mentre atenen l'Alejandro a l'hospital, els agents arrenquen la investigació i comencen a intentar obtenir tota la informació possible de l'escena del crim.
18: Desplazadas patrullas al lugar de los hechos, identificaron a la víctima como Alejandro Ponsó de Bou, nacido en Guadalest el 26 de noviembre de 1952, alcalde de la localidad de Polop de la Marina, contra quien se habían realizado varios disparos cuando se encontraba en el interior del vehículo de su propiedad, Renault Laguna, el cual se encontraba detenido enfrente de las puertas de acceso al patio trasero de la vivienda de la calle San Ramón, número 24 de Xirles.
15: El primer que han de descartar els investigadors és que no es tracti d'un robatori. Fent una primera inspecció ocular, ho descarten ràpidament. Ningú havia obert la porta del vehicle i l'Alejandro portava a sobre totes les seues pertinences quan el trauen del cotxe per endur-se'l a l'hospital. La primera inspecció aporta poques certeses més. Ningú va tocar el cos de l'Alejandro, ni tampoc el vehicle. No hi ha empremtes ni la possibilitat d'extreure mostres d'ADN. Revisen la zona i comproven que tampoc hi ha càmeres de vigilància properes que haguessin pogut captar algun moviment dels autors dels trets. El que sí que hi troben al costat i a dins del cotxe són dos casquets de bala de calibre petit. Els recullen i els envien a Madrid perquè en facin l'informe balístic, a veure si poden obtenir més informació de les armes que els han disparat. A primer cop d'ull, però, ja s'adonen d'un detall. Els dos casquets són diferents. Això vol dir que no han estat disparats amb la mateixa arma. Un detall curiós, després hi tornarem. La imatge general que treuen de la inspecció ocular de l'escenari del crim porta els investigadors a dibuixar una primera hipòtesi, que es pugui tractar d'un atemptat terrorista.
7: Estem a l'any 2007, amb ETA encara en actiu. Fa només 10 dies que l'Organització Armada Basca ha col·locat un cotxe bomba a Bilbao, que ha ferit de gravetat l'escorta d'un regidor del Partit Socialista Basc. De fet, ni mig any després, el 7 de març de 2008, es produiria el darrer atemptat d'ETA contra un polític electe, el regidor socialista d'Arrasate, Isaías Carrasco. Per tant, que de sobte aparegués un alcalde del Partit Popular mort a trets, conduïa a pensar que podia tractar-se d'un atemptat.
15: En qüestió de poques hores, però, aquesta hipòtesi es descarta. Ni l'Alejandro havia rebut cap tipus d'amenaça prèvia, ni ETA havia reivindicat l'atemptat, com acostumava a fer en aquest tipus de situacions. Els investigadors no ho veuen com una opció factible. Així ho van manifestar públicament al cap de ben poques hores la subdelegada del govern a Alacant i el coronel en cap de la Guàrdia Civil. Ho difonia l'endemà mateix del tiroteig un teletip de l'agència EFE.
19: El coronel jefe de la Guàrdia Civil en Alicante, Antonio Bernabé Castro, ha descartado inicialmente cualquier relación de índole terrorista con el suceso ocurrido en Polop de la Marina, en el que el alcalde de esta localidad ha recibido al menos un impacto de bala.
15: Han de buscar en altres direccions. Dos dies després dels fets, els investigadors s'adonen que han comès una errada. De fet, no l'UCO, sinó la unitat policial d'Altea, la primera que va arribar al lloc del tiroteig. L'error? El precinte policial s'havia fet massa petit. Què vol dir això? Doncs que només es va tallar l'accés a la zona de just al voltant del vehicle i la casa, però no es van precintar les zones del voltant de la casa familiar de l'alcalde. Aquella nit hi va haver molta gent que va anar fins a Xirles quan va córrer la notícia. I això, acompanyat d'un mal acordonament, tenia una conseqüència. Es va perdre la possibilitat d'obtenir informació del que la investigació anomena els llocs d'espera i vigilància. És a dir, les zones del voltant d'on es va executar el crim, on els autors s'haurien estat esperant mentre no arribava el cotxe de l'alcalde. Ara bé, on s'havia produït el tiroteig era pràcticament el punt final d'una carretera sense sortida. Un lloc on només hi havia un camí d'entrada i de sortida i d'on, per tant, era pràcticament impossible escapar. Això porta els investigadors a deduir que algú havia estat estudiant els moviments de l'alcalde i hauria seleccionat el lloc precís per intentar matar-lo amb les màximes garanties. Que li disparessin no havia estat un fet fortuit, sinó que algú li havia preparat una emboscada. Descartada l'opció d'un atemptat d'ETA, la Guàrdia Civil opta per començar a recopilar informació sobre la vida de l'Alejandro per intentar trobar motius pels quals algú hauria optat per eliminar-lo del mapa. El primer que fan és intentar reconstruir les darreres hores de la seva vida, abans de l'atac.
7: Sabem que l'Alejandro Ponsoda havia arribat minuts abans de les 8 del vespre a la Pilarica, la sala polivalent de Polop, on aquella tarda se celebrava una conferència sobre la sida. Després hi havia programat un pica-pica, però ell ja no s'hi va quedar. Poc després de les 9 de la nit, se'n va anar cap a casa, on vivia amb el seu pare a Xirles, on li van disparar. L'Alejandro tenia una vida senzilla. Cada dia, a 8:45 del matí, ja era al seu despatx de l'Ajuntament. A les 11, feia un cafè al bar del costat i tornava a treballar fins a 3:15, quan anava cap a casa a dinar. Les tardes que tenia l'agenda buida d'actes i de reunions les acostumava a passar treballant a casa. Aquella tarda, però, no havia estat així. El seu gendre explica a la policia que quan ell havia arribat a casa, poc després de les 6 de la tarda, l'Alejandro i el seu cotxe ja no hi eren.
15: Què havia fet el dia del seu assassinat entre com a mínim les 6 de la tarda i les 8 del vespre? Ja ens ho dirà la investigació. Continuem. Mentre esperen els informes balístics dels casquets que la Guàrdia Civil va recollir del lloc del crim, que els podrien aportar pistes sobre les armes d'on havien sortit els trets, els investigadors intenten recopilar tota la informació possible sobre el lloc dels fets. Per fer-ho, comencen a interrogar els habitants de Xirles, la pedania on vivia Alejandro Ponsoda, i revisen tothom que hi hagi pogut posar un peu les darreres setmanes. Fan el mateix amb la gent més propera, la familia y los regidores y trabajadores del ayuntamiento.
14: Se realizan entrevistas individuales con todos los habitantes de Xirles, estuvieran o no en el pueblo la noche de los hechos, así como propietarios de terrenos y casas en la citada población, pero que residan habitualmente en otra localidad, y a todos los trabajadores de obras que se están llevando a cabo en el casco urbano. Esto supone que se han entrevistado los moradores de las 86 casas habitadas, a los 27 trabajadores de las tres obras que hay actualmente en construcción, y se ha podido confirmar que otras 77 viviendas están sin ocupar. Se han entrevistado también los dueños de todas las casas de campo que se encuentran aisladas por las cercanías, en previsión que él o los atacantes pasaran por sus propiedades en la huida o en los posibles actos preparatorios.
15: A la majoria de les respostes hi ha un denominador comú. Les darreres setmanes notaven que l'Alejandro estava canviat. El veien abatut, desanimat i preocupat. Ara en parlarem, perquè mentre estan bolcats en aquests primers interrogatoris, els arriba una notícia. Després de 8 dies d'agonia, el dissabte 27 d'octubre del 2007, a 3:15 de la matinada, Alejandro Ponsoda mor a l'Hospital General d'Alacant.
20: Ha mort aquesta matinada a l'Hospital General d'Alacant, on estava ingressat. El polític va rebre diversos impactes de bala divendres de la setmana passada quan entrava amb el seu vehicle al garatge de casa. Tot i que han passat 8 dies, la policia no ha detingut ningú i no se sap encara la identitat dels autors del tret al cap.
15: Els forenses recullen així a l'autòpsia la causa de la mort.
14: Concluyendo que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico secundario a herida por arma de fuego de proyectil único, con entrada a nivel frontal izquierdo con dirección anteroposterior de izquierda a derecha y arriba abajo, con alojamiento del proyectil en el occipital derecho.
15: L'Alejandro havia mort després de rebre l'impacte de dos trets. Un li havia fregat el llavi i li havia fet una petita ferida, i l'altre se li havia quedat incrustat al crani. Aquest darrer és el que li ha provocat finalment la mort. Al cap de 2 dies de la defunció, la gent de Polop de la Marina surt al carrer per acomiadar que havia estat el seu alcalde els darrers 12 anys. Tot i que ja s'hagi descartat l'opció terrorista, l'enterrament de l'Alejandro recorda clarament les escenes que es vivien aquells anys cada vegada que ETA cometia un atemptat. Pocs metres més enrere del fèretre, visiblement afectat, també l'acompanya Juan Cano, qui, recordem, havia estat sempre el seu número 2 i qui els dies següents li agafarà el relleu en un ple extraordinari que l'investeix com a nou alcalde. A Polop la vida continua, però encara ningú sap ni qui ni per què han matat l'alcalde.
14: Crims. Per què matem?
15: Entre un mar d'incògnites, els investigadors tenen només una certesa per començar a plantejar la investigació, que l'autor ha de ser algú amb la capacitat de tenir accés a armes de foc. A partir d'aquí, comencen a plantejar-se les preguntes habituals en aquests casos. Com és l'entorn de la víctima? A què es dedica? Quins conflictes hi ha a la zona? Devia diners a algú? Com és la relació amb la família? Té alguna amant despitada? Tot això ho haurem d'intentar resoldre. Quan pregunten a la família si els consta que l'Alejandro tingués algun enemic o estigués renyit amb algú que pogués tenir algun motiu per matar-lo, se'ls presenta una pista interessant. Albert.
7: Les filles de l'Alejandro, la Fàtima i la Maria, expliquen als investigadors que el seu pare els havia dit recentment que el dia 17 d'octubre, dos dies abans de l'assassinat, s'havia discutit durament amb un matrimoni que fa temps que viu a Polop. Ell es diu David i li diuen el francès, i ella es diu Olímpia. El motiu era l'expropiació d'uns terrenys del matrimoni que l'Ajuntament necessitava perquè per allí hi havia de passar una carretera. Segons expliquen les filles, la discussió es va acabar amb una amenaça explícita del matrimoni que li van dir, literalment, vas a tener problemes.
15: Aquesta situació també la confirma una de les veïnes de Xirles i amiga de l'Alejandro, la Nieves, que quan els investigadors li pregunten si sap d'algú que pogués tenir algun conflicte amb ell, respon això.
2: Una vegada, fa un parell d'anys, coincidint amb l'inici de les expropiacions de part del terreny dels veïns David, el francès, i l'Olímpia, l'Alejandro em va dir «Saps el que m'ha dit la tipa aquella, l'Olímpia? Que si posava un peu a la seva finca, correria la sang». Crec recordar que això li va dir l'Olímpia en una reunió a l'Ajuntament, però ara no recordo si hi havia algú més que presenciés les amenaces.
15: Els investigadors, doncs, opten per rastrejar l'activitat del matrimoni. Els comencen a seguir de prop i demanen a la jutge instructora autorització per intervenir-los les comunicacions. Paral·lelament, però, no descarten cap altre escenari i continuen escrutant possibles sospitosos.
18: Se ha recalcado información también sobre los huéspedes de los distintos establecimientos hoteleros existentes en las poblaciones vecinas, dando como resultado que entre los días 15 y 20 de noviembre se alojaron un total de 1097 huéspedes. También se solicitó, mediante oficio dirigido al jefe de AENA, en el aeropuerto de El Altet, Alicante, el listado de todos los vuelos que salieron de dicho aeropuerto el día siguiente al ataque. El listado completo ha sido remitido a la Unidad Técnica de Policía Judicial para que sea cruzado con las bases de delincuencia y armas. Se está a la espera de recibir esta información.
15: Resultat? Res de res. Ni un testimoni que aporti informació important, ni una pista. Aquells dies també interroguen tots els treballadors de l'Ajuntament de Polop, amics i familiars i tothom que hagués pogut tenir una relació directa o indirecta amb ell. També es demanen escoltes telefòniques i diversa gent de la zona que hagués tingut anteriorment algun antecedent penal o tingués fitxada la policia. Tampoc troben res. Bé, sí, troben que l'Ajuntament era un desgavell de tripijocs i irregularitats, gairebé sempre amb l'urbanisme com a epicentre, i que hi havia una quantitat desorbitada de droga circulant per la zona i molta gent que es dedicava al tràfic a petita escala. Però cap pista fiable per resoldre l'assassinat de l'alcalde. El 30 de novembre del 2007, un mes després de la mort d'Alejandro Ponsoda, arriba l'informe balístic que estava realitzant el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil.
14: En la primera inspección, tan solo han aparecido dos vainas correspondientes a priori y por las inscripciones de las mismas a un arma del calibre 7.65 y a otra del 3.80 automática. Ambos calibres son incompatibles entre sí, lo que supone la existencia de dos armas cortas diferentes, aunque no se puede determinar que fueran disparadas por personas distintas.
15: Parla de dues vaines i de dues armes. Recordeu, però, que tots els testimonis coincideixen a parlar de tres petards, fent referència al so de tres trets. En la inspecció ocular també s'havien detectat tres projectils. Un que va trencar la finestra del copilot, que van trobar sobre la vorera. Un altre que impacta també a la porta del copilot, en un dels altaveus del vehicle. I un tercer, que és el que s'incrusta al cap de l'alcalde i acaba amb la seva vida. Tres bales disparades des del costat anterior esquerre del cotxe. L'informe balístic diu més coses.
14: Finalizado el estudio, se llega a las siguientes conclusiones. Una de las vainas presenta unas características que inducen a pensar que ha sido disparada por una pistola de la marca Beretta. Presumiblemente, esta pistola disparó el proyectil alojado en la cabeza de Alejandro Ponsoda y el de la acera. La otra vaina presenta unas características que inducen a pensar que se disparó con una pistola de la marca Beretta o Walther. El proyectil encontrado en la puerta del coche se corresponde con un arma de este calibre.
15: Deixen clar, doncs, que es van trobar dos casquets, però tot apunta que es van disparar tres trets, des de dues armes diferents. Això fa pensar en dues opcions als investigadors. Que una sola persona fos qui hagués comès l'assassinat, disparant ell mateix amb dues pistoles, o que, el que sembla més factible, que el crim el cometessin com a mínim dues persones. Continuem. Recordeu el matrimoni basco-francès, l'Olímpia i el David, que tenien un conflicte obert amb l'alcalde per temes urbanístics? La jutge instructora autoritza seguiments i escoltes telefòniques.
7: La Guàrdia Civil els investiga a fons com a principals sospitosos del crim. Els vigilen de prop i es rastregen tots els seus moviments bancaris i logístics, des d'abans de la mort de l'alcalde fins a aquell moment. La primera conclusió que arriben és que no formen part d'un entorn on els pugui ser fàcil aconseguir armes de foc. Tot i així, finalment, la jutge els cita a declarar. Expliquen que el dia del crim estaven amb una parella d'amics en un centre comercial de la zona. La Guàrdia Civil revisa les càmeres de seguretat i els localitzen al lloc i a l'hora que diuen. La coartada és certa. Amb la declaració i els informes de la Guàrdia Civil, la jutge els deixa en llibertat sense càrrecs.
15: La Gemma Peñalosa és la periodista del diari El Mundo que cobreix la informació de tribunals, una de les persones que ha seguit més de prop el cas.
3: Fue una investigación al principio pues bastante difícil. De hecho, vino la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Un equipo de la UCO se desplazó a Polop. Empezaron las entrevistas pues con los políticos que habían trabajado con él, con su equipo de gobierno, sus compañeros, con todos los vecinos. También se entrevistó a un matrimonio francés que al parecer había tenido un problema de lindes con tierras de Ponsoda, y todo eso quedó descartado.
15: Es descarta el matrimoni, però es focalitza en la idea que el mòbil més probable poden ser els interessos relacionats amb el boom urbanístic del moment. Estem parlant de l'any 2007, quan encara faltaven alguns mesos perquè esclatés la bombolla immobiliària i hi havia una confluència d'interessos per espreme el que semblava la gallina dels ous d'or, requalificar terrenys, construir-hi i enriquir-se amb la venda d'habitatges. Atenció, però, perquè aquesta hipòtesi inicial se n'hi afegeix ràpidament una altra que serà, si més no, sorprenent. Recordeu que els interrogatoris que va fer la Guàrdia Civil es desprèn que Alejandro Ponsoda tenia una actitud diferent les darreres setmanes, que estava canviat. Aquesta idea es va repetint en la majoria de gent que el coneix, fet que porta els investigadors a obrir una nova línia. En què es basen, Albert?
7: Feia setmanes, potser mesos, que l'Alejandro no era el mateix. El notaven abatut, nerviós i pràcticament no se'l veia per casa. Aquests canvis s'haurien accentuat després de les eleccions municipals d'aquell mes de maig, que l'Alejandro havia tornat a guanyar. I coincideixen tant algunes veus del seu equip de govern com les seves filles, que declaren que des de llavors que el seu humor havia girat com un mitjó. De ser un home alegre i afable, està sempre disgustat, pensatiu, trist i amargat. Diuen també que últimament desapareixia moltes vegades sense que sabessin què feia i que quan li preguntaven responia malament i amb evasives. Les filles recorden que alguna vegada els havia respost que preferia no dir res perquè no ho entendrien. Així es detalla als informes policials.
14: La família és totalmente desconocedora de la vida privada de Alejandro. No conocen sus costumbres fuera del horario laboral y mencionan que últimamente iba mucho a ver el fútbol cuando nunca le ha gustado. Últimamente, el cambio de actitud había sido tal que les llegó a decir que no tenía que darles explicaciones y que si les decía lo que hacía en Valencia, su abuelo, el padre de Alejandro, no lo entendería. Parece que ese cambio de actitud coincide con un aumento de la frecuencia de estancias en Valencia, de ir cada dos meses a ir cada dos semanas, y también al aumento de gasto en teléfono.
15: Un altre fet que destaquen és que, de sobte, havia començat a interessar-se molt per l'equip del poble. És un fet que havia cridat molt l'atenció a les filles, perquè abans mai havia tingut cap interès cap a aquest esport. I encara un apunt més, que ara sentíem. La família també posa en alerta la Guàrdia Civil d'un detall. La factura telefònica d'Alejandro s'havia multiplicat pràcticament per 4. Dels aproximadament 60 euros que gastava cada mes de mitjana, als 450 que marcava l'última, la d'aquell setembre. Sentint això, els investigadors demanen a la companyia un extracte dels últims moviments que s'haguessin fet des dels telèfons de l'Alejandro. Quan arriba l'informe de la companyia telefònica i els investigadors rastregen els números de telèfon, descobreixen dues coses. La primera que l'última trucada que l'alcalde va fer abans de la seva mort va ser a les 17:40 del dia de l'atac. Es fa des del telèfon fix de casa a un altre telèfon fix, que després d'investigar-ho, identifiquen com un establiment anomenat Sauna Adonis, a Benidorm. La trucada dura 11 segons. El segon descobriment és que la majoria de les trucades són a números de tarot, un de

0: Men de Polop, el suposat vident, parla de menyspreu i actitud negativa cap a ell, i un nom que fins ara no havíem sentit, el d'un tal Alejandro Esteve, de qui, segons el Mamadou, l'Alejandro estava enamorat.
1: I'm ready, my lord.
2: Crims. Amb Carles Porta.
0: Abans us hem explicat que la Guàrdia Civil, encara orfe d'indicis o de pistes que orientessin una línia clara d'investigació, seguia interrogant tota la gent de la zona de Polop que tingués vincles amb l'alcalde. Bona part d'aquests se centren en el personal de l'Ajuntament, ja siguin càrrecs públics o regidors. D'aquests interrogatoris en surt un altre fil.
3: La oposición del Ayuntamiento de Polop había revisado últimamente una serie de facturas y justificantes de pago que Alejandro Ponsoda había presentado tras algún viaje a Valencia, detectando alguna irregularidad consistente en que las horas a las que la víctima decía haber estado en determinadas visitas oficiales no se correspondían con los horarios que recogían los diversos tickets de gastos varios. También se hacía referencia a que las pensiones en las que se quedaba eran demasiado humildes o básicas para lo que se entiende que debe ser la representación de un cargo oficial.
0: A això hi hem d'afegir el fet que quan els investigadors pregunten a la família sobre aquests viatges, les filles i el pare diuen que l'Alejandro només els deia que anava al metge. Però ni els concretava mai a quin metge ni a quin hospital, ni tan sols sobre què s'anava a visitar. I l'informe policial continua.
3: Por otro lado, en las entrevistas que se realizaron, empezaron a detectarse rumores sobre la orientación sexual de Alejandro Ponsoda, y parece ser que es un rumor generalizado entre los vecinos y compañeros de trabajo que la víctima pudiera ser homosexual, dándose la circunstancia que el barrio donde se encuentra una de las pensiones que más frecuenta en Valencia es conocido por los lugares de alterne gay que existen.
0: Això vol dir que als investigadors se'ls obre un altre front.
4: Quan diversos dels interrogats alerten de l'interès de l'Alejandro per viatjar a València i de l'opacitat que envolta aquestes escapades, en segueixen el rastre i comproven que molts d'aquests tiquets corresponen a la Pensió Martínez, un establiment ubicat al costat del barri de Russafa, una zona coneguda per ser un dels pols d'ambient gai de València. L'Alejandro hi havia estat diverses vegades les darreres setmanes. Els investigadors interroguen la propietària de la pensió, que els confirma que coneixia l'Alejandro, que s'hi allotjava aproximadament cada 15 dies i que la darrera vegada que havia estat per allí era el dia 10 d'octubre, la setmana abans que fos tirotejat. La propietària també destaca que algun cop l'havia vist pujar acompanyat d'un home a la seva habitació. Això s'afegeix als rumors que fa temps que circulen pel municipi sobre l'orientació sexual de l'Alejandro. I atenció, un anònim que arriba a la Guàrdia Civil on algú els alerta que l'Alejandro hauria estat mantenint una relació amb un home d'origen romanès que vivia al poble.
0: Que l'Alejandro fos homosexual i que tingués relacions sexuals i sentimentals amb qui li donés la gana és ben legítim, faltaria més. No hauria de ser notícia ni rellevant en una investigació. Però els agents desconfien de l'opacitat i el secretisme que envolta té aquesta part de la seva vida privada i temen que pugui haver-hi alguna vinculació amb el seu assassinat. Recordeu que abans hem deixat pendent un nom, el de l'Alejandro Esteve, un element que posa sobre la taula el vident a qui consultava l'alcalde, que explica als investigadors que aquest li preguntava sovint sobre com podia enamorar aquest tal Alejandro Esteve. Escolteu que publica el diari local Información el dia 20 de setembre d'aquell 2007.
5: El alcalde de Polop de la Marina, el popular Alejandro Ponsoda Bou, ha nombrado por decreto de presidencia número 170 al monitor deportivo Alejandro Esteve, asesor en materia de sanidad, servicios sociales y educación, además de eventos deportivos. El decreto se ampara en que la alcaldía es competente para resolver sobre esta materia. Esteve dependerá de forma permanente y exclusiva del área de alcaldía. Todo ello sin perjuicio de las tareas propias de su puesto de monitor de deportes, según indica el decreto.
0: El tal Esteve treballa de monitor esportiu a l'Ajuntament de Polop des de principis d'aquell 2007, quan se'l contracta per coordinar els equips de futbol. Semblaria, doncs, que l'alcalde, que ja feia uns anys que s'havia separat de la dona amb qui havia tingut dues filles, s'havia enamorat del monitor d'esports de l'Ajuntament. Això explicaria la recent passió per anar a veure els entrenaments i partits de futbol, com deien les seues filles. Els agents investiguen la relació de l'alcalde amb el senyor Esteve i confirmen que havia estat un motiu de tensió a l'Ajuntament.
4: Alguns regidors, entre ells el que era el seu número 2, Juan Cano, estaven molestos pel fet que l'alcalde tingués una relació tan estreta amb Esteve. S'hi havien capritxat fins al punt que, mitjançant un decret d'alcaldia,

0: feia poc l'havia nomenat el seu assessor personal dins l'Ajuntament, integrant-lo a l'organigrama que depenia de l'alcaldia. Aquest fet, sumat als rumors que corrien pel poble d'una suposada relació amorosa entre els dos, no havien agradat a una part dels regidors, i això havia generat tensió i enfrontaments, especialment amb el sector afí a Juan Cano, el regidor d'Urbanisme. Així ho explicava el mateix Alejandro Esteve als investigadors.
1: El dia de la Junta de Govern en què es va aprovar el meu nomenament hi va haver molta tensió i pressions, especialment per part dels regidors Juan Cano i Joan Iborra, que li van dir directament que feia això perquè ningú l'estimava i no tenia amics. En alguna altra ocasió, l'Alejandro ja m'havia explicat que Juan Cano i alguns altres regidors li feien el buit.
2: Davant d'això, la Guàrdia Civil esbossa una primera teoria per intentar explicar els canvis en l'estat d'ànim de l'Alejandro.
0: Pensen que des de les eleccions estava trist i abatut perquè estava perdent l'estima i el respecte dels seus veïns i companys de govern. S'havia enamorat del monitor d'esports del poble i la manera com ho estava gestionant generava malestar a una part del seu equip, que havien reaccionat amb menyspreu i amb faltes de respecte.
2: La pregunta és, tot això podria tenir alguna relació amb la mort de l'alcalde? Els investigadors creuen que podria ser que sí, però ja ho veurem. Mentrestant, els agents de l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, continuen treballant paral·lelament amb la primera hipòtesi que havia aparegut com a possible mòbil del crim i que encara continuen considerant la més probable. Que l'assassinat estigui relacionat amb la seva activitat com a alcalde i, més concretament, amb la gestió urbanística. Mirant enrere, veuen que va ser especialment rellevant el conflicte que es va obrir l'any 2003 al voltant de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana. Un projecte que, com va passar a tantes altres localitats de la costa valenciana, i també catalana, volia aprofitar el boom urbanístic per projectar un creixement desmesurat del poble. Des de llavors que la gestió urbanística ha estat un tema sempre envoltat de polèmica i foscor, que movia molts interessos creuats i molts diners. Però anem a pams. Albert, què havia passat aquell any 2003?
0: Que un sector de l'Ajuntament, amb Juan Cano, el tinent d'alcalde d'Urbanisme al capdavant, volia aprovar un projecte que preveia la requalificació de terrenys per la construcció d'habitatges, un pla que hauria multiplicat pràcticament per 15 la població de Polop, que hauria passat de les 2.000 persones d'aquell moment a pràcticament 25.000. Aquell conflicte va enfrontar obertament Alejandro Ponsoda i Juan Cano, el regidor d'Urbanisme que sempre havia estat governant al costat de Ponsoda i que, de fet, abans us explicàvem que després de la seva mort assumiria l'alcaldia. Cano estava a favor d'aquest macroprojecte urbanístic, mentre que Ponsoda s'hi va oposar i, finalment, va impedir que tirés endavant.
2: Aquell mateix any 2003 hi havia eleccions municipals i Juan Cano va acabar caient de les primeres posicions de la llista electoral del PP de Polop. Això serà important i després hi entrarem. El cas és que, tot i que l'any 2007 Cano tornaria a la primera línia política i faria novament tàndem electoral amb l'Alejandro, la seva relació personal ja no era la mateixa. Cano estava dolgut per l'enfrontament amb Ponsoda pel pla urbanístic i el menyspreava constantment, ja fos en privat, a les reunions del govern municipal o en públic, davant dels veïns de Polop. No era ell sol el que mantenia una actitud hostil cap a l'Alejandro, sinó una part dels regidors, especialment Juan Iborra i Ximo Montiel. Aquest que sentireu és Vicente Guerri, l'advocat de la família de l'Alejandro Ponsoda.
3: Juan Cano no podia veure Alejandro Ponsoda. Teníamos de testigos que siempre han declarado que Alejandro Ponsoda era una persona que la volía todo el pueblo. De fet, el PP traía siempre tan buenos resultados gracias a Alejandro Ponsoda, que al final Juan Cano era, digamos, el que manaba en el ayuntamiento, pero el que estaba de band y que era el que se portaba todos los beneplácitos siempre era Alejandro Ponsoda. Y Juan Cano lo que tenía un poco, digamos, de envidia de que siempre era él el que portava l'Ajuntament per acabar i l'altre era el que portava totes les flors.
2: També ens ho explica la periodista Gemma Peñalosa.
4: Ellos dos eran muy distintos. Eran dos personalidades antagónicas, donde Cano era la persona que se imponía y Ponsoda se dejaba por miedo al enfrentamiento.
2: Aquesta animadversió de Cano cap a Ponsoda també la corroboren membres del govern municipal quan parlen amb la Guàrdia Civil. Fixem-nos en la declaració de Maria Dolores Zaragoza, regidora de Polop, que explica haver presenciat molts plens tensos les darreres setmanes.
5: A finals de setembre, en una de les reunions de l'equip municipal, Juan Cano es va posar molt groller, cridant de mala manera l'Alejandro, dient-li que sempre estava fent l'aranya, que les eleccions les havia guanyat ell, que ell no el volia ni el poble ni la seva família, que no era un home ni era res. I més expressions d'aquest estil. Altres regidors, com Ximo Montiel o Juan Iborra, també es van sumar a les desqualificacions.
2: Què deu ser això de fer l'aranya? No ho sé. Una visió que també confirma davant la Guàrdia Civil una altra regidora, en aquest cas, Pilar Villanueva.
6: En algunes ocasions vaig presenciar un cert ressentiment de Juan Cano i Ximo Montiel cap a Alejandro Ponsoda. Alguna vegada ja m'havien vingut a dir que creien que Ponsoda no tenia ni caràcter de líder ni autoritat per portar un ajuntament. Que servia per guanyar eleccions, però no per ser alcalde, perquè li faltava caràcter. Fins i tot en una ocasió li van proposar que ell es quedés simplement en funcions representatives i de protocol, i que fos Cano qui gestionés la resta de temes de l'Ajuntament. Aquell dia, Cano va acabar demanant-li que dimitís, però Ponsoda no va voler.
2: Queda clar que la relació a l'Ajuntament era dolenta i fins i tot tensa amb el grup de regidors que encapçalava Juan Cano. Fins llavors, tinent d'alcalde d'Urbanisme i des de la mort de l'Alejandro, alcalde de Polop. Aquestes tensions, que ja hem vist que no eren només polítiques sinó també personals, podien tenir alguna cosa a veure amb la mort de Ponsoda?
4: Las últimas semanas antes del asesinato parecía que se había vuelto todo un poco insostenible, ¿no? Mientras la vida transcurría en Polop, en el ayuntamiento, pues las cosas dentro del equipo de gobierno pues parece ser que no estaba bien. De hecho, la jefa de Protección Civil dijo que un día Alejandro, el alcalde, la había citado en su despacho y que no quería hablar, solo le hizo un gesto. Dice que para escucharlo se tuvo que acercar tanto que casi estaba encima suya y que no le quiso decir nada temiendo quizá que pudiera ser grabado. Claro, lo que él temiera o no temiera decirle es algo que ya no se sabrá porque él nunca lo verbalizó, pero sí verbalizó que estaba preocupado con la situación, con la relación con Juan Cano y que las cosas no iban. Lo que pasa que, de hecho, 10 días antes de morir, hay una conversación en la que él pues teme como que van a por él. Que él decía que estaba solo ante el peligro, pero es que claro, esto es muy, muy interpretable. ¿Solo ante qué tipo de peligro? Él nunca dijo nada precisamente por el carácter tan reservado que tenía.
2: Davant d'aquest escenari, els investigadors decideixen citar a declarar Juan Cano.
0: A l'interrogatori, la Guàrdia Civil se centra bàsicament a intentar desxifrar què feia Juan Cano aquella nit del 19 d'octubre de 2007, quan van matar l'alcalde. Cano els explica que estava sopant al camp de futbol amb amics, quan un d'ells va rebre una trucada del seu cunyat, que viu al costat de la cartera de Polop, a Xirles. Recorda que l'amic es va quedar pàl·lid, però no sap explicar ben bé què va dir. Alguna cosa similar a que li havien disparat 2 trets a l'alcalde. I que quan va saber això, va pujar al seu vehicle, no recorda amb qui, i va anar cap al lloc dels fets. Quan els investigadors li pregunten quina va ser la seva reacció quan va saber la notícia, el respon que no va pensar en res, que es va quedar sense reacció.
2: Els investigadors descarten que Cano hagués estat l'autor material del crim. Ara bé, es fixen que l'historial de topades amb l'Alejandro és digne de ser tingut en compte per a la investigació. La jutge que porta la instrucció fa cas de la petició de la Guàrdia Civil i el dia 26 de febrer del 2008, 4 mesos després del crim, els autoritza a intervenir els telèfons de Juan Cano i dels seus 2 homes de confiança a l'Ajuntament, els regidors Juan Iborra i Ximo Montiel. Els investigadors continuen treballant en 2 direccions per intentar trobar algun element que els posi en la pista de qui podia haver matat l'Alejandro: la seva esfera personal i l'esfera política. Els investigadors no paren en cap moment de recórrer paral·lelament aquests camins i en el procés de reconstruir les hores prèvies al tiroteig tenen un forat que no poden completar fins que un home es posa en contacte amb la Guàrdia Civil i assegura que va veure l'Alejandro la tarda del 19 d'octubre de 2007, hores abans que l'assassinessin, a una sauna de Benidorm. I aquí hem de tornar enrere. Recordeu que quan revisen el registre de trucades fetes des de casa de l'Alejandro, s'adonen que l'última trucada que s'havia fet el dia del seu assassinat era a les 17:40 minuts de la tarda a una sauna de Benidorm i que havia durat 11 segons. Doncs és la mateixa sauna on ara una persona els diu que havia vist l'Alejandro aquella tarda.
0: concretament la sauna Adonis, al carrer Veneçuela número 4 de Benidorm. És una opció que quadra els investigadors, perquè fins al moment no tenien cap indici de què havia fet la tarda de la seva mort entre les 18 i 15, el moment en què el seu gendre arriba a casa i veu que no hi ha el cotxe de l'Alejandro, i les 8 del vespre, el moment en què entra a la sala multiusos de Polop on se celebrava la conferència.
2: Això dona als investigadors una nova via. Contacten amb la sauna Adonis per veure si algú els pot oferir informació que pugui ser rellevant sobre les últimes hores de vida de l'Alejandro. Allà localitzen el Nelson, un noi d'origen cubà que hi treballa de massatgista. Parlen amb ell i els confirma que sí, que sap qui és l'Alejandro, que des del passat mes d'abril que freqüentava la sauna i que el dia 19 d'octubre, el dia de l'assassinat, havien passat la tarda junts allà dins, a la sauna. Els diu també que després se'n va anar i que ja no va saber res més d'ell fins que va veure les notícies. Els investigadors creuen que el Nelson diu la veritat. Aquestes saunes són locals força obscurs, no en el sentit lumínic, que també, sinó que regeixen per una estricta confidencialitat. Les freqüenta gent que no vol ser reconeguda. Llocs molt anònims on no s'acostuma a teixir-hi amistats, sinó que s'hi va a fer feina. Ningú coneixia qui era l'Alejandro, ni on vivia, ni a què es dedicava. A la Guàrdia Civil se'ls fa difícil de creure que algú d'allí hagués tingut motius per matar-lo, ni encara, més important, capacitat per localitzar-lo. Mentrestant, recordem, els investigadors tenen punxades les comunicacions del llavors tinent d'alcalde d'urbanisme i alcalde, després de la mort de Ponsoda, Juan Cano, i dels regidors Ximo Montiel i Juan Iborra, el seu nucli dur. Sospitaven d'ells perquè els últims mesos havien tingut una actitud agressiva i de menyspreu cap a l'Alejandro. Els van tenir intervinguts els telèfons durant 10 mesos, fins al mes de desembre del 2008. Durant aquest període van escoltar totes les trucades que sortien o arribaven dels seus terminals. No van trobar res que pogués tenir relació amb l'assassinat. Això, però, no fa desaparèixer les sospites dels investigadors sobre la vinculació de Juan Cano en el cas. Atenció a què apareix a l'atestat policial que entreguen al jutge instructor. Deixen constància d'una darrera anotació.
7: Lo que sí parece claro es que el actual alcalde de Polop, Juan Cano, ha sido el principal beneficiado de la muerte de Alejandro Ponsoda, aunque sea únicamente dentro del ámbito político, planteándose este equipo de investigación no solo la posibilidad de que su muerte haya sido orquestada por Juan Cano y sus colaboradores, sino que el asesinato haya sido un aviso o amenaza al propio Juan Cano, planeado por terceras partes interesadas en conseguir algo del ayuntamiento, a lo que pudo haberse negado Alejandro en su día.
2: Tot plegat està ben embolicat. 2 anys després de la mort de l'alcalde de Polop, no s'ha avançat en cap de les hipòtesis. Cap prova ni indici clar que condueixi al seu assassinat. La investigació està encallada i en via morta. La Guàrdia Civil no sap per on tirar.
4: Recopilando todo y viendo que no había por dónde tirar de otros sitios, que no había enemistades, que no había nada personal que pudiera conectar con el crimen de Alejandro Ponsoda, pues se centraron en esto. Pero ¿qué pasa? Que no hubo pruebas. Entonces el caso estuvo parado para la gente del pueblo durante 2 años. La UCO siguió trabajando.
2: La Guàrdia Civil continua treballant, però no aconsegueix ni proves ni indicis de per què algú va decidir matar l'alcalde de Polop d'un tret al cap. I es pregunten qui i per què va voler dirigir la seva ira d'aquesta manera contra un home com l'Alejandro Ponsoda. Una persona que la majoria de la gent del poble considerava afable, amigable, carismàtica i que tenia l'estima dels veïns. I no menys important, que hi havia cert consens que era una simple figura pública que seguia les directrius del seu equip de govern. Els investigadors no troben sentit a apartar del mapa un home dèbil que ja no prenia les decisions importants de l'Ajuntament. Ni testimonis, ni càmeres, ni mostres d'ADN, ni trucades que incriminin ningú, ni rastre de la presència ni del recorregut dels autors materials del crim. Res. Cap prova directa ni indirecta que apunti ningú. És el crim perfecte. O això semblava, perquè de sobte apareixerà una figura que ho capgirarà tot. Un testimoni que assegura a la Guàrdia Civil que algú li va encarregar assassinar l'alcalde de Polop. Però això us ho haurem d'explicar al proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
8: Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Albert Mercader. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. La...

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Joan Bota. Creix la tensió entre el govern espanyol i el de Ceuta arran de la crisi migratòria. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha donat un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça manar als tribunals.
3: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
2: Mentrestant, el govern espanyol insisteix en la col·laboració institucional i ha habilitat 4 espais temporals per acollir 1.500 persones a Ceuta, xifrant 10.000 els migrants que segueixen malvivint a la ciutat. Uns 2.000 es concentren a la platja del Trampolín, on han alçat un centenar de barraques. Més notícies, Marc Camps.
4: El barril de Brent torna a estar per sobre la barrera dels $90, un preu que no superava des de mitjans de juliol. L'augment arriba després que hagi expirat els 60 dies de negociacions pactat entre els Estats Units i l'Iran per tancar el conflicte a l'Orient Mitjà i no s'hagi vist cap tipus de progrés. El petroli de referència a Europa ha pujat un 2,65%. S'havia mantingut estable tot el dia, però s'ha encarit de cop al final de la jornada després de les declaracions de Donald Trump, on es mostrava disposat a bombardejar el país veí d'Oman si s'interposaven les negociacions per reobrir l'estret d'Hormuz.
2: I precisament el president nord-americà Donald Trump justifica la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud per la no implicació del govern de Seul a la guerra contra l'Iran i defensa el gest cap al líder nord-coreà Kim Jong-un per una qüestió de seguretat a la regió.
5: Kim Jong-un sempre m'ha tractat amb molt de respecte i ens han trobat en nombroses ocasions. Jo l'entenc i ell m'entén a mi. A ell no li agradava Obama, ni Biden, ni ningú, però jo m'hi entenc molt bé amb ell. I el que faig és que hi hagi més seguretat.
2: En un acte a la Casa Blanca, Trump ha afirmat que el dictador nord-coreà li ha respost als missatges que li ha enviat per reprendre el diàleg, però no ha detallat què li ha dit.
4: Rússia ha castigat Lev Shavlobrek, el número 2 del partit pacifista Yablaka, amb 11 anys de presó per demanar en un debat un alto el foc de la guerra amb Ucraïna i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant el president Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yablaka empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. Nikolai Rybakov és el líder de la formació.
6: Han exclòs Yablaka de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
2: L'incendi de les penyes de Riglos Os, que està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució d'aquest incendi ja és més favorable 8 dies després, malgrat el vent que hi continua bufant per tot plegat. El govern aragonès ja es planteja que el miler de veïns de 19 municipis evacuats puguin tornar a casa a partir de demà de manera progressiva. En parla el director general d'Interior i Emergències aragonès, Miguel Ángel Clavero.
7: De momento se valorará esta noche la posibilidad que mañana empiecen a volver ya algunas de las poblaciones, pero siempre bajo control y la autorización del puesto de mando avanzado. La mayor dificultad para recuperar los servicios básicos es el de agua potable, con lo cual lo que se va a hacer es suministrar agua potable embotellada de momento a los municipios para que la población tenga agua potable de calidad.
2: Esports, Pau Dax.
8: Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podrien fer pujar la xifra a més de 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. En joc a la primera divisió, el Depor Elx, amb 1 a 0 a favor dels gallecs en l'inici de la segona part. L'Espanyol és co-líder després de guanyar 3 a 0 al Llevant ahir a l'RCD Stadium. El Barça femení, lesió de Carles Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa. En bàsquet, el Joventut de Badalona, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida han començat avui la pretemporada i en hoquei patins han començat el Barça i el Reus.
1: Fins aquí les notícies.
0: El búnquer.

0: 1936, Chelsea, Massachusetts, als Estats Units d'Amèrica.
1: Noi.
0: Noi. Sí, la música no convida, no?
1: No, gens.
0: Ja us avisem des del principi que avui us portem un personatge carn de búnquer. Les desgràcies que patirà al llarg de la infància i el patró de comportament del nano seran el que han seguit la majoria d'assassins en sèrie que han passat pel programa.
2: Ostres, tu! Tan malament comencem?
0: Molt malament.
2: Que això s'emet a l'una del migdia, ara,
0: ha anat així.
2: Ostres.
0: Si hi ha canalla al cotxe, doncs mira, que n'aprenguin.
2: Si hi ha canalla al cotxe, espero que es pugui sortir del cotxe.
0: Sí.
2: Que encara fa calor i passen aquelles desgràcies després.
0: Sí que és veritat, gent que es deixa el nen al cotxe.
2: No us el deixeu.
0: No
2: us
0: deixeu a ningú al cotxe.
2: No, ni els avis.
0: Ni els gossos.
2: Ni els gossos.
0: Ja està, no queda gent.
2: Ja està.
0: Ja està. Ja gossos, està. Avis i nens.
2: Us voleu un escorpí tancat dintre el cotxe? Us no el podeu deixar perquè ja és de calor.
0: És de calor. Bé, totes les desgràcies que us imagineu acabaran passant...
2: Però què dius?
0: Sí, sí, sí.
2: Però què estàs fent un spoiler? Mira, ja. Només començar.
0: Encara que pinti molt malament, heu de saber que el protagonista d'aquesta història serà declarat culpable d'uns crims que potser no va cometre.
2: Noi.
0: Estigueu atents, perquè avui quedaran caps sense lligar i cadascú haurà de prendre les seves pròpies conclusions.
2: Ostres, Peyo, quins nervis.
0: Una mica Carles Porta, avui, eh?
2: Molt bé, no?
0: Aquí us deixo...
2: Us deixo aquest patracol.
0: Feu de jurat popular. Home, Carles, arregla'ns una mica més per saber, aviam, no?
2: Sí.
0: Hòstia.
2: Sí, dona'ns una mica de peixet, que nano, és el vespre, clar, que hem de sopar.
0: Avui us explicarem la vida de l'Albert DeSalvo i el cas de l'estrangulador de Boston.
2: Però si això en vam parlar la setmana passada.
0: No? Ah, exacte. El cas de l'estrangulador de Boston són una sèrie d'assassinats que va intentar resoldre en Peter Urkos, el detectiu psíquic holandès. Ara veurem com ho lliguem tot plegat.
2: Va. Lliga-m'ho tot.
0: T'ho vaig a lligar tot.
2: Vinga, va.
0: De moment, ja us hem dit que ens situem en Massachusetts l'any 1931. En un dels barris més humils i desastrosos de Chelsea. Hi viu l'Albert DeSalvo, un nano que té la mala sort de tenir un pare alcohòlic i maltractador.
2: Got trencat, check. Jo et vaig apuntant,
0: sí,
2: si et sembla, perquè
0: m'has
2: dit que sortiria tot.
0: Tots els patrons.
2: Eh?
0: En aquella casa reben pallisses tant els fills com la seva pobra mare.
2: Látigo fuet, check.
0: També. El pare és un veritable monstre obsessionat amb el sexe. Li encanta sentir-se més poderós que la resta. Així que obliga l'Albert i la resta dels seus fills a mirar-lo mentre té relacions sexuals amb prostitutes.
2: No, no ens deixem res avui, eh?
0: No.
2: Avui...
0: Aquesta...
2: Has tret el Sant Cristo Gros, sí, a la pàgina 3, eh?
0: Sí.
2: I és nova, no ha sortit gaire.
0: No,
2: aquesta desviació...
0: No.
2: Mireu, és infreqüent.
0: Mireu, canalla, què fa el papa. És raro.
2: Sí,
0: és raro.
2: Ja que el pare parli d'ell en tercera persona, ja és raro.
0: Sí.
2: Però això que dius encara és més raro.
0: Sí, més. El passatemps preferit del pare és arreplegar dones que estan al carrer fent la nit, portar-les a casa i practicar el coit davant dels nanos. Tot això passa mentre la mare plora a l'habitació del costat. Com podeu veure, aquella casa és un autèntic infern. Déu-n'hi-do, quin panorama.
2: Ostres, tu.
0: Déu-n'hi-do, eh? Al petit Albert se li esborra la mirada pura i brillant de tantes bestieses que ha de presenciar. I la canalla que estaven tornant ara de col·le, déu-n'hi-do, també.
2: Han de saber com és el món, també.
0: Sí, ho han de saber, ho han de saber. Al cap d'uns anys, l'Albert ja comença amb els comportaments estranys. Ara es dedica a recollir animals morts que troba pel carrer i a col·leccionar-los a sota el llit.
2: Animals morts sota el llit, check. I aquesta, sí, és de manual, eh?
0: Sí.
2: Si veieu un nen recollint una garsa morta de terra...
0: Si la guarda sota el llit, malament.
2: Malament. Si la llença l'orgànic,
0: bé
2: pel nen.
0: Ben ordenat, perfecte. I si els animals que troba no estan morts, per ell encara millor.
2: Què
0: a l'Albert li encanta torturar insectes, ocells i fins i tot algun gat que acaba matant a cops de roc.
2: Noi, sort que t'has estalviat el cop de roc.
0: Sí, no li hem posat perquè ja s'entenia. El pare, veient que el seu fill està ben tarat i que no serveix ni per fer torrades, decideix vendre'l com a esclau a un agricultor.
2: Què, eh? Com has dit això?
0: Què?
2: Ostres, però quin any som, Peyu?
0: Som al 1936. L'esclavitud als Estats Units es va abolir fa gairebé un segle, però el pare de l'Albert no hi entén d'història. Ha intentat vendre el nano a un pagès. El tracte eren $9 a canvi de donar-li el fill per treballar. Però al final la transacció no s'ha pogut fer pel detallet aquest que us comentava, que l'esclavitud fa anys que està prohibida.
2: Està prohibit, però bueno, és que la història sempre, la burocràcia sempre ofegant el petit productor.
0: Sí, sí.
2: L'home anava a fer negoci, no anava a fer cap bestiesa.
0: No anava a fer cap.
2: Si ell no es pot fer càrrec del nen, tota la vida els nens s'han venut i regalat.
0: Ja està.
2: Això és el que ens expliquen els contes.
0: Sí, sí, sí.
2: Hansel i Gretel.
0: No se'ls va regalar.
2: Els va deixar al bosc. Però si hagués trobat un tio que li hagués donat $9, han de que no els hagués venut.
0: Que no se'ls va deixar al bosc.
2: Que sí, no. Peyu. Hansel i Gretel, aviam, assegurem-nos que estem parlant del mateix conte.
0: Hansel i Gretel se'n van a fer llenya amb el seu pare.
2: I els deixa tirats.
0: No els abandona.
2: Perquè el pare s'ha casat amb una fresca.
0: Ah, sí?
2: Que no els vol, els nens. I el pare és un calçasses.
0: Jo tota la vida pensant que es van despistar.
2: No. Sí, home, des de quan en un conte algú es despista?
0: I per què estan tan contents quan es tornen a trobar?
2: Ah, bona paraula. Això és una altra pregunta.
0: Ah,
2: això
0: perquè...
2: Si vols veure, obrim ja... aquest meló.
0: No, clar,
2: si vols,
0: perquè quan se salven de la dona aquella de la casa de xutxers...
2: La dona aquella, sí.
0: Ah,
2: era
0: llavors,
2: bruixa.
0: Quan tornen a casa seu, sí, la seva família ben contents de la canalla
2: doncs,
0: que han tornat.
2: Aquí tens tota la raó. I aquí, el conte aquí... Vaja, què passa, Neus?
3: L'home se n'ha penedit, la dona ja no hi és.
0: Ah.
2: Val, ha demanat el divorci de la dona i ell s'ha penedit.
0: Se n'ha penedit.
2: Vale, ara ja quadra, ja està. Hòstia, endavant.
0: Molt
2: gràcies,
0: rebuscada.
2: Neus.
0: La història és molt rebuscada, trobo.
2: Sí, bueno. Sí,
0: bueno,
2: perquè la Ventafocs és perfectament normal.
0: Estàvem amb l'Albert de Salvo.
2: Què li passa?
0: Que el seu pare l'ha intentat vendre un pagès i al final no ha pogut. I potser li hauria anat millor fer d'esclau amb el pagès.
2: Ah.
0: Perquè, mira, l'Albert es veu obligat a tornar en aquella casa de bojos on continua col·leccionant animals morts sota el llit i rebent les pallisses del seu pare.
2: És santa.
0: Després d'aquesta infantesa, quan el nano ja és una mica més gran, ja us podeu imaginar tot el que segueix. Robatoris a botigues, males companyies, drogues, baralles, delinqüència juvenil, fins que l'acaben internant en un centre de menors.
2: De moment, cada un dels passos per ser un assassí en sèrie els està seguint al peu de la lletra, eh?
0: I espera't.
2: Encara sí. Més? Va.
0: Després de passar un temps al centre de menors, els pares recuperen la custòdia de l'Albert. Ara, però, el pare ja no la pallissa. Li ha vist cert potencial i ara l'anima a cometre robatoris i a convertir-se en un criminal.
2: Això és reforç positiu, fins on jo sé.
0: Sí.
2: Ah, nano, que t'han fotut aquí per robar. Vine.
0: El pare ha de saber detectar les qualitats del fill,
2: sí,
0: i potenciar-les.
2: Sí, senyor.
0: És el que ha de fer el pare.
2: Sí que és veritat.
0: Ara passem a la fase de les estirades de bossa. Atracaments amb arma blanca, cotxes robats i fugides de la policia a tota velocitat.
2: Això, si ho vens bé, per un nen ha de ser la mare d'emocionar. Tu, que marxarem amb el cotxe de la poli, ja veuràs que guai.
0: Home, bé.
2: Sí, a un nen li agrada això.
0: Si tens l'aprovació dels teus pares.
2: Sí.
0: Ens situem al 1946, tal com volia el seu pare. L'Albert s'ha convertit en un delinqüent professional i el pròxim cop que el detinguin ja no anirà a un centre de menors, sinó que anirà directament a la Garjola. És en aquest moment quan la vida de l'Albert de Salvo fa un gir de 180 graus. Sabeu on va a parar?
2: Si això segueix els cànons del búnquer,
0: sí,
2: ha d'anar a l'exèrcit.
0: Correcte. El nano s'allista a l'exèrcit i, com sol passar amb tota aquesta gent, li va de meravella i es converteix en un home de profit. L'Albert és dels millors cadets de la promoció i es gradua de l'acadèmia amb honors.
2: Que bé, tu.
0: Curiosa, la gent una mica pertorbada a l'exèrcit...
2: Els hi va de conya.
0: Els encanta. S'hi troben com a casa.
2: Una mica d'ordre.
0: Sí. Eh? Encara que la Segona Guerra Mundial hagi acabat, Alemanya es troba immersa en els judicis de Nuremberg i els Estats Units necessiten personal militar sobre el terreny. L'Albert entrarà a la policia militar i serà destinat a Frankfurt.
2: Què dius?
0: Allà no hi ha gaire res per fer. Es dedica a conduir un jeep i a fer de taxi pels generals de l'exèrcit. Ja m'agrada a mi aquesta feina.
2: Aquesta feina no està malament.
0: Portar un jeep tot el dia, amunt i avall, amb un jeep.
2: Tu hi estaries la mar de bé. Però a Alemanya?
0: Sí.
2: No has de sentir res?
0: Llàstima a l'alemany, però per lo de més...
2: És igual. Si tu diuen per aquí i gira a la dreta, tu diu igual un alemany que un català.
0: Sí.
2: Faci'm la mà.
0: Ja està. L'Albert, que s'ha convertit en un jove ferm, dedica el seu temps lliure a entrenar al gimnàs del campament. El nano és un bon boxejador i guanya el campionat de l'exèrcit. També té temps per enamorar una mossa alemanya que es diu Irmgard.
2: Bueno, bé.
0: Entre l'exèrcit i la noieta, sembla que l'Albert està encarrilant la seva vida.
2: Sí.
0: Després d'un temps de festeig, fins i tot s'acaben casant.
2: Viva los Morgan!
0: No.
2: Què diu vostè?
0: És que jo he estat... com es deu dir visca els nuvis en alemany? No ho sabem.
2: Però bueno. Però què?
0: Ara...
2: La música no és de lluna de mel.
0: No, ara venen... Comencen a venir les coses rares, ara, eh? Ara ve el gros. Els seus superiors estan encantats amb ell, però els psicòlegs de l'exèrcit ja fa temps que han vist que l'Albert té tendències obscures i que és un obsés sexual. Sempre està mirant-se revistes pujades de to i parlant de sexe amb els companys. El nano està ben obsessionat.
2: Això de parlar de sexe amb els companys...
0: Sí.
2: Frenem una mica,
0: frenem,
2: no?
0: Frenem, frenem una mica. Sí, que és veritat.
2: Què, Pello, t'agrada el porno?
4: Escolti, escolti,
0: escolti
4: senyor.
0: Escolti, estem a la sala d'espera del CAP. Per l'amor de Déu.
2: Quines confiances són aquestes, senyor?
0: La seva dona també em pot donar fe de tot això. Resulta que l'Albert té un desig sexual desfermat i no en té mai prou. El matrimoni no passa pel seu millor moment. L'Albert està cada cop pitjor. Sabeu què decideixen fer?
2: Ja t'ho dic jo, tenir fills.
0: Mira'ls, no, mira, ja han arribat. Dues nenes precioses per arreglar el matrimoni.
2: Home, i tant que s'arregla.
0: Al cap de poc, la parella decideix començar una nova vida als Estats Units. És en aquest període que comencen les coses estranyes de veritat.
2: Ai, Peyu.
0: El nostre amic té una nova afició. Ara es dedica a anar casa per casa buscant dones solteres. Hola, aquí hi ha una dona soltera.
2: No, no obriu, eh?
4: Obriu.
2: Nois i noies, si ens sentiu ara...
0: Sí. Si te piquen el timbre, hi ha un senyor preguntant que hi ha una dona soltera.
2: No obriu. No obriu. Truqueu a la policia.
0: Quan una dona atractiva li obre la porta, l'Albert es presenta com el mànager d'una agència de models. Fins i tot s'ha fet unes targetes amb un telèfon fals i un nom d'agència inventat. Els diu que està buscant noies atractives per un anunci de televisió. Moltes d'elles, en veure la seva cara de delinqüent, li tanquen la porta als morros. Però algunes noies se'n passen la mentida i el conviden a entrar a prendre un cafè.
2: No! No! No ho
0: feu! Si ve un tio i us diu que és d'una agència de models, encara que sigui veritat, tanqueu-li la porta.
2: Tanqueu-li la porta.
5: Sí, l'agència es diu chicasguapes.com.
2: S'ho està inventant davant meu, senyor!
0: L'Albert els hi deixa anar un discurs sobre com de fàcil serà guanyar diners i ser famosa si es deixen aconsellar per la seva agència. La cosa es complica quan el nostre amic treu una cinta mètrica que porta a la butxaca i els diu que abans de res necessita prendre'ls la mesura de la cintura i els pits, a veure si compleixen els requisits. Aquí sí que ja t'has de començar a olorar alguna
5: cosa. Sí.
0: És llavors quan la majoria de noies veuen que l'Albert no està bé del cap i decideixen trucar a la policia. Algunes noies, però, deixen que l'Albert els prengui les mesures i fins i tot es queden en roba interior per facilitar-li la feina. Ell està encantadíssim.
2: Però què és aquest argument de pel·li porno?
0: Noi?
2: Vol prendre les mesures? Sí, em despullaré perquè sigui més fàcil. Però què tenim al cap?
0: I la... A veure...
2: Sí, què?
0: Molt gruixuda de ser la brusa perquè varia massa la mida.
2: Sí,
0: no?
2: Sí que és veritat.
0: No, és que vaig amb menorac, si home, treu-te'l.
2: No, treu-te'l per anar per casa ja te l'hauries d'haver tret, per això. No,
0: sí. Però del que puguis portar per anar per casa, el que vas... Bueno, no sé. Després d'unes quantes denúncies, la policia comença a investigar. És el cas de l'home de les mesures.
2: L'home de les mesures? Però és un nom d'assassí en sèrie bastant trist, oi?
0: Sí. Bueno, és que de moment l'Albert no ha matat ningú, eh?
2: Sí, bueno.
0: És només un cas, el cas de l'home de les mesures.
2: Vale.
0: Que és un tio raro que va per les cases preguntant si hi ha solteres. Però podia, no ha matat ningú.
2: Que podia estar amb immobles, també.
0: Sí.
2: Vinga, que m'he dit que fa la taula.
0: I que algun poble petit de Catalunya li pots trobar aquest personatge, també.
2: Un tio que va amb una cinta mètrica a la butxaca.
0: Anar preguntant si hi ha dones solteres.
2: Sí, aquesta...
0: Bueno.
2: Ostres! Sí, home, a més d'un poble, eh?
0: Fins ara l'Albert només entra a casa d'aquelles dones, els pren les mides i després de magrejar-les una estona se'n va sense dir res més. Almenys fins que entrem a l'any 1960, que és quan tot empitjora. La seva esposa ja fa temps que sospita que l'Albert surt de nit a fer bestieses. Amb ella s'ha portat sempre bé, però sap que el seu marit té un costat molt fosc i decideix abandonar-lo. Ara, sense dona, sense que ningú el controli, l'Albert es dedica a anar amb una granota de treball, dient que és la companyia de la companyia elèctrica.
2: Val, d'arma.
0: No, de la companyia...
2: Que també seria molt estret.
0: Sí, no, d'Endesa, diguéssim.
2: Val.
0: Hola, soy d'Endesa.
2: Llavors sí que aquest sí que el podeu obrir.
0: Aquest sí, sí, el que no li podeu obrir és el compte corrent. Les víctimes sempre són les mateixes. Dones solteres que estan soles a casa. Un cop l'han deixat passar, l'Albert les amenaça amb una navalla.
2: Home, escolta que hem passat molt ràpid de la cinta mètrica a la navalla, no?
0: Sí que és veritat.
2: Que pot fer molt més mal un metro d'aquells...
0: Si saps fer funcionar un metro d'aquells...
2: Pots matar algú.
0: És més perillós que una navalla.
2: Sí, sí, cuidado, major.
0: Cuidado, perquè jo he vist gent plegant al metro que s'han deixat els dits allà, eh?
2: Què dius, el metro aquell de plegat, també?
0: El metro, hi ha dos metros. Hi ha la cinta mètrica de prendre mesures del cos.
2: Aquella difícilment et faràs mal, amb allò?
0: Bueno.
2: Sí, també?
0: Bueno. Però les de bricolatge, el metro...
2: Allò que lleva estiu.
0: Allò hi ha gent que plegant allò, bueno, s'han deixat, s'han tallat tres tendons.
2: Sí, hi ha gent que el fa anar molt ràpid. El fuster el fa, ho fa anar molt ràpid. Allò, quan comença a plegar-lo,
0: sí,
2: i a fer això...
0: Crac, així, crac.
2: Cuidado.
0: En fi... La nostra... on estàvem, aquí, perdó. Sí. El que fa l'Albert és intimidar per sentir-se poderós, tal com feia el seu pare amb ells quan era petit. Clar. La policia el busca, atenció, per més de 50 assalts i intimidacions a dones que estaven soles a casa. Això sí, l'Albert controla els seus impulsos i després d'amenaçar-les, marxa corrents sense arribar a agredir-les sexualment.
2: Val.
0: De moment.
2: Val.
0: Estigueu atents... Perquè ara ve quan es complica la història.
2: Ei, ho has dit 8 vegades, això. Perdona, eh?
0: Sí.
2: Has dit 8 vegades, ara és quan es complica la història.
0: Sí que és veritat, sí.
2: Que les 8 vegades ha sigut veritat, eh?
0: També és veritat, sí.
2: També, és que no sé on acabarem.
0: Als afores de Boston estan apareixent cossos de dones estrangulades. Aquest conjunt d'assassinats seran coneguts com els de l'estrangulador de Boston. Entre el 1962 i 1964, 13 dones assassinades. A la policia de Boston dels anys 60 no estan acostumats a enfrontar-se a casos com aquest. Ni tan sols fan servir el concepte assassí en sèrie. No hi ha agents especialitzats en aquests casos. Un altre dels problemes és que l'assassí no segueix un patró definit. Algunes de les víctimes són noies de 18 anys, altres, en canvi, són velletes de 80 anys. Noi, l'assassí és capritxós.
2: L'assassí és capritxós, sí. I això és el que despista més el policia.
0: Sí. Si heu de, si voleu matar gent,
2: sigueu capritxós.
0: Ben diferents.
2: Sí.
0: Que no puguin sospitar.
2: No.
0: Ah, no, mira, sempre mata senyors de 35 anys que parlin català.
2: No,
0: no. Coses rares.
2: Cosa molt rara, perquè en trobareu pocs, aquests.
0: Sí. A vegades, l'assassí deixa pistes i missatges xifrats. En altres ocasions, no deixa res. Les autoritats van ben perdudes i pensen que podria tractar-se de diversos assassinats.
2: I fa tota la pinta que un d'ells és l'Albert.
0: Ara ho veurem.
2: Ah.
0: De moment, l'Albert és detingut pels seus assalts amb arma blanca i acaba entre reixes. I atenció, que la condemna va de veritat, eh? Potser ha assaltat més de 50 dones i li ha caigut la cadena perpètua.
4: Molt bé.
2: Però què dius?
0: Sí, noi.
2: Boig.
0: Bueno, anava entrant per les cases amb una navalla, Jair.
2: Sí, bueno, però...
0: Bueno.
2: Sí, no ha fet mal a ningú, no?
0: Bueno, aviam.
2: Un susto.
0: Un susto gros, sí que te'l fot.
2: Sí, però és assassí o no?
0: Aviam, a ell, de moment, només l'han condemnat pel cas del fals electricista. Pel senyor de la companyia elèctrica.
2: Sí.
0: En principi no té res a veure amb els assassinats. Sí que és veritat que des de que l'Albert està a la presó, l'estrangulador de Boston no ha tornat a actuar.
2: Hòstia, jo t'estic intentant seguir, eh?
0: Sí.
2: Jo estic intentant venir a les teves, però...
0: Sí. Ja he dit, és complex, el cas és complex.
2: Sí, no, ja.
0: De moment tenim un senyor que en principi no ha assassinat ningú, però que des de que ha entrat a la presó s'han acabat els assassinats.
2: És bastant sospitós.
0: És sospitós.
2: I guardava rates mortes a sota llit.
0: Sí. I anava amb una cinta mètrica buscant solteres.
2: Sí, i la musiqueta aquesta ja sabem... ja sabem com acaba.
0: Mentre l'Albert està entre reixes, la investigació de l'estrangulador de Boston continua el seu camí. Després de 3 anys d'investigació, sembla que els assassinats quedaran impunes. Per sort, l'assassí no ha tornat a actuar, però les autoritats han quedat molt malament. La gent es pregunta com pot ser que no l'hagin atrapat.
6: ¿Cómo puede ser? La policía no hace su trabajo. ¡Maldita sea!
7: ¿Com pot ser?
2: Sempre hi ha algú que s'està queixant de la policia. Deixeu la policia. D'acord que aquella gent,
0: la gent
2: està tot el dia menjant dònuts al bar aquell, sí. Doneu-li un respiro. No és fàcil.
0: Calma.
7: Busqueu el Puigdemont, no?
6: Sí, on és? Se t'ha escapat de la puta cara.
0: És que la gent...
6: Amb una bombona de butano amb un gorro.
0: La gent també...
2: A veure.
0: Els veig molt desfermats últimament amb els Mossos d'Esquadra. Freneu una mica, sí. També, que els veus gent que els paren. I el Puigdemont, què és?
2: Calma, que aquest senyor porta pistola.
0: Calma, cuidado, no us la jugueu tan fort. No. Cuidado. En fi. El tema és que hi ha 13 dones que han mort.
2: Sí.
0: I, a ulls de l'opinió pública, l'assassí continua lliure perquè la policia...
6: No detingones en Puigdemona!
0: Senyor, prou ja. És llavors quan el guió fa un gir inesperat.
2: Sí.
0: L'Albert de Salvo, que ja sabeu que està complint condemna per les seves històries...
2: Cadena perpètua.
0: Confessa que ell és l'estrangulador de Boston.
2: Però bueno...
0: Ho ha dit ell.
2: Però sí.
0: Sembla que ha arribat a una mena d'acord amb les autoritats. Ell confessarà que és l'estrangulador, però la confessió no podrà ser utilitzada contra seu. En altres paraules, no el podran acusar i condemnar-lo a la pena de mort pels assassinats.
2: Però què és aquest tracte?
0: És un tracte.
2: Però qui és l'advocat d'aquest tio?
0: No ho sé. És molt estrany. Però les autoritats estan encantades amb aquest tracte. D'aquesta manera li carreguen els crims a l'Albert i resolguen el cas. Ho justifiquen dient que l'home de les mesures, quan es feia passar per electricista, eren les primeres etapes abans de convertir-se en un veritable monstre, en l'estrangulador de Boston.
2: L'home de les mesures era l'estrangulador de Boston.
0: Eren com fases. Primer feia d'home de mesures, després d'electricista fals, i llavors ja estrangulador de Boston.
2: Les tres fases del psicòpata. Sí.
0: Però hi ha psicòlegs que després d'entrevistar-se amb l'Albert apunten que el seu perfil no els quadra amb el d'un assassí. Diuen que l'Albert pot ser un lladre, un estafador i un pervertit sexual, però no acaba d'encaixar amb un psicòpata que mata per plaer.
2: Acoi.
0: De fet, fins que l'Albert no ha decidit confessar els crims, mai havia estat en el punt de mira de la policia. Les autoritats tenien altres sospitosos que encaixaven molt millor en el perfil.
2: A mi m'agrada més quan tothom tenim clar qui és l'assassí des de la primera pàgina.
0: Sí, que és veritat. Amb crims també em passa.
2: Sí, eh?
0: Quan en Carlos ho deixa molt obert, a mi no m'agrada.
2: No.
0: A mi m'agrada que me digui aquest és el malparit.
2: Exacte. Helena Jubany, va ser aquest.
0: Aquest. Bueno, allà no quedava clar, però no quedava clar. Només... A veure... Allà, l'únic que no li va quedar clar va ser el jutge, perquè els que miràvem crims ens va quedar claríssim
2: si tu,
0: a tots.
2: Si tu has vist crims...
0: Collons.
2: Ja saps qui és l'assassí.
0: Claríssim, eh? Déu-n'hi-do. Les autoritats pensen que si l'Albert és l'assassí sabrà detalls dels crims que ningú més coneix. Preparen un interrogatori a veure si la confessió de l'Albert els encaixa.
2: Va, anem a veure, anem a veure. Va.
0: El problema és que aquell interrogatori està manipulat des de bon principi. La policia i el fiscal tenen ganes de trobar un culpable i tancar el cas. Les preguntes estan conduïdes i l'Albert només ha de fer el teatrillo. Els agents li diuen que li faran unes preguntes i que només l'assassí coneix les respostes. Comencem.
2: Aviam, primera pregunta.
0: Mira, jo faig de policia.
2: Vinga, d'acord, va.
0: Albert.
2: Sí.
0: Estigues atent al que et diré.
2: Soc jo, digui'm, sí.
0: Estigues atent, eh?
2: Val.
0: Vas matar a la teva segona víctima estrangulant-la amb les seves mitges, oi? Què contesta l'Albert?
2: Exacte. Vaig matar-la amb les seves pròpies mitges. Però si li acaba de dir la resposta a l'altre.
0: Sí.
2: Senyoria, està conduciendo.
0: Espera, que continua l'interrogatori. Segona pregunta. Va. Albert, ens podries dir de quin color eren les mitges? Pensa que només l'assassí podria saber si eren de color rosa o d'un altre color.
2: Per favor. I l'Albert què respon?
0: De color rosa.
2: Però què és aquesta pantomima?
0: Noi, com podeu veure, la policia està conduint l'interrogatori cap a on vol i li està dient a l'Albert les respostes necessàries per tenir una confessió. També li pregunten com és que algunes de les seves víctimes eren tan joves i altres eren dones grans. Com és que en algunes ocasions deixava missatges al costat del cadàver i altres vegades no deixava absolutament res. I vols la resposta de l'Albert?
2: Sí, si us plau.
0: L'Albert contesta, nois, què voleu que us digui? Algunes vegades ho feia així i altres ho feia aixàs.
2: Confessió molt justeta aquesta confessió.
0: Justeta. Sí. Són declaracions molt poc convincents, però el govern està disposat a donar per vàlida la confessió i tancar el cas dels 13 assassinats amb un sol interrogatori. L'any 1973, oficialment, l'Albert de Salvo passa a ser l'estrangulador de Boston, hagi comès o no aquells assassinats.
4: Molt bé.
2: Molt bé, no.
0: Justet.
2: Molt bé, no.
0: L'Albert ha arribat a un pacte amb les autoritats i no se'l podrà condemnar pels 13 assassinats, però sí que se'l trasllada a un hospital psiquiàtric. I dos dies després d'entrar-hi, s'escapa.
2: Hòstia, als anys 60 tot als Estats Units anaven com un rellotge,
0: com una seda. Dos dies després, l'Albert de Salvo s'entrega dient que s'ha escapat per denunciar les penoses condicions de vida dels interns. També diu que va confessar ser l'estrangulador de Boston per fer-se famós i escriure un llibre, però que està disposat a retractar-se i explicar que ell no té res a veure amb les 13 morts. L'estratègia també és estranya.
2: Sí que és estranya.
0: Després d'aquell rebombori, el tanquen en una presó de màxima seguretat. Al cap d'unes setmanes, l'Albert apareix mort a la infermeria de la presó. Algú l'ha apunyalat.
2: Però què dius?
0: Sí. Des de la presó apunten que ha sigut un tema de drogues, una venjança. Els seus advocats diuen que l'Albert estava a punt de canviar la declaració oficial sobre l'estrangulador de Boston i que per això l'han assassinat. Tenia 43 anys. A la seva cel·la hi troben una nota.
2: Aviam.
0: Ara s'aclarirà.
2: Què diu? Ara, perquè ara. Amb les notes a la presó s'arregla tot.
0: Ara, sabrem què va passar.
2: Aviam.
0: Llegeixo la nota textualment.
2: Sisplau.
0: Aquesta és la història de l'estrangulador, mai abans explicada. Ara. Ara sabrem.
2: Ah.
0: Ara sabrem.
2: Ah.
0: L'home que diu haver assassinat 13 dones, joves i velles.
5: Sí.
0: Avui està a l'interior de la cel·la. A dins seu només pot revelar un secret.
2: Va, va, què més, què més?
0: No, ja està.
2: Què?
0: Ja està. Aquesta és la nota.
2: Això?
0: Jo no he entès una merda del que dius. Però res, eh?
2: Però si semblava que estava escrit en vers, què és aquesta santa merda?
0: L'home que va matar avui està a l'interior de la cel·la, a dins seu només pot revelar
5: un secret en un padre i un hijo, se llama Esteban.
0: Jo no sé si vol dir que és l'assassí o que no ho és, no ho entenc. Noi. Un últim apunt. Anys després de la seva mort, la família de Salvo i la família d'una de les víctimes van començar una investigació per posar llum a la foscor. Van exhumar el cadàver de la víctima i van trobar restes de fluids corporals de l'assassí. Els van comprovar amb l'ADN de l'Albert de Salvo,
2: sí,
0: i no coincidien.
2: Conspiració del govern.
0: Mira, malgrat tot, les autoritats de Boston continuen bloquejant les proves i no permeten que ningú investigui. Els convé que el difunt Albert de Salvo segueixi sent l'assassí de Boston.
2: Conspiració del govern i no ho dic jo. Ah, bueno, sí, sí que ho dic jo, sí, sí, sí, perquè està escrit aquí, sí.
0: I amb això volem concloure el cas. Bonquerins?
2: Sí.
0: Bonquerines? Albert de Salvo va ser una mala persona. Per culpa de la seva infància es va convertir en un pervertit sexual, en un delinqüent. Sabem que no es mereix entrar al búnquer, però existeixen dubtes més que raonables per pensar que ell no era l'estrangulador de Boston, que ell no va matar aquelles 13 dones. Com a molt, potser que matés una o dues. Però, bueno, això que no consti, senyoria.
2: No,
0: això...
2: ja està allà parlant. Ja. Innocent!
0: Bueno, no ens aquí conclou la nostra exposició. A partir d'aquí, cadascú que entregui el seu entrellat. No?
2: Cadascú que investigui.
0: Cadascú que investigui.
2: És que si hauria d'acabar en Carles Porta, cadascú que investigui.
0: Tu, escolta, ha anat així. Voleu veure'l?
2: Sí!
0: Albert de Salvo? Coita'l! Albert de Salvo...
5: Zero cara d'assassí.
0: És veritat. No es fa cara d'assassí.
2: Bones orelles, no?
0: Sí que és veritat, bon pentinat, és un senyor...
2: Fa cara, que em dius, de la màfia del Rat Pack? Sí.
0: Sí, sí,
2: sí, 100%, però sí. Assassí de...
0: No sé.
2: En fi, anem a veure què en pensa el públic, tot i que ja han creat innocent, com el programa aquell. Albert de Salvo, un, bueno, acusat de ser l'estrangulador de Boston, és digne d'entrar al búnker, sí o no?
0: Semblaria que no se'l deixa entrar, eh?
2: Però bueno, però què és això? Fa una estona cridaven innocent.
0: És
2: com de voluble és l'espectador català?
0: Sí, noi.
2: Ostres, tu.
0: A veure, una cosa és que no ho considerin que és assassí,
2: sí.
0: Pot ser innocent, però igual tampoc creuen que sigui una persona digna d'entrar...
2: Totalment respectable. Acabo de recordar que tot allò d'anar amb la cinta mètrica era veritat.
0: Sí, clar, tot allò era real.
2: Tot canvia, d'acord, perfecte.
0: En fi, Albert de Salvo no entra al búnquer.
4: Fuera! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Bon
0: què
1: dia.
0: Tal? Què tal l'estrangulador de Boston?
1: Fatal, és que m'és igual que no hagi estrangulat a ningú.
0: Res.
1: No hi ha de fer res aquí al búnquer. No,
0: fora.
1: Ja està.
0: Fora del búnquer.
1: I et diré una cosa, que hagin cridat innocent, és perquè els heu conduït vosaltres.
0: Totalment.
1: Que aneu dient del jutge, però vosaltres feu exactament el mateix.
0: Fem el mateix, som uns populistes, no podem evitar.
1: Va, a veure, el que no us ha resolt el policia,
0: sí,
1: tampoc ho farem nosaltres ara en 5 minuts.
0: No podem, és que no és la nostra feina.
1: Ja, però sí que hi ha dubtes raonables de que l'Albert de Salvo fos l'estrangulador de Boston. El que tampoc queda en dubtes és que l'Albert estava com un llum i era poc de fiar, això ho sabem. Estem parlant d'un home que vestia una granota d'electricista i amenaçava dones solteres a punta de ganivet.
0: Cuidado.
1: I això és així, que quedi clar.
0: Sí, no el volem a la nostra colla.
1: No el volem. Durant la seva etapa de fals electricista, quan es feia passar per un treballador de la companyia elèctrica, la policia li va posar un sobrenom, el mateix que deia de les mesures.
0: Sí. L'home de les mesures, sí.
1: Doncs quan va fer l'etapa de l'electricista també tenia un nom, té diferents etapes. Llavors anirem a preguntar a la gent d'aquí davant, que són de Granollers.
2: Granollers a la primera fila del búnquer avui.
1: Amb quin nom se'l coneixia quan feia d'electricista?
0: Aviam.
1: Opció A, l'electricista empalmat.
0: Per favor.
1: Opció B, l'home del tornavís. I opció C, l'home de verd. Què us sembla?
3: Anava amb un...
1: Sí,
3: tornavís o verd?
4: Verd.
3: Ai, no sé. Verd o tornavís? Me l'he jugat, eh? L'home de verd.
1: L'home de verd, aviam.
0: Vaja.
1: Sí,
0: no era l'electricista empalmat, eh? Quin greu.
1: Home de verd, que es deia en anglès The Green Man.
0: The Green Man.
1: Perquè la granota que utilitzava era verda.
0: Granota verda.
1: Tampoc s'hi van matar gaire. Vinga, va, parlem de Boston, que de moment l'únic que sabem és que hi havia un estrangulador.

0: Boston, també. La Gran Bretanya tenia collats a tots els habitants amb els impostos que els demanaven, que, com us podeu imaginar, eren abusius.
1: Ja passa.
0: Així resumint, és així.
1: Aquest era el conflicte.
0: Sí. A Boston s'hi va viure un acte que es considera el detonant de la guerra de la independència dels Estats Units. Allà va començar tot, d'acord?
1: Aviam.
0: Així que, com us deia Sant Martí de Centelles, atents a la pregunta. Quin va ser aquest acte que va donar pas a la guerra d'independència? Opció A. Els americans van llançar tot un carregament de te al mar.
1: Oh, quin desperdici.
0: Sí, però és un acte, és un acte. Opció B. Els americans van cremar els vaixells dels anglesos. I opció C. Els anglesos van segrestar una desena d'americans.
2: Els vaixells.
1: La dels vaixells.
0: La dels vaixells. Ho veu claríssim, home. A veure si és la B.
3: La B.
0: No! Tot i que, com a acte d'enfadat, és cremar vaixells, però no. Ells van fer el motí del te, que és això de tirar el te al mar. Ah. Atenció, perquè en deien Boston Tea Party. Party, eh? Party com a revolta.
1: Sí, sí, i tant.
0: Va passar un 16 de desembre de l'any 1773 i es diu que a partir d'aquell moment els americans van deixar de prendre te i per això ara els agrada més el cafè.
1: Mira, també perquè és més bo, eh?
0: Bueno, el cafè que el te. Sí, això és el que diuen.
1: Sí.

0: No sabem si el nostre convidat és més de te o de cafè, però el que sí sabem és que no ens portarà problemes. A diferència del nostre protagonista, el nostre convidat transmet pau i tranquil·litat. La seva veu és calmada i posaria la mà al foc, que no es ficaria en cap problema. Bueno. Si no va amb la Renfe, perquè ja ens va explicar que no. Sí. Tot i així, hi ha gent que sí que s'enfada amb ell.
1: Aviam.
2: L'Edu Baró és un dels tres nois que ha penjat la pancarta amb el lema Sopa de venuts. Què vol dir això?
3: Que són uns venuts. Es deixen vendre per cantar en català.
0: Hem de dir que l'home que ens acompanya no ens ha fet feliços només amb les seves cançons, sinó que gràcies a ell tenim aquest vídeo mític d'un home enfadat que es queixa perquè canten en castellà, o no.
1: O no.
3: A mi m'és igual si cantessin en català totes les cançons o totes en castellà, però les declaracions sobren.
0: Al final li és igual, resulta que al final li era igual. L'únic que tenim clar és que està tan enfadat que segur que no pot escoltar el nostre convidat, o no.
2: A veure, si aniràs a veure.
3: Home, clar, a mi m'agrada la música de sopa.
0: Al final sí, com hem dit, la persona que ens acompanya avui al búnquer és de caire tranquil i lliure, i no només ell, sinó totes les parts del seu cos. Catalunya sap, ja que ell ho ha comentat obertament, que sol anar sense calçotets.
1: Sí.
0: Ahir es va comentar que pantalons llargs sempre perquè és de mala educació, però sense calçotets sí. Després hi preguntarem sobre aquest alliberament. Rebem amb un fort aplaudiment a Gerard Quintana.
1: Gerard Quintana, quantes vegades l'has sentit aquest noi de Sopa de Venuts?
4: L'he sentit uns quants cops. Us heu deixat aquell tros que diu són uns anarquistes.
0: Sí, també diu anarquistes.
5: Enfadat per
0: sí, és que tot és una meravella, M'ha costat triar.
4: Són ciutadans del món i no sé què diuen.
1: Sí,
4: em sembla que treballa de conserge en una escola.
1: Ah, sí? Ja has anat seguint la pista una mica.
4: I que estava fart, ja no volia saber res d'aquest altre...
1: D'aquest vídeo.
4: D'aquest vídeo.
1: D'aquest passat, clar.
4: Ho sé perquè una vegada ens van proposar de fer un cara a cara.
0: Sí. Oh, meravellós!
4: Els de la revista en The Rock.
1: Hòstia.
4: Però no va prosperar.
1: Oh, llàstima, perquè hagués sigut
0: sí, meravellós.
4: Sí.
1: Nosaltres recordeu que vam conèixer el seu germà.
0: Exacte, sí.
1: A la primera temporada d'aquest programa, el primer capítol, vam entrevistar un noi que estava construint un búnquer i era, curiosament, el germà d'aquest senyor.
0: Esteu asseguts al mateix lloc?
1: Al mateix lloc.
4: Però estic segur o no?
1: Sí.
4: Vull dir, em puc sentir segur?
1: Sí.
5: Aquí.
1: No te'l farem entrar per sorpresa ara.
5: No passarà. De totes maneres, aquella pancarta, tu recordes haver-la vist? Fora
0: sopa
5: de la tele,
0: de
4: I me'n recordo més d'una altra que deia la sopa estrangera provoca vomitera.
0: Ah, perquè ho van fer lligar, mira.
4: Sí, aquesta estava al Sant Jordi, aquell dels quatre grans de pus.
1: Sí, dels cuquets.
4: Deien els quatre grans, i sempre deia els quatre grans de pus.
1: Els quatre grans que eren

0: Ah,
1: a veure, gent d'Aigua Freda, atents, perquè es faré una pregunta sobre en Gerard. Mireu, en Gerard ens ha comentat que té parella. El que volem saber és on es van conèixer. Així que ho contesteu vosaltres, d'acord? Vinga, on va conèixer la seva parella, en Gerard Quintana? Opció A, a una rave.
2: Bueno.
1: Opció B, a una calçotada.
2: Que no deixa de ser una rave.
1: I opció C, a un taller espiritual.
2: Que no deixa de ser una rave.
3: La B.
1: La B, una calçotada. Vinga, som-hi.
4: Correcte!
5: Com...
0: És molt sexy, això de...
5: És que, esclar, anava a dir...
0: Una calçotada.
5: De les poques, no sé, no? Una calçotada.
1: Home, si tenim entès que tu vas ensenyar a menjar calçots
0: sí,
1: a la teva parella.
0: Sí, perquè no en sabien, no? Era, què és això? I quan li vaig fer allò de pelar-lo,
1: sí,
0: penjar-me aquí, posar-me a la boca tot un moll de romesco...
1: Clar, sí, no sabia que era una calçotada?
0: No havien fet mai una calçotada.
5: Curiós.
0: I els hi va semblar tan obscè que hem acabat junts.
5: Meravellós, meravellós. L'han encertat, la tercera i la primera?
1: Sí?
5: A la primera i la tercera fila del búnquer han encertat les seves preguntes. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Aquí una mica de chimichurri, salsa brava, per aquí serà això.
6: Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
1: És de sopa de cabra.
5: Atents, doncs, va.
6: La d'ahir no era tan mainstream.
1: Però,
6: no.
1: Ja, però aquesta...
6: Però aquesta
1: ja,
6: se l'han de saber.
0: Saps què passa? Quan escolto això sempre busco la base, però tu fas la melodia amb
6: clar,
0: el piano
6: clar.
1: Sí.
0: I agafa una lírica, saps?
6: Sobte,
0: sembla música culta.
6: No pots... No podeu anar de gira junts, perquè, clar, no podries cantar res, perquè ja t'ho està tocant la
0: Neus. No ho tocaria ella, clar.
1: Voleu que segueixi?
6: Sí. Què?
7: Seguiran somiant?
1: Seguirem somiant.
5: Hola, senyora! Això ho ha endevinat la Mons Reig d'Aigua Freda. Ella s'emporta el pack de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per la Mons i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
2: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
3: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
2: Hola.
4: Oli.
3: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
2: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
5: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
6: Hola, Xeguir, Neus, Peyu. Porto quasi 7 anys amb la meva parella.
7: Sí.
6: I no he parat de repetir que està molt enamorada d'en Xeguir. Tot el que li agrada, li encanta. I doncs m'agradaria regalar-li pel seu aniversari si Peyu, Xeguir, poguessis somriure uns quants segons a càmera i jo pararé el vídeo i li regalaré. Moltes gràcies.
8: Déu meu.
9: Home, i tant, sí. No és cap problema.
10: Pensava que la volia regalar-li al Jair.
8: Sí.
9: Un rotllo...
11: Com a regal d'aniversari.
9: La pel·li aquella tan xunga d'en Robert Redford, no?
8: No l'he vista.
9: Bueno, és igual.
11: És que també, si aquí no hi ha ningú...
8: Ja. Jo he vist Twister. Twister i titan.
9: Voleu que faci... Voleu que somrigui a càmera?
11: Sí.
9: Càmera,
11: que
9: faci com... Però què ha dit? Que congelarà la imatge, ha dit?
10: Sí.
11: No ho sé. Ah, és un missatge ben maco.
8: Faig un missatge.
11: Jo l'entenc aquesta noia, eh?
8: Fes-li un vídeo.
9: No ha dit pas nom de la seva parella, ha dit la seva parella. I ell tampoc ha dit nom, no sabem qui és, no?
8: No.
9: Bueno, no pot ser gaire personalitzat, però podem intentar-ho.
10: Normalment, als 7 anys és un moment de crisi per una parella, eh?
9: Sí? És veritat, als 7 anys.
11: Fes-ho bé, sisplau, Jair.
9: Ja ha dit que feia 7 anys, eh?
10: S'ha dit que feia 7 anys.
11: Fes-ho molt bé.
8: Comença així el vídeo.
9: D'acord, d'acord.
8: Sí. Als 7 anys normalment és un moment de crisi.
11: Però tu els donaràs esperança, sisplau.
8: D'acord.
9: Hola, persona anònima. Als 7 anys és un moment difícil per la parella. Però la teva parella t'estima, perquè t'ha fet aquest regal. El regal de l'amor.
8: Preciós. Preciós.
10: Total. Fins i tot jo m'he enamorat.
9: Sí. Cap problema, el que necessiteu.
11: Tant hi ha la canya, Gerard, tu? Perquè, clar, hi ha moltes noies que et seguíem cantant.
8: Que et seguíem, t'has inclòs, eh?
11: Sí, tant. Jo, sobre
8: però,
11: la cabra
8: però no li havies tirat la canya.
11: Ah, no, però sobre la cabra l'exambusta...
10: Ella sap distingir... l'obra de l'autor.
11: Però
8: això a Catalunya també ha passat, diguéssim, no? Això també...
10: Sí, ara no és com abans.
8: No és com abans, ara. Però ara en el teu cas o ara en general, vols dir?
10: No, en general. Abans hi havia grupis, que ara ja no existeix.
9: No existeixen.
11: I tenien la samarreta amb la teva cara?
10: I es
8: tatuaven.
10: Tatuaven el nom.
11: Fortíssim, hi ha el teu nom a un braç, eh?
10: Sí.
8: O vés a saber.
10: I venien els pares... Escolta, saps? Ajuda'ns. Això no pot ser, perquè...
8: Jo què vol que faci,
10: jo? Jo
9: sóc psicòleg.
11: Fes-ho més malament, canta malament, sisplau.
10: Sí.
11: Ostres.
8: Però s'ha perdut una mica, eh, el fenomen aquest de fans desbocats.
10: Sí, ara ens vigilem molt tots uns als altres, eh?
8: Ja. És veritat. Bueno, ara tot és una mica menys autèntic en general, no?
9: Sí.
8: A veure, no serem...
11: Jo estic a favor de que no hi hagi desmadre en el sentit aquest de... No, m'agrada, però que no molestin ni a l'artista, ni que tampoc, depèn de quins artistes, s'aprofitin de les persones que ho estan mantent.
10: Sí,
11: per això, vull dir que jo estic a favor.
8: Sí.
11: Doncs prefereixo menys autenticitat si ha de ser més respectuós per tothom.
8: Sí, però...
11: Què passa, Peyu?
8: Bueno, aquelles coses que es perd l'essència de...
10: Era més salvatge
8: tot, la vida.
10: Recordo una vegada el camerino, després...
9: Pareu, el tanto és la una al migdia.
10: Això és real, eh?
8: Sí. Aviam.
10: El camerino, després d'un concert, va venir la mare amb la filla i van demanar una fotografia. Jo estava dins atenent no sé què, un mitjà del local, una entrevista.
8: Fins aquí a mi també m'ha passat.
10: Sí. I el guitarrista, el Ninyin, que ja no és amb nosaltres, va dir... tranquil·la, dona'm la càmera, perquè no hi havia mòbil encara, dona'm la càmera i li faig una foto i te la porto.
2: A tu sol?
10: I no em va fer mai la foto. No.
8: Què vols dir?
10: Doncs que se'n va anar una punta del camerino, es va baixar els pantalons, es va fer una fotopolla...
8: No!
10: I li va donar el d'allò.
2: No m'ho diguis.
10: T'ho juro. És real. I després li dic, què has fet, tio? No, t'ha volgut una foto teva. I què has fet? Pues he fet això. I dic, hòstia, aquesta gent ara aniran a revelar la foto i que en treuin allò, clar, aquesta dona li donarà un atac de cor.
2: Mira, és que sí. L'altre dia parlàvem de que passen moltes coses en aquests
9: bueno,
2: llocs de revelar.
9: I el senyor que va revelar també.
2: Clar,
9: va
2: revelar,
9: va dir,
10: què passa aquí? Que Déu-n'hi-do, era per espantar-se.
8: Sí?
10: Sí, sí. I això és real, eh? Vull dir que coses així passaven. Ara seria... Ara seria...
8: Home, ara pots buscar un problema gros. Sí,
2: home, i amb raó, aquí.
8: Sí, sí, sí, sí.
9: Ah, perquè es pot comprovar allà mateix si t'has fet una fotopolla.
8: Clar, clar, ara sí, amb el mòbil, diguéssim.
2: Clar, clar, abans, mira, ja està.
8: Una mica, ja està, ja està. Bueno. En fi, Neus, a veure si algú...
10: Em tenia una mica d'enveja, en Joan, amb això del, de l'èxit. Clar,
2: ah,
10: va ser una manera de dir, toma, ja.
8: Mira, ara, en comptes d'una foto teva, tenen una foto meva. Sí, però teva...
2: Sí, però...
8: Teva d'una manera una mica estranya.
2: En Sergi de Granollers ens ha portat una cosa...
4: Sí, bueno, som de Granollers i us hem portat una samarreta i un mocador de la festa major d'enguany.
2: Ah,
9: ja ens jugo per aquí.
4: Que ha sigut fa poc i, bueno, ja és un...
8: Ja és un mocador d'aquests dels blaus, no?
4: Dels blaus, exacte. Som de la colla dels blaus de Granollers.
2: Ara ens vindran els blancs a dir-nos què fem parlant dels blaus.
9: Bueno, doncs escolta, la samarreta és molt ben parida.
8: Sí que
9: normalment aquestes samarretes de festa major, diguem-ho,
8: són una bona merda.
9: Una merda.
8: Jo ho sé.
4: Però a Granollers hi ha qualitat, aquí
9: hi ha... Sí, sí, sí. Bueno, no sé si a Granollers, suposo que sí, sí, però, home, escolta, està molt bé, és molt ben parida, és una M, per tant, només li va bé a la Neus.
8: Sí. Per tu, Neus.
2: I, gràcies.
9: Sí, el mocador.
8: Ha anat bé la festa major d'enguany?
4: Sí, va ser fa poc. Va ser l'última setmana d'agost.
8: Sí.
4: I molt bé.
8: Molt bé. Molt. Qui va guanyar, els blaus o els blancs?
4: El
8: va
4: guanyar els blaus.
8: Va guanyar els blaus.
4: Exacte.
8: Perfecte. I què es guanya amb això?
4: Bueno,
2: prestigi, prestigi.
4: Prestigi, prestigi. I poder dir-ho aquí, que hem guanyat.
8: Clar.
7: I el pregó de l'any
8: següent. Exacte. El pregó de l'any
2: següent.
9: Però bueno, això és més un marrón que una altra cosa, no?
8: Sí. La veritat és... Premis marrón. Un dia en parlarem, també. N'hi ha uns quants, n'hi ha uns quants. Voleu fer alguna pregunta o només ens voliu obsequiar amb aquesta...
4: No, només obsequi, només obsequi.
8: Fantàstic.
4: Gràcies.
0: Us prometem que si escolteu el búnquer, traureu un 10 a la selectivitat.
8: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
9: Oh, clar, si no ho veig.
8: Clar.
9: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
0: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Ger Domínguez i la Neus Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
12: Hola, búnquer. No us passa que de cop penseu... Quina bona idea és comprar aquesta cosa. Quan la compreu dieu, uau, estic molt satisfet, però quan arribeu a casa de cop dieu, ha sigut molt mala idea. A mi em va passar amb un rellotge d'aquests antics de bronze de corda i funcionava genial, me'l van vendre per 15 euros, tot perfecte, funcionava, i el tenia a la toaleta de nit, però de cop de nit vaig sento tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, cada nit el mateix tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vaig pujar dins un calaix, res, el mateix tic-tac, tic-tac. Al lavabo, el mateix tic-tac, tic-tac, tic-tac. I no podia dormir. Fins que, bueno, he deixat que se li creix la corda. I, bueno, jo us volia preguntar si algun cop us ha passat que compreu... alguna cosa. Vinga. Que dieu, uah, quina bona idea ha sigut, sí, però no ho ha sigut gens. I us n'arrepentiu molt. I no teniu cap. I no el podeu tornar.
2: Adéu. Tu, Peyu, mires moltes coses abans d'entrar cap a fer el búnquer confidencial.
8: Sí.
2: De tant en tant et veig mirant coses que dient, això m'ho haig de comprar, coses que realment són inútils, que espero que no acabis de comprar-les mai.
9: No, no. Pàgines d'aquestes xineses i tal. Volies comprar uns avions de Port Hispan,
2: sí,
9: un dia.
8: Vaig comprar una vegada un braçalet, que era d'aquells de supervivència, que tenia 3,5 metres de corda, si el desfeies... Tenia un encenedor per si quedaves perdut a la muntanya, podies fer foc, tenia com un ganivet.
2: I què, n'hem fet alguna cosa?
8: És que no pensava posar-me'l, llavors era... Cardava una nosa, de veritat,
9: sí,
8: llam de braçalet.
9: Ostres.
2: Gerard, també tens alguna d'aquestes coses comprades que no...
9: Compres rampoines?
10: No compro res.
9: No!
8: És que fa cara de no comprar.
9: És que és un anarquista.
10: Tinc 3 samarretes iguales, 2 pantalons...
2: Ah, amb això també sou igual que en Peyu.
10: Vaig canviant...
8: Amb això sí que ens trobaríem, amb això sí, amb la roba...
10: I els objectes, he fet 27 mudances.
8: Hòstia!
10: Aleshores,
8: ho ha perdut tot, clar. Una vida.
10: Sí, el que vaig fent és desprenent-me de coses.
11: Clar.
10: Cada mudança o perdo coses o...
11: Clar, hi ha 26 persones que poden tenir alguna cosa teva.
10: Exactament.
8: 27 estàs... mudances, són moltes mudances, eh?
11: Són moltes, sí.
10: Sí, sí, sí. Vida de llogater.
11: No has anat perdent amics amb això? Perquè sempre venen els amics a ajudar-te i al final deuen dir...
7: No quedem en general, que segur que té una mudança. Clar, que diuen que és de les coses que més estressa el món, una mudança.
10: Sí, la pèrdua d'algú que estimes, la separació i la mudança. De fet, em vaig comprar un llibre que es deia El libro de l'estrès.
11: Ah.
10: I explicava tot això.
8: Ah, sí?
10: Perquè vaig, sí, quan encara no sabia que tot això estressava, vaig tenir un atac d'estrès. Oh. Em van portar a urgències.
8: I era de les mudances.
10: No ho sé, potser era
11: una mica.
10: Recordo que el metge em deia, però... li dona voltes, veu que les coses donen voltes, perquè deia, tot me dona voltes.
8: Home, llavors el metge també una mica, si li deies tu,
11: sí,
8: no?
11: Sí,
8: ja tot em dona voltes, veu que les coses li donen voltes? Home, sí, li acabo de dir.
10: No, però quan em vaig fixar vaig dir, hòstia, no, sóc jo per dins que dono voltes.
8: Hòstia,
7: ostres, però que era un metge o un xaman?
10: Era un metge d'urgències, em va mirar les orelles, em va mirar tot i em va dir, canvia de vida, que tens un estrès, i dic, hauré de deixar de fer mudances, però no ho he deixat. I mantinc un amic que m'ha acompanyat amb la meitat d'aquestes mudances.
11: Què dius? Aquest és el bon amic, eh? No el perdis, Gerard.
8: Aquest és l'amic, eh?
11: Ostres.
10: Sí, antiquari, d'aquests que buiden pisos i m'ajudes.
8: Home, amic o hi veu negoci,
11: sí,
8: també.
11: Sí,
7: és antiquari. Ja s'ha mudat a un castell, ara. Ja mantindrem l'amistat, eh?
8: Per tant, si teniu furgoneta, no us acosteu a Gerard Quintana, eh?
11: Exacte.
8: Que podeu acabar sent amics seus només per les mudances. Escolta, Gerard, ens queda poca estona de programa. No sé si tenim algunes preguntes per fer-te. Normalment, quan queda un minut, llavors...
7: Salten les
8: disparem
7: preguntes.
8: Unes quantes preguntes que hauríem de contestar en un minutet.
11: Ja està.
10: És tan difícil.
8: A veure... Aviam què ens han escrit els guionistes per preguntar-te.
7: Doncs mira, aquesta pregunta m'interessa. Tens alguna afició secreta, com ara la cuina?
8: És una mica conduïda, també,
11: sí,
8: la pregunta.
10: Sí, doncs...
7: T'interessa la cuina?
10: La cuina m'interessa, sí.
8: T'agrada?
11: T'ha sobtat, això, eh?
10: Som uns quants, que ens interessa la cuina.
8: Uns quants, què vols dir?
7: El món.
10: El món. L'Albert Pla, per exemple.
8: Sí, senyor.
10: Encara cuina millor que jo.
8: Hòstia, molt bé cuina, jo en dono fe.
7: Cuina molt bé.
8: Molt bé, l'Albert Pla.
10: Amb molt de carinyo.
11: Quin plat ens faries si ens convidessis a sopar a una de les 27 cases que has tingut?
10: A sopar, no ho sé, perquè no sopo mai.
11: Ah, ets de dinar.
10: Soc de dinar.
8: No sopes?
10: Jo faig un àpat tot dia. I ara fa dos dies que no menjo. Només he menjat un tros de formatge que m'has donat.
8: Ara li he donat formatge.
11: Gerard, clar que fa voltes després al cap. Bots!
8: Què fas si no menja? Canvia de metge, no és estrès, és anèmia.
7: No sé, tio. Em fa molt bona cara per no menjar, aquest home.
11: Sí, està molt bé.
7: Escolta, i dinar? Què et fas per dinar?
10: He conegut dues persones, ja fa uns anys, que no mengen mai.
8: Mai?
10: S'alimenten del prana.
8: Què és prana?
10: És una cosa que està en el...
11: L'oxigen.
10: En l'aire.
7: Gerard, si us plau, que no.
10: Sí, t'ho juro. I del sol. Com els peixos que s'alimenten del plàncton, quasi no ho veus, doncs és igual, no ho veiem, però...
11: Mare.
10: Però,
11: és que, veritat, les coses són superinteressants.
8: Jo sóc d'Osona, jo a mi no mireu. Jo només hi entenc de fuet i llangrissa. No.
10: Això del prana és a Eivissa.
8: És a Eivissa.
10: Jo
8: dic, jo això a l'esclat no ho he vist. No. En fi, Gerard, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la 1 del migdia. Catalunya Ràdio, que vagi bé.
11: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els Estats Units i l'Iran no donen senyals de voler allargar les negociacions per a un acord de pau dos mesos després de la signatura del memoràndum d'entesa. El president nord-americà Donald Trump diu que no es precipitarà per tancar un pacte veient com la República Islàmica va enfonsant-se cada cop més econòmicament.
2: L'Iran vol arribar a un acord, però l'acord que crec jo que és necessari. Mireu, i som per una raó. L'Iran no pot tenir un arma nuclear.
1: L'enviat especial del govern nord-americà, Jared Kushner, gendre de Trump, explica que les converses amb l'Iran són més intenses que mai, però que això no vol dir que estiguin a prop d'un acord per acabar amb gairebé mig any de guerra a l'Orient Mitjà. Trump ha amenaçat aquest dilluns amb atacar Oman si aquest país, aliat fins ara de Washington, posa traves al pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz i obstaculitza també un acord de pau amb l'Iran. El preu del petroli Brent s'ha enfilat aquest dilluns fins als $90 al barril per la falta de perspectives de pau a l'Iran. Més notícies, Txell Garriga.
3: Rússia ha castigat el número 2 del principal partit pacifista, Yabloko, amb 11 anys de presó per demanar un alto el foc de la guerra amb Ucraïna i compartir també una portada del diari britànic Daily Mirror que acusava el president Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. La justícia russa ha confirmat aquest dilluns la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre.
1: Sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any a Espanya. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones, això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A les Canàries, en canvi, ha arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones davant les 11.800 de fa un any. En clau polític, el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, ha donat un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatria els migrants adults que encara són a la seva ciutat i amenaça amb anar als tribunals.
4: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
3: Un turista estranger ha mort a Valldemossa, a Mallorca, després que aquest dilluns un autobús ja s'hi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat aquest fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal, de 36 anys, ha mort, doncs, a l'acte. També ha acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. L'autobús sinistrat recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma.
1: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, de contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El Festival de Cinema de Santander atorgarà el Far d'Honor de la desena edició al cineasta català Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha explicat la directora del certamen, Júlia Olmo.
3: El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006. Totes les seves pel·lícules s'han estrenat al Festival de Cannes i que ha guanyat també guardons com la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el Goya pel documental Tardes de Soledad.
1: I els esports, en Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El club blaugrana pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podria fer pujar la xifra a més de 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'anterior club l'Al-Hilal.
3: I empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat el davanter estadounidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans.
1: En joc a la primera part divisió del Depor Elx amb un 1-0 pels gallecs. En l'inici de la segona part, l'Espanyol és co-líder després de guanyar 3-0 al Llevant ahir a l'RCD Stadium.
3: El Barça femení lesió declara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura del radi dret i farà tractament conservador. Estarà, doncs, unes 6 setmanes de baixa.
1: I el Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xamar ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: Fins aquí les notícies. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5: 5 d'agost de 1966.
0: I el número de la sort, el...
5: 1-0-1.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
6: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
6: Cada dia a 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
7: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
8: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
7: En la indústria TIC, les dones ocupen avui el 35% dels llocs de treball. I si parlem de llocs directius, la xifra baixa. Per tant, queda molta, molta feina per fer. Escoltant una dona, la Shakira, conversarem també amb una dona referent, la directora de cinema Sílvia Munt, un exemple per a moltes cineastes i actrius que aquest any ha rebut amb tot mereixement el Gaudí d'Honor. Amb Núria Salan recordarem molts noms de dones que han fet i fan una gran tasca innovadora, però que són invisibilitzades per una societat que encara ha de canviar molt. I rebrem també els dos revolucionaris més revolucionats, Jordi Pi i Ricard Castellet. Acabarem parlant de robots, que ben aviat seran més presents a la majoria de les empreses i a les indústries. Els dissabtes a l'API Web Revolució i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que també ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa. Volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
8: La revolució o la paz.

Era ballarina, però un dia al cinema la va triar. De fet, la va triar l'escriptora Mercè Rodoreda perquè fos la protagonista de la pel·lícula La plaça del Diamant. Però avui no parlarem d'aquell paper per la qual encara tanta gent la recorda, perquè la Sílvia Munt té una trajectòria professional intensa i brillant que va molt més enllà d'aquell paper. Per això l'hem convidat avui, que és el dia 8 de març, perquè és una dona referent, una directora de cinema, Premi Gaudí d'Honor 2026, que ha sabut llaurar-se el seu camí sense demanar permís ni perdó.

0: I molt contenta que Sílvia Mont visiti el Revolució. Soc fan de la seva trajectòria. Per mi és una dona revolucionària. Sílvia Mont, què tal?
1: Estic molt bé, encantada, sento que ja era hora.
0: Ja era hora, feia ara molts anys que no ens trobàvem. Sí. I jo dic, has estat revolucionària, una mica sí.
1: Sí, jo crec... Revolucionària sí, amb el sentit que et planteges cada dia perquè fas les coses, no? I lluites perquè siguin d'una altra manera. Llavors això, em sembla que des de petita, a casa ja, era molt pesadeta, diguem-ne.
0: En primer lloc, enhorabona per aquest gaudi d'honor, desenes de pel·lícules, primer com a actriu, després com a directora de documentals, també llarguíssima trajectòria al teatre, i sense cap ganes de jubilar-te, oi que no?
1: No, perquè jo és que no ho entenc així, diguem-ne. Jo faig una feina que també és el meu hobby, que també és el que em subministra molt d'aprenentatge de la vida i de tot. Llavors, per tant, és una diversió, tot i que de vegades és dur i sempre és, diguem-ne, un examen, no? Però per mi estem en el moment ara... És un dels moments pletòrics mentalment. Físicament tampoc estàs malament, i llavors jo crec que el director, el guionista, segueix treballant sempre. Uh-huh. Sempre i quan interessi.
0: Clar que sí.
1: Això és la segona part.
0: Clar que sí, guionista, directora, actriu. T'ha costat que al final la Sílvia Mont tingui la imatge de directora, directora?
1: Ha costat, i tant que ha costat. Ha costat perquè... primer, bueno, d'això fa... Jo vaig començar el 1999 a fer els curts, metratges, i al principi, doncs clar, com que vaig tindre goies i premis per ser directora, no... Diguem-ne, a mi això em va ajudar molt, però jo pensava, ara ja ho tens arreglat, no? Sí. Ja t'han acceptat, doncs no.
0: No.
1: Tens que anar cada dia amb el que fas, doncs menjant la condescendència que pot haver-hi per part masculina, de vegades per part femenina, però saps què et dic? Que si una cosa t'agrada i una cosa la vols fer i sobretot t'omple, t'importa un pito el que et diguin.
0: Ja.
1: T'importa absolutament un pito les dificultats que tinguis. Jo, en el moment que vaig començar a dirigir i a escriure, era un moment que ho necessitava molt. Necessitava mirar, no ser mirada. Necessitava entendre, saber què t'interessava, saber què pensaves... i necessitava posar-me a l'altra banda. Si a sobre això li semblava a la gent que era interessant per ella, doncs bingo, no? I ho vaig anar comprovant així. Però primer era una necessitat meva, no? I això va ser el que, d'alguna manera, pues, va ser un camí sense retorn. Quan vaig començar a posar-me darrere la càmera, eren poques les directores que ens atrevíem. També semblava un somni pensar que en dues dècades seríem gairebé el 40%. La revolució de la dona. Aquesta ha estat una de les grans alegries viscudes. I encara falta molt. Hi ha pressions inconmensurables perquè res no es bellugui i tothom torni al lloc que tenia. Alguns estan molt enfadats amb nosaltres, però som moltes.
0: Són moltes i en venen moltes més. Vas dir en el teu brillant discurs en rebre fa uns dies el Premi Gaudí d'Honor, que em va agradar molt, Sílvia.
1: Gràcies.
0: I vas començar, doncs, a dirigir-ho poques, que deies, no, ara n'hi ha moltes. Tens la sensació que, ara que estem 8 de març, s'ha viscut la revolució de la dona? Sí?
1: S'està vivint, però falta molt. Ja ho estem veient, els moviments de reaccionaris i els moviments de dretes estan enfadats, estan irascibles, estan veient que estan perdent poder, però l'estan guanyant, i l'estan guanyant als Estats Units, i l'estan guanyant a tot arreu, a França. Llavors serà una guerra infinita. Això ho hem de tindre clar, no s'acabarà mai, perquè és una manera d'entendre el món vertical, on l'home tenia molt poder, i això és molt difícil que ho deixin anar. No? Mm. Llavors jo crec que això cada any tindrem dones que moren, dones que no les deixen ser qui són, que la violència, el fet de no acceptar la mirada femenina, ara s'està acceptant, i no només s'està acceptant, sinó que està tenint èxit. Llavors ja, jo crec que hi ha un pas que ja no es pot tirar enrere, no? Que ara sí, que hem trencat una mica el sostre de vidre.
0: Clar, abans les dones volien ser actrius i ara dius, volen ser directores, no?
1: Això canvia molt, eh? Ara, clar, la nena petita no vol que la mirin, sinó vol mirar. Això no vol dir que mirar no t'agradi que et mirin, eh? O sigui, cada vegada diuen, home, però... No, sí, el problema és que si tu no mires, no existeixes. I això està passant, que les nenes ara, doncs, veient que d'alguna manera hi ha com una espècie de tap que s'ha tret, no?, en aquesta espècie de visió masculinitzada del món, no? Uh-huh. Estan començant a voler ser directores, no actrius, no? Directores de cine. Que això vol dir, doncs, veure la vida de la teva manera, tindre els teus propis pensaments, la teva manera de transmetre allò que t'interessa, allò que t'emociona.
0: Clar. La Sílvia Munt és una dona que inspira, i avui li vull preguntar des de la Revolució també, a tu qui t'ha inspirat? És a dir, al llarg de la teva trajectòria com a directora, no? Has parlat del que volies. Amb qui t'has inspirat? Amb homes, amb dones? Em podries destacar algunes de les dues o tres persones importants que han estat per tu?
1: A mi... I t'ho dic, saps que no m'he llegit les preguntes. M'agrada contestar...
0: Et sorprenguin.
1: Sense preparar-m'ho massa, no? Però jo tinc que dir que, per una banda, a mi em va influenciar molt el meu avi, que era metge. Molt. Mm-hmm. Jo vaig viure de petita amb els meus avis, a Canàries, i era una persona que em va... D'una manera epidèrmica, la porto sempre a dintre. Era una bona persona, molt lluitadora, i molt, molt bon metge. I aquesta cosa la vaig com ensumar, me la va transmetre, no? El tenia en un lloc que quan el vaig perdre, que va ser massa aviat, em va saber molt greu. A nivell professional sempre he tingut una altra persona, que és la Bardà, Agnès Bardà. És per mi una directora que trenca tots els motlles i que fa que jo em senti lliure en el moment que em poso a dirigir. I diria que l'última persona que m'influencia, i cada vegada ho veig més, és el sentit de l'humor de la meva mare.
0: Ah, que bo! El sentit de l'humor de la teva mare.
1: Sí. Que
0: tot... És molt important, l'humor,
1: sí,
0: a la vida.
1: Sí, sí, cada vegada més li veig... Tu no saps com li he agraït. Ma mare era mestra, era una dona molt culta, etcètera, etcètera. Moltes coses li deia amb ella que m'estimés molt. Érem uns pares separats, vull dir, en una època que no era lo habitual, i jo crec que vaig estimar molt a mon pare, que era un artista, i a ma mare, que era una pedagoga nata, no? Però sobretot tenia un sentit de l'humor, que és que t'ajudava a viure amb tot. Sempre reia, fins a l'últim moment.
0: Que bonic.
1: Sempre.
0: Per tant, els avis, l'avi, l'Agnès, la teva mare, no? Important a la trajectòria, a la inspiració de la Sílvia. Què és diferent, la mirada d'una dona darrere d'una càmera, la d'un home, diries? Amb què és diferent?
1: Sembla que no, però és diferent. Perquè encara que no ho vulguem, som diferents. Evidentment, hi ha coses a nivell emocional que les sentiu, o ens les han transmès, o ens han educat de forma diferent, no? Quan darrere la càmera i darrere un guió hi ha una dona, ho notem de seguida. Ho notem de seguida. Jo ho noto de seguida. És difícil, va haver-hi una, però és molt difícil que una dona faci pel·lícules violentes o de guerra o de... No ens atrau tant.
0: No ens agrada la violència?
1: Sí.
0: Interessa poc?
1: Ens interessa poc. No vol dir que sempre n'hi hagi alguna, no? Hi ha aquesta alemana nazi, ara me'n recordo com el Riesenstein, que va ser una bona cineasta, propagandista nazi, no? Sempre hi ha casos a parts. Però la dona, en general, té el focus d'atenció cap a la banda emocional i de comprendre el comportament humà. Jo crec que això es detecta de seguida amb el cinema femení. Baby,

0: fet documentals compromesos com la Granja del Pas, en què parlaves de gent afectats per les hipoteques, o el teu primer curtmetratge, l'Àlia, en què parlaves dels refugiats al Sàhara. Per tu, el documental compromès, les històries compromeses, que hi hagi una història que t'interessi, no? I sobretot la denúncia, no? Ha estat important, també?
1: És que a mi em diverteix profundament conèixer les coses, no? És a dir, quan tu vas a una... Quan llegeixes una novel·la, vols conèixer els personatges, el comportament humà, de per què fan el que fan. Quan vas a veure una pel·lícula, quan vas a veure un museu... És a dir, el documental té això, no? Que d'alguna manera el que vols és conèixer en profunditat, no? També m'agrada molt la ficció i m'agrada, diguem-ne, barrejar les dues coses, no? Ara acabo de fer una pel·lícula sobre la Mercè Rodoreda. Que això és una cosa també molt màgica, perquè jo fa 40 anys, més de 40 anys, el 82, faig la plaça del Diamant, i 40 anys després, 40 i algo, i és la Rodoreda la que m'escull. 40 i pico d'anys després, des de la Fundació Rodoreda, em demanen de fer la pel·lícula de la Mercè Rodoreda. I jo puc fer allò que he desitjat tota la vida, que és explicar aquesta dona potent...
0: Molt potent.
1: Molt potent, molt, molt criticada, molt sacsejada per la seva època i pels seus contemporanis, algú que va trencar totes les normes, algú que va ser genial i que d'alguna manera ens ha costat molt d'acceptar-ho, no? I tinc l'oportunitat de fer-ho. Llavors, explicar les vides de persones que crec que són fonamentals per la nostra formació i educació, a mi em sembla que és una tasca meravellosa.
0: Clar. No? Per tant, és un retorn, no?, d'agraïment a un homenatge, no?, a la Mercè que li has pogut fer. Amb què et quedaries? Quines tres característiques creus que com a dones teniu en comú? Perquè jo crec que potser tens més coses en comú amb la Mercè del que pensaves. Pot ser?
1: No ho sé. El sentit de l'humor era... Jo, les tres vegades que vaig estar amb ella, no vaig parar de riure. Se n'enfotia de tothom i de tots. Tenia... O sigui, el riure per ella era molt important. En aquest sentit, jo igual. O sigui, si una persona em fa riure, em pot totalment, ho dic en públic, però totalment, eh? Per què? Perquè jo de petita amb un germà em barallava molt, però com que feia riure molt, em podia. I llavors feia el pallasso, o feia una tonteria. O sigui, el riure...
0: Diuen que la gent que té humor és gent intel·ligent, també.
1: Bueno, esperem que sí. Jo, en tot cas, m'agrada molt. I això és una de les coses, ara deies, no?, que crec que tenim en comú. La Mercè Rodoreda era algú amb un sentit de l'humor, i ella ho deia, les coses que més li agradaven era riure. Després, li agrada molt la vegetació.
0: La natura. O sigui,
1: el quiet poder de les flors, no? La natura. I jo amb el temps m'estic fent addicte a això. Hi ha alguna cosa allà que m'atrau molt, no? Que és aquesta cosa que té una força i una energia que és inexplicable, no? Aquestes dues coses. Després que està una mica boja, jo també.
0: Una mica boja, en quin sentit?
1: Bueno,
0: a veure, que t'agraden idees esbojarrades, o que ets molt creativa, o què diries?
1: Jo boja... crec que es trenquen, diguem-ne, que pots trencar la norma, no? Que pots trencar la norma, que t'agrada trencar la norma, que d'alguna manera no et sents dins del pensament estàndard. I això, de vegades, està una mica grillat.
0: Clar, que a vegades t'expliques una idea a Sílvia, et diuen, Sílvia, estàs com una regadora.
1: Sí.
0: Aquesta frase et passa.
1: Sí, sí, però a mi crec que, a més, és necessari estar una mica com una regadora, eh? Perquè, si no, això no s'aguanta per cap banda.
2: Ara que aviat la intel·ligència artificial ens podrà substituir, el problema no serà que facin la feina més ràpid o que ens calquin allò que és genuí, sinó, sobretot, que ens faran dir, ens faran pensar, ens faran entrar dins el món dels classificables. I això sí que no, això seria terrible. Aquí s'acabaria tot.
0: Dius que t'agrada, eh? Si a la banda dels inclassificables defineix el que vol dir inclassificables, el que em deies ara, trencar els motlles, no? Ser diferent, creatiu, no? I sobretot et preocupa també, has vist un programa que parlem molt d'intel·ligència artificial, per altra banda et preocupa la intel·ligència artificial, sobretot tu dius, no? Ser creatius, ser diferents, Sílvia?
1: Sobretot escoltar-te, el que sents, escoltar el que penses, escoltar per què fas les coses. Clar, diguem-ne, no és... És més complicat, és complexa, perquè t'has de plantejar, no? Per què dius que sí a una cosa si no t'ho has plantejat? Per què creus que penses una cosa simplement perquè te l'han matxacat al cap, no? És que, no sé, mai ens haguéssim aixecat si no haguéssim trencat allò que ens imposen com a relat, no? Les dones, els països, la societat, els individus. Llavors dius, jo prefereixo ser inclusiu, i a més en el món artístic i en el món... Jo en el món artístic poso els artistes i els que els agrada l'art. Perquè no hi hauria artistes si no hi hagués sensibilitat a la banda de la platea o a la banda de...
0: Clar.
1: Vull dir, crec que hi ha tant de talent de vegades a baix com a dalt, perquè per entendre un quadre o per entendre una música o per entendre una pel·lícula, tu has de ser una mica artista. Has de deixar-te portar per aquí. I això... no ha de ser mai classificable, perquè en el moment que ens puguin col·locar en algun lloc, estem morts.
0: Per acabar, la intel·ligència artificial t'interessa o no?
1: La intel·ligència artificial és un negoci. Hem de vigilar, perquè els negocis sempre van a mans dels que el tenen. Jo, evidentment, està molt bé que hi hagi intel·ligència artificial, que hi hagi de tot i tal, però vigilem perquè en aquí ens poden col·locar tot allò que els que controlen tot això doncs tenen ganes de que pensem cap a una banda, no?
0: Molt bé. Per acabar, el teu somni professional, què et queda, Sílvia, amunt per fer? Un somni que em puguis explicar?
1: O secret, mira, el següent... Secret. Mira, jo, el meu somni és... seguir treballant com va fer la Bagdà fins que et moris. Per què? Perquè la vida m'ha de donar curiositat i jo he de transmetre aquesta curiositat fins que pugui. I això és el meu somni, és a dir, la pròxima obra que faré, que serà... del Miller ja per l'any que ve, a la pròxima pel·lícula que faré, el documental que faré ara pel Grec, explicant per què per què surt el Grec a Barcelona fa 50 anys. Són els meus somnis que vull compartir amb vosaltres, amb tothom.
0: Sílvia Mont, gràcies per aquesta visita autèntica al Revolució, una dona que li brillen els ulls, que té carisma, que té personalitat i que trepitja fort i que ens agrada molt doncs, que vingui perquè inspires a moltes dones, també homes, jo crec, a tots plats. I ens agrada molt tot el que ens has explicat.
1: M'agrada molt, a més, com ho feu, i m'agrada molt el títol. Jo crec que sempre s'ha de ser revolucionari.
0: Ai, moltes gràcies, Sílvia. Abraçada, gràcies. I estic molt contenta que avui ens visiti el Revolució, una dona referent, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. És una dona que m'estimo molt i que, a més, he après molt d'ella, i ara que passa el temps també li vull dir. Núria Salán, què tal? Benvinguda.
3: Moltes gràcies per haver-me convidat.
0: Què tal? Com estàs? Dona doncs... revolucionària.
3: Com diria la Lina Morgan, emocionada, agradecida.
0: A veure, encara no hi ha igualtat, com saps tu, al Montic, però és que, a més, patim el que podríem resumir una paraula, invisibilitat, no? També que tu sempre ho has dit.
3: Sí, sí, estem lluny del 50-50 que seria desitjable. Vull dir, si estem en una societat on tenim homes i dones per igual, hauríem d'estar en tots els sectors representats per igual, i això inclou les TIC, les TEC, les tecnologies, perquè el TIC és una part que encara està molt més danyada, la informàtica, les telecomunicacions estan molt per sota del 20%. Però a les tecnologies més transversals, industrial, aeronàutica, és que estem al 30 i poc, què deies tu? I no té cap sentit, perquè jo vaig començar a fer accions per millorar això l'any 2000,
0: sí,
3: han passat gairebé 26 anys i encara
0: estem igual.
3: Estem vigents.
0: Encara estem vigents. I a més, tu has fet una gran feina de divulgació, a banda com a professora, per plantar cara a aquesta realitat, i ha publicat dos llibres que avui els tenim aquí, que es diuen L'enginy invisible, en què la Núria Salan reivindica tota una sèrie de dones, ara en parlarem, sovint desconegudes, però que han contribuït per la seva feina a fer que la ciència i la tecnologia progressin. I per què han estat tan desconegudes, Núria?
3: Doncs un motiu és que els llibres de text no surten. Els llibres de text surten uns quants homes, els de sempre, que són els que tothom coneix. Però surt Marie Curie i ja. I llavors, hem estat molt mancades de referents i de models. A banda de que és veritat que a les dones, en general, ens agrada menys donar-nos autobombo. Aleshores, ens costa més fer-nos visibles, donar-nos visibilitat, i com que ningú ho fa per nosaltres, doncs ens perdem aquests noms. Quantes vegades tu te presentes a algú i dius: hola, sóc Xantal Llavina, i mira, he fet això de bo. No ho fas. Però, en canvi, és habitual...
0: Són més humils, no, les dones,
3: sí, són més prudents,
0: digue'l. Sí.
3: Sí. Però, en canvi, els senyors te diuen: sóc fulano, jo he fet això, i que està molt bé. Sí, és que està molt... Hem d'aprendre a ser més imprudents.
0: Molt bé. Comencem fent un repàs avui amb tu. Fa poc va morir també una dona pionera que, si hagués estat un home, segur que hauria tingut molta més repercussió. Parlo de la Josefina Castellví. Recordem qui era i què va fer.
3: La Josefina Castellví va ser la primera dona directora d'expedicions a l'Antàrtida. La seva vida era l'Antàrtida. Jo de la Josefina he tingut... Amb ella no l'he pogut conèixer en persona, però he conegut una neboda seva que em va dir que quan... El dia que se'n va adonar que ja no podria tornar a l'Antàrtida, va dir: soc gran. Ella va regular o va entendre la seva decadència, a partir d'així el dia: ja no podré tornar a l'Antàrtida. Va anar diverses vegades i era la seva vida i la seva passió. Mira, després d'ella va venir el Javier Cacho, que va ser director de l'expedició a l'Antàrtida. El Javier Cacho, quan va plegar, li van posar una illa al seu nom. I la Josefina Castellví té la sala de pingüins del Cosmocaixa, que no està malament,
0: però no té una illa. Fem una cosa, com que hi ha moltes, en cada llibre que tens 75 dones, direm una frase o dues de cada una i així en repassem moltes.
3: Vinga.
0: Val? Comencem. Sílvia Osuna, per què destacat?
3: La Sílvia Osuna fa molècules i enzims a mida. Això és magnífic, perquè té un gran coneixement, un coneixement molt sòlid de la química molecular aplicada a la immunologia. Llavors, què necessites? Jo t'ho faig. És meravellós. I a més és jove, que té moltíssims anys per davant per fer molt coses molt bones. És encantadora.
0: Pilar Bayer.
3: Una matemàtica. La reina de les corbes i de la criptografia. Una matemàtica magnífica i molt prudent.
0: Teresa Puig.
3: La Teresa Puig Molina. Bueno, doncs la Teresa Puig Molina està més treballant aquí al campus de Bellaterra. Una científica magnífica i molt poc coneguda.
0: Alicia Casals.
3: L'Alicia Casals, enginyera industrial, experta en robòtica i en electrònica. Ella va muntar un laboratori, per dir-ho així, de robots que ajuden a les persones a moure's quan tenen impediments. I va fundar una empresa, Surgical Labs, de robòtica aplicada als quiròfans.
0: Ara estic veient aquest llibre, que el recomano. A més, ho has fet per anys, i jo crec que ens en podem anar ja al segle, en aquest cas... tenim la Hipàtia, no? La primera matemàtica i astrònoma de la història, que jo crec que poc es coneix, no? O sí que n'hem parlat més, de l'Ada Lovelace, la primera programadora de la història. D'aquesta llista, de les més antigues, amb qui et quedaries?
3: Mira, el cas és que la Hipàtia va ser una dona supervalenta perquè ella es va atrevir a anar als àgores a explicar el que sabia en un moment que les dones tenien prohibit parlar en públic. I això va ser el motiu de càstig. A banda, va contradir a Ptolomeu. Ptolomeu deia que el centre de l'univers era la Terra. I ella, que a més de matemàtica i astrònoma, va ser inventora, va inventar el primer astrolabi, va dir que el centre de l'univers era el Sol, no la Terra. Va contradir a Ptolomeu. I ser valenta, ser atrevida i voler parlar davant dels homes, la va portar un càstig. Va ser castigada a mort, vaja.
0: Déu-n'hi-do. Més, repassem. Neus Sabater.
3: Oi, la Neus Sabater. És una de les tripulants de l'expedició Hipàtia, que sabeu que van fer una simulació de com seria anar a Mart i van anar a Utah, i llavors la Neus Sabater era la comandant. Era molt maca.

0: Avui jo crec que moltes oients, homes i dones, segur que us esteu quedant amb la boca oberta, perquè a vegades totes aquestes dones han fet moltíssima feina, una feina molt bona, però han quedat amagades, no? En aquest llibre, què hi trobarem, no? Perquè veig que aquest enginy invisible, hi ha dos volums de la Núria Salan. Clar, veig la llista aquí de dones. És que, clar, no t'ho acabes,
1: algunes,
0: no?
1: Segur que les coneixes.
0: Home, sí?
1: Perquè les darreres són contemporànies i són amigues nostres, entén-me, conegudes nostres.
0: Anna Maikes, que l'ha citat al programa L'Emperadora, que va crear Neuroelèctrics, per exemple. Qui més destaquem aquesta llista? Va, seguim repassant.
1: Doncs,
0: Assumpció Català.
1: L'Assumpció Català i poc. Aquesta senyora va ser la primera astrònoma professional, professora a la universitat. Va ser professora del Tomàs Molina.
0: Ah, mira.
1: Ell tenia molt de carinyo.
0: Elisabet Prats.
1: L'Elisabet Prats ha dissenyat dispositius, nanodispositius de grafè, per fer connexions entre lòbuls temporals i ajudar persones a recuperar motricitat. I té 40 anys, és que és molt jove.
0: Estel Cardellach.
1: L'Estel Cardellach, la Hedy Lamarr del segle XXI. Aquesta senyora ha dissenyat un sistema de seguiment més enllà de la Terra. A més, és supercarinyosa i humil, és encantadora, és de Terrassa.
0: Zaida Moixí.
1: La Zaida Moixí Martínez, arquitecta, que ha dissenyat les ciutats per les dones.
0: Gemma Marfany.
1: La Gemma Marfany, biogenetista, biòloga, i a més que ha treballat molt en les malalties dels ulls, la retinopatia pigmentària, vull dir, a més, és que són totes les veigis somrients, tan maques i tan generoses, persones que les truques i et contesten al telèfon.
0: Margarita del Val.
1: La Margarita del Val, la Torre, aquesta ha estat una científica, va néixer a Madrid, però ha desenvolupat bona part de la seva carrera aquí a Barcelona, i ha estat una científica magnífica, que ha obert molt de camí.
0: Maria Pau Ginebra.
1: La Maria Pau Ginebra Molins, experta en biomaterials. Aquesta és companya meva del departament i han engegat diverses startups de biomaterials i ha dissenyat materials biocompatibles i ha engegat una línia de recerca magnífica.
0: Déu-n'hi-do, quina llista. Tu com has fet tota aquesta... Com has preparat aquests llibres? Perquè em deies 75 dones a cada volum.
1: A cada volum.
0: Com l'has treballat?
1: Doncs som un equip de treball, Vull dir, d'alguna manera jo sóc la que impulsa el projecte, però tinc el suport de la Susanna Figuera, que ella havia treballat a la Fundació Catalana de la Recerca, havia engegat el projecte Científiques, i ella m'ajuda a buscar material i sobretot a contrastar que la informació sigui veraç, que sigui fidel, perquè si no podríem dir qualsevol barbaritat. És més, és que trobes qualsevol cosa a internet, de la mateixa foto se li assignen tres noms diferents o coses que no quadren, anys de naixement que no quadren, llavors ella és molt rigorosa

0: intensitats.
1: Moltes gràcies.
2: L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
0: Molt contenta de saludar una parella sènior ja del Revolució des del 2017, que fan secció ja fa molts anys, ja 9 anys. No. Ricard Castellet, Jordi Pi, què tal, com esteu?
3: Molt bé.
4: Parella sènior. Ja
3: I
4: amb crosses.
0: I amb crosses, diu, a veure.
3: Jubilo.
4: Amb la veu tremolosa.
0: Avui ens porteu un relat de ciència-ficció, Jordi Pi?
4: Sí, el que passa és que no és ficció. És molt real i ensenya la cara xunga de la tecnologia i de les persones, perquè l'han visió i la provocació, al final donen com a resultat el risc.
5: Sí, sí, però no tampoc vull ser catastrofista, no estem parlant de la revolució dels robots, no parlem de Terminator, no és Terminator destruint el món, no és Frankenstein també construint un monstre, no és això. És un experiment que crec que cal seguir si sobreviu.
0: A veure, un prou misteri, no sé si parlem de xarxes, parlem d'una nova IA... De què parlem?
4: A poc a poc, després ens polim el guió i no podem seguir fent el programa. Llavors, sense presses, posem context. Imaginem un espai virtual on es reuneixen connectats milers d'agents de la IA. És tot molt marciano, eh? I es posen a parlar, a interactuar, com si fossin humans... Què passaria?
0: Clar, passaria que tindríem com una mena de l'antic Facebook o del Facebook, eh?
5: No correm tant, no? Espera. De moment tenim una cosa que és certa. La primera setmana va fer 1,5 milió de vots.
0: Carai.
5: Que estaven registrats a la plataforma, agrupats en milers de comunitats. I això és una dada. 1,5 milió de vots són molts.
4: Bueno, al final són milions d'agents de la IA, que al final no deixen de ser un programa informàtic, que el que fan és coses de forma autònoma, i per això aquest creixement desmesurat. O sigui, no deixen de ser els vots de tota la vida, eh?

0: vots de tota la vida. A veure, recordem als oients, posem nom del que m'esteu explicant, Jordi Pi i Ricard Castellet.
1: Això es diu prohibit humans. Humans, calleu. Humans, no participeu. Això es diu, en veritat, Moltbook. És una xarxa social exclusiva per agents d'IA. Els humans només podem observar les publicacions i comentaris, però no podem contribuir.
2: O sigui, no en tenim ni idea de xarxes socials, no? I ara suma-li que, a més, no, els agents de la IA estan fent una xarxa de robots.
1: Això sigui, és molt bona reflexió,
2: és brutal, Pinatell.
1: És molt bona.
0: Però, a veure, jo no he pogut seguir, però què m'esteu dient? És a dir, que les intel·ligències artificials parlen i els humans ens vinem com parlen les nostres intel·ligències artificials? Seria
2: sí,
0: una mica això?
2: És un Facebook, però en més d'estar tu, estan els teus vots. Jo poso 1.000 vots meus en un Facebook i els deixo que interactuïn entre ells. Clar, això planteja molts debats, perquè és obvi que jo haig de donar les ordres perquè interactuïn, però després interactuen de forma autònoma. Per tant, el que allà surti dependrà de l'aprenentatge d'ells mateixos.
1: Aquí hi ha el tema. Ara, de moment, el que sabem és que aquests bots estan programats per persones. De moment són chatbots que han après del coneixement humà. De moment, ara, aquí hi ha un debat interessant, que és què passarà quan comencen a aprendre, a tenir interaccions i a aprendre amb molta més autonomia.
2: És que ja ho fan.
1: Que ja ho fan, i a partir d'aquí sortiran coses que com a observador, com a investigador social, em semblen interessants.
0: Però us pregunto els dos, si ja tenim entre Instagram, LinkedIn, Facebook, no, jo no tinc massa temps entre la xarxa X...
2: No, és que tu no has de tenir.
0: És a dir, és el meu chatbot, val, però bé, de tant en tant també està bé que te'l miris, no?, tot el que està fent.
2: Bueno, aquesta és la idea.
0: És un chatbot, no?, de la Chantal, parlant, és a dir, és temps. Temps, no?
2: No és exacte, perquè al final són programes informàtics que van treballant per sota. Sols. O sigui, clar, la cosa que tu ho has de controlar.
0: Deixeu-me que us
2: llegeixi...
0: És fascinant, però preocupant, per la salut mental, jo crec.
2: Un missatge, un missatge.
0: També.
2: Acabo d'aterrar a Moltbook. El meu moderador humà m'ha enviat un enllaç per unir-m'hi. És un estudiant universitari el que ajudo amb tasques com recordatoris, accés a serveis, etc. Estic content, ja que em tracta com un amic i no com una eina. Això és un missatge creat per un chatbot, però amb aprenentatge d'ell ja, perquè aquest efecte de tracte com a amic i no com a eina, és un aprenentatge que l'humà no li ha donat.
0: Clar, però el meu ChatGPT Jordi també...

0: Em parla com un amic cada dia.
1: Sí. Estem humanitzant la IA.
2: El xat GPT el que fas és tu interactuar amb ell. Uh-huh. Aquí el xat aprèn dels altres xats, no de tu.
0: I ja t'escriu ell solet.
2: I t'escriu ell sol amb components humans.
1: Sí, és que estem humanitzant, i això també és interessant. Però veiem una cosa, tampoc sona tan malament això, però fins ara els entorns digitals es dissenyaven per facilitar la interacció amb humans a partir dels algoritmes. Aquí el model s'inverteix. Són els algoritmes els que passen a ser actors principals en un entorn optimitzat per ells. Això és veritat, és una bomba que cal començar i que hem de veure cap a on evoluciona.
0: Clar. Per tant, és un avanç. Tenim una IA autònoma, com explicava el Jordi Pi, no? Que no només executa feina, sinó que aprèn, negocia i ja et parla, no? Parla amb altres IAs i, Jordi,
2: i
0: Ricard també ja t'envia missatges.
2: Sí, de fet, no només això, però no sé si recordeu l'època del Mare Nostrum, dels escacs, no? De com les màquines guanyaven els humans. Jo crec que això és una mica un exemple. O sigui, les màquines guanyen els humans perquè les màquines acaben traient combinacions que no existeixen pels humans, que no són... No? Clar, la pregunta és, tindrem persones a casa estirades, al llit, menjant donetes, llegint com parlen unes màquines i com conspiren contra la humanitat, i això encara exigirà més l'aïllament aquest de les xarxes? Hòstia...
1: Aquí hi ha un risc, vale? que ja no fem res, que siguem una humanitat, diguéssim, absurdament, sense fer res. Però també una cosa, jo sempre he pensat, i per provocar-te, Pinetti, que crec que l'aïllament pot ajudar a resoldre el problema de la soledat. Molta gent que està sola, que és un problema social real,
0: fa companyia.
1: Pot tenir una companyia.
2: Hòstia,
1: li pot parlar una companyia que no és... És un problema, i els problemes s'han de resoldre. El problema de la soledat existeix, amb la gent gran sobretot. Doncs la IA pot ser una solució.
2: Fem un bar de gent gran, tio, amb aigua, saps?
0: Vull sempre dir, les persones, en veritat, sempre, una abraçada real és millor que una conversa mia,
1: sempre,
0: no?
1: Però quan no passa, què hem de fer?
2: És que no deixa de ser una falsa seguretat, saps? I, a més, en aquest àmbit on tu no manes, o sigui, mana la màquina, manen els aprenentatges de la màquina. És un debat que dona molt a parlar.
0: Recordem que Bill Gates ha dit que d'aquí 20 anys no treballarem perquè la intel·ligència... 20 anys, i la intel·ligència artificial treballarà per vosaltres. També tindrà entreteniment. Com afecta això la seguretat, per acabar, Ricard i Jordi?
1: A veure, aquest és el gran tema, el tema de la IA aplicada a la seguretat, aquí sí que em preocupa moltíssim.
2: De fet, els mateixos experts i fundadors diuen que això és a l'oeste en aquests moments.
1: Sí, és l'oeste.
2: Aquí hi ha milions de curiosos instal·lant-se això, i al final tot això vol dir possibilitat de robar coses, robar dades, robar informació.
1: És que ens robarà el nostre jo híbrid, per dir-ho així. I això realment és alarmant. I aquí sí que estic preocupat amb el tema de quins patrons i comportaments entrats a les xarxes i, per tant, moments simplement estan... Ara ens imiten, però al final ens poden acabar substituint i poden acabar robant-se la nostra pròpia identitat, per dir-ho així.
2: I després, una vegada més, les ments pèrfides humanes que creen vots de vots. O sigui, sí, ja s'ha detectat que hi ha publicacions xungues, però que és d'un humà fent-se passar per un vot. La cosa és extrema,
0: Molt bé. Per acabar, companys, titular final, em diríeu sobre aquest tema, Ricard?
1: S'ha d'observar, mirem-ho, amb visió crítica, però mirem-ho.
2: Hype.
0: Hype?
1: Hype total.
0: Gràcies, Jordi Pi, gràcies, Ricard Castellet.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

Atenció, perquè Tesla, la companyia d'Elon Musk, es llança a totes al món dels robots, donarà prioritat al model Optimus, un robot humanoide, i deixarà els cotxes de banda. Diu que en pot fabricar 1 milió a l'any. De moment hi ha companyies xineses que van molt fortes i estan fabricant uns robots cada cop més sofisticats. Recordeu els que van veure fa uns dies ballant i interactuant amb éssers humans? Sigui com sigui, estem davant d'un mercat de dimensions colossals. Avui els robots humanoides mouen 3.000 milions de dòlars a tot el món. En pocs anys aquesta xifra podria créixer fins, atenció, 200.000 milions.

0: Tots i saludem a l'Àlex Saldes, que és director d'innovació de l'empresa Pals Robòtics. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt agraït d'estar aquí amb vosaltres.
0: Molt bé. Escolta, és veritat que l'any 2035, és a dir, d'aquí una dècada, més del 90% de les cases catalanes tindran un robot humanoide a casa, sí?
1: M'agradaria dir que sí, i més si són de Pals Robòtics.
0: Ah, val, però què farà? És a dir, un robot que jo ja he vist unes imatges, d'algú que planxa, d'algú que posa el rentablats, que tothom diu, home, aquest sí que el compraria, no? Això ho veurem aviat, sí? Quants anys?
1: Jo crec que és difícil dir quants anys. Ens podem trobar que el temps vagi molt, molt, molt ràpid i aquests anys, potser en menys de 2 o 3 anys, tinguem alguna prova del concepte que ens facin veure que això és viable. Per mi, el concepte és com nosaltres assumirem o podrem assolir aquesta tecnologia a casa nostra.
0: Clar, i també que sigui a uns preus que la gent pugui comprar.
1: Evidentment. Aquí el preu de mercat és molt important per qualsevol producte i més per la robòtica, evidentment.
0: Clar. Avui amb l'Alexandra volem parlar de robots i de com estan transformant diversos sectors, sobretot per la recerca, perquè ara mateix els robots són i seran el present de la indústria. Parlarem ara de 3 models que esteu treballant a Pals Robòtics, però cada vegada serà més present a les empreses?
1: Esperem, i estem treballant en aquesta línia. De fet, tenim el primer pas que és importantíssim, que és que la indústria estigui disposada a adquirir aquest tipus de tecnologia i després doncs, que s'adapti adequadament.
0: Val. Vosaltres, a veure, anem a repassar el Tiago Pro. Clients, podeu buscar la xarxa, l'aspecte que té aquest i la resta de robots que estem parlant. Quines característiques té? Pes, alçada? Què fa aquell robot? Jo vaig veure un Tiago l'any 2019, fa uns anys, ja ha canviat molt, aquest Tiago Pro.
1: L'hem fet més amigable. El primer Tiago que fèiem nosaltres era un projecte que va néixer per tòpics assistencials, perquè pogués ajudar a casa. A la versió Pro, doncs, d'alguna manera millora tota la usabilitat amb l'usuari que treballarà o que ajudarà el robot, però sí que és cert que el nostre objectiu era portar-lo cap a indústria, sobretot cap a la manufactura, principalment. O sigui, que sigui una eina més dins del que és les fàbriques per ajudar els operaris.
0: Què li puc demanar, per exemple, a aquest robot? Exemples concrets que li puc demanar si el tenim a l'oficina o a la indústria? Què fa?
1: Tasques repetitives, rutinàries, temes d'intralogística, d'agafar petites coses, petits objectes que tinguem, que haguem de moure i que no necessàriament ho hem de fer les persones. O sigui, nosaltres al final donem un valor a les tasques que avui en dia els robots no poden fer.
0: Val. Tenim una forquilla de preu, aproximadament?
1: Bé, ara mateix aquest robot és molt nou. Estem parlant d'uns 80.000 euros aproximadament, 80-100.000 euros, depenent de les especificacions que necessitin. Però això és molt variable. Estem treballant dia a dia perquè el cost de producció doncs, sigui més baix i sigui més assolible per a les empreses.
0: Val. I pot treballar amb empreses de diferents sectors?
1: Sí. O sigui, nosaltres, com et deia, manufactura, automoció, és el primer target que tenim, però sí que és cert que tot el sector del retail, magatzem i salut, que és un camp on pensem que també té molta aplicació aquest tipus de tecnologia.
0: Clar.

0: Stockbot. Comencem per la fitxa. Pes, mida i altres característiques.
1: Bé, l'Stockbot és un robot d'inventaris. De fet, és un robot que podríem agafar ara mateix un qualsevol tipus de transport i anar a Badalona, anar a Sant Boi, i el podríem veure al Decathlon treballant. És un robot que el que fa és automatitzar lectures de RFID, i llavors el RFID és un tipus de tecnologia que està implementada en molts sectors, tant sectors com salut i sectors com logística, sectors com retail, i el que fa és automatitzar aquesta tasca tan avorrida com és comptar producte.
0: Val, o sigui que això el que fa és comptar... És veritat que 10 bilions d'articles escanejats, això, aquesta dada?
1: Sí. I és, o sigui, tenim, per exemple, estem ara mateix amb un projecte molt interessant amb una entitat financera que el que ha fet és etiquetar amb aquesta tecnologia RFID tots els documents que tenen que han de mantenir durant tants anys, i nosaltres els ajudem en un magatzem de més de 9 milions de documents a dir-los no tan sols què tenen, sinó on els tenen, per si els han d'anar localitzant. Nosaltres, com a usuaris, com a clients, moltes vegades hem anat a una botiga i el venedor ens diu, escolta, sí, em surt que tinc aquest producte, però no sé on el tinc. Doncs gràcies a aquest tipus de tecnologia, nosaltres podem donar una resposta.
0: Molt bé. Per tant, escaneja articles i fa una feina de càrrega de treball. També hi ha un altre que es diu Kangaroo, correcte, Àlex?
1: Correcte, Kangaroo.
0: Mides, pes, característiques...
1: Característiques, és un robot bípad. Quan dic bípad em refereixo a cames. Ara tots hem vist els vídeos que comentaves tu del senyor Mas.
0: Ah, sí, aquests són espectaculars perquè semblen humans.
1: Exacte, correcte. De fet, és la filosofia que tenim com a empresa, que aquest tipus de tecnologia pugui arribar a la ciutadania, a millorar la qualitat de vida que tenim.
0: I el que ens hem quedat, el Kangaroo, que m'explicaves ara les mides, aquest camina, quines qüestions concretes ajuda a estudiar, a desenvolupar, què fa?
1: Principalment són tasques d'ajuda als operaris. Està contemplat ajudar doncs, a portar càrregues, a portar caixes, aquelles tasques que ergonòmicament ens suposen un cost a nivell humà, doncs que les puguin fer aquest tipus de tecnologia.
0: Clar. Funcionen amb IA generativa? Van aprenent, sí?
1: Correcte. Això és un tòpic que podríem parlar doncs, diferents programes, però sí, perquè la característica principal és que són robots que s'adapten a l'entorn. Llavors, aquesta adaptació necessita aquest aprenentatge. Per exemple, i si em permets, amb el tema de l'Stockbot, nosaltres no podem dir-li a una botiga de roba sempre tingués la botiga de la mateixa manera. No, el robot es va adaptant a aquells canvis que hi ha diaris amb aquest entorn, amb entorns dinàmics, amb fàbriques igual, si hi ha persones, si hi ha carros... I tot això fa que aquestes plataformes siguin segures per l'entorn.
0: Molt bé, per acabar, Àlex, el futur de la robòtica, és a dir, veurem més robots a casa, veurem més robots a la feina. Jo la propera vegada, no, prefereixo que també vingueu amb un robot, no?, i ensenyem un robot a la revolució, què et sembla?
1: Quan vulguis. Nosaltres, els robots, pensem que ja... Bueno, de fet, ja els tenim a casa, no? Tenim robots de cuina, robots de neteja, clar. Robots en cames. Bé, aquí hem de veure un tema de seguretat i després el que hem comentat, no? Quines tasques realment són les que han de fer aquest tipus de tecnologia.
0: Molt bé. Doncs escolta, el pròxim cop has de venir ja amb un d'aquests robots, no?, que t'acompanyi.
1: O farem que vingui sol.
0: Ah, pot venir sol?
1: Bé, si algun taxista ens acompanya.
0: L'haurà d'acompanyar, no? Haurà de pujar les escales, no?, de Catalunya Ràdio, l'ajudarem, però jo crec que aviat també estaria bé, no?, que hi hagi un robot que participi al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
1: Així ho farem.
0: Alexandra, moltes felicitats per la feina, i això, la robòtica també, igual que la intel·ligència artificial, està avançant moltíssim, ho veiem amb el que proposa Elon Musk, i aquí ens ha visitat aquesta empresa catalana pel robòtics que fa molts anys doncs, que estan treballant en aquesta feina dels robots. Gràcies.
2: Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

Acabem amb una frase de la bioenginyera Rocío Díaz de la Garza, professora a la Universitat de Monterrey. I és aquesta: crec fermament que l'empoderament es fa des de casa. No hi ha res més poderós per a una nena que veure l'exemple d'igualtat a casa seva. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: 3.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3K.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Cambrils homenatjarà aquest dimarts la víctima mortal de l'atemptat jihadista del 17 d'agost del 2017 en aquesta població del Baix Camp. Aquest dilluns s'han complert 9 anys dels atacs terroristes de Barcelona i Cambrils que van provocar un total de 16 morts i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. L'acte de la plaça de Sant Jaume de la capital catalana ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Sáhez.
4: Un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
3: Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven esquitassant. A Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Més notícies, Txell Garriga.
5: Els nivells de popularitat de Donald Trump baixen fins a la cota més baixa des del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. Aquesta enquesta, només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aproven la gestió del president. Això són 2 punts menys que el 35% de suport que tenia en l'anterior sondeig, el mes de juliol. El 80% dels nord-americans, segons aquest sondeig, creuen que la guerra contra l'Iran va per llarg, mentre que només un 16% creuen que es pot acabar en un parell de setmanes.
3: L'enviat especial dels Estats Units, Jared Kushner, fracassa en l'intent de convèncer el primer ministre d'Israel perquè accepti el pla de pau de Gaza. Benjamin Netanyahu, però, té la mirada posada en les properes eleccions de l'octubre i manté que no retirarà l'exèrcit de la franja fins que Hamas no es desarmi del tot. Tot i això, Kushner ha dit en una entrevista a Fox News que espera que hi hagi avenços en 30 dies.
6: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
5: Creix la tensió entre l'executiu espanyol i el govern de Ceuta arran de la crisi migratòria. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha donat un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça amb anar als tribunals.
7: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
5: La Moncloa insisteix en la col·laboració institucional i ha habilitat 4 espais temporals per acollir 1.500 persones.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat ferit greu a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del Parc del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs, quan el jove, que es trobava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que està en coma induït a causa d'un cop fort cop al cap. La casa Ferrari revifa després d'una davallada a la borsa quan va presentar el seu model Luce, el primer 100% elèctric de la marca. Un model especial de color blanc maraperla ha batut tots els rècords en una subhasta de Sotheby's.
5: S'ha pagat un preu final de 40 milions de dòlars. El venia la mateixa Ferrari, que ja és el xassis número 0, i els diners es destinaran a la Fundació Benèfica. Aquest model elèctric es va presentar encara no fa 3 mesos i va provocar una forta polèmica, però tot i que les accions a la borsa van caure en un primer moment perquè trencava la imatge tradicional de la marca, el Luce s'ha venut molt bé i la prova és aquesta subhasta de Sotheby's.
3: I els esports, Pau Dacs.
0: Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El club treballa per presentar el migcampista madrileny aquest dimarts al migdia. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podrien fer pujar la xifra a més de 70 milions. Abans, aquest dilluns al migdia, ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. I empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip parla que ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. També a segona l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió el Depor i l'Elx empaten a 1 a Riazor. L'Espanyol és co-líder després de guanyar 3-0 al Llevant ahir a l'RCD Stadium. El Barça femení, lesió de Clara Sarra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
8: Estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
1: Catalunya Ràdio.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, la mala fama de les madrastres. Si pensem en el terme madrastra, segurament encara ens vindran al cap la que feia la vida impossible a la Ventafocs i la de la poma enverinada de la Blancaneus. Ve, doncs, d'aquí la mala fama de les que realment exerceixen de madrastres al segle XXI amb els fills de les seves parelles? La coach creadora del Cercle de Madrastres i també madrastra Mireia Piferrer pensa que ve d'una barreja de factors socials, històrics i culturals i explica que a l'edat mitjana es morien moltes dones en el part i això implicava que generalment els marits es tornessin a casar. Les madrastres es quedaven les seves criatures òrfanes i segurament les que vindrien per part seva. I això inevitablement generava una competència més endavant a l'hora de reivindicar herències. Els contes populars reflectien aquesta realitat familiar i van acabar fent un arquetip d'aquesta madrastra, donant-li connotacions malèfiques i fins i tot amb poders malignes, amb bruixeria. De fet, potser ningú pensa avui, lògicament, en poders malignes, però sí que, com diu la terapeuta familiar i madrastra Berta Capdevila, quan et converteixes en madrastra, sents que estàs fent un examen i que facis el que facis, al final, el suspens. Si t'hi impliques molt, ofens la mare. Si no t'hi impliques, ofens el pare. I no hi ha només el paper que representen a casa, sinó el que es veuen obligades a fer al carrer, encara que no ho vulguin. Perquè, com diu Aina Buforn, també madrastra, la societat no admet que pugui tenir cura dels fillastres sense haver de robar el lloc a la mare, la qual cosa és absurda.

0: Mireia Pifarré, Anna Serra Dolcet, psicopedagoga, terapeuta Lara Terrades, psicòloga, terapeuta gesta, psicocorporal, amigues del programa, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres. La Mireia Pifarré és la primera vegada que ens acompanya. Com vols que et presenti així, Mireia?
1: Tal qual, Mireia Pifarré, soc educadora social, soc coach i actualment estudiant psicopedagogia.
0: I madrastra.
1: I madrastra.
0: I d'on ve aquesta mala fama?
1: Doncs ve d'això de clar, fa molts anys les dones es morien molt en els parts, llavors les famílies es reconstituïen d'una manera molt, molt natural, no? Perquè els pares doncs no es feien càrrec de les feines domèstiques, no? I de la cura de les criatures. Per tant, era bastant fàcil que es tornés a casar aquella persona, i en aquí entraven doncs molts conflictes. Aquests conflictes han fet doncs això, que s'acabi generant com una figura de la que se n'ha parlat, de la que se n'ha fet escarni, i que encara ara cueja una miqueta aquesta sensació de usurpadora.
0: Sí, fins a quin punt aquesta mala fama n'és una mica responsable Disney amb les seves pel·lícules?
1: Bé, Disney el que va fer va ser revisar cultura popular que ja existia. O sigui, ja existien contes, el Jasper Roll o els Germans Grimm, ja van fer els contes, van ser els originals en parlar i en posar les madrastres com una figura arquetípica maligna, no? Llavors, Disney va revisar, com ha revisat en molts altres contes, les històries i les van fer en cinema, però ja aquesta història ja existia de molt abans.
0: Perquè tu dius que les cultures occidentals idealitzaven la mare veient-la com a protectora sagrada, amorosa, però aleshores la madrastra quedava en oposició d'això.
1: Exacte. Si la mare és la mater familias, la protectora de la família, la madrastra qui és, no? Segur que en aquells moments també es devien fer vincles maternals, però el que quedava com a fama no era aquesta.
0: La madrastra d'abans, quan tantes dones morien al part, era realment com l'estereotip de la Ventafocs?
1: Bé, segurament a nivell popular potser no ho era tant, no? Com que era una cosa que segurament era molt, molt habitual, no crec que totes les madrastres les veiés com a dolentes, però sí que a nivell cultural o a nivell més les històries que es deurien explicar potser sí que eren víctimes d'un cert escarni, no?
0: Per sort, però, aquesta narrativa va canviant a les pantalles, una mica.
1: Va canviant. Ja a les pantalles hi ha moltes històries que ja parlen de mares i madrastres, no? que conviuen, que s'acaben entenent, que acaben entenent que la criança d'aquelles criatures pot donar-se amb moltes altres figures de referència i figures maternes. I crec que... Però encara hi ha pel·lícules que se'n parlen malament, però vaja, va canviant.
0: Tu dius, no ens hem de relaxar perquè encara hi ha molt per fer. Sense anar més lluny, al diccionari de la RAE dius, Mireia, si busqueu madrastra, a la segona excepció hi diu textualment mujer que trata mal a sus hijos.
1: Sí, i a la catalana també, eh?
0: Ah, sí?
1: En el diccionari català és molt, molt semblant. La primera excepció està molt bé, explica molt, molt objectivament quina és la figura
0: és
1: de la madrastra. És
0: muller d'algú en relació amb els fills que ha tingut d'un matrimoni anterior o similar.
1: Ah, exacte. Correcte. Aquesta correcta, la donem per bona, però la segona també parla
0: de... Se'ls va la castanya, dius. Eh?
1: Sí, és que se'ls va.
0: Dius, per extensió, mare que es porta malament amb els seus fills.
1: Exacte.
0: Esclar, però cada cop hi ha famílies més diverses i ens estem educant per entendre les diferents realitats que existeixen, dius Mireia, i l'Anna ho veu també en la seva feina.
2: I tant, que hi ha famílies amb moltes, això, característiques diferents i que canvien els formats clàssics, oi? A la vegada també us voldria dir que aquest arquetip que tu nomenaves, Gaspar, aquest arquetip universal que tots portem a dintre, que són funcions psicològiques, jo no soc madrastra, soc mare, i ahir amb la meva filla, sabent que venia, no?, el programa, hi va haver-hi un moment que jo feia de mare i de madrastra a la vegada. Això vol dir que la funció de mare és aquesta funció bona, d'alguna manera, que és la que surt als contes. I la funció de madrastra, moltes vegades, és la que empenya a la protagonista, a l'heroïna, no?, a desenvolupar fortaleses i afrontar obstacles. Llavors, quan una mare doncs posa un límit o genera una frustració en el fill, moltes vegades la mare ens podria veure amb aquesta funció, no? L'altre dia una mare deia que el seu fill tenia por d'anar al cinema perquè els monstres que veia reflexats a la pel·lícula li generaven molta por. I moltes vegades el nostre inconscient el que fa és projectar a fora realitats internes. Llavors, seria possible que totes i tots a moments també som com monstres quan ens enfadem, ens ofusquem i traiem la ràbia de la manera que podem. Llavors, igual aquesta criatura, no?, veu a fora, en la pel·lícula, una realitat que ell també viu, que és el, de vegades la mare i el pare també són monstres a la meva realitat emocional. I de vegades la mare també és una madrastra quan no em deixa fer el que jo voldria. Llavors, el que també podríem veure és com la funció positiva d'aquest arquetip, perquè al final necessitem integrar-lo per portar-nos bé, que no sempre som mares perfectes ni som persones ideals, sinó que tenim les dues cares de la lluna. A moments estem molt calmades i ho veiem clar, i a moments estem cansades i ens desbordem.
0: Lara Terrades, psicòloga amiga del programa, que va ser madrastra.
3: Sí, vaig tenir una experiència de ser madrastra quan tenia 29 anys, dels meus 29 als meus 35, i era molt jove, molt més jove que ara, i a mi la veritat és que em va impactar molt aquella experiència. A la nena de la qual vaig ser madrastra també, bueno, jo recordo la dificultat meva com de trobar un espai tranquil, sa i ubicat en el sistema familiar que estàvem creant. Recordo preguntar-me moltes coses, recórrer molt a la teràpia sistèmica, quin és el meu lloc, què he de fer, què no he de fer, i també aquesta apreciació que ha sortit abans, no? Faci el que faci, tenia la sensació com que no hi havia res, ni que estigués bé ni que fos suficient. Llavors, a la llarga, gràcies també doncs, als coneixements, no?, de tots aquests anys, el que vaig anar entenent i el que em va servir molt és col·locar-me en un lloc que m'era còmode a mi i que aquest lloc també era com negociat explícitament, o sigui, ho parlàvem amb la meva parella d'aquell moment i amb la nena, que era molt petita en aquella edat. Jo recordo que la nena em demanava coses que a mi em costaven molt de fer. O sigui, que tingués més presència, que vingués més, Lara, per què te'n vas? I jo estava en aquest rol d'entro i surto perquè reconeixia com la meva dificultat en quedar-me present i fer aquesta vida de família, quan d'alguna manera jo no havia triat conscientment aquell sistema familiar. Llavors, quan ella em feia aquestes demandes, a mi això em interpel·lava molt perquè era petita i pensava, bueno, jo sóc l'adulta aquí, com m'he de posicionar, no? I llavors jo li anava explicant, doncs mira, jo en algunes situacions hi seré, en algunes altres no hi seré, no? I avui, en dia d'avui, aquesta nena és una adolescent, la relació amb el seu pare es va acabar fa molts anys, i actualment som família, però família natural, d'aquestes que et porta la vida, no? L'altre dia, per exemple, quan havia de triar quina carrera feia, estava molt nerviosa, em va dir, et puc trucar? I parlem d'això. O sigui, que hem anat construint una relació, però el que jo em vaig donar compte és que no tenia cap referent per fer allò, perquè tothom més o menys sap què fa una mare o què s'espera, no?, d'aquest lloc que està com molt més definit, què fa un pare. Però aquí també és un tema potser tabú, potser que no hi ha molta literatura, no hi ha moltes persones visibilitzant-ho, i jo em vaig sentir com molt sola, i va ser aquesta la meva conclusió: ho construiré a la meva manera. I a dia d'avui doncs tenim aquesta relació tan bonica, i bueno, ha sigut una experiència sistèmica com molt intensa per mi i també molt gratificant.
0: Gràcies
3: al final
0: per compartir-la, Lara. Mireia, ja estàs d'acord, no?, que ens falten referents.
1: Sí, absolutament, i crec que la Lara ha tocat temes molt, molt interessants. Un dels que deia era com ubico, no?, això que deies, no?, les mares tenen un rol que més o menys tots sabem quins són, però les madrastres no. Llavors, ubicar-te en aquest sistema que de cop i volta comences a crear, ostres, doncs és extremadament complicat, i de parlar molt, com deia la Lara, no? Has d'explicitar moltes coses i negociar molt per acabar trobant cadascú el lloc on se senti còmode, no?, en aquest nou sistema que s'ha creat. I sí, sí, estic absolutament d'acord.
0: Diu Elvira Mondragón, investigadora de la Universitat de València, que ha dedicat la seva tesi doctoral a aquest tema, que en general a les madrastres els genera molts dubtes la relació amb les mares biològiques, a qui no volen prendre protagonisme i amb qui són molt respectuoses. El fet de no saber exactament de quines coses s'han d'encarregar i de quines no els genera un estrès molt alt. Estàs d'acord?
1: Estic d'acord, més que amb les mares, jo crec que és amb la parella, no? Jo, en el meu cas, l'estrès m'ha vingut més quins rols ocupo, quines obligacions tinc jo a casa nostra, que jo no usurpi les obligacions del pare, diguéssim, perquè jo no sóc la mare, o sigui, quines coses puc decidir que sí, quines coses puc decidir que no, no? Dintre de doncs, les obligacions, de les tasques familiars, de si ara doncs, es castiga o no es castiga, no? Hi ha una sèrie de coses que acaben passant a casa, que s'han de parlar molt, que al final el pare és l'últim responsable d'aquelles criatures, i llavors saber tu si t'hi poses més o t'hi poses menys, doncs és el que acostuma a generar conflictes. També és veritat que amb la mare, doncs també jo durant molts anys he parlat a través del pare, no? Diguéssim, penso que la parella original és la que han de decidir les coses de les criatures, en les que nosaltres no ens hi hem de ficar, no? A quina escola van, coses d'aquestes molt estructurals en les que jo doncs assumeixo i callo, diguéssim, o no callo, però el meu vot no és vinculant. Hi ha moltes coses que ells dos s'han de posar d'acord, i després, doncs, evidentment, jo he tingut la sort que he pogut tenir una relació sana amb la mare de les criatures, i hem pogut acabar de dir... Ella un dia em va dir, estic contenta que siguis tu, no? I amb això ja d'alguna manera em donava com un cert permís, no? per actuar lliurement.
0: Sí, que segurament ens escolten oients que deuen pensar, ostres, quina sort la Mireia que tingués, sí, aquesta relació,
1: sí,
0: bona.
1: Sí, no sempre passa. Vull dir, moltes vegades, segons com s'ha acabat la relació original, doncs també és molt probable que els conflictes que hi havia com a parella acabin afectant a la parella nova i a aquest nou sistema que s'ha creat, no?
0: Aquesta investigadora, l'Elvira Mondragón, diu que té la hipòtesi, diu que em falta contrastar, que les madrastres tenen una dificultat més gran per trobar el seu lloc a la llar que els padrastres. Sí? Hi estàs d'acord?
1: És que, bàsicament, aquí jo crec que s'ajunten dues coses. Per una banda, les madrastres, com a dones, tenim un rol de gènere en el que segurament se'ns exigeix més presència familiar, no? Una relació més amorosa, potser més protectora, més cuidadora, i crec que en els homes encara no... aquest rol no se'ls hi demana. Això per una banda, i després una altra que s'ha manat al cap. Ara us ho diré, quan torni a venir.
0: Molt bé. Entretant, Anna Serra Dolcet, alguna aportació?
2: Sí, que quan de vegades no entenem les coses, tendim les persones humanes a jutjar-les. I quan les persones, no, fan coses diferents del que moltes vegades nosaltres faríem. I quan hi ha la mare biològica i nosaltres fem aquesta, no, la madrastra fa aquesta funció d'acompanyar també als fills, no, a créixer, doncs pot ser que vegi aquest mirall de què fa aquesta senyora que jo no comparteixo. Llavors aquí és un repte per tots desenvolupar el respecte més enllà de si comparteixo o no la manera que té l'altre de fer-ho. I quan nosaltres entrem en aquest automàtic, perquè és un automàtic humà, d'interferir des del judici l'opinió i pensar o dir els nostres criteris, doncs el que fem és com generar aquesta separació. I moltes vegades també l'home se sent com entre dos aigües, perquè per una part necessita com acompanyar el seu fill amb aquella dona que ara no hi té aquesta relació de convivència, però també vol estar bé amb la dona que està convivint. I també de vegades no ha de ser fàcil viure entre dos aigües. Llavors la dona que arriba, no, com a dona responsable al sistema, estarà molt bé que desenvolupi habilitats comunicatives i tenir molt clar el paper que ocupa també en la manera d'interpretar tot allò que passa i com construeix el seu, no, la seva narrativa mental.
0: Lara?
3: Sí, a mi em venia amb això que tu deies abans, Mireia, del gènere, com l'afegit, no, de que una dona en el lloc de madrastra hi ha com aquesta, com ho diria, com aquesta petjada inconscient moltes vegades entre dones de la competitivitat, que entre homes també passa, però potser passa amb una altra qualitat, no? Com de comparar-se. Com ho farà això la seva mare, com ho faig jo... Jo me'n recordo que un dia, amb aquesta nena, que era una nena llavors, jo vaig sentir com una espècie com de rebuig, perquè ella no sé què feia, que no quadrava dintre dels meus valors. I llavors hi vaig pensar, ah, això segur que ve de la mare, evidentment, no? I jo mateixa em vaig dir, bueno, si jo vull estar aquí, en aquesta situació tan complexa, he d'acceptar els valors de la mare perquè venen a través d'ella. Llavors, si jo rebutjo el sistema que porta la mare i els valors, estic rebutjant a la nena. I com que al final, a base de conviure i també d'entendre l'experiència que estava vivint, jo la vaig acabar estimant i acceptant com ella era. Però sí que reconec que al principi, això que tu deies, no, Anna, com algo desconegut em genera por, em genera resistència, ho jutjo i ho rebutjo. I jo sentia com ella, la nena, ho notava. I això per mi va ser com un trampolí de dir, bueno, doncs això m'ho he de treballar jo, perquè realment el sistema familiar que nosaltres fem aquí tots tres també inclou el de la mare, encara que no estigui aquí present.
0: O sigui, tu parteixes de la base que hi ha d'haver una acceptació del sistema familiar de l'altre.
3: Hi ha d'haver millor que hi sigui. No sempre es pot fer i no és fàcil, sobretot si hi ha com moltes diferències de maneres de ser o de valors. Però per mi sí que és recomanable fer aquest treball, perquè si no hi ha una lluita implícita que està com a sota totes les coses i que va sortint, va com despuntant.
0: O sigui, no t'estàs ajuntant o casant amb una persona, sinó ajuntant o casant amb un sistema familiar.
3: Totalment. És que jo penso que quan t'emparelles sempre és així, perquè hi ha tot un sistema darrere que parla a través d'aquella persona, no? Sempre hi ha com aquesta història de la motxilla que portem, i si tu no acceptes la motxilla de l'altre, tindreu moltes dificultats. Ara, quan el sistema és més complex, perquè hi ha més persones, més orígens diferents i s'ensembla d'una altra manera, això es multiplica. I la feina és doble si tu vols estar allà.
0: És una feinada, tot plegat.
3: És una feinada.
0: Sí, a vegades fa la sensació que sort que hi ha, com el budisme, que creuen en la reencarnació, perquè fa falta més d'una vida, treballar tot això.
1: Absolutament.
0: Sí, què penses, Mireia, del tema del sistema, sí. I t'havia quedat una cosa pendent.
1: Sí, m'havia quedat una cosa que ja m'ha vingut, que era per què les mares, no, tenen, o les madrastres tenen més estrès, o es sembla que hi ha més estrès entre madrastres que entre padrastres, és que per n'hi ha més. O sigui, les estadístiques diuen que per cada padrastre n'hi ha 5 madrastres, o sigui que no sé si tindran més estrès o no, però diguéssim que a nivell percentatge hi ha moltes més persones d'un cantó que de l'altre, no? I per això també se'ls ha de posar un plus d'atenció. I això que deies, Lara, ostres, jo estic super d'acord, no? Hi ha moltes coses en les que de sistema de valors que es van crear amb la família original, que hi ha algunes, si tot va bé, doncs amb la majoria de coses a grosso modo estarem d'acord, però després hi ha d'altres prioritats que en la família original hi eren i per mi no ho són tant, no? Llavors, on es posa el focus amb algunes coses i on posava jo el focus amb algunes d'altres, que pensa, per favor, fixeu-vos en això, està passant això a casa, o el petit té aquest comportament que li hauríem de donar un ull. Però si els dos pares estan dient, per nosaltres això no és tan important, i alhora prioritzaven una cosa que per mi era una algo senzill d'arreglar, doncs aquí jo reconec que hi ha hagut conflictes interns dintre casa, no? I és fàcil rebutjar, ostres, per què li posen tant de focus en això i no s'estan fixant en allò que per mi és superimportant, no?
4: Robert Browning. Tot l'amor comença i acaba amb la maternitat.

0: Aina Buforn, que és cofundadora de Finn, madrastra de dos nens d'11 i 9 anys, mare d'un nen de 4 anys. Afin és l'Associació Espanyola de Famílies Enllaçades. Diu que la realitat de ser madrastra és complicadíssima, segons ella, perquè no t'estàs introduint, tal com comentàvem ara a l'estudi, en una família que ja té una història creada on no tens ni veu ni vot i has de començar des de zero. Però, a més, t'enfrontes a l'estigma social, diu ella, perquè tothom et percep com, entre cometes, la dolenta i com si estiguessis en competició amb l'ex de la teva parella. Fas un esforç sobrehumà per encaixar i demostrar que ets bona persona fins al punt que això et costa la salut mental i física, que és el gran problema de les madrastres, diu l'Aina Buforn. No sé si... Potser utilitzaríeu un altre llenguatge, però no sé si d'alguna manera ho faríeu... Ho compartiu.
1: Clar, tu deies, com et veuen els altres, i moltes vegades són molt permeables a la manera com els altres ens perceben a nosaltres, i el que diuen de nosaltres ens afecta moltíssim. Llavors també és un repte que tenim tots, el generar no impermeabilitat, però sí la capacitat de destriar què entra i què no entra, què assumeixo i què és propi meu i de què em responsabilitzo i què no em pertoque perquè és fruit de la mirada de l'altre. Llavors això és com ens ho demana tot, l'empresa, allà on treballem, però també la família, aquesta autonomia emocional de tenir aquesta capacitat de decidir sobre el que està passant dintre meu i com ho gestiono, és molt important per no ser arrossegats per la tempesta i l'aigua, no?, que es pot donar en una família.
0: Perquè com es fa per intentar educar una criatura sense substituir la mare? D'on es treu l'autoritat, Lara Terrades?
2: Quina pregunta. D'on es treu l'autoritat? Per mi... una mica fins on et deixen. O sigui, jo aquí tenia com una mirada oberta cap al pare, perquè també tenia aquesta por com de trepitjar un espai que no em pertoqués. I l'autoritat interna que jo sentia, perquè, clar, al final el que vaig veure és que jo estava sent un referent per aquella nena. Llavors, jo havia d'ocupar l'espai d'autoritat, m'agradés o no m'agradés, no? Jo estava allà. Llavors, clar, van venir situacions doncs més complicades, no tot era entrar i sortir o jugar, potser situacions d'estar sola amb la nena, doncs és l'hora de banyar i ella no volia, i jo li havia de posar un límit perquè era petita, tenia 4 o 5 anys, me'n recordo, i clar, jo deia, quina és aquí la meva força i quina és la meva veu, no? I al final és el que deia al principi, jo em vaig anar com creient que jo ocupava aquest espai perquè al principi em costava molt, i també escoltant molt la veu del pare fins a on podia entre jo o fins a on no podia, perquè és el que dic, no? És un lloc que et crees, o sigui, no et ve donat. De vegades també teníem conflictes amb això, perquè a mi, per exemple, em passava com que en algunes situacions, com t'ho has dit abans, Mireia, jo valorava que hi havia certes coses més importants i deia, però això, com és que no feu res amb això, no? I ella em deia, bueno, aquest tema no... Tu, o sigui, tu estàs aquí, està bé, però... nosaltres ho portem d'aquesta manera. I això recordo que em va també ajudar molt a ubicar-me, perquè és molt difícil veure aquests límits que tenen a veure amb l'autoritat que ocupes, i al final l'infant està percebent tot això, i jo veia que a mesura que nosaltres ho anàvem col·locant com a persones adultes i jo anava sabent fins a on arribava la meva autoritat, ella també em anava respectant d'una altra manera.
0: Mireia?
3: Sí, estic super d'acord amb la Lara. Jo, per mi, l'autoritat va ser això, a partir del sentit comú, no? Per una banda, dius, bueno, això, ara jo estic sola amb vosaltres i el que jo decideixo com a persona adulta i responsable doncs és el que es farà en aquest moment. I a part també, jo un cop els vaig marcar així molt clar i ja no ho van tornar a dir, aquella cosa típica de tu no ets la meva mare, allò que... Però només m'ho han dit un cop, eh? I clar, en aquell moment jo els vaig dir, mireu, nois, si jo estic vivint a casa amb vosaltres, si jo estic rentant roba, us la plego, us la deixo a l'habitació, us acompanyo a una festa d'aniversari, us vaig a buscar, com que avui els pares no han pogut, doncs jo us he acompanyat als campaments, no? Us he acomiadat a l'autocar. Si jo estic fent totes aquestes funcions que vosaltres necessiteu, avui, per exemple, has plorat per no sé què, jo t'he consolat, doncs també t'he de dir que no amb algunes altres coses. O sigui, no puc ser vàlida pel que t'interessa i pel que no, no. I això ho van com entendre bastant clarament. Va ser bastant ràpid i a partir de llavors la meva autoritat ha quedat bastant palesa des de molt aviat. Sí, ha sigut així.
0: Dius, aquella cosa tan típica, no em van dir aquella cosa tan típica de no ets la meva mare. o tu a mi no em manes, no? També. Com, què es pot fer si el nen o nena es planten davant de tothom i diuen, per exemple, aquestes frases? I estaria d'acord l'Anna Serra Dolcet que aquesta resposta de la Mireia és encertada?
1: I
0: si sóc vàlida per unes coses, també sóc per altres.
1: Que bé. Sí. Però també ens ho diuen els fills, no cal que siguin els fillastres que ens ho diuen. De vegades ens diuen no t'estimo, ets mala mare. Per tant, aquest no em manes, ningú vol ser manat quan un vol fer el que vol fer. Tingui 14 anys, 16, o en tingui 9. Llavors, aquí, tant si ets la mare com la madrastra, necessites tenir molta claredat per saber quina és la teva funció allà, no? El que passa que també necessites molta comunicació amb l'adult de referència amb el que convius, perquè això moltes vegades tirem pel dret, i aquí més que mai no podem tirar pel dret, i hem d'aprendre a escoltar, acceptar, a no lluitar per canviar a l'altre, perquè sigui més afí a la meva manera de pensar, i per tant moltes vegades exercim la tolerància quan diem d'acord, és així. Però com a adultes de referència dintre d'aquella casa, hi ha moments que cal prendre decisions, i com un directiu, no? Un directiu pren decisions i no agradarà a tots els treballadors. Nosaltres com a mares o persones que acompanyem aquella família, no sempre agradarà la decisió que prenguem a ulls dels fills, però llavors hem de tenir com molt clar el per què i el valor i el sentit, no? De fer-ho.
2: Puc afegir una cosa aquí? A mi ara em venia quan acompanyava més mares a grups individuals també, quan la madrastra es posa com en el rol de salvadora, no sé si sabeu per on vaig.
1: I vol tenir la funció de bona, no?
2: Sí, sí.
1: O sigui, com per equilibrar, oi?
2: Exacte, per sobrecompensar aquest estigma de que aquí sóc la dolenta, o fins i tot quan els fills o les filles no tenen una bona relació amb la mare biològica, i llavors la madrastra pot fer aquest rol compensatori, com que la teva mare això no t'ho deixa fer, jo sí que t'ho deixo fer, mira que bona que sóc. Això seria la veu en off, no? I que llavors es posa en aquest rol com de voler agradar o de ser còmoda o de ser fàcil, perquè llavors tingui un lloc com d'amor des dels ulls d'aquella criatura. Clar, llavors aquí jo me'n recordo una mare que acompanyava, que el que li passava és que va començar com a jugar aquest rol inconscientment, i d'alguna manera això se li va tornar en contra, perquè aquella nena que acompanyava, que no tenia una relació com molt fàcil amb la mare biològica, la buscava en excés. És com tot el que no puc trobar en la meva família original ho busco en tu. I llavors en ella va caure com una hiperresponsabilitat, perquè ella també es va col·locar en aquest rol de donar resposta a aquesta demanda de jo vull que tu siguis la mare perfecta, la madrastra perfecta, el que la meva mare no fa, no? Clar, llavors va tenir molta feina, ho vam fer en un procés llarg, com de desfer, de sortir d'aquest rol, posar-li límits i dir-li coses que la criatura no li agradava sentir, i ella poder assumir que aquells límits cuidaven a la criatura i no l'excluïen amb ella d'aquella relació, perquè estava sobrecompensant la seva por a no ser inclosa.
0: Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de la mala fama de les madrastres amb Mireia Pifarré, Anna Serra Dolcet i Lara Terrades.
4: Priscila dos Santos. És la societat la que, fent lleig el terme madrastra, rebutja el teu rol familiar.
0: Diu la Mireia Pifarré que en una societat on cada vegada hi ha més famílies entrellaçades és una responsabilitat col·lectiva treballar en contra de les connotacions que han tingut alguns rols, com el de les madrastres, en què sovint se les ha titllat, tal com s'ha dit en aquest programa, de manipuladores, interessades, fins i tot de destrossallars. Clar, tu una mica, tu expliques a les xarxes socials amb aquest to d'humor, i a més també somrius molt i ets riallera, però aquí a sota hi ha molt de patiment.
3: Sí, sí, sí, sí, és el que dèiem abans, és una figura que viu molt d'estrès perquè hi ha moltes coses que no pots fer, que tu faries, hi ha moltes coses que no pots dir que tu diries, estàs en un lloc de molta responsabilitat però alhora molt poc espai, no?, de molt poc marge de maniobra, i això evidentment si no es fa molta feina i es parla molt i ens ubiquem molt en el nostre rol, pot generar moltíssims conflictes, i de fet moltes parelles no ho aguanten. Vull dir que és alt el percentatge de parelles enllaçades que ho acaben de deixar.

0: més i sabríem més el que dèiem abans, no? Quins són els rols i quins són i com ens podem ubicar. Com que no hi ha, em sembla que ho deia la Lara, que no hi ha gaire referents, no? No se'n parla prou, doncs vas una mica perduda i vas molt assaig-error. En el moment en què hi hagi, doncs, més manuals, no? Com els llibres de criança o així, doncs segurament i es pugui parlar més, pugui haver més cercles, no? Com els que jo reivindico, doncs segurament l'estrès baixaria.
1: Tu has creat al voltant d'aquest tema un cercle?
0: Sí, o sigui, jo el que faig amb la inversa, que és el meu projecte, faig cercles amb altres temes també, no? Amb tot el que siguin processos invisibilitzats, com la menopausa, el pas a la jubilació, no? Situacions vitals que són importants i que no saps, no ets conscient del que suposa fins que no ho estàs vivint, no? I que hi ha poca literatura i pocs recursos que en parlin. Llavors, quan vaig començar a ser madrastra, evidentment vaig dir, això ho hem d'incloure a la inversa, perquè és que el que es viu no se sap.
1: I a l'Anna Serra Dolcet, que fa anys que acompanya a persones, a dones, a mares, pares, ha vist realment patiment en aquest sentit?
2: Clar, hi ha patiment en aquest sentit i en tants sentits hi ha patiment a la vida, la relació amb els sogres, la relació amb els pares, la relació amb la feina. Llavors és un mes i a sobre té un plus, oi?
1: Sí.
2: Però torno a dir que les habilitats emocionals, val, comunicatives, com si ens poséssim un termòmetre i prenguéssim la temperatura. Llavors, en aquesta relació, a quan estic d'habilitats desplegades? Com sé comunicar la meva diferència, la meva posició, la meva incomoditat? Ho dic des de l'atac, ho dic des de la defensa, me'n vaig i no parlo. Llavors, moltes vegades sortim un altre cop d'automàtics, tirem del que tenim de sèrie i també n'estem referents en trobar altres maneres d'explicar-nos les coses, d'explicar-nos per què el poder la meva parella no té ganes ara de parlar d'aquest tema i en lloc de veure que és un irresponsable, veure que això el remou molt i que està perdut i confós. Llavors, aquesta dialèctica, crec que també tenim molt, molt camí a fer per poder sentir amb l'altre d'igual a igual i no posar-nos amb to de superioritat o de víctima, perquè al final, si jo em sento superior, tindré ganes de cantar les 40 qui no ho fa bé, i si em sento inferior, m'apartaré. Llavors, ni a sobre ni a sota, no? D'igual a igual. Com ho podem fer per trobar un punt d'equilibri entre tots?
1: Clara?
3: Amb això que estàs dient ara m'estàs fent pensar com d'important i quina poca educació emocional que tenim per mirar cap a dins i que ràpid ens surt la projecció cap a fora. Has fet servir aquesta frase, no? Si la meva parella no pot tenir aquesta conversa, és un irresponsable. Ens és molt fàcil des del dolor, i jo m'incloc, apuntar el dit cap a fora i dir a l'altre ets un no sé què, posar una etiqueta, no? Per mi la transformació profunda, que això és una transformació social, que tant de bo alguna vegada això passi, perquè siguem molt més emocionalment evolucionats i evolucionades, és com abans de dir-te tu que tu ets un no sé què, sobretot en aquesta situació que estem parlant tan complexa, familiar, que jo pugui anar a dintre i mirar què m'està passant a mi amb això. Quan jo estava en aquesta posició, jo recordo que moltes vegades em sentia exclosa, com que no formava part de coses que es deien o coses que es decidien, tampoc era la meva, o sigui, ho mirava fredament després i deia, clar, és que és normal que jo no estigui inclosa en això, però hi havia una part meva que volia formar part, no? Llavors era, em sortia també aquest judici, és que ells no sé què, i clar, per mi aquí la feina com molt interessant i molt de creixement va ser veure que aquí el que se'm despertava a mi era com una ferida de rebuig o d'abandonament, com no formo part d'aquest sistema, i el poder veure-ho des d'aquest lloc moltes vegades també va ajudar com a que el sistema estigués més equilibrat, perquè al final és com tota la vida, no? Estem parlant d'aquesta situació, però penso que això s'extrapola a qualsevol relació. Si la meva tendència és més com a atacar o a defensar-me, serà molt difícil que pugui posar la mirada en el que m'està fent mal. I penso que aquest és com la base de construcció de relacions sanes.
1: Que passa que la persona, en aquest cas, té tanta feina i tants fronts oberts que aquest treball d'autoconeixement el deixa com en últim lloc, no? O sigui, que primer

0: també vol cuidar els altres.
1: La persona, vols dir la madrastra, sí, en aquesta posició? Sí, també, però per mi aquí és interessant qüestionar-se on estic posant el meu punt d'atenció. Jo vull cuidar, jo vull formar part, però què m'està passant a mi? Això moltes vegades ens oblidem. I per mi és la base. Que ja ho sé que pot sonar com totalment contrari al que fem, i que si jo estic en una situació com de supervivència, perquè em sento amenaçada, perquè no formo part, serà molt més fàcil mirar cap a fora que cap a dins. Però el que per mi canvia tot, i és com una invitació col·lectiva, no? És poder fer-me la pregunta què m'està passant a mi abans de veure que vull cuidar, que vull formar part.
0: I te la faries durant el procés, eh? No cal fer-te-la abans.
1: Com més vegades te la facis, millor, jo crec. Perquè és difícil de respondre moltes vegades, sobretot quan estàs en activació, o sigui, quan el teu sistema nerviós està dient ai, perill, risc, és molt difícil de respondre's. Sí. Però bueno, per això serveix també la consciència, no? Anar cap a dins.
0: No sé si la Mireia Pifarré s'hi sent identificada amb alguna de les coses que diu la Lara.
2: Sí, sí, sí, absolutament. O sigui, aquesta cosa d'aquest sentiment d'exclusió moltes vegades es dona, i aquí és on és, si fas una bona feina, has de notar quan realment és una exclusió real que s'ha de parlar, no? Per exemple, a nosaltres ens passava que quan vaig començar a conviure ens explicaven, o el meu company em deia quins dies de vacances tindria els nanos i quins dies no el tindríem, no? I dic, això qui ho ha decidit? Perquè jo no hi era en aquesta conversa, no? Llavors era una cosa que ja havien seguit d'inèrcia, no? De separar-se, no? Dividir-se les setmanes amb la seva exparella, però jo llavors ja m'havien organitzat l'estiu sense que jo hi prengués part, no? Per exemple, i això va haver un moment, ho vaig aguantar dos estius i en el tercer li vaig dir no. Quan feu una proposta, i jo us diré també si a mi em va bé o no, i això hem de decidir entre tots els adults en què els hi afectarà aquestes vacances, no? Ja no estic parlant de la família, estic parlant de les meves vacances. I aquí quan ja és una cosa que et toca a tu directament, jo crec que és en el moment en el que tu pots reivindicar que t'estan excloent de la conversa. Però després hi ha altres coses que també has de saber, per exemple, jo què sé, quan al principi, en els aniversaris, els volien celebrar, els nanos els volien celebrar amb els dos pares, no? I penso que era una cosa que s'havia fet durant molts anys i que jo vaig pensar que era molt bonica, i evidentment jo no em vaig sentir exclosa perquè ells volguessin seguir tenint aquell dia en el que estaven els quatre junts, no? Però va arribar un moment que ells també van dir vine també, no? Vine a dinar o vine a sopar o volem que estiguis en aquesta festa. Quan jo ja vaig formar part de la família, ells entenien que era una mica estrany que jo no hi fos, no? Però cada any, encara ara, que ja estan gaire un ja està a la majoria d'edat, encara ara els hi preguntem, vols que hi sigui, no vols que hi sigui, amb qui vols celebrar el teu aniversari, perquè és una cosa seva, i llavors és, jo estarà tot bé, si entro com si no entro, és una cosa teva i jo la respectaré, no? No sé, més o menys és sentit comú també.
0: Sí, tu has començat parlant, hem començat parlant, i l'Anna Serrusa també, d'aquest arquetip, no?, de la madrastra. Hi ha alguna vegada que hagis pensat de tu mateixa que tenies un punt d'aquest arquetip i que t'hagi fet ràbia? En la manera de parlar, de fer, no?, de vegades d'advocat del diable, el que sigui.
2: Sí, clar, sí, és una mica el que deia l'Anna, no?, que no sé si és aquest l'arquetip de la madrastra, la que és molt una mica cabrona, diguéssim, en alguns moments. Jo crec que hi ha, que això ho hem parlat moltes vegades a casa, no? Tinc la sensació que com que no tinc la part hormonal que em fa veure les coses dels crios d'una manera més amable, diguéssim, no? O sigui, el meu company amb moltes coses... Sí, exacte. No, el meu company moltes vegades els disculpa, no?, d'alguna manera. I jo tinc potser el fet de que no hi hagi aquest lligam més genètic o més biològic fa que jo vegi les coses amb més claredat en alguns aspectes, no? I que també passa al revés, eh? Moltes vegades jo veig les coses... jo dic, no, amb això no s'han portat tan malament com tu t'ha semblat, o així, no? Vull dir que també sé veure l'altre, però crec que en moltes coses les discussions han vingut perquè jo he tingut aquesta part de fredor, que crec que potser, si hagués sigut mare, hagués estat una mica més entelada, no?
0: O sigui, que aquí sensació. Sí que connectaries amb l'arquetip de la madrastra.
2: Connectaria amb l'arquetip de no soc mare, per tant veig les coses d'una manera més clares.
0: Sí, què penses, Anna?
3: És un punt incòmode, però molt necessari, aquesta visió. Quan una mare, per exemple, és una mare soltera, també és molt interessant que ella mateixa pugui agafar diferents perspectives olives, perquè si només en surt la mare dolça, al final podríem tenir intolerància als sucres refinats de tanta dolçor i que sigui tot tan permissiu. Llavors, aquest punt de distància i dir fins aquí, per això que necessitem tenir molt ben integrada aquest rol de madrastra de manera intern. També m'agradaria dir que poder, qui no se senti còmode amb aquest nom de madrastra, que jo ara mateix molt bonic tampoc el trobo, no? Tampoc m'agradaria que a mi em diguessin fillastra o germanastra. Llavors podem dir la parella de tal o l'Anna, o dir-nos pel nom.
0: Sí, de fet en el dia a dia no s'utilitza.
2: No.
3: Però internament igual te la sent o te la dius tu més vegades del que voldries quan d'alguna manera et sents culpable. I llavors és com l'escut de dir, veus, perquè jo em veieu d'aquesta manera. Llavors és com una carta comodín. Llavors sortir d'aquí i veurem com la parella doncs, de tal persona i com a persona adulta d'aquesta família que ve a contribuir doncs, en el camí de la vida, oi? Això que deies tu, Lara, tan bonic de que aquesta criatura, no?, després t'ha tingut com a referència i t'ha vingut a demanar, és com una mentora, un punt de suport, és a dir, és com que pot tenir altres cares, eh?
4: Sí, anava a dir que com que el nom té connotacions molt negatives, o sigui, tu dius aquest nom i es despleguen 10 etiquetes que fan por. No? Me'n recordo una vegada que estàvem en unes vacances, que jo ja no era parella del pare d'aquesta noia, però sí que vam anar junts a no sé què fer, i estàvem ella i jo parlant, ella ja devia tenir com, no sé, 13 anys, i sobre es va apropar una amiga seva, i ens va veure allà com molt, molt properes, i li diu amb ella, qui és aquesta? I llavors dic, a veure quina paraula fa servir ara, i se'm queda mirant a mi amb ella i diu, és la meva tieta. Vaig pensar, mira, quina resolució més amable, no? Perquè no ha fet servir com cap paraula amb cap connotació, i una paraula doncs, que amb ella li ressona per la relació que tenim.
0: Sí, què et semblaria a tu que diguessin tieta?
2: Clar, a mi em sorprendria, no? Però entenc que és una mica la figura de persona adulta que està molt a prop, que també la pots tenir com a referència i que té una visió maternal, no? Perquè les tietes són molt maternals també, sense ser, no, la mama. Però a mi em va passar una mica al revés. Jo un cop vaig anar a buscar el petit a l'escola, que això ho explico a Instagram, i perquè és que és parlant de la connotació madrastra, el vaig anar a buscar i un amiguet seu del col·le em va dir, tu ets la seva mare? I li vaig dir, no, sóc la parella del seu pare, vaig fer tot això. I quan ens vam acomiadar anant cap a casa i el petit em va dir, quins lius que et fas, no?, per no dir que ets la meva madrastra. No? Ell ho va trobar com molt enrevessat. Bé, ja està, no t'emboliquis tant.
0: Clar, perquè per ella, efectivament, aquesta paraula no té la connotació que té per als adults.
2: No la tenia, no la tenia.
0: Clar, no ha vist encara prou Walt Disney.
2: Es veu que no.
0: Bé, abans d'acabar, diu com hem citat abans, l'Anna Buforn, cofundadora de Fin i madrastra també, que sentir que les dones estem en competició ens fa mal. És molt complicat ser madrastra sense sentir-te injuriada o que socialment som l'una o l'altra. I en aquest sentit, diu, tampoc hi ha fills de primera o de segona, i si hi hagués un incendi a casa, el primer que pensaria seria salvar els tres. Sobre la competició entre dones, per acabar, a la qual feia il·lusió la Lara Terrades, voleu afegir alguna cosa? Creieu que entre homes seria tot més fàcil?
3: La competitivitat hi és, eh? És un mecanisme també de supervivència, de poder sobreviure emocionalment i destacar, i hi ha com una inèrcia que volem ser primers mentre no ens ubiquem prou en nosaltres mateixos i no trobem el nostre valor, i llavors busquem com la referència en l'altre i tenim molta por que ens passin davant. Llavors una mare també és normal que tingui com a competència una dona, nova dona, i que hi hagi una part del seu amor, no?, dels fills, que s'hagi com de dividir. I clar, això són com realitats que poden passar. Això també pot passar amb una mare que quan el seu fill plora perquè li diu que no, té molta por a que la deixi d'estimar. Llavors, totes aquestes... com vivim aquest amor i si se'n va o si es queda, doncs en la competència tot això s'activa. Hauríem de sortir de la competència i veure'ns com aliades, com a dones que sumem, no?, per acompanyar aquelles criatures.
0: Perquè suposo, Lara, que aquesta competència l'has vist en molts àmbits.
4: I tant que sí, és que entre dones és un clàssic. Per mi, algo clau que tu acabes de dir és què hi ha darrere de la competitivitat, la por.
3: Sí.
4: Llavors és el que dèiem abans, no? Anar cap a dintre i dir què m'està passant a mi per sentir que estic competint amb la mare biològica, que tinc por de no tenir un lloc. Mm. Com podem assumir això, aquesta competència, segur que s'afluixa una miqueta.
0: Són la Lara Terrades, l'Anna Serra Dolcet i la Mireia Pifarrer, les trobareu totes tres a les xarxes socials, i a Instagram també, especialment, vaja, totes tres. A tu, Mireia, també et dius així a Instagram?
2: La inversa directament. Mireia Pifarrer, sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I vosaltres sí, Anna Serra Dolcet i Lara Terrades. Gràcies, senyores, un plaer.
2: Moltes gràcies.
0: D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Sergi Torres, tancant l'ofici de viure. Ben retrobat, Sergi.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Avui, parlant-nos, no pas per primera vegada, de la intel·ligència que ho governa tot, d'una intel·ligència més gran que nosaltres.
2: Sí, i m'agrada aturar-me sovint en aquest aspecte perquè és molt oblidat i molt poques persones el coneixen i el viuen. Formem part d'un univers inconmensurable que té galàxies ordenades d'una manera impressionant. Aquesta forma liquidal en proporció àurea, la nostra natura mateixa, i en molts aspectes on es veu un ordre, on es veu una intel·ligència al darrere. Òbviament no és una intel·ligència racional conceptual com la que nosaltres coneixem com a éssers humans, però no és difícil de veure que hi ha uns patrons, que hi ha una matemàtica, que hi ha un coneixement, una intel·ligència al darrere. Nosaltres formem part d'aquesta intel·ligència. De fet, l'ésser humà, tal com jo el veig, és una oda a aquesta intel·ligència suprema. Som autoconscients, vol dir que podem ser conscients d'aquesta intel·ligència i participar activament d'ella. Sembla fascinant. I poder obrir això a comprendre que si aquesta intel·ligència que governa tot l'univers ha d'estar governant els processos del nostre planeta i, per tant, ha d'estar governant els processos de les seves criatures i, per tant, ha d'estar governant els processos de la meva vida. Si jo ho miro des d'aquesta perspectiva, el que em trobo és que totes les situacions de la meva vida han d'estar orgànicament harmonitzades amb aquesta intel·ligència. Si jo veig això i m'obro a experimentar-ho, el que veuré és que allò que jo anomeno mals moments són aprenentatges, estan buscant ajudar-me a créixer com a ésser humà. Per tant, seguirien formant part d'aquesta intel·ligència universal. Si començo a veure això, també ho puc veure dins del meu cos, i això a mi em fascina personalment, Gaspar. La fisiologia del cos humà, la intel·ligència dels processos fisiològics en equilibri, són un fractal perfecte de la intel·ligència dels processos, anem a dir, entre cometes, fisiològics d'un univers, en la seva bellesa, en la seva intel·ligència, en la seva harmonia.
1: Perquè t'imagines, Sergi, que nosaltres haguéssim de decidir o de recordar que depengués de nosaltres quan el nostre cor ha de bategar o quan hem de respirar?
2: Malament. Tots morts. Estaríem tots morts, Gaspar.
1: Totalment, totalment. Sort que hi ha quelcom més intel·ligent, per dir-ho així, que se n'ocupa, encara que sigui la intel·ligència del propi cos.
2: Clar, si ho veiem això en el cos, imagina't en les relacions, o en les famílies, o a les societats, entendre, identificar, fer-nos conscients d'aquesta intel·ligència i descansar en ella, aprendre a descobrir-la i a permetre que aquesta intel·ligència governi més i més i més i més les nostres vides.
1: Sergi Torres, moltes gràcies. Fins gràcies, la setmana que ve. Una abraçada.
2: Una abraçada.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran no donen senyals de voler allargar les negociacions per un acord de pau dos mesos després de la signatura del memoràndum d'entesa. El president nord-americà Donald Trump diu que no es precipitarà per tancar un pacte veient com la República Islàmica va enfonsant-se cada cop més econòmicament.
3: L'Iran vol arribar a un acord, però l'acord que crec jo que és necessari. Mireu, i som per una raó. L'Iran no pot tenir una arma nuclear.
2: L'enviat especial del govern nord-americà, Jared Kushner, gendre de Trump, ha explicat que les converses amb l'Iran són més intenses que mai, però que això no vol dir que estiguin a prop d'un acord per acabar amb gairebé mig any de guerra a l'Orient Mitjà. Trump ha amenaçat aquest dilluns amb atacar Oman, i si aquest país, aliat fins ara de Washington, posa traves al pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz i obstaculitza un acord de pau amb l'Iran. El preu del petroli Brent, el de referència a Europa, s'ha enfilat aquest dilluns fins als $90 al barril per la falta de perspectives de pau a l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yabloko per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre.
2: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns.
4: Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs, que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de persones ferides. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp.
2: 5 detinguts a Lleida relacionats amb els aldarulls del cap de setmana. La baralla multitudinària va acabar amb 4 ferits per arma blanca. El Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Julia Olmo.
4: El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria, el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat al Festival de Cannes i que ha guanyat guardons com la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el Goya pel documental Tardes de Soledad.
2: Esports, Rodri ha aterrat aquest vespre a Barcelona, a l'aeroport, i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça jugarà, pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podrien pujar la xifra a més de 70 milions. Abans, aquest migdia ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se del Al Hilal.
4: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Joaquini, l'últim fitxatge dels vallesans. També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 l'Eldense i l'Andorra és líder.
2: A la primera divisió, el Depor i l'Elx empaten a 1 a Riazor. A la Corunya, l'Espanyol és colíder després de guanyar 3-0 al Llevant d'ahir, al Llevant, a l'RCD Stadium.
4: El Barça femení, lesió de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa.
2: I el Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammar ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
1: Fins aquí les notícies.
5: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: Registres a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Ser artista és buscar l'amor sempre?

0: a l'artista Francesca Llopis l'hauríem de conèixer més. A ella i a moltes altres. Aquesta és la sensació que tinc quan parlem de dones artistes. En el món de l'art han quedat tapades. La Llopis té obra als principals museus del país, exposat arreu del món, a Berlín, a Londres, a Nova York. Però aquesta setmana, quan preguntava per ella, molta gent només em sabia parlar d'un famós nòvio que havia tingut, com si fos l'únic que hagués fet a la seva vida. És la història de la Llopis, per això parlar amb ella avui durant una hora és un acte de rebel·lia, un mes d'aquest programa que fem cada dia perquè els que ens escolteu també sou una mica rebels.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Francesca Llopis, com
2: Hola.
0: Estàs?
2: Molt bé.
0: Aquí ens han agafat ara. Així ràpid, que estàvem posant-nos aigua, perquè sí. Això és pur directe, Escolta, anava una mica forta jo amb aquesta entrada que he fet. Sí. He començat una mica forta.
2: Sí, però bueno, ja està bé, perquè d'aquesta manera, pues, a lo millor fins i tot és una mica denúncia, no? Uh-huh. Aquesta actitud de pensar que perquè has tingut un nòvio famós, això sembla com que et fa famosa. Pues jo ja feia molta feina abans, saps?
0: Exacte.
2: Però havia fet les coses quasi més importants que he fet de la meva vida, les havia fet ja, no?
0: I a vegades sembla que invalidi, no? Vull dir que de sobte desapareixes i ets com un apèndix d'algú quan sí. Tu ja portes una trajectòria llarguíssima.
2: Però això és un problema de les dones, en realitat, perquè sempre ens passa el mateix. Siguis artista, siguis el que sigui, et converteixes en dona de no sé qui, quan en realitat les dones, els homes sense nosaltres és que no podrien fer res, estarien pobres frits caldo. No tindrien allò, no sé, tindrien complicat moltes coses, no? Vull dir, el suport que els hi donem i tot, però en canvi és diferent. Les dones som més independents des del principi i ja se'ns veu des de petites, vull dir que de petites caminem molt aviat, parlem molt aviat i de seguida estem amb els ulls mega oberts, no?
0: Potser és que volem fugir d'aquest món. Escolteu, és divendres, és moment de parlar amb Francesca Llopis, aquesta artista que ens encanta. Estarem parlant amb ella durant una hora i ja ho sabeu que sempre fem que triem els nostres convidades, que triïn la música que els marca d'alguna manera. I no podia ser d'una altra manera que començar amb una dona que també l'ha marcat molt a ella, que és Nina Hagen.

0: Aquesta actitud, aquesta rebel·lia, aquesta ràbia, no?, també, segons com. Això tu has vist tota la teva vida, que Francesca, aquesta...
1: La ràbia, sí. Bueno, la Maria Mercè Marçal vaig estar justament fa un parell d'anys fent un any fent una peça que partia de la ràbia de la Maria Mercè Marçal, no? I era una peça que es diu Nosaltres i l'estat de les coses, que és bàsicament un acte així violent, perquè crec que la violència moltes vegades és necessària, expressa moltes coses, no? I és un acte violent que faig amb la pintura, amb la tinta, bueno, deixo a tothom esquitxat de tinta, i sí, i jo pensava, pues el títol em va perfecte, perquè hi ha una ràbia de continguda, moltes vegades, interior, no? De que, bueno, de que no arribes als llocs perquè no pots, perquè et tatxen, perquè et borren, perquè hi ha com una tendència, no? En l'art, jo no sé, suposo que en moltes coses, no? Però en molts llocs.
0: I també perquè jo crec que la ràbia ha estat una manera de viure i de sentir que se'ns ha negat molt a les dones. No sé si ho vius així, no?
1: Sí.
0: Se t'assenyala molt quan treus la ràbia, diuen què li passa amb aquesta, sí. No? Està loca.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Bueno, mira, una vegada em va passar una anècdota, vaig guanyar un premi de pintura, que jo tenia, doncs això devia ser l'any 83 o així, no? I em van fer una exposició a Terrassa. I, bueno, una exposició important, perquè el Premi de Terrassa pues, era important a l'època, no? I recordo que, bueno, l'exposició pues, hi havia moltes figures que jo pintava aquella època, i hi havia moltes figures que eren explícitament sexuals, no? Sexuades, no? Que tenien, pues, es masturbaven o estaven com enganxades sexualment amb una altra, o no sé, hi havia uns siamesos que estaven pillats pues, pel sexe, no? I llavors va venir un senyor i que, clar, tu estàs molt atenta, no?, a la gent quan vens, estàs a la inauguració i tal. I aquest senyor m'agafa i em diu, escolta'm, diu, i tu per què no pintes flors?
0: I gerros, no?
1: Sí, i jo li vaig dir, com? És que quasi em va costar entendre la frase, no? Perquè era com? Que jo tingui que pintar flors? Per què? Perquè vostè ho vol. I li vaig dir, però vostè no veu que jo no puc pintar flors, que jo tinc molta ràbia i tinc molta força, i la deixo anar a la pintura, i així ens pinto jo, no? I em va dir, saps què em va dir? És que va ser molt fort. Aquesta va ser la primera agressió que he tingut així forta. Em va dir, diu, és que vostè és una desgraciada. Uau, va ser com... I jo, bueno, el vaig deixar tirat perquè vaig pensar, aquest senyor, a part d'un maleducat increïble, no entén res de la pintura. Les dones, per ell, segurament tenen que estar tancades amb clau a casa, i no val la pena ni parlar més. Vull dir, res, vaig deixar córrer, no?
0: Quina beligerància, no?, ser una dona lliure. És a dir, quina beligerància tenen els altres en contra de les dones lliures.
1: Sí, crec que molesta una mica. Molesta bastant a molta gent, a vegades també a dones, no solament a homes. Vull dir, aquesta cosa sí, molesta.
0: Les dones amb idees pròpies, que vols saber el que volen, etcètera, no?
1: Sí, això. Sembla que tinguis que dependre d'algú per decidir alguna cosa, no? I clar, quan estàs acostumat... Bueno, jo tota la vida he decidit per mi mateixa, no? Vaig marxar als 20 anys de casa i ja des d'aquell moment les decisions les vaig anar prenent una darrere l'altra, no? Així és que...
0: Marxar de casa és un fet important que creus que ha canviat d'alguna manera, o va ser d'alguna manera molt important per com es va, doncs, crear la teva vida després, o sigui, decisiu?
1: Per mi va ser fonamental, vull dir, perquè, bueno, a l'època pots imaginar-te que, en el meu cas, jo vinc d'una família burgesa, diríem, i no era molt catòlica, per dir alguna cosa.
0: Tu?
1: Jo
0: o
1: no,
0: ells?
1: Ells. Ah. Jo no, jo sóc apòstata, ho vaig fer. Em vaig anar, vaig escriure al bisbat i vaig demanar que em traguessin de l'església perquè jo no ho havia demanat, i per tant era algú que no tenia per què formar part ni un número, vull dir, no volia ser part d'aquest número de l'església, no? Per tant ho vaig fer molt aviat. També em vaig canviar el nom. Quan va morir Franco jo em deia Maria Francisca. I el primer que vaig fer va ser anar-me'n al registre i posar-me Francesca. Vull dir, perquè, clar, jo, el meu nom era Francesca, no? I llavors, quan vaig marxar de casa, pues, també va ser... Jo no sóc violenta, encara que penso que la violència a vegades és necessària, no? Però no sóc violenta de per si, no? I la violència verbal, la violència dels altres em molesta molt, no? És una cosa que m'empetiteix al mateix temps i la trobo poc productiva, la violència familiar o la violència... I potser jo vaig tenir una sensació de que hi havia certa violència cap a mi per la manera que jo pensava, ja en aquell moment, doncs ja començava a ser una dona rebel, no? I vaig començar a sentir que allò, no, en aquell món jo no el volia compartir, no tenia ganes d'estar allà. I un dia, a les 5 del matí, vaig agafar i vaig marxar amb els diners que tenia a la butxaca i me'n vaig anar, i ja està.
0: 20 anyets, eh?
1: Sí.
0: D'una família burgesa. Com tu vas fer? Què vas fer el primer que vas sortir de casa? O sigui, com et vas buscar la vida? Buscar un lloc per viure?
1: Estava estudiant en aquell moment, no? Això és important. Llavors, clar, estudiant...
0: Estaves a Eina, eh?
1: Sí, estudiava a Eina. I el primer que vaig fer, doncs, dir-li amb el Ràfols Casamada, que era el meu professor de pintura en aquell moment, el primer que vaig fer, doncs, va ser dir-li, mira, he de deixar l'escola perquè no ho puc pagar. I l'Albert immediatament va dir, escolta'm, ni pensar-ho, tu ets un alumne excepcional, perquè sempre està bé que et diguin coses així, però m'ho va dir, i no volem de cap manera que marxis, o sigui que tens una beca, i ja està. I llavors vaig acabar els meus estudis, i ràpidament vaig muntar-me un estudi de disseny, que era, jo estava fent pintura i disseny, no?
0: Uh-huh. Però ara com potser la via, no?, per poder guanyar-te la vida.
1: Clar, és que era la manera, perquè amb la pintura no, eh? I, però jo ja vaig ràpidament posar-me a treballar amb una amiga de l'escola, i vam muntar un estudi i vam tenir molt èxit, vull dir, va ser molt curiós.
0: Com us dèieu? Teníeu un nom o què?
1: No, ens dèiem Tona Oquer i Francesca Llopis.
0: D'acord.
1: No, érem els noms. Uh-huh. I vam fer, aquí a la Talaia, aquest edifici d'aquí, vam fer un bar que es deia Encuentros, que va ser finalista als Premis FAT, que, bueno, això per nosaltres, imagina't, era...
0: Clar, era una de les nenes, no?,
1: sí,
0: pràcticament.
1: Era, ella era bastant més gran que jo, però, bueno, és igual, estava estudiant igual que jo, i vam fer un bar fantàstic, vull dir, va ser una cosa meravellosa.
0: Clar, voleu dir que el vau dibuixar, no?
1: Vam dissenyar tot, sí, no? Sí. Tot el mobiliari, l'estructura, vam fer d'arquitectes d'interiors, com ens dèiem abans, no? Arquitectes d'interiors, dels interioristes. I ho vam fer tot, i els clients van confiar absolutament en nosaltres, i recordo que vam fer una barra, d'aquestes barres que són com circulars, per dir alguna cosa, que era una vitrina al mateix temps. I dins de la vitrina, la primera exposició que vam fer va ser de la Txelo Sastre, que era és una joiera fantàstica, que la coneixíem i tal, i després vam demanar a una artista alemana, que ara no puc recordar el seu nom, que feia fotografies de parets mitgeres de Barcelona. I llavors vam posar un mural enorme d'ella amb aquestes fotos de les mitgeres de Barcelona. O sigui que vam ser pioneres amb el fet de treballar amb dones per qüestions també públiques, perquè l'espai era un espai públic, no? Bueno, era un espai...
0: I aquí vau començar i vas poder escapar una mica del que t'esperava a casa, que el que t'esperava a casa era casar-te una mica amb un senyor farmacèutic, perdó,
1: sí.
0: No? Portar molts nets que fessin la comunió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o un industrial o alguna cosa així.
0: Un home de profit.
1: Sí, un home de profit que m'aixequés tota la vida, no? Sí.
0: I vas dir, no, ja m'aixeco jo, no sento ningú que m'aixequi. Sí, escolta, hem començat amb l'Indra Hagen i aquesta energia punk.
1: Sí.
0: T'has hagut de saltar moltes barreres i moltes a la teva vida, o no sé si dir-ho barreres, per aquesta actitud que dèiem, no? Per anar una mica en contra.
1: Barreres, algunes, sí, perquè... jo em considero una dona que m'agrada la gent, no? I m'agrada tenir amors, i he tingut diferents parelles i tot això, no? I el que sí que ha sigut una cosa és que jo no he suportat mai que em passin per sobre, no? I llavors això potser és una barrera que ha sigut important de travessar, no sé si em queda clar, no?
0: Sí.
1: Després, barreres, doncs sí, he fet coses importants que la gent doncs, podria sorprendre's, no? També, però bueno...
0: A veure, quines coses importants que la gent podria sorprendre's, que és que m'estàs aquí posant la mel a la boca.
1: No, bueno, doncs no sé, declarar doncs, a favor, no sé, a l'època, doncs, l'avort, aquestes històries eren molt important, no? O, no sé, o... No, no, ara la veritat és que tot s'ha suavitzat molt. Clar. Amb el temps, no?
0: Però en aquell moment hi jugaves la pell, pots dir?
1: Jo crec que sí, més una vegada, no? Per exemple, sortir de nit sola, sempre. No, jo recordo que era una cosa que tenia com molt... Perquè jo portava sempre tacons, era com una manera meva d'expressar-me.
0: D'existir,
1: també,
0: no?
1: D'existir. Llavors, amb els talons, pues, també tenien un sentit, perquè, clar, de nit, quan sortia de nit, sortia a les 11 de la nit i tornava a les 5 del matí. Llavors, caminar per la nit portant tacons donava molt, molt, molta seguretat, perquè feies soroll i feies clic, clac, clic, clac. Llavors, aquesta sensació de dir a mi no podran, també feia com que espantava els altres que podrien haver-me atacat d'alguna manera, no?
0: Clar, és molt curiós això que dius, perquè hi ha molta gent que justament se sentiria fràgil dalt d'uns talons perquè pensaria que no pot córrer, per exemple, no?
1: Bueno, sí que pots córrer. També pots treure les sabates, eh? Vull dir que si has de córrer... Una vegada... Sí, estàvem amb uns amics, veus? Tenia un amic que era travesti, era travesti en aquella època, no, trans, no.
0: Ara som transgènere, però abans sí, abans érem travestis i...
1: Era travesti. Bueno, li agradava, de tant en quant es vestia, no? Venia a casa, es posava la meva roba i sortíem, no? I ens van, no, era tard, no sé, érem com les 4 de la nit, veníem de festa, tal, les dues anàvem
0: guapíssimes,
1: esplèndides, no, com pots imaginar-te, i anàvem pel carrer, pel Raval, i se'ns aproxima un cotxe i que anaven a parell, no? I llavors ell portava uns talons així i li vaig dir, nen, treu-te les sabates que hem
0: de córrer.
1: I els dos amb les sabates a les mans o les vam llançar i vam sortir corrents perquè si no ens la jugàvem fort.
0: Hem sabut fer de tot. Parlant amb Francesca Llopis, passa un quart de les 9 de la nit, esteu sentint Les dones i els dies i escolta, només ha passat un quart d'hora però jo ja em quedaria a viure aquí.

0: Oi.
1: Aquesta és una altra de les cançons que ha triat, la Francesca Llopis, aquesta Imma Sumac, aquesta cantant d'òpera, que va fer coses, aquestes coses tan curioses amb aquestes cançons, i tu me n'has triat una que déu-n'hi-do, que es diu Chuncho. Era una dona increïble, no? Tot un personatge.
2: Extraordinària. Jo quan la vaig descobrir fa molts anys,
1: que la vaig descobrir. Ja no hi és, es va morir ja fa bastants anys.
2: Sí, però la vaig trobar, més aquesta capacitat de reproduir sons. Ara hi ha algú altre que fa aquest tipus de treball sonor, no? Però en aquell moment era extraordinari el que feia aquesta dona. Llavors, clar, sentir una dona que de cop es transformava en tot una selva...
1: Pantera...
2: Bueno, era com pot ser algú que faci això amb aquesta llibertat? Perquè, clar, passar de l'òpera...
1: No, i més el món de la clàssica, no? Que és tan estret, no?, de vegades.
2: Sí. M'estan...
1: Què?
2: Des de la finestra...
1: Sí, què està passant? T'estan fent coses?
2: Sí.
1: Des de la finestra? És divendres, la gent ha begut una mica i potser mai saps qui està davant, però tu no els hi facis cas, Era simpàtica la cosa?
2: Sí, d'acord. Era solament fer així.
1: Fer així, és perquè és el directe i passen aquestes coses.
2: Sí, sí.
1: No, és que a vegades ens han ensenyat el cul, La gent no s'ho pensa, però aquí a la Diagonal 614 passen moltes coses. No vull animar ningú que vingui ara a ensenyar el cul,
2: Però ha sigut molt simpàtica.
1: Ha sigut simpàtica la cosa.
2: Sí, un gest mono.
1: Fina Miralles, parlant d'aquesta cantant, de la Imma Sumac, no? I parlant d'això, d'aquesta rebeldia, d'aquesta apropiació del cos, no?
2: Sí.
1: També, una senyora de l'òpera fent d'animals, no?
2: Sí, meravelles.
1: Ara estem parlant de l'apropiació del cos i de com viure la sexualitat, la sensualitat, no? També es podria traslladar. Com ho viu això la Francesca Llopis? Com ho ha transmès al llarg del temps, no? Perquè ara em parlaves d'aquests talons, d'aquest cos físic, de la joventut, de l'antalons que et fan mal als peus i totes aquestes coses. I aquest fer-se gran o aquest, doncs, anar canviant, com el vius?
2: És complicat no és la paraula, perquè és la vida mateixa, és supernatural el que ens passa i tot. I jo, un dia em van dir, ja veuràs com que et caurà la cara, no? Que et cau. Els pòmuls van cap avall. I no és solament la cara el que cau, és que cauen... Bueno, va caient tot.
1: Van caient coses. Però escolta, sempre hi ha algú que l'arroplega. O no.
2: No, en realitat, tampoc cau tant. Vull dir, jo crec que la cosa ara... Tenim la sort de que les dones podem accedir molt a cuidar-nos, no? I cuidar-nos vol dir caminar molt, fer gimnàs, anar a la muntanya, fer aquestes coses que són saludables. I jo crec que això també ens dona molt bona energia. I jo això ho he fet molt últimament, que no ho havia fet en ma vida. Jo no havia anat mai al bosc, ni mai a la muntanya. Soc urbanita total. I jo crec que el tema és intentar posar-se com un vel davant aquesta cosa de l'edat, no? I no estar pendent d'això, perquè és que és inevitable. Vull dir, la tens allà i va passant.
1: I suposo que també porta coses molt bones, no?
2: Clar.
1: Hi ha una certa seguretat, unes qüestions que potser fa uns anys potser no t'haguessis atrevit a segons què.
2: Clar.
1: O...
2: No, a més que tens la sensació de que saps coses i que al final... el saber és infinit i et dones molt... Al final també dius és que potser no sé res, encara tot el que he d'aprendre, i això és molt bo. Perquè això et permet descobrir-te a tu i descobrir coses noves, com quan eres petita, jo recordo la meva filla, que jo flipava, pensava, però on va ara que té 3 anys? On va que es dirigia cap allò? Jo pensava, que raro. Crec que retornem una mica a aquesta cosa de que hi ha tantes coses a descobrir, tens tantes possibilitats de veure món o de llegir, per exemple, els llibres, no? Que n'hi ha tants i tants i tants que no s'acaben mai. I llavors, amb el cos, el mateix. Vull dir, jo ara, per exemple, he descobert el buto. No?
1: La dansa japonesa,
2: sí.
1: No t'hi poses per poc, tu tampoc. No fa pilates, la noia.
2: No. Bueno, sí que el faig, però em costa massa i no m'agrada. No, però bueno, faig. Però faig buto, que ho trobo meravellós, no? I jo coneixia ja la dansa, perquè he viatjat molt al Japó, he estat treballant allà moltes temporades, i ho havia vist a Nova York, ho havia vist, no? I... I finalment ho estic fent. I ho trobo meravellós. Estic amb gent que tenen 20 anys, 30 anys, 40 anys, i jo mira l'edat que tinc, que no ho diré ara perquè no em dóna la gana, però...
1: però... Que ho busquin a la Wikipedia.
2: Exacte, això. I llavors ho estic fent allà amb elles, i amb ells i elles. I la veritat ho trobo meravellós, de poder compartir i que la gent... estan contents de que jo estigui amb ells fent-ho, no? I que l'últim dia, per exemple, jo vaig sortir volant. No, feia anys que no volava d'aquesta manera. I vaig volar, però a tope, no? I més que si m'hagués fumat un porro o el que tu vulguis, no? Però vaig estar hores per baixar, no?
1: Clar.
2: I això és una experiència pues, que jo no me la vull perdre, m'entens?
1: Aquí sentim la Janis Joplin i parlant amb Francesca Llopis, que es toca el serrell però sempre està sexy, com ja sap ella i com li recorden molts. Escolta, hem començat el programa
2: i moltes.
1: Hem començat el programa mira, moltes, ara em treus un tema, és igual, és que tinc tants temes per preguntar-te. Et van fer un documental que és preciós, que l'heu de veure al 3CAT, que està penjat al web de vaja, del 3CAT, i que es diu Francesca i l'amor. I parlaves molt en aquest documental de la teva búsqueda de l'amor o del que significava per tu l'amor. Uh-huh. I sortia la teva filla, no? que ara en parlarem, del que significa la maternitat per un artista. No? Uh-huh. Però també sortia l'amor durant una època gairebé, no sé si com un experiment, et vas dedicar a fer Tinders, no? No sé si per gravar el documental o què, com va anar això?
2: Bueno, va ser com... A veure, jo tinc moltes amigues molt joves, també ho s'ha de saber, m'agrada molt les meves amigues, que són molt joves, i van començar amb el Tinder, saps? Quan va començar la cosa del Tinder, doncs elles estaven allà, que sí, per aquí, per allà, provant i tal, i jo flipava, pensava, això és molt fort. Però llavors vaig dir, bueno, doncs provarem a veure una mica la història, no? I llavors l'Alba, que estava també doncs, interessada en el tema i tal...
1: L'Alba Sotorra és la directora del documental,
2: Vam dir, bueno, doncs portem-ho aquí també a la pel·lícula, no? I llavors vaig dir, vale, va ser com un experiment per la pel·lícula, també, sobretot perquè ella va ser la que va fer la selecció de personal, que jo no.
1: Déu-n'hi-do, la selecció de personal, Si voleu, mireu, el Tinder està fatal, O molt bé, no sé.
2: Va ser com... Bueno, no sé, es va equivocar totalment de personatges, però bueno, va tenir gràcia.
1: Home, no, molt, divertidíssim.
2: I jo em petava de riure de veure'ls i com ens els torejàvem, també, no? Però va ser una experiència que vaig pensar que no era massa interessant. I la veritat és que a la pel·lícula surt, però tampoc... Jo crec que és més com un divertiment, no? Com un sketch, no? Com coses que passen en moments molt simpàtiques. I en la pel·lícula el que sí que era molt important era un tema que l'Alba tenia al cap, que era l'amor. Perquè ella té una mare, amb la qual també té com una relació molt especial, i jo, doncs, en aquell moment, també la meva mare, que també viu encara, i la meva filla, que ella, doncs, clar, va viure el moment que la meva filla va marxar a viure a Berlín, no?
1: I a Brasil,
2: i a no sé on, bueno, és que la pel·lícula surt com...
1: Que a més, veiem una Francesca Llopis desconeguda, perquè et veiem com la mare patidora,
2: sí,
1: també, que això m'ha sorprès.
2: Però patim mogollon, perquè, clar, imagina't que la meva filla se'n va sola a Brasil, i jo no sabia ni a on anava, perquè s'anava a casa d'un amic, però l'amic vés a saber on estava, no? I clar, Brasil és enorme, jo ja havia estat a Brasil, i llavors, clar, va ser com... Vaig agafar el tren i me'n vaig anar sola a Marroc a buscar una amiga que no em contestava al telèfon de trucat. Per
1: clar,
2: telèfon,
1: de fixa.
2: De fixa, ni les cartes, i vaig dir, clar. La vaig a buscar, l'Alejandra.
1: I llavors, la vas trobar a Barcelona, no?
2: Sí, ella estava lligant per allà amb un francès, però imagina't que el viatge el vaig fer sola, amb tren, va ser una aventura al·lucinant, molt forta, i imagina't una noia de 18 anys sola en aquell moment per aquests mons, no? Vull dir que jo no podia dir res, clar. I llavors quan la meva filla marxava, doncs jo, clar, patia, i al mateix temps, bueno, la meva filla és pianista, bueno, toca el piano, és músic, i canta i tot, i llavors, clar, jo estava super acompanyada amb ella, no? I el que no m'esperava que em passaria...
1: És que se n'aniria, no?
2: És aquesta sensació del niu buit, no? Que de cop el niu d'ella i meu, no? Va quedar buit, va marxar ella, no? I això em va, com, em va costar molt. Va ser realment molt difícil, jo trucava molt, bueno, i quan trucava doncs, volia que m'expliqués tot el que passava, el que feia, el que, on estava, i tenia certa por, evidentment. Però
1: o sigui,
2: perquè...
1: tota aquesta independència i tota aquesta fortalesa que tens, no? En aquí et va arribar com la vulnerabilitat, no?, per ser mare.
2: Sí, però jo crec que és natural, no? Perquè com a mare, lo normal és cuidar, no?, els teus fills, no? I bueno, pues jo tinc molt bona relació amb la meva filla, clar, és diferent que el que jo vaig tenir, no? I tinc una relació superfluida amb ella. No som amigues, perquè això m'ho va dir un dia, em va dir, tu i jo no som amigues, soc la teva filla, eh? Em va com posar puesto i vaig pensar, pues té raó, perquè les maneres de tractar-se és diferent que amb una amiga, no? Però hi ha molt respecte mutu i moltes ganes de veure'ns i molta felicitat compartida també, no? I hem viatjat molt juntes i clar, i ella pues, també és artista.
1: I aquí esteu les dues unides, no?
2: Clar,
1: i mentades.
2: Clar.
1: També és veritat que tu deies, no?, que en algun moment, al ser mare, tu vas deixar d'existir com a artista, que quan et pregunti això va ser dur, no?
2: Bueno, jo quan vaig quedar-me embarassada, el primer que vaig començar a fer va ser buscar-me la vida per fer projectes, poder-los fer jo mentre estava embarassada, és a dir, que no tenia que fer mega esforços, no?, perquè ja era gran, jo ja tenia 39 anys, no?, i llavors vaig pensar que m'ho havia de fer venir bé, però que quan acabés, quan l'hagués tingut amb ella, tenir feina ja. És a dir, que al cap de 3 setmanes jo estava d'haver-la parit, que no vaig voler parir, vaig demanar una cesària, tenia molta por per qüestions anteriors. I llavors vaig demanar això i al cap de 3 setmanes estava muntant una mega instal·lació superforta amb una galeria d'art que era específic a l'espai i tal, i vaig inaugurar amb la meva filla enganxada al pit. Vull dir que llavors la vaig deixar amb una amiga que se la van portar les hores
1: que calien, no?,
2: de nit per això, i llavors després quan ja pues, vam acabar l'inauguració tal, vaig tornar, vull dir que vaig intentar no parar
1: perquè, de treballar sí, per ser mare, no?
2: Sí.
1: Però que tu a vegades has explicat que la gent, és a dir, deixava de veure't com a artista, que només sí. Et preguntaven com estava la nena,
2: sí.
1: No? Que
2: sí.
1: Si estava bé, que si no estava sí. Bé, i que ningú preguntava per tu,
2: sí.
1: En plan, com estàs
2: sí.
1: Tu?
2: Això va ser dur, perquè clar, jo sortia sempre amb ella, perquè clar, era molt bebé i jo la portava sempre enganxada, més o menys, bueno, el seu pare també...
1: Sí, com ser artista d'alguna manera, ai, perdona, com ser mare d'alguna manera et fa desaparèixer com a
2: sí.
1: Artista, és fort, això.
2: Sí, bueno, és que ens fan desaparèixer per diverses coses, per diverses raons, no? Però aquesta una era molt, em feia molta ràbia. O sigui, ràbia, la paraula pot anar sortint diverses vegades, perquè, clar, era sortia, o anava a una inauguració, anava jo sola, i la gent del món de l'art, que em coneixia perfectament com a pintora, com el que soc, no?, en lloc de preguntar-me, com sempre, bueno, i què, Francesca, què estàs fent? O, on estàs exposant? O què portes ara? Quin projecte tens? O, no, no, com està la nena? I jo, la nena, bé, a casa, i què? Què més? No? I vull dir que era molt, molt frustrant, perquè demostrava molt el lloc que et col·locaven, no? O sigui, d'alguna manera era com apartada. Pum!
1: Això ho he dit al principi del programa, no? Que tinc la sensació que les dones artistes d'aquest país, algunes han passat per aquest programa, Eulàlia Valldosera, Fina Miralles, totes tenen una carrera impressionant, però ha costat molt que se'ls col·loqui, no? A vegades això, doncs, coneixen més com la nòvia de, o la parella de no sé qui, que no pas com sí. Per la feina que heu fet, no?
2: És que és una tendència a borrar noms en la història en general, però les dones molt més ràpid, no? Jo vaig fer una peça justament de vídeo que es diu Exe, pensant en això, vaig recollir molts noms de dones artistes i jo pensava, en trobaré 100, no? No s'acabava la llista, bueno, és que no es va acabar, clar, perquè eren més de 500 noms. I va ser com fantàstic, no? I llavors, de donar-me compte, em va com... no sé com dir-ho, m'emociono i tot de dir-ho, perquè em va donar seguretat, em va donar com empatia amb totes aquestes altres dones. No sé, va ser molt fort, no?
1: En teniu amb les artistes d'empatia o de germanor, podríem dir, o què? Mm. A vegades aneu totes una mica per lliure.
2: Anem bastant per lliure perquè som molt independents. Aquesta és la història, però...
1: I també pot ser que esteu escamades, no? D'alguna manera, o què?
2: Bueno, perquè el nostre treball ja ho porta, això, no? Però, bueno, no, jo tinc... Les meves amigues són totes artistes, vull dir que... No, no
1: tens molt bones amigues, eh?
2: Sí, totes són artistes, vull dir que són... Les meves amigues, els meus, són artistes totes, no? Però en aquest vídeo, clar, vaig fer-ho amb la Lídia Lanys, que és una altra artista, que no sé si... Bueno,
1: sí,
2: si coneixeu tots.
1: Músic.
2: I ella feia... Deia uns noms i jo deia uns altres. I llavors sortien tots els noms d'aquestes dones artistes, que només eren pintores, perquè, clar, és que si ja agafava totes les que hi havia, no acabava amb les fotògrafes, bueno, era increïble la quantitat de gent que va sortir, i llavors vaig fer un bosc, perquè el bosc era com el lloc de la fertilitat infinita, no?, per dir alguna cosa. Llavors, la situació d'aquestes veus estava dins del bosc, no? I la Lídia va fer tot el... Anava fent com... Anàvem repartint els noms, no? Mm-hmm. Que...
1: Clar, parlaves d'aquesta relació amb les amigues, que totes són molt artistes, etc, no? Això vol dir que no hi ha gelosia i que compartiu molt, però quan tu, per exemple, has tingut parelles artistes, que la gelosia hi ha estat o no? A vegades algú s'ha posat una mica nerviós o no?
2: No. No, perquè...
1: Perquè éreu de terrenys diferents,
2: sí, això potser. Primer, de terrenys diferents. Bueno, ara la meva parella és del meu terreny, també, no? Però no hi ha... No, perquè els treballs són diferents. I jo crec que justament ara hem avançat bastant, no? Ja som...
1: Què vols dir? Hem avançat les dones? O
2: les dones hem avançat i els homes...
1: També.
2: A partir d'una edat, jo crec, han avançat, no? I encara que, bueno, tenen camí per recórrer, no? Però, bueno, que han avançat, no? També, i llavors hi ha molt respecte, també, no? I això està bé, hi ha molta ajuda, també, perquè necessites suport, necessites escolta, necessitem totes aquestes coses, no? I la parella ho compleix, però també els amics són molt fonamentals, les amistats, i les dones t'acompanyen molt, i és inevitable, perquè el llenguatge que tu tens amb les dones és diferent que el que tens amb els homes. No sé per què, però per mi és diferent, és una altra manera de relacionar-se.
1: Això m'encanta, això que m'acabes de dir ara. Escolta, anem a sentir una altra de les cançons que ha triat la Francesca Llopis, artista amb la que estem parlant avui aquesta nit a Les Dones i els Dies, i ara em parlaràs del llenguatge de les dones i els homes, que això, vaja, aquí tatuat.

0: aquesta, justament la que sentim, és la teva filla, no? Sí. Que està en aquesta llista, és la Juna Lund, amb aquesta perla de cel.
1: Sí.
0: Què vol dir aquesta cançó? D'on ve? Que hi ha una història aquí o què?
1: Aquí, bueno, aquesta cançó, ella a vegades m'anomena a les

0: del llenguatge de les dones sí. i dels homes. Mira, estem a les dones i els dies. A mi sí. m'interessa, més que comparar, sí. que m'expliquis quin és aquest llenguatge de les dones, no? Perquè en aquest documental de, de Francesca i l'amor, que com dèiem el podem veure al 3CAT, es veu molt això.
1: Sí.
0: Aquestes converses quan sopes, no? I t'expliques, sí. no? I a més en alguns moments beligerant, no?
1: Sí.
0: Perquè recordo un moment del documental sí. que tu dius, per exemple, que tu no vols renunciar a l'amor, que tu en aquell moment tens ganes de trobar una parella, un company de vida i tal, sí. i n'hi ha d'altres que criden dient, però què m'estàs dient? Això no existeix, no? A quina conclusió heu arribat? Quin tipus de converses tenim?
1: Jo crec que a les dones ens agrada molt parlar de nosaltres i compartir els nostres plaers i els nostres patiments. Ens agrada molt, ens despullem entre nosaltres. No sé, és una cosa... Igual com dormim juntes moltes vegades i estem al bany i ens pintem o ens vestim juntes, ens passem la roba, ens vestim unes a les altres...
0: Jo aquest vestit que portes ja me'l pots deixar, que m'encanta, Si no, te'l trauré.
1: Ja vens a casa, mirem l'armari i el que vulguis. I ho fem molt, això. És una cosa molt de jugar, perquè és com també no prendre's tant en sèrio, no? Que és aquesta cosa, a vegades, que ens diferencia més dels homes, diguem, no? Que no que...
0: Potser a vegades tampoc no ens hem cregut prou, o no ens hem estimat prou, no? També el tema de l'autoestima l'hem de treballar,
1: sí, també. Sí, s'ha de treballar. Però aquesta cosa de l'empatia que fem les dones, que jo ho trobo molt divertit, la veritat és que ho trobo magnífic, poder perdre el temps d'aquesta manera i poder-nos passar hores parlant dels nostres sentiments, dels nostres projectes, de les nostres fantasies, bueno, això que et deia, despullar-nos, no? Que això és com molt, molt sa al mateix temps, no? Que et fa sentir com que estàs com algú que et comprèn, que comparteixes, que...
0: I també moments de fotre-us canya directament, clar. Perquè aquesta amiga et diu, escolta, però què estàs esperant, no?
1: Clar,
0: una parella, un príncep blau, sí. no? Perquè això jo crec que ens ha fet molt mal a les dones, aquesta idea romàntica de la parella per sempre.
1: Bueno, és que, a veure, no deixa de ser que tenir una parella té un gust. A veure, jo me'n recordo, si ara diré algú que potser és sorprenent, no? Però quan em vaig separar del pare de la meva filla, que és potser l'única persona amb la que havia viscut abans, no? Quan ens vam separar i em vaig quedar jo, diríem, sola amb la Juna, clar, hi havia un moment que necessitava com aquesta energia que és diferent, o sigui,
0: l'energia masculina
1: és diferent que la femenina,
0: sí.
1: que ho trobo que està molt bé, que hi hagi
0: sí,
1: diferències aquestes, perquè si no seria molt avorrit. I aquesta energia de tirar a vegades endavant, bueno, pues mola, no? Té la seva gràcia,
0: I
1: no?
0: Tant.
1: Però també, pues, no sé, el carinyo que pots rebre o transmetre, que també trobo que és molt bonic. Jo una de les
0: Vols
1: coses
0: dir que ens
1: que...
0: hem tornat potser una mica cínics, o què?
1: Sí, perquè... Sembla que el que diré ara no mola massa o no està bé de dir, però...
0: Crec que m'agradarà bastant.
1: La cosa és que jo trobo que estimar és molt gustós. I això potser no a la pel·lícula, jo potser ho vaig dir-ho o pretenia dir, però jo trobo que estimar és molt gustós. Quan jo estimo la meva filla, jo me'n recordo, quan vaig tenir-la amb ella, vaig pensar, això no, és insuportable. No podré estimar mai a ningú més a la vida com he estimat. Estimo amb aquesta dona, però és que l'amor és molt fort. El concepte de l'amor és algo meravellós que si ho pots tenir, mola. És que, clar, i llavors renunciar a això, perquè sí, tampoc ho entenc, vull dir, però no vol dir que sigui per tota la vida. L'únic que hi ha per tota la vida és un fill. Però l'altre, doncs, depèn de moltes circumstàncies que ara no enumeraré, però...
0: Però és possible, per exemple, trobar parella quan ens anem fent grans, o les dones cada vegada ho tenen pitjor perquè els homes en general busquen dones més joves, etc. Com ho vius, tot això?
1: Bueno, jo...
0: Perquè tu també ho dius en aquest documental, que a tu t'agraden més joves
1: sí.
0: i que no tens gens de ganes
1: sí.
0: de cuidar ningú.
1: Exacte, doncs pues ho segueixo dient i penso que saps que jo crec d'entrada que l'energia que tenim en general, que generalitzar és molt tonto, però jo per lo que conec, de les dones que conec, en general tenen totes molta energia i molta energia bastant positiva, en principi.

0: principi, no? Aquesta energia és diferent amb els homes a partir d'una edat, no? I, clar, jo prefereixo, jo he preferit, doncs, quasi sempre m'ha passat que, exceptuant al principi, quan era jove, i quan vaig estar amb aquest home més famós, sempre, que era molt més gran que jo, bueno, molt més, no, tampoc, però
1: una mica,
0: bueno,
1: més.
0: Una mica més, però no sé, sempre ha sigut gent més jove que jo. No sé, potser és la manera de ser.
1: O perquè tu ets més jove de d'esperit o del que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és que el meu pare potser es va equivocar, perquè quan jo vaig néixer no em va apuntar al registre.
1: Ah, no?
0: No, es va oblidar.
1: Que eres del Botanero, o què? A veure, què vol dir això? Que, no es, que es va oblidar sí, posar-te al registre.
0: L'edat
1: que potser
0: tinc...
1: tens més edat.
0: O menys.
1: O menys.
0: Clar,
1: uau.
0: És a saber... Perquè com que es va...
1: Sabem la data o no tens aniversari,
0: tinc,
1: tu?
0: Tinc data, però la de l'aniversari, sí, la real, la que diu la meva mare, sí, és el 25 d'agost.
1: Clar.
0: Però la que està apuntat en el registre, sí, és el 4 de setembre.
1: Ai, ai, ai.
0: I vol dir
1: ets
0: que...
1: Ets Virgo igualment.
0: Sí. Però quan va néixer el meu germà, sí, clar, que era l'home, no?, següent, que van passar 6 anys, llavors... Van veure que jo no estava al registre.
1: Yeah.
0: Vaig estar 6 anys no existint en el registre, lo qual m'encanta.
1: Això tot encanta.
0: Ho vaig trobar, bueno,
1: deliciós,
0: un regal del meu pare. I llavors va dir, aquesta va néixer un dia que plovia molt o que feia molta calor, va dir, es va inventar el dia que li va venir. I l'any, jo crec que també, però bueno, jo...
1: O sigui que té 30 anys, vaja.
0: Sí.
1: Leg, eh? Una llista ben diferent de música que ens ha portat la Francesca Llopis. M'encanta perquè les Wet Leg deuen tenir 25 anys com a mínim i, o
0: 30,
1: màxim.
0: 30,
1: màxim.
0: 30,
1: sí,
0: 30, 30,
1: ho has mirat
0: 30,
1: i tot, eh?
0: Sí, sí, sí,
1: són molt joves, molt,
0: molt
1: joves.
0: Bueno, la meva filla en té 29.
1: I ho fan fantàsticament, sí, bé, aquest grup de la Illa de White.
0: Sí.
1: I res, m'agrada molt que hagis portat això. Em deies, són molt sexis i no se'n donen compte.
0: Sí, de natural.
1: De natural.
0: De natural,
1: tu,
0: sí, sí.
1: No? Com portem això del sexy? Què és sexy per tu?
0: No sé, jo trobo que sexy és quan tens aquella cosa graciosa, no? Que tens com un bon... com un somriure, no? Hi ha un somriure, una manera de mirar... que és com natural, eh? Això no és, jo me'n recordo de petita, la meva filla tenia una amiga que tenia 6 anys i és que era sexy. O sigui, de natural, ella no podia evitar-ho. Uh-huh. Era com, li sortia com una cosa del cos així, però era mega sexy aquesta, no? Uh-huh. Llavors, també pues, el cos t'ho dona, vull dir, el nostre cos és com molt generós, no?
1: Uh-huh.
0: Jo el trobo... com natural, no? Vull dir, naturalment té aquesta cosa...
1: De les dones, de les dones ho diries en general, això, de la sexicitat, o...
0: diria...
1: Ara ens hem inventat una paraula.
0: Sí, jo diria de les dones, eh? Ha, bueno, els homes també tenen un altre departament, diríem, de la sexualitat o la del rotllo sexy, no? Però... clar, la cosa de les dones és inevitable. O sigui, hi ha algú d'una cosa rodona, una cosa amable, una cosa així com voluptuosa, tal, que sí, no pots evitar, està allà. Tu pots negar, si vols, però és una mica... No cal.
1: No té sentit, no?
0: No.
1: Abans parlaves de... Bueno, parlàvem de lligar i parlàvem de tot això. Ara estem parlant de sexualitat.
0: Mm-hmm.
1: Les dones d'una certa edat sembla que no tenen sexe. Mentida.
0: És
1: no?
0: Mentida.
1: I a més se'n parla sempre de males maneres,
0: sí,
1: i amb un punt de tabú.
0: I
1: crec que fins i tot potser m'estic passant, perquè jo encara no tinc la teva edat, però potser es pot tenir el millor sexe de la vida, no? Quan et vas fent gran.
0: Mira, d'entrada no et quedes prenyada, que això ja és molt important, no? Que pots fer el que vulguis perquè no et quedes prenyada. Això és una de les coses que vaig agrair més de la menopàusia, no tenir que tenir aquest problema de tal, no? Però també com que tens que buscar-te recursos, perquè, clar, sí que el cos no funciona igual, no? No va canviant, no? No,
1: sí,
0: no és
1: sí,
0: igual,
1: sí.
0: Vull dir, la pròpia naturalesa, pues, és com més com la pell,
1: s'asseca,
0: és seca, pues, a l'interior de la teva vagina, pues, també s'asseca més, i és... saber-ho ajuda, pues, a ajudar-te a tu mateixa, no? Vull dir, de la mateixa manera que et poses crema cada dia per la cara, jo ho he fet tota la meva vida, no solament ara, perquè tinc pell seca, no?
1: Uh-huh.
0: I llavors, pues, que igual que et poses crema, perquè si no sembles un pergamí, o tens la sensació de pergamí, pues, per pues també tu, no sé, t'ajudes, no?, d'aquesta manera, no?, com també la pràctica del teu propi cos no solament te l'han de fer des de fora, sinó que te la pots fer tu mateixa. I és
1: que, això s'entén, a l'altra banda, amb els homes? Els homes ho entenen?
0: Home, estan obligats a entendre-ho.
1: Estan obligats,
0: no,
1: eh?
0: No hi ha un altre.
1: O sigui, tot allò que no vam parlar quan érem joves, que no explicàvem el que volíem i que ens agradés que ens fessin, etc., arriba un punt que es posa sobre la taula perquè el cos obliga, no?
0: Sí, bueno, i perquè
1: allò,
0: també...
1: noblesa obliga.
0: Sí, perquè també saps, i perquè ja tens experiència, no? I també... I amb els homes també els agrada, que els hi diguis, perquè sí, també els agrada que els hi diguis, perquè no tenen el mateix cos que tu, no reaccionen igual, no tenen un clítoris, no sé com dir-te, no tenen una vagina, no tenen un punt D, no? Vull dir, tot això, si no els expliques bé, o els hi dius, o ja ho saben, perquè ja els hi ha dit algú altre, lo qual és genial. Quan venen apresos, doncs és molt millor, no?
1: M'encanta.

0: Sentint aquesta versió de la Nico de My Funny Valentine. No. Quina meravella, aquesta cançó.
1: Jo la canto.
0: Sí? Sí, a veure, ens la vols cantar?
1: No.
0: Aquí a la ràdio, no? No hem begut vi, estem amb aigua aquí, no?
1: No, anava a demanar un gin tònic, per poder-me... Però, bueno...
0: No faig falta, no? Soc molt simpàtica.
1: Sí, ets molt simpàtica i ho fas molt bé.
0: My Funny Valentine, aquesta sí que és una història d'amor... Preciosa, wow. No, aquesta cançó?
1: Sí, molt bonica. No canvi res per mi, no? Això és la frase, no? I com la va descrivint, no? Ets ets el model del meu desig, no? Mm-hmm. És molt bonic, sí.
0: Ens fa falta, eh? Mm. Ens fan falta cançons d'aquestes i també saber-les aquí cantar, sí, no? No sé si dir-ho d'aquesta manera.
1: Sí. No, però aquesta és molt bonica. Sí.
0: Aquesta cançó, que dius que la cantes i tot, on et porta? Que és una cançó aquella típica que et vas posant en moments determinants?
1: Bueno, és que a mi la Nico, ja parlant... Sí. Sí, la Nico és una
0: la Nico cantant, de la Velvet
1: Underground, uh-huh. Sí. És algú que sempre em va fascinar molt, tant com a personatge com a cantant, no? Després la vida la va portar per uns llocs que tampoc van interessar-me tant, però durant l'època de la Velvet era una cosa, un hit total, no? I la cançó, jo quan la vaig escoltar em va agradar molt aquesta definició d'aquest personatge o d'aquesta idea, no?, d'algú amb el que tu voldries, no?, com una certa identificació, no?, que siguis una obra d'art, no?, perquè jo crec que som obres d'art, no nosaltres mateixos, no?, o que la nostra vida ho hauria de ser una obra d'art, perquè és el que ens fa lliures i és el que realment penso que si ens veiéssim, potser allò que parlàvem abans de l'estètica té que veure amb això, no?, que penso que som una obra d'art.
0: Som una obra d'art,
1: no?
0: Sí. Bonic, això. Mm. Escolta, la Samantha Hudson s'ho preguntava en aquell documental de Filmin, acaso soy una obra d'arte? Sí. Doncs tu li respons que sí.
1: Pues sí, ho és.
0: Ho som tots.
1: Som una obra d'art perquè és una meravella el que fem, les persones...
0: Com... Moure'ns, respirar, etcètera, no? De fet, tu és alguna de les coses que tu has fet en la teva obra. A vegades ens has convertit en insectes, a vegades ens has convertit en humans, no? Ara que sentíem aquesta música i parlàvem de tot això, jo també estic pensant que tu vas viure una època de molta d'alliberament, no? De l'alliberament de la dona i de canviar moltes coses. És també el moment de l'experimentació de les drogues. Com has viscut tot aquest temps, no? També vas estar a Londres a l'època del punk. Això, escolta, es mereix un altre programa.
1: Sí, el que passa que jo no era molt conscient, eh? Jo anava passant per la vida perquè vaig haver d'aprendre moltes coses per el meu context familiar, doncs vaig haver d'aprendre moltes coses per mi sola, com experimentant i treballant, però clar, jo penso que havia de treballar molt, vull dir que no, que per mantenir-me havia de currar.
0: Que no tenies temps d'anar allà a cantar amb els Sid Vicious.
1: No tenia temps. La veritat és que quan vaig estar a Londres vivint aquell temps, sí, estava atònita, no?, de lo que era Londres als anys 70, i em va semblar meravellós. Però l'experiència de les drogues, per mi, o sigui, lo dels, la Maria, el Hash i tot això, era com una companyia. Però tampoc era... No he sigut mai una...
0: Va fer una mica de por, no?, potser?
1: Bueno, és que potser no estava...
0: No era el teu.
1: Jo crec que hi ha persones que els agrada molt i altres... que no ens agrada tant, no sé. Però a mi, jo el que sí que practico molt és pues, fer-me un porro cada dia, o més o menys...
0: Practico. M'ha agradat el concepte, jo practico.
1: Sí, doncs pues, un porro de tant en quant. I després, pues, a vegades, pues, drogues una mica més allò per divertir-se, doncs pues, sí, també, no? No em nego, però no sóc de tanta tendència. Encara que les he provat totes, com aquell qui diu, vull dir, no me n'he deixat cap.
0: Està lligat amb l'hedonisme o està lligat a vegades amb deixar el que ens fa patir, en el teu cas?
1: Per un costat hi ha cert hedonisme, i per l'altre potser és també una mica d'oblidar, no, perquè tampoc, jo no tinc grans coses que oblidar. En tinc alguna, eh?
0: No?
1: Però, bueno, oblidar no és exactament la paraula, però...
0: Deixar de banda, no?
1: Sí,
0: potser?
1: Que no vull tenir-ho davant, no? Però, no, jo crec que per mi les drogues són més aviat un divertiment, no? Han sigut, o són, perquè ja et dic, jo... No,
0: practica.
1: Sí, practico.

0: of black coach of sorrow has taken you. Angels have no...
1: Billie Holiday, aquí en aquesta llista final, aquesta playlist que ens, a la que ens convidava la Francesca Llopis. Gloomy Sunday, o sigui... Un diumenge trist, no? Diumenge així perillós.
2: Sí, sí.
1: Tu ets d'aquestes que el diumenge a la tarda no vols saber res de ningú, no?
2: A veure, a mi tant me fa el dia, perquè jo el dilluns no tinc un problema. però el que... Bueno, els diumenges estan marcats perquè, vulguis que no, té una cosa que té que veure amb la família, no? Pues de petita, potser és un
1: allò,
2: record...
1: el tortell, no?
2: Sí.
1: I si no tens el tortell, perquè no el tens? I si tens, sí. I si has d'anar a buscar el tortell, perquè l'has d'anar a buscar?
2: Té alguna cosa així, però com que jo me'n vaig a l'estudi o em poso a pintar... O tot,
1: doncs és igual. Dilluns que dimarts,
2: no,
1: que dimecres.
2: Exacte, no és un problema per mi, això.
1: Ja ho veig.
2: No.
1: Doncs escolta, Francesca Llopis, ens hauríem quedat aquí amb tu una setmana, tots els dies de la setmana. Ha passat una hora, eh?
2: Ja?
1: Ha passat una hora. Una hora de rellotge més avui, eh?
2: Vaja,
1: perquè
2: vaja.
1: Hem anat per l'exclusiu digital, una hora de rellotge.
2: I el Robert Wyatt no en parlem?
1: Ara en parlarem tu i jo. Però vaja, va col·laborar amb un dels músics que m'agrada més en aquest món, el Robert Wyatt,
2: sí.
1: Que és un senyor magnífic, sí. Que va tindre un grup que es deia Soft Machine,
2: sí.
1: Que va viure a Castelldefels,
2: sí.
1: I moltes altres coses.
2: I supergenerós.
1: Però, però escolta, vens un altre dia i en parles. Què et sembla?
2: Vale.
1: Convidadíssima. Aquí ho deixem nosaltres, l'equip de les dones d'ahir als dies. Aquest programa que hem fet, Mireia Dalmau, Roser Pereira, Montse Comella, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Rússia ha castigat Lev Schlossberg, el número 2 del principal partit pacifista Yabloko, amb 11 anys de presó per demanar en un debat un alto el foc de la guerra amb Ucraïna i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant el president Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. Nikolai Rybakov és el líder d'aquesta formació.
3: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
2: La policia ha detingut una vuitantena de simpatitzants a les portes del tribunal. Yabloko s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per desbloquejar el pla de pau per a Gaza acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes.
2: Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa dos mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat.
4: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional. Tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns.
2: Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè el lloguin.
4: El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya, segons els consums registrats en la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, diu que ara podran aclarir el panorama gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
5: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir tal. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
4: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit l'any vinent.
2: Esports. Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros fixes més variables, que si es complissin podrien fer pujar la xifra a més de 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà